0: 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
3: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
2: Sou una entitat?
3: Organització sense ànim de lucre?
4: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG? Músic?
7: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gratis!
10: Estàs escoltant Esplugues FM.
11: Esplugues FM.
12: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llisquis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Si necessites ajuda, si vols que t'escoltin, si vols sentir una veu amiga, truca al telèfon de l'Esperança. Sempre hi trobaràs algú. Telèfon de l'Esperança. 93 414 48 48. Sempre hi trobaràs algú.
1: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres, a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
3: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast esplugues.fm.cat, un poco de todo y algo más.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
3: Esplugues FM.
2: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
6: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
7: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
4: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
8: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.

0: vas amb tes papers?
1: A fer tràmits per la preinscripció escolar.
0: I no tens IDCAT mòbil?
2: L'IDCAT mòbil és un sistema gratuït que et permet identificar-te digitalment per comunicar-te i fer tràmits amb l'administració catalana. És segur, no cal recordar cap contrasenya ni instal·lar cap programari. Dóna't d'alta a idcatmòbil.cat. Només has de tenir més de 16 anys, disposar d'un document d'identitat oficial o passaport i un telèfon mòbil.
0: Què? Vas a fer tràmits?
2: 012. La millor resposta.
3: Cua de Cuc, espai de cinema a Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i el podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: O sigui, pot provocar un desprendiment de retina, això.
1: El tractament amb heparina pot provocar o no un desprendiment de retina. Doncs sí. Resol que ara mateix... Bueno, jo no, el doctor Antoni.
2: Vale,
1: fins ara, bonica. Adéu, vale, adéu. Ah, perdó, espera, no pengis. Sí,
3: heparina injectada o en gotes o...
0: No, no,
3: injectada. Vale. Okay.
1: Gràcies, Antònia, fins ara, bonica.
0: Adéu, adéu.
1: Què li diem a l'Antònia?
3: A veure, l'heparina al final és un medicament que el que fa és prevenir trombos, molt col·loquialment dit. Llavors, si ella ha tingut un fenomen que es podríem dir que és una hemorrosi, que és una pèrdua momentània de visió, una taca negra, em sembla bastant central per lo que diu, podria ser degut no tant a l'heparina, sinó a aquest problema vascular.
1: D'acord.
3: Llavors, clar, que l'heparina generi això, ostres...
1: En principi no.
3: No hauria de ser això.
1: Va, tornem al genèric. Estàvem parlant d'operacions. La gent, que, dones que es vulguin quedar embarassades, que a vegades reben el consell de no t'operis fins a haver parit. Què diem d'això?
3: Sí, és el típic tema, aquest. Ho responc moltes vegades a la consulta. En principi, clar, és veritat que tu hi ha un canvi hormonal i el canvi hormonal afecta totes les estructures i és veritat que pot generar una miopització. Si ets miop, pot pujar la miopia. Generalment no hi ha consens, perquè hi ha estudis que tornen a la miopia que tenien abans i d'altres que diuen, no, sí que augmenta. Però la causalitat, o sigui, la raó és l'embaràs o és perquè t'havia de pujar ja la miopia genèticament parlant? Doncs pues, bueno, encara no ho sabem, En general, jo acostumo a dir que no cal obsessionar-se amb això, que no.
1: Que no, en principi no sigui un factor que tingueu en compte. De seguida resolem amb el doctor el tema de les mosques, aquelles mosques que de vegades veiem, però ens ha quedat penjat. Guiomar, a veure, aixugar. Un cop hem rentat les ulleres, les hem d'aixugar. Ho hem de fer amb les camuses que dius tu, ho podem fer amb una tovallola, amb paper de vàter...
4: Tot el que em preguntis serà no.
1: Potser només.
4: Què les he de xugar,
1: bufant?
4: Gamuses, ja està.
1: Gamuses, ja està. Gamuses, només.
4: Sempre.
5: Jo crec que us hauríeu de comprar samarretes de gamuses.
1: Home, seria un tema, eh?
5: Ei, això...
1: Què? Seria un tema.
2: Home, és com allò que diuen, per què no fan els avions del material de la caixa negra?
1: Clar.
2: Samarretes de gamusa.
3: Fixa't que no transpira gaire, si cau una gota com que deu ser molt impermeable.
1: Exacte. Amb aquestes calorades, millor que no, eh?
3: Engega l'aire condicionat, sí.
1: Va, i més preguntes a les muntures, més enllà dels vidres. Quan netegem les ulleres, hem de netejar també la muntura. I què passa amb les plaquetes del nas, aquelles espècie de patilles que sembla s'hi posa la suor?
5: Com es tornen groguetes.
1: Grogues i verdes, a vegades.
5: Verdes.
1: Sí, és de tot allà, eh? Hi ha generacions de persones allà.
2: I formatges, de vegades.
1: Ai. Com ho podem evitar, que es tornin grogues?
4: Canviant-les.
1: És que hi ha coses que no es poden evitar.
2: És que això és així, Elisenda Carles.
4: El to groguent de les plaquetes al final és de l'ús. O sigui, és oxidació, és del sol, és de la suor. Aleshores, si la utilitzes, és normal que quedin groguenques. Venim a l'òptica, les canviem, posem dues noves i ja està.
1: Jo tinc una pregunta pels òptics. A veure, una cosa que ens angoixa molt, les persones que portem ulleres en aquesta taula, tu n'has portat, Anton.
3: Sí.
1: I tu també, Fran i jo, en portem. Quan l'optometrista, a mi em posa molt nerviosa quan et diu, i millor així o així. Hòstia, aquella dual, és com, no. Estic decidint la meva vida ara mateix. Tan important és encertar en aquella pregunta?
4: Home, ens ajudeu molt, és que al final... Però us haig de dir que el canvi que us estem fent és mínim. O sigui, nosaltres també sabem, per la vostra resposta, què és la decisió. La decisió la prenc jo al final,
3: això és
4: una,
3: això és una.
1: Val, decideixes tu.
4: Sí, sempre.
2: És una pressió de veure si aquella N la veus més borrosa que l'anterior N que has vist.
1: Així o així? I jo sempre dic, a veure, torni.
2: Perquè no la recordes, ja no recordes com és aquella N.
5: Puteta del nou una mica més definida. Ara. Menys definit.
4: No, això de mirar les lletres és equivalent a quan vas a provar colònies que n'has ensumat quantes, a la tercera ja no saps.
2: Totes iguals, són totes iguals.
4: Més.
2: Perquè mira, això sí que tinc una pregunta que ens la fan també diversos oients, que és millor que t'equivoquis per passar-te o no arribar?
1: Ah, mira, gradues, si has de triar, de base et diuen què veus millor, així o així, hi ha una que et fa com mal als ulls però veus millor, quin hem de triar?
4: No, heu de dir la veritat. Si veieu bé, no. És que al final hi ha una resposta correcta. O sigui, no, si jo us dic millor aquesta o aquesta, i amb cap de les dues veieu bé, doncs dieu, no noto diferència.
1: I o aleshores... pots dir, en una hi veig millor, però em fa com incomoditat. O sigui, tot això ho podem expressar?
4: Sí, podeu.
1: Tu digues el que vulgueu.
4: Sou lliures de dir-ho, i tant, i tant. Però en quant a la graduació que deies, sempre és millor quedar-nos... Això ja en quant a prescripció nostra, sí. Això ja és la decisió del professional. Sempre quedar-nos per sota, curt, que no per sobre.
1: Sí. Per cert, la Guiomar és una persona en qui podeu confiar i ens està dient la veritat, que això de vegades és el que necessitem. A quin centre de Cotet et trobem?
4: A Rambla Catalunya número 8, al costat
1: Rambla
4: de Plaça Catalunya.
1: Rambla Catalunya número 8, a Plaça Catalunya, he de dir que jo em vaig fer les ulleres, no ho sabia, eh? Això no ho sap el nostre productor, en Nil. Ha entrat per aquí la Guiomar i em diu, però si jo et vaig fer les ulleres, i dic, ai, Anton, no ho sabia jo, eh? Em va fer els dos parells d'ulleres que faig servir ara, me'ls va fer la Guiomar. I em sap greu, jo ara no me'n recordava, del centre sí, eh? Guiomar, no, ara no la tenia present. Mosques, que hem deixat pendents, sí. Les mosques, aquestes mosques que de vegades sí. Veiem. Perdona,
6: no, que després feu-me pensar dues coses més que us vull preguntar.
1: És que hem de repetir consultar.
6: Mosques.
3: Sí.
6: Minuts.
3: A dins de l'ull, sí. No està buit, sinó que tenim
1: millor.
3: Una massa, imagina't, una massa gelatinosa que s'anomena vitri.
1: Sí.
3: El vitri té un comportament com la pell. La composició és similar, el que passa és que les fibres estan organitzades d'una altra forma perquè pugui passar la llum.
1: D'acord.
3: Llavors, la qüestió del vitri és que amb el pas del temps fa com la pell, s'esgarrifa, canvia tonalitat, hi ha imperfeccions, inclús es fa més petitó, es desenganxa de la retina, a tothom li passa, abans o després, i tu el que veus quan passa la llum són aquestes imperfeccions que estan flotant.
1: Per tant, no s'hi pot fer res.
3: Es
1: pot fer coses?
3: Sí, pot fer.
1: Epa.
3: Si arribem al punt en el qual tenim tantes imperfeccions que a més just coincideix la telaranya que està just al centre de visió, avui dia es pot fer electivament una cirurgia que és una vitrectomia que consisteix en buidar o reduir aquest volum, aquestes imperfeccions, perquè no estiguin al teu centre visual.
1: Pues un aplaudiment per la ciència, tu.
2: Sí, bravo.
3: Però com que és electiva, no?, i al final el respecte de l'ull, la gent li fa una mica de por. Però bueno, la tecnologia ha avançat moltíssim, les recuperacions de les operacions de retina són molt més ràpides i, bueno, si molesta molt, al final ho tens que parlar i decidir amb el pacient.
1: Estic al·lucinant, eh?
3: Sí, sí.
1: Tu tenies una pregunta sobre les ulleres vermelles, aquestes taronges.
4: Sí.
1: Fot-li.
4: A veure, perquè he llegit i mínimament m'he informat sobre això, que en teoria, jo sé que hi ha les ulleres per protegir-nos de les pantalles maleïdes, no?, de la llum blava, que diguéssim, sí. Però les he vistes que no són transparents, diguéssim, aquests vidres, no?, que hi poseu, però també hi ha tot una corrent que no només són aquestes ulleres, normalment les persones que les tenen també posen bombetes a casa seva de cara a la nit de color vermell. També moltes vegades els veiem fent esport davant de llums de color vermell. Llavors hi ha tota una tendència de biosalut, diguéssim, que ens diu que millor utilitzar aquestes ulleres i a vegades les duen tot el dia.
1: A veure, Guiomar, te'n demanen d'aquestes ulleres? I tens opinió al respecte?
4: Han vingut a demanar alguna, perquè sabeu que algun futbolista ja ha sortit per la tele amb ella. Ens venen a preguntar. Nosaltres no en tenim. I des del Col·legi d'Òptics, de moment...
1: No les recomaneu?
4: No. No hi ha gaire informació d'això. Sí que el filtre blau que comentaves abans és un tractament que es posa a la lent i ens filtra la llum blava dels dispositius electrònics. Això ja s'està comercialitzant de fa molts anys. Però ulleres vermelles, als centres òptics, de moment...
1: El futbolista, m'apunten, per cert, que és en Marcos Llorente,
3: sí, sí.
1: Però també és el que no es posa crema solar, no?
4: Val.
1: No diré res més.
4: Tot i que no ho recomaneu...
1: Per favor, Anton,
4: per què ho fan?
3: No és no recomanar, és entendre...
4: Falten evidències.
3: Bueno, no, s'estudia. El filtre blau, la llum blava, el que és com si fos el sol. Tu estàs a... O sigui, no és que estàs mirant el sol, vull dir que la intensitat, la freqüència és la mateixa. Llavors, això què vol dir? Vol dir que el teu cervell pensa que és de dia.
4: Clar, això ho fan pels cicles circadians.
3: Exacte.
4: La nit, llavors, tu necessites entendre que és de nit,
3: exacte,
4: i que hi ha foscor.
3: Exacte, encara que nosaltres, clar, tenim consciència i sabem que és de nit, però el teu cervell interpreta, bueno, és de dia.
4: Sí.
3: Llavors, la fabricació de melatonina potser és una mica menor. Llavors et costa més dormir, llavors el dia següent estàs una mica més cansat, i llavors, bueno, vista cansada, no? O sigui, típicament potser podies fer-ho orientat cap a aquesta persona que comença a tenir presbícia, però realment tenir que comprar ulleres crec que no cal. Per què? Perquè és que tens programes que poden simular aquest filtre a l'ordinador i és gratuït. Te'l baixes
1: no
3: i tu dius, vull que simuli...
4: I el mòbil, sí.
3: Exacte, el mòbil igual, ho teniu tots.
1: Vull que simuli que sigui... Groc.
3: Exacte, sí. Es farà groguenc. Sí. Per què? Perquè groguenc simula com si fos, no, una llum de LED, sinó com una llum d'una espelma.
4: D'acord.
3: De capvespre. Vale? I l'espelma ja no és com la llum del sol en aquest sentit. Llavors no, és una mica, anem per aquí, és això.
1: D'acord.
3: Vale? Però realment fa falta, o és superior en aquest sentit a aquest tipus d'avió?
1: Hi ha altres maneres d'aconseguir que no ens arribin els infra, la llum ultraviolada de les pantalles. El 677-38-77-19. Moltes preguntes. Mira, anirem a publicitat i et faig una pregunta directa. Em dius sí o no i després ho expliquem.
7: Ai, Dios.
1: La miopia, a part de l'operació, és reversible amb algun altre mètode?
3: Sí.
1: Ara tornem.
8: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 4 minutets i seran les 2 del migdia. Promès, us he atracat, eh? Vull dir, repetirem consultori, eh? Us he atracat aquí en directe. Tranquils, audiència, que repetirem consultori perquè tenim moltes consultes. Entenc que el WhatsApp crema, oi?
2: Sí, mira, la Maria Carme diu que coneix un senyor que es netejava les ulleres amb la corbata. Que també que no és un... No
1: era
2: és
1: de gamusa,
2: no
1: la corbata.
2: No és un element que ha sortit. Però és que us he de fer... he d'explicar-vos el testimoni del Josep, que l'any 1968 se li va clavar un ganivet a l'ull i el doctor Barraquer em va operar i va sortir tot perfecte. Però és que 2 anys després...
1: Es va clavar l'altre ull.
2: El Josep li van fer l'altra banqueta.
1: No. Dius, Josep.
2: Va caure damunt de la cantonada de la taula i el doctor Barraquer el va tornar a operar.
4: Perdona.
2: I se'n va sortir.
4: D'això se'n diu que t'han fet un mal d'ull.
1: Nada menos. Guardem el telèfon, si us plau, i el proper dia que tinguem els nostres especialistes parlarem amb aquesta persona. I, si us plau, Josep, mentrestant, posa't ulleres que et tapin els ulls. No, perquè les coses punxants van cap a tu.
2: Bravo pel Josep.
1: Ens queden 3 minutets i havíem de resoldre. Tu has dit la miopia, hem marxat de publicitat. És reversible, sí o no? I jo em referia a aquelles ulleretes que tenen com foradets, que diuen, si mires a través d'aquestes ulleres amb foradets, reverteixes la miopia.
3: Clar, jo estava pensant, no en el làser, sinó en la lent intraocular, que seria en el context de gent jove, entre cometes. Mm-hmm. Llavors es posa, és com una lentilla, però es posa a dins de l'ull i corregeixes la miopia o la hipermetropia, en cas que hi hagi espai. Això de les ulleres, controvertit. Controvertit. Crec que pots enganyar una mica el sistema d'acomodació, però tampoc he entrat gaire. Però jo crec que hi ha un altre sistema que és molt interessant.
1: A nivell optomètric, quin tema tenim?
4: Hi ha unes lents de contacte que són les ortoca i es posen a la nit.
1: Ortoca.
4: Sí, és una lent de contacte rígida, o sigui, no és la tova habitual. Es posa durant la nit i després al matí te les treus i durant el dia veus fantàstic. El que t'està fent és corregir la forma de la còrnia, amb la qual el que deia abans, que hi ha ulls grans i petits, l'ull miop és més gran i o és més corbat, i aleshores amb aquella lent de contacte el que fa és aplanar, aixafar una miqueta l'ull i durant el dia veus fantàstic.
1: Això no vol dir que ara us hagueu d'apretar els ulls molt forts per corregir-vos la miopia, per favor. Això dels ulls allargats o aplanats ho explicarem el proper dia, perquè ho hem dit fora de micro, i explicarem aquesta morfologia que fa que hi veiem millor o pitjor. Llegim els últims whatsapps, us prometo, en breu, ara buscarem espai en breu, tindrem segona part d'aquest consultori perquè ens han quedat moltes coses, que si ens tremola l'ull, que si les criatures amb els ulls, que si hem de portar o no, hem de posar o no col·liri. Tenim moltes preguntes sobre ulls encara pendents. Al WhatsApp, però, comentaris que ens fan, Fran.
2: Mira, és que el Domènec pregunta si de la mateixa manera que fem exercicis musculars per tonificar els músculs o tenir-los en forma, si això es pot fer amb els ulls. Es poden fer exercicis per evitar de portar ulleres i recuperar una mica de la visió?
1: Epa! Es pot?
3: Crec que per la hipermetropia aquesta història dels exercicis pot, però és bastant momentani i en general requereix molt esforç per part teva per una ganància petitona.
4: Que no ens enganyin.
1: Doncs repetirem consultori. Disculpeu a tots els que us heu quedat fora i pendents amb les preguntes. Ja sabeu que la solució sempre estarà al vostre costat. Això vol dir que en un parell de setmanes màxim repetim avui aquest especial sobre salut ocular. N'hem parlat amb dos experts, amb l'Anton Barraquer, oftalmòleg del Departament d'Oftalmologia de l'Institut Barraquer. Moltes gràcies, Anton.
3: A vosaltres per tenir-me.
1: I també ens acompanya la Guiomar Pàrrega, optometrista del Centre Cotet de Rambla Catalunya. Gràcies, Guiomar.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Estel Soler, tornaràs, amb ulleres posades.
4: Evidentment.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució. Tornem demà. Veure, mira, demà. Amb l'Àngel Casals, historiador, professor d'Història Moderna de la UB, ens explicarà des de quan mesurem el temps. Com es feia la prehistòria? Quan s'inventa el primer rellotge? Per què carai l'hora té 60 segons i un dia 24 hores? Doncs mireu, fins que se'ns acabin les respostes cada dia a la una, busquem la solució.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch.

0: Un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes per solucionar la crisi de l'habitatge. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
2: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
3: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: El PP i Vox, Illa, pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció, de propostes i solucions. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol. Divendres es fa una sessió extraordinària al Congrés per validar-los i a hores d'ara l'executiu no té garantits els suports necessaris per tirar-los endavant. Les mesures pretenen aturar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
4: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
1: L'organització del concurs de Castells de Tarragona diu que el gran moment de les colles fa pensar que serà la millor edició de la història. L'esdeveniment que se celebra aquest cap de setmana tindrà una gran projecció mundial, amb la cobertura de més d'un centenar de mitjans de comunicació d'una 20ena de països. Els casos de Covid s'han doblat en els darrers 15 anys. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500, mentre que la setmana anterior en van ser prop de 1.100.
4: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro a aquest augment que coincideix amb la tornada a l'escola.
5: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid. Hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
4: Tot plegat poc abans que dilluns comenci la campanya de vacunació conjunta de grip i Covid.
1: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest dimecres a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
4: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamin, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
1: En declaracions del Tot Costa, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, mentre que la Federació Brasilera només parla de molèsties.
4: El Barça femení juga aquest dimecres contra la Roma en la segona jornada de la Champions. Són novetat a la convocatòria la portera Cata Coll i la defensa neerlandesa René Van Asten. El partit és a 6:45 de la tarda.
6: Fins aquí les notícies.

0: Marta.
1: Rei.
0: Roger.
2: Hola.
0: Com esteu?
2: Molt bé.
0: Jo no deixo de pensar en la pel·lícula, eh?
1: Estàs ben obsessionat, eh?
0: Sí.
1: Però és que per tu ha estat un descobriment en Guitarrica.
0: És veritat.
1: Vull dir que no passa res, però t'has enamorat d'ell.
0: Et dic una cosa, sí, sí. I em va passar no veient la pel·lícula, sinó una mica ja el tema que vam fer ahir a la tarda aquí,
1: amb el Blai,
0: que el Bassas també el va descobrir. Mm. No és que el descobris, però, no sé, sabent-ne més coses em va semblar...
1: I aquelles pestanyes, eh? Aquest noi et mira així i provoca un és alert.
0: No.
1: Un és alert però... d'huracà.
0: Però com la riuada de la ronda de dalt, eh? Vull dir, clar.
1: A mi em va agradar.
0: Però?
1: Ell. No, cap però. Ell em va agradar.
0: Sí, és que a mi em sorprèn un noi que...
1: I a part, em va passar una cosa i és que en Bernardo em costava entendre'l, perquè de vegades hi ha aquesta cosa de l'addicció de la pronúncia en castellà que jo no entenc els actors de pel·lis espanyoles. Però amb en Guitarrica no em va passar.
0: No.
1: I en Bernardo sí que jo necessitava subtítols, ja. Però amb en Guitarrica no.
3: Perquè si ho xuejava molt també, no?
1: Perquè
0: és aquesta
1: cosa... Mario Casas. Això t'anava a dir, és escola Mario Casas.
0: Perquè estava ferit a la pel·lícula.
1: Ah, és veritat. Com t'hi llames?
0: Clar, pobret, que té el cos rebentat. Clar, i què vols? No, ara ho he vocalitzat perquè la Marta és molt realista. Molt realista.
1: No, però en Guitarrica de veritat em va agradar,
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, escolta'm, amb aquesta emoció, avui canviarem una mica, eh? Ja sé, el Marc Andreu estaven arribant ja a l'estrena VIP aquesta, i allà no tot són...
1: No.
0: És una mica somriures i llàgrimes, eh?
1: L'Enric ha de tenir, el nostre tècnic, ha de tenir ben preparada la cintotensió, perquè qualsevol moment la Juliana...
0: Em diu que la té ja el disparador 2.
1: I tant, perquè en qualsevol moment la Juliana s'encara amb qualsevol dels que estan allà. Perquè pot ser el senyor Trescat, pot ser la Jessica Goicoechea, pot ser...
3: No, i té un dia d'aquests d'energia. Perquè...
0: ara en diem dies d'energia.
3: No, dies d'energia perquè... Sí.
1: Recordo que ella està en la seva Lover Era, que ella no té enfrontaments, ella està zen, però en qualsevol moment se li dispara el brot i tots sabem com acaba.
3: Ha tingut un moment de vehemència molt, molt bèstia, que ens estava explicant, no sé, estava criticant alguna cosa a la redacció, aixecada, tots estàvem escoltant. Ha volgut entrar una directiva a la redacció, ha obert la porta, li ha dit, no, un moment, sisplau, que acabi. I l'ha com deixat a fora.
1: Dispensa.
3: I llavors jo me l'he mirat i dic, culi. I diu, perdona, pots passar. I ha continuat amb la crítica i llavors li diu, i ara sí, digues. I llavors s'ha disculpat.
0: Era bronca? Dient,
3: la directiva que ha entrat
0: era, venia per una cosa
3: no,
0: bona de bones,
3: no recordo ni què venia a comentar,
1: però em sorprèn perquè la Juliana no es talla mai, és que ni davant dels directius
0: no.
1: Podria haver fotut, a no ser que estigués parlant d'ella aleshores.
3: No parlava d'ella.
0: Aquest és el caldo de cultiu a aquesta hora de la tarda. De si s'enviarà un és alert o no, dependrà del que passi al programa. Arriba el que no surti.
4: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.

0: per un quart.
1: Tot bé, Roger?
0: La Marta ha vist una escena...
2: Sí, que t'ha passat?
0: Molt delicada. Se m'ha enganxat el cable dels auriculars a la cadira i m'han caigut a terra i no estava...
1: És l'equivalent a estar al carrer i haver de córrer amb una motxilla. Sí. És una escena molt humiliant.
0: Samor, que costa molt.
1: Que tots hem viscut.
0: Sí.
2: Sí.
0: Marta Montaner, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
2: Bona tarda i perdona que te talli, però tu no t'havies canviat els auriculars a uns com de bus turístic, perquè mos entenguem,
0: de cable. Sí, de botó, perquè em va semblar que ara era l'era dels auriculars de botó i...
2: Però has tornat en els auriculars clàssics de ràdio.
1: Sí. Això és una clara metàfora del que passa amb els propòsits de setembre.
0: Total.
1: És que encara no hem acabat així el mes i tornes a les rutines de sempre.
0: A mi m'il·lusiona molt com començar coses noves, com noves rutines, fer canvis, i llavors passa efectivament el que diu la Marta.
2: I després és fracàs, el sents molt cap endins.
0: No, tampoc ho sento un fracàs, canviar els auriculars, però penso, aquell Roger il·lusionat amb els altres auriculars, on ha anat a parar?
2: Pot ser que aquesta no era la teva il·lusió. Has estat buscant, però ja la trobaràs un altre lloc, si il·lusió.
0: Exacte.
2: Si no passa res.
0: Això. Ahir vam anar a veure La Bola Negra.
2: Sí, jo no.
0: Tu no. La Marta amb la Juliana, que ara connectarem amb ella, perquè com podeu comprovar no està a l'estudi, la tenim desplaçada.
1: I amb una missió.
0: Amb una missió que de moment està sent completament fallida, perquè no estem aconseguint que ella entri a l'hora que toca.
1: Perquè acaben d'arribar i s'estan instal·lant.
0: Sí. El Museu Marítim de Barcelona a la preestrena de la... Bueno, no, a l'estrena de la Travessa VIP, que s'estrena aquest vespre a 3CAT, i ara hi ha la catifa vermella. Llavors volem parlar amb els protagonistes que aniran arribant al llarg de la tarda i, Marta, hi haurà un moment que pot ser com delicadet.
1: No un, molts moments que poden ser delicats, plens de cintotensió, en què la Juliana haurà de veure's les cares amb gent a qui ella ha criticat i qui al programa també hem criticat.
0: Clar, el moment per mi més tens serà amb la Goico, perquè no hi ha hagut una trobada física des de la crítica que se li va fer.
1: I des d'aquí deixa'm també posar en valor la feinada que fa la Juliana, perquè no només és la valenta que s'atreveix a dir les coses aquí davant del micro, sinó que després s'ha de menjar aquestes persones que critiquem cara a cara.
2: Sí, l'enviem de colom missatger i nosaltres com un estrus amagats.
1: Exacte, en Roger i jo sempre aquí evitant posar-nos a primera línia de batalla.
2: Pregunta que vols segurament controlau. Jessica Goicoechea està confirmada en aquesta presentació de la Travessa VIP.
1: Per què? Sí. Et consta que té algun acte o alguna cosa de promo?
2: No, ho qüestionava simplement perquè Ana Goicoechea és una noia a Madrid, diguem, no? I pot ser tenir algun esdeveniment i passava de...
0: Jo crec que això entrava per contracte.
1: Jo crec que sí, eh? A part que ahir va anar també a aquell passe amb la premsa que van atendre els mitjans, sí. I ella hi era. O sigui que...
2: I serà segur, llavors, clar.
0: Sí, sí, de fet ens han passat la llista de tots els concursants i no falta ningú, i en principi arriben a partir de 2:15.
1: Que també serà interessant poder parlar amb la Laura, perquè en les últimes hores, segur que ho heu vist, s'han fet bastant virals les seves declaracions al matí de Catalunya Ràdio, parlant sobre si els influencers s'han de posicionar o no, que si té un perfil buit, etcètera, etcètera.
0: Sí, de fet és un clip que jo crec que ella aquest matí quan s'ha despertat no devia saber ni d'on li baixava, perquè a priori, mira, recuperem i ara comentem com han set aquestes declaracions.
3: Per exemple, el que està passant ara a Madrid, no? Amb la Puerta del Sol. Com t'interpel·la, tu, la crisi de l'habitatge? Creus que tens una responsabilitat també en això? D'explicar, de denunciar el que està passant?
4: És que sóc un perfil d'entreteniment molt buit, realment. O sigui, no em puc donar tantíssima importància, ni podem donar tantíssima importància al que pensa un influencer que, en perdó, es dedica a ensenyar què s'ha posat de roba i on ha dinat.
0: Per tant, una nova polèmica que li esclata sense voler al voltant de les mobilitzacions i de la crisi de l'habitatge, i que no sé com interpreteu vosaltres, perquè a mi em dóna la sensació que l'últim que vol és crear polèmica i que intenta explicar-se de per què no s'està posicionant amb aquest tema.
2: Però una situació tan greu, fer pilotes fora, ja és prou polèmic, sí. No?
1: Sí.
2: Perdó que t'he tallat, Marta.
1: No, perquè el meu punt és que crec que el que volia dir la Laura... No perquè siguem amics i això, perquè algunes vegades hem parlat d'aquest tema amb ella, fora també de micròfons. Crec que el seu punt era que els influencers no pretenen ser els informadors de moltes causes, que a ella això no li sembla bé perquè moltes vegades estem parlant de persones que no tenen aquesta informació, que potser són ciutadans, són ciutadans i no periodistes, o gent...
2: I gent molt mediocre a nivell informatiu.
1: Intel·lectual, fins i tot, i que sí. Potser la Laura no vol caure també en aquesta trampa, de fer veure que en sap molt d'una causa i després cagar-la més, que sí, ho feia més per una prudència i també per mi, una humilitat de dir jo no en sé prou sobre aquest tema, prefereixo no opinar, que no pas des del no em vull posicionar. És veritat que ha semblat que no es vulgui posicionar amb el tema de l'habitatge, quan no costava res compartir la història del sindicat de llogateres, i queda bé en aquest sentit. I jo crec que la Laura també comparteix totes les nostres opinions sobre aquest tema, sobre
0: ella,
1: aquesta gran crisi.
0: Jo l'entenc amb això que tu deies de no tinc prou informació, crec que no em sabré explicar prou bé i per evitar malentesos...
1: I que he vist molts companys
0: no
1: influencers cagant-la.
0: Correcte.
1: Perquè molts han anat de saberuts, de rates sàvies, i l'han acabat pifiant, i jo no vull fer el mateix, perquè també tinc responsabilitat amb tota la gent que em segueix. No ho sé, eh?
2: També hi ha escala de grisos en aquestes dues opcions que na Laura se planteja, perquè na Laura planteja com que ets o activista superactiu o escapista, que és com un poc la línia editorial que està a la Gintella, però hi ha tota una escala de grisos que és, per exemple, donar veu a influencers o periodistes digitals o whatever, penjar reels de gent que sí que està informada en el teu Instagram i per lo tant donar-li veu gràcies a la teva plataforma a gent més informada. No?
1: Totalment.
0: De fet, aquest matí teníem el debat, no entre nosaltres, on es dibuixa la línia aquesta a partir de quin punt s'han de posicionar els influencers, perquè tampoc pots pretendre que s'estiguin posicionant contínuament de tots els problemes que hi ha.
1: Si no ho fan com nosaltres volem, ens deceben. Després n'hi ha alguns que obren la boca per primer cop i sentim què pensen, i llavors és una decepció encara major, perquè tant de bo molts no haguessin obert el... Saps?
2: Sí, no deus estar parlant de Goicoechea, així per casualitat.
1: No ho sé, Ed Sheeran també, i tants d'altres, que per una vegada que es posicionen va i per nosaltres la caguen. Llavors és molt difícil i és un debat que no és tan senzill.
0: Juliana, bona tarda.
5: Hola, bona tarda, Roger, com vas?
0: Heu arribat bé?
5: Hola.
0: Hola. Què tal? No estem lligant, és que crec que no ens sent.
5: Jo us estic sentint ara.
0: Ah, val, doncs amb un retard descomunal, entenc jo.
5: Bé,
0: no?
5: És que saps què passa? Que han decidit muntar aquest esdeveniment, que diuen que serà l'esdeveniment més gros de tot 3CAT, que mai a la història s'ha fet un esdeveniment d'aquestes dimensions, aquí al Museu Marítim de Barcelona, a la zona de Drassanes, aquí a la capital, que és justament un museu on no hi ha cobertura a la part on fan la catifa vermella. Una elecció molt interessant i molt intel·ligent per part seva.
0: Juliana, perdona, acaben de passar per darrere teu agafats de la mà, perquè ho estem veient amb imatges, l'Arnau París i la Rais, maquíssims.
1: No se'n perden ni una.
0: A la gala.
5: No se'n perden ni una, fan molta enveja, i us he de dir que mentre parlàvem, jo estava fent la meva crítica d'anunciar 3CAT per recol·locar-nos aquí en un lloc sense cobertura, però en realitat ells m'estaven fent senyals darrere de la càmera amb ganes de col·laborar, amb ganes de sortir, amb ganes de xerrar.
0: Escolta'm, qui veurem avui per aquí i qui et fa més respecte, diguéssim, d'entrevistar? Perquè la idea és parlar una mica amb tothom.
5: Jo crec, Roger, que la pregunta ja s'està formulant malament. La cosa és qui no veurem avui aquí. Ha estat tothom convidat, hi haurà moltíssims VIPs, hi ha tots els VIPs en principi que participen a la travessa que passaran per aquesta catifa vermella, hi ha la Laura Escanes, segurament el seu nòvio Joan Verdú, perquè ja us anuncio que han dinat avui plegats. Vull dir que la cosa promet. Jo estic molt il·lusionada. Qui em fa més respecte? Jo estic neguitosa, perquè no sé molt bé com ho gestionaré quan em trobi la Jessica Goicoechea, la model i empresària amb qui ens fem enemistar a principis de setembre, però tot ho farem i tirarem endavant com sempre hem fet.
0: Li trauràs el tema a la Laura de la polèmica que ara estàvem comentant aquí?
5: Totalment. Jo crec que el que és bonic de la Laura és que ella està oberta a la incertesa, al no saber i al no tenir sempre la resposta perfecta, no? Llavors, quan no treballes quan no ets molt contundent amb les coses com la Laura, saps que ella està oberta a canviar d'opinió i a generar debat, crec que podem tenir una conversa interessant sobre el tema. De fet, ja avanço que l'hem tingut per WhatsApp avui al migdia.
1: I quina és la teva posició, Juliana? Perquè ara estàvem fent una mica de debat aquí. Què en penses?
5: Jo saps que no ho sé, tia. És que hi ha un punt que ja no sé què penso de les coses, perquè penso que hi ha alguna cosa del que diu la Laura que té molt de sentit, de dir per què la Laura s'hauria d'estar posicionant, la Laura o qualsevol altre perfil que es dediqui com ella a l'estil de vida, per què hauria d'estar explicant o distribuint informació d'un tema que en realitat amb ella poder ni li va ni li ve, i si ho fa, com ho ha de fer i què implica, saps? Perquè també penso, vale, que es posicionin, i què vol dir que es posicionin? N'hi ha prou en penjar un Instastory, han de fer un vídeo parlant sobre el tema, i en quins temes sí o sí s'han de posicionar i quins altres en canvi els hi perdonem que no es posicionin. És com que no ho tinc molt clar, i llavors per això també em sembla interessant que, com que encara és un debat que jo crec que molta gent viu des de la incertesa, que es pugui parlar justament amb una de les protagonistes, saps? Amb la Laura com a representant del col·lectiu influencer i de la gent que potser parla més de l'estil de vida i que en general no parla de política i que tot això realment li queda molt lluny.
1: Però sí que hi ha aquesta sensació que quan hi ha causes que són tan grans, que ja no és només, vull dir, una cosa d'ideologia política, sinó que va més enllà, sí. No? Que sí que esperem que la gent es posicioni, almenys els famosos, perquè jo almenys sento que tenen aquesta responsabilitat amb la fama que tenen. O sigui, jo espero posicionar-se, és que potser amb un Instastory ja em val.
0: Ja.
1: El que, però és que ja després... no em val, el que ja no, o no em cal és aquest vídeo que dius tu, fer-ne un reel, no?
5: Però clar, després quan es posicionen i parlen com la Goico, penso, és el que, escolta, sí. ets influencer d'estil de vida, calla.
1: Exacte. Saps?
5: Llavors...
1: És només no quan volem que diguin el que nosaltres pensem.
5: Sí, clar, sí, jo vull que tots pensin com jo i que tots defensin les meves idees, saps? En les seves comunitats de milions de seguidors.
1: Sí.
5: Però clar, no sé si això és possible. I no sé si també hi ha una part nostra de treure'ns expectatives, o sigui, que tot això té molt a veure també amb la caiguda dels influencers que tant es va comentar l'estiu, que poder també té més a veure amb la mirada que tenim nosaltres com a consumidors d'aquestes persones i assumir que no podem esperar depèn de què, de depèn de quins perfils, no ho sé.
2: També t'he dit que en Goicoechea, en aquest cas, que l'ho he posat d'exemple, se posicioni tan fascistament amb la de Ceuta, també és molt sa per el seguidor, perquè allà pot decidir si la vol seguir seguint o no. En el meu cas, per exemple, vaig dir fins aquí el meu seguiment en Goicoechea, no? Vull dir que en el fons també és positiu.
1: Sí.
2: Te'n dones compte de qui estàs seguint i ja no vols seguir el camí.
5: És millor. També, sigui, això nosaltres que tenim unes idees molt formades i que nosaltres, per exemple, tampoc entenc que necessitem que la Laura Escanes ens diguin com hem de pensar. Jo crec que aquest assenyalament que es fa cap a les persones famoses insistint i exigint que es posicionin és més aviat pensant en la gent jove que el segueix i que encara poder no ha pres una decisió respecte a moltes qüestions polítiques. No? Llavors, a mi el que em fa por de les declaracions de la Goicoechea, per exemple, és que alguna gent ho llegeixi i digui ai, mira, aquesta noia té raó, no ho havia pensat així. Això és el que a mi em fa por,
1: saps? I també que és gent que, bueno, em fa pensar que potser hi ha usuaris que només s'informen a través o que només consumeixen aquest tipus de contingut i que aleshores es pensin que allò és la informació. Això és el que em fa patir també de quan diem, no, és que els influencers heu de dir més coses, és que potser no són les persones que ho han de dir.
0: Si no estan prou informats, val més que
1: això,
0: no ho expliquin a vegades.
1: Per això, que i d'algú altre ja està bé.
0: Sí. Bé, per una banda tenim a la Laura Escanes, que ara ho dèiem, ha preferit no opinar de la crisi de l'habitatge i d'aquí les crítiques, i a l'altre extrem jo hi posaria la Maya Romero, que s'ha posicionat sense manies. Heu de saber que l'artista ahir va ser guardonada als Premis La Vanguardia que se celebraven al Palau de Congressos de Catalunya, coincidint amb la protesta que el sindicat de llogateres havia convocat a les portes de l'edifici. Una manifestació amb algunes cares conegudes, perquè força oients ens han escrit en missatges com aquest, i això t'interessa, Jaume. Diu, hola, perfectes, avui a la mani per al decret del lloguer al Palau de Congressos s'han vist dos perfectes. Jaume Miranda amb una samarreta molt xula i Enric Auqué corporatiu amb les llogateres. Sou genials, ens veiem als teatres.
2: O sigui, m'agrada que me posicionin en el mateix nivell de fama i importància que
1: mira,
2: en Enric.
0: De cares conegudes.
1: Jo vaig veure un reel on sorties, de la mani.
6: T'he de dir que tinc un luxe perquè estic pagant 720 euros, que no hauria de ser un luxe, però ara mateix, tal com estan les coses, està sent un preu ganga, pràcticament, no?
2: A mi me fa molta vergonya veure'm així, eh?
0: Ens han enviat molts oients, de veritat.
1: Sí. No, que us preguntaven als assistents quan pagàveu de lloguer, no, al mes?
2: Sí, és d'aquests moments en què jo crec que, o sigui, s'ha de deixar parlant els que saben parlar, clarament no sóc jo en aquest cas.
1: Mira, un Laura Escanes.
0: Totalment, però pareix una opinada.
2: No, a mi m'agrada. No, jo, per exemple, ara que jo també faig contingut a xatxes a un altre nivell que en Laura Escanes, per suposat, a mi sí que m'agrada posicionar-me, però redirigint el meu altaveu cap a en els entesos, en aquest cas en el cap de l'habitatge, no?
0: L'objectiu de la protesta era pressionar Pedro Sánchez, que assistia a la gala de La Vanguardia, perquè aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, i la mateixa Maya es va encarregar de fer arribar el missatge que s'estava proclamant des del carrer al president del govern espanyol, i ella va pujar a l'escenari a recollir el guardó i va aprofitar per entregar-li directament una cartolina que simulava aquest decret. Per tant...
1: Que també és un xoc de mons curiós, si més no, perquè els premis aquests, amb la gent que hi va, amb les autoritats que hi ha presents...
2: Molta corbata i de com una Maya, que és com una pedorra en els millors dels sentits, evidentment, no?
0: Juli, fem una cosa, tornem a connectar d'aquí una estona a veure si han començat a arribar protagonistes, perquè entenc que estan citats a partir de 2:15 i que encara no ha arribat ningú, no?
5: Home, ningú no diria, perquè de moment el que hi ha són moltíssims fans de La Travessa, Roger. Això sí que t'ho diré. La plaça aquesta del Museu Marítim està petada de gent que espera per entrar i per poder veure aquesta premiere, aquesta estrena de La Travessa 3, que en Marc Andreu i jo també tenim moltes ganes de veure. I si arriba alguna de les nostres protagonistes, t'ho faré saber.
0: Perfecte, doncs va, tornem a connectar d'aquí una estona. Fins ara.
5: Fins ara.
0: 2:02:15. A tot això, avui també hem rebut missatges al 677-27-1058 d'oients preocupats per la Maria Pombo. Ens diuen: bon dia a tots, no sé si esteu al cas, però el cap de la Maria Pombo, de nom Pluto, ha desaparegut fa ja uns 4 o 5 dies i no l'han trobat encara. Segons explica ella, han fet totes les recomanacions que li han fet per buscar-lo i res. Ella està bastant afectada, us passo la captura de pantalla que estan fent circular totes les amigues, amics i família de la Maria. Molts petons a tots. Què en sabem del Pluto, Marta?
1: Ara ens posarem seriosos parlant d'això,
0: sí,
1: perquè
0: home,
1: normalment
0: jo faig
1: broma també, quan toca parlar de la Pombo, que m'encanta que hi hagi polèmiques, però aquesta vegada és un tema que ens sap molt greu i ho diem de tot cor. I va ser diumenge que es van encendre totes les alarmes perquè la Maria va publicar un Instastories fent saber a la seva comunitat que la mascota de la casa, que és en Pluto, que la gent que segueixi la família el coneixerà de sobres, en Pluto el gat portava 4 dies desaparegut. Llavors la Maria explicava que això era molt estrany perquè aquest gat es veu que és molt casolà i que per tant això de sortir a passejar per la zona no acaba de ser la seva activitat preferida. Si algun cop sortia puntualment, ella explicava que de seguida apareixia a la porta de casa o alguna finestra que de seguida volia tornar a entrar al domicili, no? I llavors la Maria també donava detalls d'en Pluto així com més pràctics per si la gent se'l trobava, com que porta microchip però no culleret perquè no es deixava, que sempre ho havien intentat i el gat no s'havia deixat mai, i que han omplert la zona del barri de cartells per veure si algú el troba. I la Maria deia que estava absolutament trencada, literalment, obro cometes, porto dormint amb ell 9 anys i aquests dies estan sent una agonia. Llavors, la Maria va publicar una altra Instastories explicant el que en principi havia de ser una bona notícia, i és que la família ha adoptat un altre gat. O sigui, van rebre un nou integrant a la família fa cosa d'un mes, i que encara no ens ho havia explicat a nosaltres, els seguidors, però que tenia pensat presentar-nos el nou integrant aviat, que estava recopilant imatges perquè fos un post bonic, etcètera, etcètera.
0: Per tant, van coincidir aquests dos gats.
1: En Pluto i aquest nou gatet, que encara no sé com es diu, van arribar a conviure unes setmanes, i es veu que estaven enganxats, que es portaven molt bé l'una sobre de l'altra, i ens ho ensenyàvem una foto moníssima dels dos mixets a través d'Instastories. Però llavors la Maria seguia explicant que ara se sentia molt culpable, perquè es veu que en Pluto, el gat, diguéssim, vell, el més antic, va desaparèixer quan van canviar el seu sorral de tota la vida per un de millor i de més gran.
0: Ostres.
1: Com si aquest canvi hagués estat per ell un gran trasbals, una cosa que estava acostumat.
0: I va decidir fotre el camp.
1: No ho sap. I llavors ella deia, ho confessava així, potser no hi té res a veure, però ara mateix no puc evitar donar voltes absolutament tot. Si algú ha viscut una situació similar, m'encantaria llegir-vos. Llavors, Jaume, no sé si tu... Clar, tu tens una gata?
2: Jo tinc una única gata extra casolana, mai surt ni per sa finestra, però aquí per lo que descriu, jo tinc una gata que se diu Aramis,
1: per en honor a Aramis Fuster.
0: Molt bé.
2: A tot això m'agrada recordar-ho sempre, en Aramis Fuster és de Berga, que és una cosa que la gent no sap.
1: Sí.
2: Bé, però tornant a lo del gat, és que desconec moltíssim, primer, perquè mai li... O sigui, ella li va canviar sa caixa de caques, perquè mos entenguem.
1: Exacte, allà on fan les seves necessitats, no?
2: Jo mai li he canviat els tipus d'arenes, ni sa marca, no hi ha hagut cap trasbals per a sa meva gata en aquest sentit, però a part és que sa meva no surt ni per sa finestra, i per lo que entenc, en Pluto sí que fa alguna sortida o petita.
1: Molt puntual, no sempre, Jo entenc que li agradava molt estar dins de casa. No ho sé. Llavors, ahir dilluns, les seguidores de la Maria li demanaven si hi havia novetats en la desaparició d'en Pluto, i ella va contestar amb 9 Instastories, aquesta vegada en vídeo.
7: Chicos, que estéis preguntando que si hay novedades, y las novedades que no hay novedades, que es algo que me... no sé, estoy en casa y lo único que me hace es llorar, así que estoy venido ahora. Es que cada vez que hablo... En fin, que no hay novedades. Y que estamos saliendo por las noches con linternas, todas las mañanas.
1: Jo crec que mai l'havia vist així.
2: Jo tampoc.
1: Ni parlant de la seva malaltia, ni...
0: Totalment, jo la veig molt trencada i en algun moment em pot arribar a semblar com frívol perquè jo no he tingut mai animals.
1: Clar,
0: ni he tingut mascotes.
1: Pensar...
0: I llavors penso, què li passa a la Maria Pombo? I quan veig que és per un gat, penso...
1: Et costa connectar amb aquesta emoció.
0: Dic...
1: Bueno, per ella és com...
0: No, absolutament,
1: la
0: i la gent que té gossos i gats...
1: No,
0: no sé si perdessis l'Aramis ara, si també quedaries com...
2: No, seria
0: perquè forma
2: terrible,
0: part
2: quan
0: de la família.
2: Quan hem tingut algun problema que hem hagut d'anar al veterinari, perquè a més els gats, fins que no estan molt, molt, molt malament, no donen avís físic de que estan tan malament i has d'anar quasi d'urgències en el veterinari.
1: O sigui que aguanten.
2: Són com molt autosuficients, inclús amb el sofriment del dolor, perquè mos entenguem, no? Es queda ser molt angoixant, perquè a més no és que estigui passant per un dol... toca en fusta de que no sigui així, però de que en Plutó s'hagi mort. És que està desaparegut i és aquesta angoixa diària de no saber on pot estar i si pots fer alguna cosa, no?
1: Sí. Totalment. I llavors la Maria explicava també què és el que la fa patir més de la desaparició d'en Plutó.
7: Claro, lo que más me jode es que es un gato supernormal. Es que claro, la gente lo ve por la calle y se cree que es un gato callejero. Y lo que más desearía con todo mi corazón es que alguien lo llevase a un veterinario para que con el chip no se amasen. Y me agobia un montón que esté pasando las horas y que no venga, empiezan las lluvias y... En fin, qué novedades. Y que gracias a todos vuestros mensajes, todos los tips que me habéis dado de sacar el arenero fuera, lo hemos hecho en el arenero antiguo, que gracias a Dios no lo tiramos, y lo hemos dejado fuera, pero... No sé.
1: La fa patir molt, que és un gat que sembla així de carrer, que la gent pot pensar que viu al carrer, aleshores que no s'hi acosti...
0: Clar, que passi desapercebut,
1: exacte,
0: no
1: que la gent no s'hi fixi. Mm. I que han provat de posar aquest sorral que dèiem fora, l'antic, per veure si serveix de reclam perquè ell torni. Mm-hmm.
0: I com és aquest gat, per reconèixer-lo?
1: Doncs és un gat dels més típics, saps? D'aquests que són tigrats, que tenen ratlles, pèl curt, ulls clarets, així com marró gris, el típic gat amb ratlles fosques, molt mono. I la Maria va compartir unes quantes fotos d'ell. Detallava també que té les pupil·les dels ulls asimètriques i que gairebé, això no ho sabia jo, no té dents perquè les té trencades.
2: Ah, sí?
1: No ho sé. Això és el que explicava la Pombo. També explicava com és de caràcter, que és molt afectuós però també molt espantadís. I que si algú el troba, que per favor, que l'agafi. Que és completament inofensiu, que el porti al veterinari, que la contacti urgentment a ella o a tota... Aquí comença a dir que a tota la gent de la seva família, en Pablo, que és el marit, les germanes, la Marta, la Lucía o la Gabriela. O deia ella, literalment qualsevol persona del meu entorn. Jo he anat seguint les seves xarxes, avui ella ha anat fent vida de shootings i d'altres històries que té per feina.
0: I que no ha aparegut,
1: en
0: Plutó.
1: I ha acabat afegint unes stories fa 4 hores dient que encara no hi ha novetats, que gràcies per tota la gent que s'està interessant i que la vol ajudar, però que de moment no l'estan trobant. Des d'aquí esperem que aparegui aviat.
0: Esperem.
2: I jo he de dir, o sigui, ara no vull frivolitzar ni semblar que m'enric d'en Plutó i la seva desaparició, esperem que torni aviat, però tornant en el debat d'abans, sé que sóc molt contradictòria i crec que ho estem sent totes perquè és com complicat, però me resulta estrany que una influencer tan important, quan hi ha una injustícia personal i individual, se reactivi tantes xarxes, però amb el tema de l'habitatge no se pronuncia en absolut.
1: Mira, ella no ha fet cap stories de la Mari Carmen, per exemple.
0: Però és que ella pensa molt diferent, no? Segurament, al que s'està defensant en aquestes mobilitzacions.
1: Però justament és un tema aquest que la Juliana ja explicava, que l'ultradreta també s'està apropiant.
0: Del relat, també. Mm. Bé, passen 6 minuts a 2:15, fem una pausa i en menys d'un minut tornem fins al Museu Marítim per saber com avança la premiere de la Travessa VIP.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Juliana Canet, bona tarda de nou.
5: Bona tarda, com aneu, guapíssims?
0: Molt bé, com està l'ambient? Ara sí que veig que estan arribant ja els convidats, eh?
5: Efectivament, els primers convidats ja estan apareguent, són els participants de la Travessa VIP, estem veient els teus millors amics, Roger, els tiets,
0: ai,
5: que són
0: monos.
5: Els primers que han passat per aquesta catifa, i després també tenim la Neus i en Jair, és a dir, de moment tot cares amigues i cares amables, els estan fent una mica de fotos.
0: Val, ens hem d'imaginar el fotocall, no?, atenent els mitjans.
5: Efectivament,
0: ara.
5: Estan aquí ara al fotocall fent-se fotos i fent-se els guapos, la qual cosa els hi surt molt bé, perquè quan ja tens aquesta bona genètica de casa... Escolta, una cosa molt important que s'està comentant aquí entre bambalines és que uns dels convidats VIP que hi haurà aquesta nit és la família Cobercí.
0: Epa.
5: Amb excepció d'en Pau, que ja perd poder una mica la gràcia.
0: El
5: també,
0: pare, no?
5: És
0: la
5: aquell
0: mare,
5: moment de la independència.
0: I la germana, que és la Irene.
1: El meme.
5: Sí, és una mica el meme aquest de la senyora de la independència. Però bé, si voleu ara podem intentar enxampar-los o què, Marc Andreu? Però estan amb la Selva, no?
1: La família ja Cobercí.
5: La Clàudia Fuertes de la Selva. Bueno, mira, jo us agafo i ja està. No, aquí tenim la Neus i en Jay.
0: Van espectaculars.
1: Que guapos.
0: Hola,
1: què
0: tal? Van guapíssims.
5: Van molt i molt guapos. Us estan dient a la ràdio que aneu a... Crec que mai us havia vist tan arreglats.
10: Ens hem arreglat bastant,
1: sí,
10: eh?
1: Sí, ens hem arreglat molt, pels Gaudí.
10: La Neus va guapíssima. Jo vaig a home hetero estàndard.
1: Ostres, em l'he comprat, aquest mono?
5: No, un mono de color bordeus, llarg, preciós, amb una escota espectacular.
1: Mercat de Tordera.
5: Ben doncs fet. Vas guapíssima amb uns talonarros espectaculars. Nois, heu vist ja alguna cosa d'aquesta premiere, primer episodi?
10: Sí.
1: Sí, el primer capítol l'hem vist.
10: Hem vist el primer capítol i no defrauda.
5: Us agradeu vosaltres?
10: Jo no m'agrado mai, però la resta estan estupendos.
1: La gent està molt guapa.
10: Molt guapa.
1: Nosaltres fem el que podem.
10: Hi ha gent molt guapa, la travessa és molt important. Tant saber-ho, gent molt forta. Bueno, i el tiro guaient, què coi?
1: Ja... Que no li afecta l'aigua, eh? Se surten de l'aigua i són sirenes.
5: En canvi, tu diguéssim que l'aigua et mereix a tenir tant.
1: O sigui, jo ja vaig dir des del principi que jo i l'aigua no som amics. A mi em van dir, és a Mallorca, i vaig dir, puc desapuntar?
5: Al final no vull anar a la travessa.
10: No vol anar. A la Neus li passa una cosa amb l'aigua, que és que només que li caigui una gota als cabells, queda automàticament tota rinxolada, sembla una altra persona.
1: Sí, és horrible. O sigui, l'aigua no...
5: Escolta, esteu nerviosos perquè avui jo ja he anat veient que heu anat fent cosetes la colleta d'amics de la travessa, però clar, la colleta d'amics, no tota la travessa, i avui al final hi haurà retrobaments amb tots els concursants.
10: Sí, nervis no, ganes.
5: Il·lusió fins i tot?
10: Punt d'il·lusió, punt de pell de gallina, poder, de veure gent.
1: Sí, sí, sí, a mi m'agrada retrobar-nos.
10: A la Neus li agrada la gent.
5: Guanyeu vosaltres?
10: No t'ho podem dir perquè hem de pagar molts de cèntims a TV3. No puc dir res.
5: Bueno, nois, que vagi molt bé, molta sort, tenim ganes de veure-us i penseu que per nosaltres seguiu sent els nostres guanyadors, veurem què passa.
10: Això és l'important.
1: El cor. Guanyadors al cor, sempre.
10: Guanyar-nos el cor de vosaltres.
1: Dels oients, perquè no surti.
5: Bé, seguirem veient qui més apareix per aquí, perquè ara mateix tenim els tiets ben segrestats per la Clàudia Fuertes de la Selva.
0: Han arribat tots junts, Juli, els concursants, o cadascú amb el seu cotxe?
5: No. Ah, això no t'ho sé dir, nens, hem vingut amb autobús.
0: Bueno,
5: això encara
0: dir,
5: no he tingut temps d'enterar-me'n.
0: Que van arribant per separat.
5: Van arribant a comptagotes, però jo em penso que els tenen ja, en alguns almenys, tancats, diguéssim, en una sala i els van deixant anar, perquè abans he vist en Jair que anava amb unes bosses i que ja corria per aquí, bastant abans de passar per Catifa Vermella. O sigui que entenc que alguns ja estan aquí des de fa estona i que senzillament aniran apareixent. Comencen, ja et dic, per aquests noms més nostrats, no? Un Jair, una Neus, uns tiets... Veurem quan arriben els Casses.
0: Clar, també serà interessant, a veure si podem parlar amb els Casses, amb la Sheila i amb el Christian.
5: Et recordo que per mi ells són cares amigues, perquè jo els vaig entrevistar ja a Mallorca i són encantadors a uns nivells espectaculars.
0: Això com funcionarà, Juli? Després de la catifa, entenc que hi haurà una projecció aquí entre telespectadors i els protagonistes mateixos en una sala.
5: Efectivament, això és, hi ha una sala molt grossa i ja preparada perquè després puguin veure tota aquesta gent al primer episodi. Tota aquesta gent són els concursants, els seus amics, tots els senyors Trescat, la Laura, el seu nòvio i tots els fans de la travessa que han volgut acostar-se fins aquí. I després també estem veient alguns exconcursants de la travessa. He vist, per exemple, la Clara Miret, la Torroneta, guanyadora de la primera edició. Que venia molt i molt guapa. Vull dir que també, clar, entenc que per als concursants anònims de les altres edicions avui és un dia important.
0: Clar, de retrobaments també amb l'equip i tot això. També em faria molta gràcia veure si podem parlar amb ells, en Miquel i la Raquel Sans, que per mi són com una de les parelles de preferits pel públic en general, de veure com ho fan en aquesta travessa. Que en el tràiler, bueno, jo he vist unes imatges de la Raquel caient. Les heu vist vosaltres, aquestes imatges?
5: Bé, ja sabeu que la Raquel es va lesionar.
2: Sí, certament.
1: A veure, tu has d'intentar quadrar les coses que han passat amb les coses que pots intuir. Però... Hi va haver uns dies que la Raquel no va presentar el TN.
0: No, correcte.
1: Vale.
0: Però que hi ha una caiguda, jo crec que és el primer capítol, o en almenys en el tràiler que han avançat, que crec que té una caigudeta la Raquel.
5: No
0: sé si és la gran caiguda.
1: No sé si és la gran caiguda.
0: Val, i està muntat.
1: Sí, només una mica d'ensurt.
5: Però que es va cardar una nata que flipes i es va fer molt de mal, pobre, això és verídic, perquè va haver de demanar la baixa, vull dir que pobre, li ha costat recuperar-se, sí, i tot sí. Així, ella no se n'empenedeix gens, diu que s'hagués presentat mil milions de vegades en aquesta aventura i que ha estat una experiència que ella explica que li ha canviat la vida. Tu imagina't quina intensitat, és que a mi em fa un fomo horrible, jo m'ho estic passant malament cobrint aquesta catifa.
1: I d'aquí el títol de la cançó dels tiets i en Miqui Núñez. Raquel Sanz.
0: Sí, va avançar la Juliana, que no sé si avui sonarà, m'imagino que sí, no?
5: Hem sentit sempre o hem crescut amb la teva veu. Fa alguna cosa així. Avui els hi ha, a veure si la canten ara els tiets, intentaré enganxar-los.
0: Perquè què, no els tenim, ara? M'estàs dient amb això?
5: És que estaven tiets? Segrestats pel senyor Trescat, perquè volien, han prioritzat com sempre la televisió, això va així, nen.
0: Vale, mira si els podem tenir i si no, connectem d'aquí una estona.
5: Som-hi. Ara us he volgut ensenyar una mica la sala aquesta on faran la projecció, que també és molt xula, perquè és veritat que el Museu Marítim impressiona molt, és un espai molt gran, i és tota aquesta arquitectura molt endiloquent, molt medieval, i realment el senyor Trescat crec que tenia raó quan va dir que aquest és l'esdeveniment més gros que ha muntat fins a dia d'avui per presentar un programa.
0: Jo he d'imaginar la Juli amb tots els aparells de la ràdio, el micro, els auriculars, caminant com una boja.
2: Caminant com un Museu Marítim. Però és que està a l'aeroport de Palma.
0: Sí.
2: Està fotent unes caminades
0: la gent i ara s'acosta el protocol.
5: Podem parlar amb els tiets ara que estem en directe?
0: Molt bé, demanant permís.
1: Que educada la meva
5: nena. Espera, que estan parlant amb el Telenotícies i després els enxamparem nosaltres. Aviam què ens poden explicar.
0: Uns tiets que poden ser la sorpresa d'aquesta edició, eh?
5: Home.
0: O no? Per mi no, no. Però hi ha gent que hi creu molt amb els tiets.
5: Bé, al revés, Roger, per tu sí, és a dir, facin el que facin, només que aconsegueixin no marxar els primers, per tu ja serà una sorpresa.
0: Per mi és una victòria, sí, perquè per mi el primer dia...
1: Serà derrota personal, perquè t'hauràs de menjar les teves paraules i et vaig dir, l'acompanyament el pots triar, una mica d'amanida o amb patates?
0: Exacte, doncs mira, patates a triar.
5: Ole. Què voleu que els hi pregunti, família, els tiets, quan els tingui ara aquí al davant?
0: Home, doncs això, si estan contents amb el paper que han fet. No cal saber si han arribat molt lluny o no.
1: I pregunta'ls si guanyen i endevina les cares que fan.
5: Mira, jo només us diré que els dos van molt elegants, han optat per una mica de polo, una mica de pantaló de traje, els porta fins i tot una americana, i tot i així els peus hi porten bambes. I fins i tot intueixo que la bamba que porten Xavier Coca poder és inclús la que va fer servir per la travessa, perquè les veig molt esportives. Nois, espereu un moment. No, un moment que estem en directe. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
0: Espera.
5: Perdoneu que ens estan renyant. Esteu contents amb el vostre paper a la travessa?
11: Molt contents.
0: Molt, eh?
5: Ho diuen amb un somriure, Roger, un mare somriure de cofois i de trapelles.
0: Poseu les patates al forn.
12: Sí, realment. A veure, anàvem a passar-nos-ho bé i això es va complir. I avui més, estem veient moltes cares conegudes per aquí.
1: Fan una cara de guanyadors.
5: Diuen que feu molta cara de guanyadors i és veritat. Però sobretot jo crec que feu cara d'il·lusionats, perquè vosaltres una festa major i un moment de comunitat sempre el gaudiu com a bons nois de molt de Mataró i molt dels vostres, i avui es nota que el que més gràcia us fa d'això és el retrobament.
12: Sí, que realment és un retrobament una mica fictici, perquè ens hem anat trobant quasi cada setmana.
5: No amb tothom.
12: No tothom tenia l'agenda disponible per trobar-se cada setmana.
5: Qui us heu anat trobant cada setmana? Tu, en Miqui, la Raquel?
12: La Raquel, en Víctor, la Laia, la Gador, la Carlota, no sé, una mica de tot.
5: I com fa la cançó de Raquel Sanz, que publicareu, entenc, molt en breu, si no pràcticament demà, poder, per l'estrena de la travessa?
12: Jo no sé d'on estrena la informació, però jo crec que no és certa, eh?
5: Hem crescut, nana, la teva veu.
12: No, has fallat amb una cosa.
5: Quina cosa?
12: Sortirà demà.
5: I quan surt la cançó?
12: El què? Quina cançó?
5: No és una
1: Mira,
5: cançó?
1: Mira, hi ha prou, eh?
0: Sí.
5: Poder sortir avui?
12: No, avui no sortirà res.
5: Avui no, per lo que sigui, no us va bé.
12: Avui estem aquí tranquils, ja, si ha de sortir algo ja sortirà d'aquí unes setmanes.
1: Juli, pregunta'ls si tenen alguna cosa a dir-li a en Roger.
5: Teniu alguna cosa a dir-li a en Roger?
0: Que mirin Roger, els ulls i m'ho diguin.
5: Que el miris als ulls i li diguis.
12: Roger, vés comprant sabó per rentar-te la boca. És broma. Però sabem que no confiava gens en nosaltres
0: gens,
12: i crec que hem fet un bon paper.
0: Mira,
12: et sorprendrem.
0: Molt bé, per tant, no són els primers eliminats.
12: És en castellà, però en boca cerrada n'entren mosques.
0: Doncs no entrarà res aquí.
5: Déu meu, bueno, De moment, nois, a mi m'esteu donant bastantes pistes, o sigui que us deixo marxar perquè no sigui que us passeu de xulos i al final hagueu de pagar el preu per haver xerrat de més. Que vagi bé, guapos, molta sort. Bé, ells fantàstics, com sempre, i radiants. Roger, em penso de veritat...
1: Jo crec que guanyen,
5: em penso de veritat que t'enduràs un disgust.
0: Sí, no.
1: I una cosa, jo... Van ser els meus guanyadors, eh? Aquí va haver una porra fa molts mesos.
0: Tu has apostat sempre molt per ells.
1: Perquè jo he tingut un molt mal inici de curs a nivell intuïció bruixil, però estic remuntant, eh? Tinc aquesta sensació ara.
2: Jo no tinc gens d'informació, però sempre s'ha dit de Laura Escanes i així que els tiets han format part, una part primordial d'aquesta edició de la Travessa VIP i que han ajudat a que fossin una pinya...
0: Fora de càmeres,
1: sí, sí,
0: a crear...
1: Sí, cohesionador.
2: Tot això indica, per mi, intuïció, que no són els primers eliminats, però tampoc els segons. Vull dir que deuen estar fins gairebé a la final, no? Si ells han fet com a tot aquest nucli familiar.
5: No ho sé, però és veritat que se'ls veia una cara de satisfacció, una cara entremaliadura, els hi brillaven els ulls. Això com a mínim deu voler dir que s'ho han passat molt i molt bé.
0: La Sheila i en Christian deuen anar al seu aire, arribaran quan els hi vingui de gust, ja no parlem de la Goico, no? No sé a quina hora estaven citats, tampoc.
5: No sé pas a quina hora estaven citats, em penso que a partir de mitja tots els concursants, però és veritat que aquí de moment el que hi ha és una cua d'influencers locals i estatals que volen passar per la... Bueno, i que han estat convidats a passar per la catifa vermella. Hi ha un noi ara fotent aquí trucs de màgia, etcètera, vull dir que no fa pinta que hagi d'aparèixer en breus.
1: I en Joan Verdú? On el tenim?
5: En Joan Verdú de moment no apareix, perquè suposo que farà una aparició estel·lar juntament amb Laura Escanes, que sí que sabem que serà l'última de trepitjar aquesta catifa vermella, que ja us ho haurem d'explicar demà.
0: Val, Juli, fem una cosa, com que encara ens queden uns 10 minutets, si en qualsevol moment apareix una d'aquestes cares que ens interessen moltíssim, obres el micro i entres directe, val? I intentem parlar amb ells.
5: Ja t'hem entesos. Perfecte.
0: Doncs va. 11 minuts i les 7... Aprofitarem, Jaume, per parlar novament d'en Ferran Torres, perquè aquests dies se l'estan parellant amb la tiktoker Fabiana Sevillano.
2: Sí, tot va néixer a una festa que s'ha de fer ara fa una setmana a Madrid, una festa exclusiva amb diversos jugadors de la selecció espanyola. Com recordareu, en Ferran Torres va fer una entrevista en El Hormiguero d'en Pablo Motos el dilluns passat, una entrevista bastant vergonyosa, no?, que la vàrem comentar. I en acabar va dirigir-se a una discoteca madrilenya amb diversos companys de gremi i algunes amigues selectives.
1: Que bona aquesta cançó!
2: És boníssima, s'ha de reivindicar més.
0: Sí, que no, no?
2: M'agrada, no? Bé, entre aquestes convidades selectes, l'empresària de la nit Titanati, que mai falla enlloc, ja ho sabem.
0: Mira.
1: Ahir, la comitiva del que no surti d'aquí que va anar a veure La Bola Negra als cinemes, es va trobar la Titanati, cara a cara. I et diré més, vam intercanviar més de 3 i 4 paraules.
0: Vam estar parlant una estoneta perquè vam haver de fer cua junts i estava ben bé darrere nostra.
2: Perquè ella també anava a veure La Bola Negra.
1: La Bola Negra, sí.
0: Amb una amiga, em sembla que hi anava.
1: Amb una altra noia.
0: I vam estar parlant una mica també en general de Barcelona, del món de la nit.
1: De la festa, dels famosos.
0: Dels locals que li tanquen i llavors els tenen
1: a obrir. A veure què has d'explicar, que potser ho vam parlar amb
2: ella. Jo m'estranya, però jo pensava que ella només anava al cine a sessió matinal, aquestes de nois, que és a sort que ella no fa feina, perquè la nit és la seva franja laboral. Bé, ahir lliurava.
0: Ahir, sí, tampoc era molt tard, eren
1: no,
0: les 7.
1: No, era vespre, sí.
0: A les 9 era fora.
2: A les 7 ella se maquilla per començar a fer feina.
0: Exacte, comença el dia.
1: Ella és un mussol.
2: Exacte. Bé, en aquesta mateixa festa també hi havia l'influencer Fabiana Sevillano, amb més de 2 milions de seguidors a TikTok, i que després presentaré millor. O sa també TikToker d'esports Sofia Anyway, una noia mitjanament popular que en acabar sa festa va penjar un story Instagram per als seus millors amics, és a dir, un vídeo amb un visionat molt limitat, només per 10 persones. I ella explicava com havia anat sa festa i qui havia estat amb en Ferran Torres.
13: Fabiana Sevillano se ha comido la boca.
5: Con Ferran. Con Ferran. Oh, Ferran.
13: Esta información que os estoy dando en exclusiva.
5: Exclusiva. Ni Javi
13: Hoyos llegó tan lejos. Fabiana Sevillano llevaba toda la noche roneando con el Alex Baena y de repente sí ha ido a una esquina y porque hemos ido a saludar al DJ y hemos visto un microsegundo cómo se comía en la boca. Microsegundo, porque no ha sido más.
5: Literal.
0: Microsegundo.
2: En Sofia Anyway va declarar que en Fabiana Sevillano i en Ferran Torres s'havien menjat sa geniva dins aquella discoteca i tot pareixia apuntar que era una informació realista, ja que l'intenció de Sofia Anyway en cap cas era filtrar-la i guanyar notorietat.
1: Com se li filtra, doncs, que és algú d'aquests 10?
2: És que ella ho va compartir entre 10 amics, que això ho sap en Javi de Hoyos i ho vaig traslladar, que només eren 10 amics, i algú d'ells la va vendre compartint el vídeo en públic. A més, crec que tot ho fa encara més gros si si sabeu que després de Sofia Anyway, quan se va filtrar el vídeo, se va treure les xarxes, perquè jo crec que estava molt en contra de que això se filtrés, no? Però aquí la gran pregunta que molts se deuen estar fent, i crec que tu també, Roger, te l'estàs fent, és qui és na Fabiana Sevillano?
0: Va bé que m'ho expliquis amb aquest...
1: Que mai... Ha sonat aquesta cançó quan es parlava de Fabiana Sevillano.
2: No, sóc el primer.
1: Jo crec que sí.
2: Algú havia de posar la primera pedra. Bé, na Fabiana Sevillano és una tiktoker sevillana de 24 anys que encaixa en el rol d'influencer de lifestyle perquè resumidament penja vídeos de ball, de ballaruga, viatges i maquillatges a les seves xatxes.
14: Hola, niñas. Hoy vamos a hacer un lip combo nuevo. Ya llevamos 3 días haciendo esto. Hoy vamos a tirar por otro formato y voy a utilizar uno de los rotuladores. Tengo entendido que ya tienes como que difuminar rápido, porque si no, se queda muy fijo, ¿vale? Es que está guapísimo, de verdad. A mí me encantan estos lip combos y brillantosos.
2: S'ha fet molt reconeguda en els darrers anys per els seus conflictes amb sa també tiktoker Lola Lolita o per haver participat a sa darrera velada de l'any d'aquest juliol, que és aquesta competició de boxa entre celebritats digitals que organitza Nibai Llanos. I de fet, na Fabiana Sevillano va ser una de ses que va provocar sa polèmica caiguda dels influencers que se va donar aquest estiu, ja que en ple agost na Fabiana se queixava del seu excés de feina i que ella només tenia un mes de vacances quan la gent se suposa que en té 3.
14: Después del after de la velada, no volví a mi casa. O sea, la velada fue el 25 de julio, estamos a 3 de agosto, yo no he pasado por mi casa. O sea, mi madre me pregunta dónde estás, con quién, qué haces, cómo andas. Yo estoy fluyendo. Yo estoy fluyendo porque la gente ha tenido 3 meses de verano, como todos los años, pero yo tengo un mes, pero yo en este mes me estoy desconociendo.
2: És gros, lo desconnectats que viuen els influencers, sobretot de lifestyle, que se cregui que tenim 3 mesos de vacances la resta de mortals.
1: És en aquests moments que penso, tant de bo no tinguessin internet, no?
0: Sí, hi ha coses que val més.
2: I tant de bo tu no tinguessis mòbil, no? Exacte. Per veure aquestes misèries.
1: Seria per la finestra.
2: Bé, com deia, la influencer Sofia Anyway havia filtrat sense voler que en Ferran Torres i na Fabiana Sevillano s'haurien morratjat en aquella festa. Idò bé, sa boia de neu s'ha fet tan gran que na Fabiana Sevillano, ha contestat. Ja vos dic que no ho ha fet amb un burofats, ni amb un comunicat oficial, ni amb una carta formal publicada per la revista Hola. Ho ha fet com se fa en 2026, perquè ha escrit a l'oracle rosa, que és en Javi de Hoyos, per tal de que ell faci de colom missatger.
15: Fabiana Sevillano i Ferran Torres, ¿qué está pasando? Le he preguntado a Fabiana y os voy a dar ahora la versión de Fabiana, lo que ella me ha dicho. Ella me ha dicho que esto es absolutamente falso, que ella no conoce de nada a Ferran Torres, que en todo caso alguien la puede haber visto ir a saludar a Alex Baena porque tiene amigos en común, pero que a Ferran no le conoce absolutamente de nada, que está flipando con toda esta historia y me recalca que es mentira. Esto es lo que me dice Fabiana Sevillano.
0: Per tant,
2: no sé què em pensa. Jo tinc sensació que sí que hi ha hagut alguna...
1: Jo crec que també.
2: Besada, robada a meitat de nit. A més, na Fabiana té privilegi de saber que a una festa on hi ha futbolistes mai hi ha mòbils. Per tant, no hi ha imatge d'aquesta suposada besada, no? I recorda'm, no, Sofia Anyway no volia filtrar aquesta informació de forma activa i explícita i conscient. Per tant, això ja me denota que probablement sí que és certa aquesta informació. L'explicava entre amigues.
0: 5 minuts i arribem a les 7. Fem una última ullada al Museu Marítim de Barcelona, a la catifa vermella de la premier de la Travessa VIP. Ha passat algú destacable, Juliana, mentrestant?
5: Mira, han anat passant la Carlota Bruna, la seva companya Gador, que fan equip a la Travessa, i també els esportistes, en Víctor i la Laia, que per mi ja són part de la família. I ara estan posant plegats la Rais i l'Arnau París, juntament amb el xocolater, amb el mestre xocolater de fer, en Lluc Closelles, de la teva zona, Roger, exnòvio de Martina Puigverd, que n'hem parlat molt també aquesta temporada. Deixa'm dir, sobre el tema de la Fabiana Sevillano, disculpeu que us estava escoltant, que 100% es van embolicar, i ho diu totes les persones que van treballar en aquella festa, totes les persones que la van organitzar. Vull dir-te que ella ja ho pot negar, però això ja ho diu Laura Fa, que els famosos sempre menteixen.
0: També diré que un micropetó, no sé si es pot comptar com a... No? Un microsegon, diu que va ser, no?
2: Escolta, a mi ja me resoldries el meu malestar personal amb la meva vida sexo afectiva tristíssima.
0: Perfecte, doncs així...
1: Una menjada de boca compta.
2: Sí. Vale.
5: I pel que fa a la resta de noms de gent que va apareixent per aquí, de moment res, estan passant tot d'influencers espanyols que jo no coneixo i que estan convidats, per la resta no
1: demà no fem ressenya de què ens va semblar la bola negra?
0: Jo crec que sí, no? Perquè
1: demà, ens ho demana sí. La gent.
5: Demà fem programa de cinema, Marta, perquè hem de parlar de la bola negra, hem de parlar de què ens ha semblat, què ens han semblat aquests primers episodis de La Travessa i de les declaracions que ens acabin de fer els famosos d'aquí.
0: Que m'ha sorprès molt que avui l'Alberto mira a la tarda aquí a l'estudi fa una estona dient que no li ha agradat gens la pel·lícula, no? Que s'esperava, bueno, tenia moltes expectatives.
1: Sí que reconeix que hi ha escenes boniques, que sí. Està ben feta, que és molt poètica i que és bella, però que no l'ha commogut. Escolta'm, això és molt personal.
0: No, doncs demà comentarem a veure què ens ha semblat també. I tu, Jaume, quan tens previst veure-la?
2: Jo la veuré demà després del programa.
0: Bueno, doncs ja ho comentarem, sí. Quan l'hagis vist.
2: Anem per parts.
0: Juliana, demà acabarem de sentir els protagonistes que, bueno, que s'han presentat a l'hora que han volgut, però demà els sentirem aquí el que no ha sortit.
5: Perfecte, que vagi bé, guapíssims.
0: Que vagi molt bé.
1: Ara Tot Costa especial, 10 anys.
0: És veritat, especial 10 anys del Tot Costa.
1: Des del Museu d'Història.
0: Un programa especial. Tornem demà a partir de les 6.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez i el PSOE negocien a contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres. Sobre la taula, una data límit. Divendres és el dia que se celebra la sessió extraordinària del Congrés per validar els decrets de l'executiu. Inclouen mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Amb el simbòlic cas de la Mari Carmen ressonant encara als carrers, el president espanyol reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge.
2: Hemos escuchado, hemos actuado.

0: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya de Barcelona en defensa del dret a l'habitatge, seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Creuen que els decrets aprovats pel govern espanyol són paper mullat i demanen als sindicats d'habitatge que s'assumin a la protesta.
0: La Generalitat es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix a adquirir-ne mitges amb persones de més de 40 anys. Ho ha anunciat Salvador Illa al debat de política general. L'oposició, però, considera que són anuncis que no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i acusa el president de fer un discurs triomfalista.
1: Aquest dimecres es compleixen 2 mesos de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i el conflicte continua obert. Els veïns i les autoritats de la ciutat autònoma demanen agilitzar els tràmits per expulsar els migrants, mentre que el govern espanyol reclama un esforç a les comunitats per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats.
0: Gonzalo Suárez, Goya d'Honor 2026, ha mort als 92 anys. Entre les seves pel·lícules destaquen La Regenta, la sèrie Los Pazos de Ulloa o Remando al Viento. Va treballar amb Carmen Maura, Charo López i Hugh Grant, entre molts d'altres. Les pluges torrencials d'ahir van provocar inundacions i una jornada caòtica tant a les carreteres com al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
1: Els bombers van atendre més de 850 avisos en una jornada en què diversos municipis del litoral i prelitoral central i a l'Empordà hi van arribar a caure més de 100 litres per metre quadrat. A Barcelona es va tallar la ronda de dalt durant hores perquè s'havia inundat un túnel a la Vall d'Hebron i fins a 5 línies del metro van quedar afectades. Tot i que avui el servei es reprendrà amb normalitat, Xavier Flores, conseller de delegat de TMB, reconeixia a 3Cat Info que caldrà repensar algunes actuacions de la xarxa.
2: No es poder fer actuacions del reforç dels pous de bombament, poder evitar i treballar més aquest fons on han entrat, que tingui més dificultats per entrar o pujar algun dels nivells. Crec que hem de fer tots una reflexió de del que ens ha funcionat durant molts anys, però hem de fer introduir canvis i fer les millores que pertoquin.
1: A Gavà van rescatar una dona i el seu nadó de 5 mesos atrapats dins el seu cotxe després que els arrossegués una riera, i a Sant Cugat del Vallès molts veïns, especialment a la Floresta, han hagut de marxar de casa seva perquè l'aigua ha arribat a 1,5 metres d'alçada.
0: Esports, el Barça de bàsquet ha perdut a la pista del Dubai per 94-87 en un partit de la segona jornada de l'Eurolliga. L'equip blaugrana s'ha vist perjudicat per un segon quart molt dolent. Kevin Panther ha estat el màxim anotador del Barça i també del partit, amb 25 punts. El Manresa, per la seva banda, juga aquest vespre a la pista del Pau Grec en la primera jornada de l'Eurocup.
1: A la Lliga de les Nacions, la selecció espanyola ha golejat Croàcia per 4-1, la Lamine Yamal ha fet 2 gols i l'han triat MVP. El català Marc Pubill i el basc Nico Williams han fet els altres 2 gols. Fins a 5 jugadors del Barça han tingut minuts. A banda de Lamín, també han jugat Pau Cubarsí, Fermín, Pedri i Rodri.
0: En declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Joan Laporta, ha mostrat la seva preocupació per la possible lesió de Rafinha en l'amistós entre Austràlia i el Brasil. El Barça no ha informat de moment si hi ha lesió o no, i la Federació Brasilera, per la seva banda, només parla de molèsties.
3: Fins aquí les notícies.
4: Molt bon dia, matiners. Hem arribat ja al dimecres, meitat de setmana. Macià, posa'm una mica de música per ambientar la situació. Vosaltres recordeu la pel·li Pocahontas, no? Suposo, bon dia a tothom, eh?
5: Bon dia.
4: Benvinguts, benvinguts. Pocahontas, quan anàvem la canoa, i no irà Sant Lobau i Arbel al mar. Em vaig sentir així sortint de Barcelona. Perquè vaig veure tots els cotxes a la ronda de dalt, espero que no hi haguessin moltes complicacions de cotxes malmesos, i també a Badalona. No sé si heu tingut mai la sensació de que esteu a punt de flotar amb el cotxe.
5: No,
6: perquè quan vaig arribar a la feina no plovia. Quan vaig arribar a la feina no plovia, quan vaig marxar seguia sense ploure. Per tant, va passar alguna cosa entremig que vam explicar al programa, però...
5: Vaig
4: acompanyar una mica a Badalona i em va dir: no et preocupis, que Elias, mig metre d'aigua, eh? Em va dir: pensa que tot això es neteja pel cotxe, et quedarà el cotxe fantàstic per sota.
7: T'explicaran.
4: Esperem que poguéssiu tornar tots a casa com cal. Engeguem el programa.

0: Benvinguts al dimecres 30 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que després d'un dimarts de ruixats torrencials, avui el temps serà més plàcid. De bon matí hi haurà bancs de boira a les planes interiors i núvols a l'oest del país, inofensius. A la tarda tindrem estones de sol, però també algun ruixat al Pirineu, a les muntanyes de Prades i als ports. Les temperatures seran més altes. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Deltebre el sol sortirà a les 7:53 i aquí el dia durarà exactament 11 hores i 48 minuts.
0: Lara García també, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Albert Serra, director i productor de cinema, ha dit això en una entrevista al diari Ara. Haver convertit els joves en idiotes ho fa tot molt més avorrit. No sé què en penseu.
0: Les paraules de Serra que no ens deixen indiferents. Segur que té molt a dir-hi d'aquesta frase o sobre aquesta frase. Maiol Roger, molt bon dia, Maiol.
2: Molt bon dia. Millor no fer cap comentari.
0: Ah, no?
2: No, millor que no, perquè és que l'Albert Serra té molt talent per les frases, però a vegades també s'ha de reflexionar sobre si sempre hem de tractar els joves com a idiotes o no, perquè d'idiotes n'hi ha tot arreu. I hi ha un llibre que ho descriu perfectament, que és de Nucci Ordine, que diu que en qualsevol número de persones X sempre hi haurà algú que és un inútil. Per Veus? Tant, els joves, els adults i a qualsevol lloc.
0: M'anava bé el teu comentari. A partir de les 6 del matí, engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Mira, avui estarem al Parlament per parlar del debat de política general, perquè avui tindrem les rèpliques de l'oposició. Parlarem amb Josep Rull, amb la portaveu del govern Sílvia Paneque, Oriol Junqueras i una mica amb tothom qui passi per allà, per dir-ho d'alguna manera, recollint el pols de la política catalana. També anirem a Madrid per veure com s'està reaccionant el decret d'habitatge o els dos decrets que va proveir el govern espanyol. Parlarem amb el ministre Ernest Urtasun i també farem després secció de benestar animal a Mabel Insegura.
0: D'aquí uns moments, per cert, també recordarem una enganxada monumental d'ahir a Televisió Espanyola, Laura de la Uno, Mitjau Rondo i Míriam Nogueras. Ho escoltarem tot plegat. Aquest programa és un programa de novetats. Fa pocs dies que la tenim de col·laboradora amb les seves reflexions a Agnès Marquès i avui donem la benvinguda oficialment al Macià Closes, el nostre nou tècnic dels Matiners de Catalunya Ràdio. Prepara't, Macià, perquè a partir d'avui també jugaràs a la dada Maria. Prepara't, perquè aquí també hauràs de participar-hi. Bé, tal i com està tot plegat, us proposo una manera d'arrencar el matí i ho faig jugant i recordant que no hauríem de perdre l'essència dels nens i nenes que vam ser.

0: al matí, sens dubte, aquesta és una de bona, la de Inner Circle amb Games People Play. I és que el 30 de setembre de l'any 2020 va morir el creador de Mafalda, Joaquín Lavado, més conegut com a Kino. I en un món emmalaltit on em sembla una mala idea, no em sembla una mala idea, millor dit, recordar una de les moltes reflexions que ens va deixar una nena irreverent, inesperada, que plantejava i planteja interrogants en to d'humor i gairebé sempre resulten incòmodes les seves reflexions. Per exemple, l'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. L'ideal seria tenir el cor al cap i el cervell al pit. Així pensaríem amb amor i estimaríem amb saviesa. La Mafalda sempre ens fa falta i més en un món que viu moments molt complicats.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Que tancarem avui, ja 5 del matí, pràcticament 12 minuts. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormia?
2: Doncs mira, avui tenim una d'aquelles històries que té suc. Douglas Carter ha sortit aquesta matinada d'una presó de Utah, als Estats Units, després de passar-s'hi 41 anys com a culpable d'un crim que ara resulta que probablement no va cometre.
0: I a més, la manera en què s'ha desvelat tot plegat és sorprenent perquè crec que es podria haver fet abans, expliquem-ho.
2: Ara ho expliquem. El bo d'en Douglas ara té 71 anys i va ingressar a la presó quan en tenia 30.
0: Mare meva.
2: Carter, Douglas Carter, havia estat condemnat pel brutal assassinat d'una dona l'any 1985. La dona resulta que era la tieta d'un excap de la policia i això, ja veuràs, és bastant important per aquesta història. Ell sempre va defensar que era innocent i assegurava que la confessió que el va condemnar la va signar sota pressió policial. No només això, sinó que la sentència s'havia basat en el testimoni de dues persones que anys més tard van afirmar que havien mentit perquè la policia els ho havia demanat. Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí.
2: Ara el gir de guió s'ha tornat a analitzar unes mostres de sang trobades en una maneta d'una porta i a l'ADN del mànec d'un ganivet. I, oh, sorpresa, cap de les dues corresponia al bo de Douglas Carter. Ara l'han deixat en llibertat vigilada a l'espera d'un nou judici que se celebrarà l'any que ve. De moment, Douglas Carter pot reprendre el que estigués fent fa 41 anys, tot i que haurà de dur una turmellera. És a dir, que encara estarà
0: sota vigilància
2: policial. I també li impedeixen acostar-se a la família de la víctima, com si hagués tingut alguna cosa. I jo pregunto, surts de la presó després de 41 anys? I què és el primer que fas?
0: Home, jo em foto una cervesa.
2: Celebrar-ho, no?
0: Jo el primer que faria seria una cerveseta fresqueta. 40 anys tancat en un lloc per un crim que no has comès.
3: Et banyes al mar.
4: L'altre. Sí, estava pensant amb el mar.
0: Ah, sí?
4: Home,
0: sí,
2: jo te quedo una mica lluny, no?
0: Sí, és la que
4: va venir. Allà no li queda gaire bé. Miqueta. Pues a un riu de parlar.
0: Increïble la història, Àlex Bosch. Moltes gràcies. Va, fins demà. Adéu. Un minut, arribem a un quart de sis del matí. Avui el món serà un lloc millor si tira endavant la nova recerca del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques. Andreu Merino.
5: Els investigadors han tirat endavant un projecte per frenar els casos de metàstasi cerebral. L'objectiu és fer-ho a l'inici del procés, que és quan el teixit cancerigen és més feble. El mètode s'ha provat amb ratolins i també en mostres de metàstasi cerebral extretes de pacients. Més enllà de bloquejar la metàstasi, l'estudi parteix de la hipòtesi que també hauria de servir per evitar possibles recaigudes després d'una cirurgia. Ara mateix, l'estudi continua els seus passos endavant. Ja s'hi han sumat una vintena d'institucions de l'Estat espanyol, el Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units.
0: Un quart de sis del matí, pràcticament. Tres bones notícies per començar el dia. El Batmòbil de la pel·lícula de Tim Burton surt a subhasta per 7 milions d'euros.
3: Sí, és un cotxe fet sobre el model de Chevrolet Impala, de color negre. Aquesta subhasta es farà el proper mes de novembre i tot apunta que el preu podria arribar als 7 milions de dòlars. Perquè tinguem una mica de referència, es veu que l'any 2023 ja es va subhastar un altre Batmòbil, que en aquest cas doncs, es va utilitzar l'any 1966 i en aquell moment es va vendre per 4,6 milions de dòlars. La subhasta també inclourà vestits, atrezzo i altres objectes de la producció de tota la història de Batman, tant en cinema com en televisió.
0: El govern vol controlar els hàbits digitals en les consultes pediàtriques. Ot Serra.
6: Amb l'objectiu d'evitar riscos i donar pautes a les famílies, es faran preguntes als menors de 15 anys als CAPs. De la mateixa manera que es fa amb qüestions com l'alimentació, també se'ls preguntarà sobre la seva relació amb les pantalles. Sandra Ruiz és la directora general de Societat Digital.
7: La idea és que qualsevol infant, entre els 0 i els 15 anys, a cadascuna de les revisions pediàtriques els hi faran un qüestionari. Doncs també començaran a introduir preguntes relacionades amb les addiccions a pantalles i amb l'ús i les hores que fan en aquests entorns digitals.
6: Aquesta acció forma part d'un pla de 67 mesures del govern. Entre d'altres, també hi ha la prohibició de la intel·ligència artificial generativa per als menors de 14 anys en equipaments públics com les biblioteques o en espais de lleure i activitats esportives. També destaca que se subvencionarà la introducció del català en videojocs.
0: I una rectoria de més de 400 anys de la Garrotxa es converteix en un centre de salut de referència.
3: L'antiga rectoria de Sant Esteve de Llémena, un edifici de pedra de més de 4 segles situat a la vall de Llémena, la Fundació Internacional de l'Artrosi i Osteoporosi ha inaugurat un nou espai dedicat a la salut osteoarticular. L'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives.
0: Què?
3: Que m'ha posat un eco.
0: A veure, espera, a veure, sí.
3: Ai, l'objectiu del centre és reunir pacients, professionals sanitaris, investigadors i institucions per desenvolupar iniciatives de prevenció, formació, recerca i acompanyament. La intenció també és recuperar la vocació d'acollida que havia tingut aquesta rectoria i convertir-la en un espai obert on el pacient tingui un paper actiu en les seves decisions relacionades amb la salut. M'ha encantat.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, que passen ja pràcticament 3 minuts d'un quart de 6 del matí. Woke up one morning half asleep with all my blankets in a heap and yellow roses scattered all around. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre del 1967, es llançava la primera emissora de ràdio pop al Regne Unit, Marta.
1: Sí, era la BBC Radio 1, era una emissora que es va establir com a successora del programa BBC Light, que havia estat emetent música i altres programes des de final de la Segona Guerra Mundial. La nova emissora va néixer, doncs, com a resposta directa de les emissores de ràdio pirates, que en aquell moment, doncs, havien estat il·legalitzades pel Parlament del Regne Unit. Avui en dia continua sent una de les emissores de música més influents del món i el primer disc que va reproduir és aquest que sentim, Flowers in the Rain, de The Move.

0: Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalés.
1: Molts moments de televisió que volem recordar ara mateix amb tots vosaltres, perquè la periodista Àngels Barceló ha passat per BTV.
2: Sí, ha passat pel programa Bàsics, on ha explicat el plaer de tenir l'agenda alliberada de responsabilitats.
3: Retrobar la vida, descobrint que hi ha vida fora de la informació i fora del periodisme. Jo portava, des de que vaig començar a TV3 amb 20 anys, fent un programa diari en directe, tret de dos pauses de caps de setmana, però sempre fent un programa diari en directe, de diferent intensitat, a l'últim de molta intensitat, i clar, poder disfrutar dels horaris que jo vull decidir el que faig i quan ho faig, per mi ha estat una troballa. Jo això no ho havia practicat mai. Vist des de fora, una pensa com era capaç de portar aquell ritme, ja no tan sols per les hores de son, sinó per l'atenció, per la responsabilitat, per la pressió. No ho entenc, per això ara sóc tan feliç.
4: Àngels, com et planteges els propers mesos?
3: Pues no sé. Vivint.
4: Redescobrint la vida,
3: doncs gestionant la meva agenda, que jo fins ara tampoc, com que no tenia agenda perquè només treballava, doncs gestionant la meva agenda, no, escoltant propostes, però sense pressa tampoc.
1: És que Àngels Barceló porta molts anys treballant moltíssim i dirigir i conduir un programa com el de la SER, com l'Hoy por Hoy, no ha de ser gens fàcil, no. I ha de sacrificar les 24 hores del dia dedicada a la feina. Acabes aquesta etapa de la teva vida i te n'adones que no has tingut pràcticament temps per res. Li deu explotar el cap, per tant celebrem que tingui temps per ella.
2: Quin canvi.
1: Merescudíssim, sens dubte. I no sé si ho va veure, però hi va haver una bona enganxada a la hora de la 1.
2: Sílvia Inxau Rondo i Míriam Noguera van xocar en directe quan parlaven, doncs, del decret d'habitatge.
5: I que l'administració se hace cargo de los gastos ya está incluido en ese real decreto. Pues si ya hemos visto,
6: no, no es verdad,
5: si ya hemos visto lo que están negociando. En todo caso, señora Nogueras, le emplazo
6: a otro momento, a otra entrevista, donde de verdad, porque si no me lo tomaría como una falta de respeto. Le insisto, he estado 3 minutos hablando.
5: Presencia.
6: La respuesta que le doy no le gusta.
5: No. Gracias, señora Nogueras.
6: Que tenga
5: Gracias
6: buen día.
5: Por haber participado aquí en la hora de la 1. Vamos a seguir avanzando.
1: M'encanta perquè estan totes dues durant un minut xerrant totes dues.
2: Uf, això és insuportable, també t'ho dic.
1: Això la televisió, l'espectador, no ho agraeix,
2: no.
1: Precisament. I Ferran Adrià va visitar la Revuelta.
2: El xef ha recordat la seva època a Eivissa quan era jove.
7: ¿Hasta dónde llegaste de estudios?
8: No, yo me piré a los 17 años.
7: Graduado escolar y para casa.
8: Me fui a Eivissa de juerga.
7: ¿Juerga?
8: Es que la Eivissa de ahora no tiene nada que ver con los de los 80, ¿sabes? No.
7: ¿Cómo era?
8: Los que...
7: ¿Qué hiciste allí?
8: Nada, esto es un juego de niños.
7: ¿Qué hiciste? Es un juego de niños.
8: Pero
7: mayor,
8: ahora Eivissa, el juego de niños.
7: ¿Tú ibas?
8: En el año 80, bueno, que yo sí que era serio.
7: ¿Un calzoncillo todo el día?
8: La gente no dormía.
7: ¿Orgías?
8: La gente que trabajaba, ¿eh?
7: ¿Orgías gordas?
8: También había. Sí, para que te voy a mentir.
7: ¿Cada cuánto ibas tú en orgía? ¿Eh?
8: Ocurraba cada día, pero...
7: Pero perdón, depende
8: el de eso me dejaban entrar o no.
7: Sí, porque... ¿Tú estuviste del 80 al 89 a follís que vivo?
8: No, que 89. Estuve 6 meses porque me echaron.
7: Ah, ya.
8: ¿Ya no?
7: 6 meses, ¿eh?
8: Sí, pero...
7: Me fuiste a trabajar, supongo, pero luego te viste, digamos...
1: Ferran Adrià, Murgies a Eivissa, ¿eh?
2: Déjalo.
1: Sí. Picant la porta, traient el cap. Hi ha algo...
2: Quina vida, tu.
1: I venga. I allà amb personetes, podríem fer un urgi aquí a l'estudi un dia.
2: Per la porta de... Què ha passat aquí? No.
1: Recuperem l'essència eivissenca.
2: Pot ser aquí no. Si anem a Eivissa, ja parlem.
1: Ah, escolta, molt bé que compres un urgi a Marta.
2: No, i et compro de moment el viatge a Eivissa, però aquí, no, aquí està bé el que estem fent.
9: No hem de perdre la fe en l'amor.
1: 7 minuts, arribem a 2:45.
2: No tenia res.
1: Vinga, va, que és tard i vol ploure. Espero que avui no. Obrim la revista del Cor dels Matiners. La minissèrie sobre Rocío Jurado acaba el rodatge i ja sabem el repartiment complet.
10: Como una ola.
1: L'amor llegó a mi vida. Lara explica.
10: Como una ola.
2: Si vols, t'ho explico jo.
1: Ah, va, doncs sí, la Marta millor després de l'orgia.
2: Vinga. La producció de Movistar Plus i Radio Televisió Espanyola tindrà 4 capítols i recorrerà, doncs, diferents etapes de la vida de Rocío Jurado i Chloe de la Rosa, Carmen Raigón i Susana Córdoba seran les que es posaran a la pell de la més grande en diferents moments de la seva vida. Aquest repartiment també inclou Martiño Rivas com a Pedro Carrasco i Miguel Hermoso com a Ortega Cano. La sèrie ha comptat, a més, amb 2.000 figurants, 66 localitzacions diferents i, atenció, perquè es podria estrenar a finals d'any.
1: Per favor, em vull casar també amb Martiño Rivas. És que, de veritat, quin home. Ah, no comenteu res de Martiño Rivas?
2: Jo t'anava a dir que tenia moltes ganes de veure això de la Jurado, però bueno, si vols parlem de Martiño Rivas, que està molt bé també.
1: No, no, parlem de Carlos Latre, que ha parlat per primera vegada sobre el seu divorci.
2: Carlos Latre i Yolanda Marcos han estat junts tota la vida, més de 30 anys. Després d'una primera ruptura i una reconciliació que no ha arribat a bon port, acaben de confirmar que han tornat a trencar i que aquest cop és definitiu, han decidit signar els papers del divorci. En una catifa vermella li han preguntat si continuen, però treballen plegats. Recordem que ella ha estat sempre la seva mànager i aquesta ha estat la resposta que ha donat l'altre.
10: Sí, sí, sí, llega a mi oficina, llevamos 28 años juntos y ojalá lleguemos 29 más. O sea que respeto, cariño, amor y verdad, que es lo más importante.
1: Vinga, i aquestes hores del matí, quan amb 5 minuts arribem a 6:15, volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
11: Al matí de Catalunya Ràdio vam entrevistar la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras, que va fer una defensa que els petits propietaris puguin continuar fent servir l'habitatge com a fórmula d'estalvi.
12: El nostre estalvi ha anat a la nostra propietat, a les nostres cases, s'ha convertit també en un suplement a les pensions que hi ha, que són pensions molt baixes, i criminalitzar tot això és fer aquest xantatge que nosaltres combatim i jo crec que hem de seguir defensant això, seguirem defensant això i estic convençuda que al final tant de bo el seny acabi imposant-se i aparquem tots aquesta dèria dels missatges reduïts i surrealistes i ens fotem les piles.
11: El Ricard i la Maria Fernández Noguera volien catalanitzar els trens d'alta velocitat i passa això.
13: I el que sí que s'ha fet també visible és l'alteració als trens. No circularan Aves, Maria Fernández Noguera.
14: Hi ha 9 trens d'alta velocitat operats per Renfe, Aves...
11: A la tarda, el Francesc Garriga va juntar l'Eloi Vila i l'Albert Om. L'Eloi havia treballat amb l'Albert, el convidat, i ara ha sigut l'Albert qui ha anat al Quanta Guerra i al cotxe.
15: Com va ser això de trobar-te un ex company de feina?
16: Es va haver de morir el meu pare perquè m'entrevistés. Sí. Això, el tanatori de Taradell, es va produir aquesta conversa, però jo sempre me'n fotia entre cometes del cotxe i dic, hòstia, Eloi, dic, si no se t'ha mort un pare o una mare, veig que no fas entrevistes tu al cotxe, eh?
17: Sí, perquè quan va començar el cotxe, m'enviaves un missatge allò després de cada capítol.
16: I llavors es va morir el meu pare i quan va venir el tanatori, a mitja abraçada, li dic a l'orella, dic, hòstia, ara ja em podràs entrevistar, eh, Eloi?
17: Ara ja puc pujar el cotxe. Això al tanatori, eh?
16: Sí.
17: Sí, emocionats amb llàgrimes als ulls i...
15: Ostres, aquest moment no s'oblida, no?
17: Potent, sí.
11: I més enllà d'aquesta casa, Federico Jiménez Los Santos es mostrava indignat amb l'acampada de la Puerta del Sol.
18: Pero estoy de las becarias que van a lloriquear porque no van a poder comprarse una vivienda, pues ahorra. Ah, que los sueldos son bajos, baja los impuestos, porque no piden la bajada de impuestos. La mitad del precio de una vivienda son impuestos, porque no piden que bajen los impuestos. No, porque los buitre, tu puñetera madre es buitre. Son una colección de imbéciles.
1: Mare meva, com està el panorama. Moment de connectar-nos amb els astres i de saber quin dia ens espera. Enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui dimecres 30 de setembre, Mercuri entra a Escorpí i les converses poden començar a tenir una mica més de profunditat i intensitat. Amb aquesta energia no ens conformem gaire amb un estic bé. Volem saber què està passant de veritat. És un bon moment per investigar, fer preguntes i entendre què s'amaga darrere de les paraules. Però compta amb donar massa voltes a tot. Està bé tenir curiositat, però hem de vigilar de no muntar-nos una pel·lícula que realment no té sentit. Bon dimecres!
1: Intentarem no muntar-nos pel·lícules, doncs, a aquestes hores del matí, però sí que hem de felicitar a persones avui que fan anys.
9: Sí, avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, en fa 66. També fa anys Bryce F.
20: ¿Dónde están los trolls? ¿Por qué los llamáis vosotros así? Yo no los llamo haters. Yo los llamo hijos de puta.
9: L'actor que interpreta Paquita Salas avui en suma un mes i arriba als 38 anys. Per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán. En fa 48 i també Buf Espelmes, 62, l'actriu i model Mònica Bellucci.
1: I com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
21: Bon dia, matiners.
22: Maripau Huguet.
21: Com esteu?
22: Mite televisiu de TV3 i una dona optimista.
21: La cançó que a mi m'ajuda a aixecar-me d'hora i amb energia és la del musical Six, que es diu Ex-Wife. És una cançó que està plena d'energia i a mi m'agrada molt perquè la vaig ballar dins d'un gran musical que es va fer aquest any a l'escola de la Coco Comín. En la disciplina de clipboard vam muntar la coreografia d'aquest musical. I amb aquesta cançó, Ex-Wife, que són totes les ex-wives que va tenir el rei Enric VIII. Espero que us agradi i que us ajudi a aixecar-vos amb energia, perquè, clar, aquestes hores entenc que costa molt. Un petó molt fort, bon dia a tothom.
0: Els més matiners.

0: Uf, que avui hem anat tardíssim, per favor. Podeu recuperar la cançó que ens proposa Mari Pau Huguet, que és una cançó carregada d'energia. Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimecres 30 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí. El govern es compromet a comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
1: Sí, és un dels anuncis que va fer ahir Salvador Illa al debat de política general. L'objectiu és evitar casos com el de la Mari Carmen.
2: Un fons específic amb el que, un cop esgotades totes les altres vies, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
1: A més, la Generalitat també s'oferirà a comprar pisos a mitges amb persones de més de 40 anys que tinguin ingressos estables però que no arribin a poder pagar una entrada. Unes mesures que no han convençut els partits de l'oposició. Tots han qualificat el discurs d'Illa de triomfalista i allunyat de la realitat.
0: I mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel Consell de Ministres.
1: El primer decret, el que conté el gruix principal d'accions, és el que té més números de prosperar, inclou mesures que pretenen frenar els desnonaments de persones vulnerables i prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, el segon, amb la pròrroga indefinida dels lloguers que reivindica Sumar, neix pràcticament mort. La data límit és divendres, el dia que se celebrarà la sessió extraordinària del Congrés per validar aquests decrets. De moment, Junts, Esquerra i Podem, entre altres, no tanquen la porta a votar-hi a favor, però tampoc confirmen ni volen esperar a veure el contingut del text.
0: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona.
1: Un centenar de persones acampen a la plaça Catalunya en defensa del dret a l'habitatge i han passat avui la primera nit en una concentració convocada espontàniament a través de les xarxes socials i de durada de moment indefinida. La majoria dels manifestants s'han mobilitzat a títol individual perquè no confien que aquests decrets que ara us explicaven, aprovats avui pel govern espanyol, serveixin per millorar la situació. Un d'ells és l'Arteco.
3: Totes les lleis han sigut paper mullat, han trossellat aquest decret i ara ho acceptaran o no, però igualment, encara que acceptessin tot, seria com el decret que van passar amb el Covid. Suposadament no n'hi havia desnonaments. Li podem preguntar a qualsevol membre de qualsevol sindicat d'habitatge, continuaven havent-hi desnonaments. Llavors, potser és massa utòpic, no? Però volem fer canviar les coses.
1: També fan una crida als sindicats d'habitatge perquè donin suport a la mobilització.
0: Aquest matí, al Matí de Catalunya Ràdio, amb la Lara García des de Plaça Catalunya per connectar en directe i parlar amb aquest centenar de persones que estan acampant al centre de la ciutat. Els preus continuen pujant i la taxa d'inflació ja s'ha enfilat fins al 4,9%.
1: És el nivell més alt, més elevat, des de principis del 2023. Si en té bona part de culpa el preu dels carburants, disparat pels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Per combatre aquesta situació, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que inclou, com a novetat, un topall a la pujada del preu del gas, a banda de prorrogar els descomptes dels combustibles fins a finals d'any. Pagesos i transportistes, però, diuen que n'esperaven més.
0: I encara sobre energia, la Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
1: Per això, de cara a l'hivern, demanen als països que estalviïn gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció, per exemple, dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers que ja estiguin prou il·luminats i sobretot que estalviïn electricitat a les hores punta del dia.
0: El Marroc tindrà per primera vegada en la seva història una dona com a cap de govern.
1: És Fatima Zahra El Mansouri, del Partit Liberal Autenticitat i Modernitat. El rei Mohamed VI li ha encarregat que busqui els suports necessaris per constituir un govern després de guanyar les eleccions de dimecres passat sense majoria absoluta. El Mansouri era fins ara la ministra d'Habitatge i l'alcaldessa de Marràqueix.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
1: Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant. En parla el professor d'investigació del CSIC, Xavier Carol.
4: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetats cardiovasculars i respiratoris.
1: L'informe també alerta dels grans incendis que hi ha hagut a França, Espanya i Bèlgica, que han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres.
0: Gossos faran una gira per celebrar els 20 anys de la cançó Corrent.
1: El grup Manresà arrencarà el dia 30 d'abril de l'any que ve amb un concert a les escales de la Catedral de Girona en el marc del Festival Estrenes. Les vendes per aquest festival, les entrades, es posen a la venda demà.
0: Agustí, bona nit.
1: Vinga, bona nit.
0: Fins demà. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb els decrets d'habitatge en totes i cadascuna de les portades.
5: Sí, Sánchez aprova els decrets d'habitatge sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia. I qui mira la lletra petita dels decrets és el periòdico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor.
6: Ho acompanyen d'una foto de portada on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. El Mundo és qui en fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
5: Altres temes i fotos de portada, la premsa de Madrid, i veiem el rei d'Espanya, Macron i la seva dona en la trobada d'ahir, en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable.
6: I l'Ara explica que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
0: L'habitatge un dia més continua centrant bona part dels articles d'opinió.
6: La Vanguardia titula l'editorial Pla de xoc en habitatge, però insuficient, i remarca que les mesures del govern espanyol pretenen calmar el malestar, però no resolen el problema.
5: El diari de Godó urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer.
6: L'editorial de l'Ara coincideix que els decrets aprovats donen solucions d'emergència per evitar més casos, com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
5: El rotatiu aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social si no volem viure en l'estrangulament de l'activitat econòmica i, en el pitjor dels casos, un esclat social.
6: Una opinió molt similar exposa el membre del comitè editorial del periòdico, Alex Salmon. Creu que els decrets no resoldran res, sinó que les sortides passen per construir més habitatge, una part de lloguer social.
5: Salmon exposa que no és comprensible que un propietari decideixi rescindir el contracte de lloguer a un inquilí només per doblar-li la mensualitat i no per disposar del pis per una necessitat familiar.
6: Jorge Galindo, director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament pot fer que menys propietaris posin els pisos en lloguer.
5: També diu que cal definir molt bé què és un fons voltor, si no, potser s'estigui enviant el senyal a les empreses que més val no ficar-se en lloguer.
6: El Mundo critica que els decrets que planteja el govern espanyol generen inseguretat jurídica i tornaran, diu, a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
5: I diu que Espanya necessita un pacte d'estat sobre habitatge, no una resposta improvisada a la pressió del carrer.
0: I sí, hem fet una repassada als articles d'opinió. Ara també toca saber què diu la premsa digital amb la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
7: Bon dia.
0: Què segueix ancorat al passat? Tantes coses. Últimament encara més.
7: Sí, Elx. El ple d'aquest municipi ha rebutjat incorporar les dones en el misteri.
0: Que bé. Anem a millor. Quin 2026 més bonic ens està quedant.
7: Doncs ja pot fer-hi. Era una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra del PP i Vox.
0: Ah, quina sorpresa.
7: El text defensava que les nenes i les dones poguessin participar a l'escolania i a les representacions del misteri, que és patrimoni de la humanitat. Ho llegim a Punt Mèdia.
0: Què no ha despertat l'interès de ningú?
7: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida. El concurs per rehabilitar-lo ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La pèrdua no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest espai, aquest edifici centenari, per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
7: Doncs un nou mirador, en aquest cas a l'alt de la capa de 2.570 metres al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit just amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus que seria també punt d'observació astronòmica. Ho recull el diari d'Andorra.
0: I en canvi, qui vol ser basc?
7: El municipi de Treviño, ara mateix a Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van votar que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho hem vist al diari Oponessa.
0: Vola el Sílvia, que és dimecres.
7: Vinga.
0: Estàvem comentant fa res, pocs segons, pocs minuts amb l'Agustí Serrat. Marta Viana, bon dia de nou.
7: Molt bon dia.
0: Repassem alguns apunts culturals i precisament parlem del que ens ha anunciat l'Agustí en format titular, Marta.
7: Sí, perquè tornarà Gossos.
0: És nou, em sembla, sí que és nova la notícia, però ja ens van donar pistes.
7: Sí, això fa un any van venir aquí al Matí de Catalunya Ràdio al Gossos, ens van dir ja que tenien intenció de tornar per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Doncs bé, ara per fi ja sabem dia i lloc, el primer concert que faran de retorn serà a Girona, al Festival Estrenes el 30 d'abril, i el Nacho Tarrés ens enviava aquest missatge pels matiners.
8: Bon dia, matiners. Soc el Nacho Tarrés dels Gossos. Un dia t'espertes i veus que han passat 20 anys d'aquella cançó que va ser tan especial per nosaltres, que ens va obrir portes, que va tornar als Gossos altre cop a primera línia, i ara era el moment de tornar-ho a tota aquella gent que ens estima, a totes aquelles generacions que s'han fet seva aquesta cançó i que ens han acompanyat al llarg del temps.
0: Un petonàs a Nacho Tarrés i Gossos, que estem encantats de que aquesta banda carregada de bona gent torni de nou als escenaris. Suposo que sabem quan es posen a la venda les entrades.
7: Doncs sí, haurem d'apuntar aquesta data, serà demà dijous 1 d'octubre a les 7 del vespre al web del Festival Estrelles, si entre
0: i cap a
7: Gossos.
0: Ui, la Lara García no és aquí perquè recordem que a partir de les 6 del matí connectarem amb la plaça de Catalunya, amb aquest centenar de persones que hi estan acampant, però hem de parlar de l'Oreja de Van Gogh.
9: Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión.
0: Pels matiners que no sapigueu, Lara García és fan número 1 de l'Oreja de Van Gogh.
7: Número 1, tant és així que es va comprar dues entrades diferents per dos concerts diferents, cap a Barcelona.
0: Tant és així que porta tatuat a un dibuixet de la portada del disc de l'Oreja de Van Gogh al braç.
7: Tot dit. Li vaig dir ahir, dic que l'Oreja de Van Gogh vindrà l'any que ve, i diu, ostres, al final ve aquí, eh? I dic, sí, Lara.
0: Doncs haurem de comprar les entrades.
7: L'Oreja de Van Gogh és el primer grup confirmat al Festival Sons del Món que se celebra a Roses. Això serà el dia 24 de juliol del 2027, i aquest, atenció, serà l'únic concert que la banda farà a Catalunya durant l'any venent.
0: Vinga, més coses per avui.
7: Sí, acabem amb dues estrenes. Una primera al Teatre Lliure, on s'estrena El Cadell, de Josep Maria Miró, i l'altra estrena és al Teatre Gaudí amb les ungles, que es podrà veure fins al dia 11 d'octubre.
0: Ui, quan sona aquesta música. 3 minuts, 3 quarts de 6 del matí. Per cert, Maria Fernández Noguera, bon dia de nou. Ahir teníem Àngel Llàcer connectat, no vaig veure el mòbil.
7: Oh.
0: No sé si avui serà. Perdó, Àngel, perdó. No sé, ara veurem si em diu alguna cosa, perquè potser té un punt de ressentiment amb mi. En tot cas, Macià, prepara't, que avui també jugues.
7: Avui pilles, eh?
0: Home, no, cada dia.
7: Ah, vale, perfecte.
0: Hem d'integrar Macià a la dada. Així un mes que queda malament, juntament amb l'equip dels matiners. Veurem si l'Àngel està connectat. De moment no em diu res, no es pronuncia. Però de què ens has de parlar avui, Maria?
6: Avui toca parlar de diners.
0: Molt bé, són unes monedetes.
6: De fet, més que aquest efecte, que és com simpàtic, crec que aquest altre és molt més adequat pel tema d'avui. Una fuetada, que és la que els cau cada mes als que tenen hipoteca a tipus variable, també el de tipus fix. Però el de tipus variable sempre és aquella sorpresa anual que t'apugen o t'abaixen la hipoteca.
0: Sí, tant.
6: Avui, la dada, Maria, és sobre l'Euríbor, perquè és últim dia de mes, i això vol dir que sabrem quin és l'índex aquest mes, amb quina xifra tanca l'Euríbor aquest mes. Es preveu que sigui d'un 3,2%. Això és força més, de fet, un punt més que l'any passat. Mm. Això vol dir que els que revisin la hipoteca a l'octubre hauran de pagar de mitjana uns 1.000 euros més anuals.
0: Uau! Bon dia, Catalunya!
7: Vinga.
6: Bon dia! Vinga, amb aquella alegria!
7: Endavant!
0: Què?
6: Per això avui us pregunto...
0: Jo ja no sé si pateixo més amb geografia, amb història, amb economia...
7: És un trivial duríssim.
0: Sí, avui la Lara li remaria a favor, eh?
6: Sí, cert.
0: Perquè a ella li encanta tot això.
6: Quina era la taxa de l'Euríbor al gener del 1999, que és quan va néixer aquest indicador amb què es calculen la majoria d'hipoteques variables?
0: Molt poc, no? Molt poc. Que inauguri, sisplau, el marcador Macià Closes. Macià, què em dius per línia?
10: 2.500!
7: Uf!
0: 2.502. No ho digues, digues.
6: Ara estan al 3,2%. Hem de dir un percentatge.
0: Macià, 1 amb 2.
10: Quan dos.
0: Macià diu, jo dic... Jo dic... 1.
11: Jo anava a dir 0,8.
0: És que jo crec que és molt baix. Entenc que devien començar baixos. Entenc.
11: Ara és quan és un pet.
0: Ara Àngel Llàcer no diu res, per tant no comptem amb ell.
11: Ui, la cara de la
0: Maria. 0,8, vaja. Ai, Lara, Marta. És que esteu tan mimetitzades que jo us confonc ja. Marta, 0,8. Macià, 1,2. I jo dic 1. Qui guanya la dada Maria d'avui és...
11: Macià!
0: Macià! Ai, nosaltres, és que veus, segur que ja devien començar els, perquè Macià ha dit 1,2, no?
6: Era bastant més alt. De fet, bastant era similar més... al percentatge d'ara. Era un 3%, 3,062%.
11: Déu-n'hi-do.
6: Sí, sí, sí.
0: Moltíssim.
6: Sí, sí. Per tant, els tipus d'interès que s'aplicaven a les hipoteques variables aleshores eren similars als d'ara. Clar, hem de pensar que és un percentatge. És a dir, que clar, el preu de la vida s'ha encarit, però sí que el preu que et cobrava el banc, diguéssim, per deixar-te els diners en percentatge era similar al d'ara. Des d'aleshores hem de pensar que hi ha hagut diversos altibaixos. El màxim històric de l'Euríbor es va assolir el juliol del 2008, quan va fregar el 5,4%. Això és una passada pels que tinguin hipoteca sí. variable. De fet, van ser uns temps molt durs per moltes famílies perquè es van veure absolutament ofegades per la hipoteca, sobretot aquells que havien comprat poc abans de la bombolla immobiliària. I recordem que l'Euríbor també va estar en negatiu durant 6 anys i 2 mesos entre el febrer del 2016 i l'abril del 2022. Una alegria per aquells que tenien la hipoteca variable, perquè segur que se n'en recorden perquè pagaven molt menys cara.
11: I tant.
0: Doncs mireu, com que poc han canviat les coses amb els anys que fa que en parlem. Entenc que han anat variant amb el temps i que cada any ha estat una història diferent, un episodi diferent, però vaja.
6: Sí, sí, apaga. Sorprenent,
0: No, i això no s'acaba. És que mira, Marta, tu i jo som innocents. Sí, tu i jo som innocents, perquè tu has dit 0,8 i jo 1. Que era com ha començat. Poquet. Doncs no, fill, no canvia.
11: Macià, és la sort del principiant, potser.
0: Sí, exacte. Tranquil·let, Macià. Tu tranquil·let. Gràcies, Maria. Fins demà.
6: Fins demà.
0: Adéu. Vinga, que... Res, 14 minuts engega... No, 14 no, ja pràcticament 13 minuts engega el Matí de Catalunya Ràdio, Maiol... Ai, no, espera, que jo vaig molt ràpid. Concentració. Primer, anunciar-vos que avui... us convidem al teatre, perquè tenim per vosaltres un val per dues persones per l'obra El gran inquisidor amb el meravellós Lluís Omar al Teatre Goya. Pocs dies de funcions i nosaltres us hi convidem a anar. Teniu ganes de consumir cultura, de consumir teatre? Molt senzill, 93-201-7474. I mentre aneu trucant-nos i de seguida també coneixem o sabem per què esteu desperts a aquestes hores del matí, ara sí, Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
1: Ara sí, bon dia.
0: També encara queden 13 minuts per les 6 del matí.
1: Si vols t'explico per què estic despert, que és perquè d'aquí 13 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Avui estarem al Parlament perquè hi ha la segona jornada del debat de política general. Tenim una llotja d'autoritats, per dir-ho d'alguna manera, que passarà pels micròfons del matí. Hi haurà el president del Parlament, Josep Rull, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra. També escoltarem la intervenció de Junts per Catalunya. Després tindrem Ernest Urtasun, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, per comentar el decret d'habitatge d'ahir, perquè no hem de perdre de vista el que està passant a Madrid. Passarem per la campanada que ja està vent-hi a Barcelona per l'habitatge. I després també parlarem d'altres coses. Parlarem de benestar animal, la meva insegura, i tindrem aquí Mas Ferrer a la secció de telesèries que estrena una obra de teatre. Què faries si et quedessin 90 minuts de vida?
0: Doncs vam...
1: El mateix que si sortissis de la presó després de 40 anys, fer una cervesa i anar al mar. Més o menys.
0: Jo, a veure, jo crec que si em quedessin 90 minuts... Clar, però en Quim suposo que ens ho explicarà bé, però jo reuniria tothom. A tota la meva gent, sí, a tota la meva tribu.
1: 90 minuts, no arriben.
0: No arribo,
1: Clar.
0: No arribo. Això està. En Quim ens ho explicarà molt millor a partir de les 6 del matí. Gràcies, Maiol. Que vagi bé. Adéu.
12: Els matiners som un programa per emmarcar. Amb Xavi Canalies. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
13: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex. A point where two or more lines... Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
14: It's the moment to believe in the project.
13: Mira quina sintonia que ens hem fet. A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
12: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
10: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
14: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
12: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
15: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
16: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
12: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
17: I també disponible a la plataforma 3Cat.
12: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: Eloi Cordomí, molt bon dia.
18: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Mare meva, doncs ahir la tornada cap a Vilassar de Mar va ser un drama, tu.
18: Home,
0: vaig veure...
18: Vas menjar tota la pluja, tota la tempesta aquesta de Barcelona.
0: Però
18: aquí no
0: tota,
18: vas marxar.
0: No saps com. Doncs mira, vaig sortir de la ràdio a quarts d'una, a les 12. Però, escolta, no havia vist mai la ronda de dalt amb mig metre d'aigua i vaig anar a acompanyar una mica a Badalona i els carrers de Badalona era espectacular veure com els contenidors flotaven.
18: I això que després el Maresme encara es va salvar una miqueta perquè la tempesta se'n va anar sobre el mar...
0: Sí.
18: I allò que podia haver passat, finalment el Maresme, mira, va quedar una mica... Però no, Barcelona veu estar a la zona zero de la intensitat
0: brutal.
18: De pluja. De fet, abans repassava les intensitats de pluja més fortes d'aquest episodi i em penso que el Fabra de Barcelona estava al top 2 o 3.
0: Increïble, i a més també és cert que jo quan vaig arribar vaig intentar aparcar el cotxe en perpendicular a les rieres, per entendre'ns, els carrers en perpendicular.
18: Ui,
0: no, perquè vaig pensar, com si molt comença a baixar l'aigua que m'he trobat a Badalona, el meu cotxe se l'emporta a la riuada. De fet, hi havia molts cotxes que estaven encastats contra contenidors perquè evidentment els contenidors començaven a flotar i el cert és que a Badalona, en alguns carrers de Badalona, déu-n'hi-do l'aigua com baixava. Entenc que avui el temps torna a la normalitat. Recuperem un dia com els de cada dia, vaja.
18: Sí, torna a normalitat, però amb més coses a la vista i en moviment de cara als pròxims dies. Avui serà com el dia més tranquil de tota la setmana, perquè sí que és veritat que hi ha alguns bancs de boira, alguns núvols a l'interior. Aniran arribant més núvols també durant el dia, per tant, aquest solet que farà potser a primera hora ràpidament doncs quedarà tapat. I potser a la tarda hi haurà alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també en alguns llocs del Pirineu, poca cosa avui. I llavors demà, sobretot demà a la tarda, sí que augmenta una altra vegada la inestabilitat i preveiem tempestes fortes, sobretot al sud del país, al Terres de l'Ebre, a zones de muntanya a les comarques de Tarragona, podem tenir pluges molt abundants, demà ho acabarem de precisar, i també al centre i nord de Catalunya, ruixats, tempestes, no com les d'ahir, però sí doncs, que poden afectar moltes comarques. I és possible que es vagi allargant això encara, divendres, dissabte, veiem coses estranyes aquí entre Castelló, al sud de Catalunya, pluges abundants, persistents... Vaja, que s'ha d'anar seguint.
0: Seguirem puntualment tot el que passi o el que ens esperi els propers dies també al matí de Catalunya Ràdio. Una abraçada, Eloi, fins demà.
18: Fins ara,
0: adéu-siau. Que vagi bé,
12: adéu. Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Ah, i alguna cosa millor que regalar teatre? Doncs no, només cal que entreu a regalateatre.cat i feu feliç aquelles persones que estimeu, que sempre va bé consumir cultura. Per això, des de Regala Teatre, avui us convidem a anar al teatre. Tenim un val per dues persones per l'obra El Gran Inquisidor amb en Lluís Omar al Teatre Goya de Barcelona. És un recital escènic amb música en directe meravellós i també us recordem que hi ha 10 úniques funcions. Serà de l'1 a l'11 d'octubre, d'acord? De l'1 a l'11 d'octubre. Aneu pitant cap al Teatre Goya a veure El Gran Inquisidor. Aquest matí vull saludar en Josep Maria. Bon dia, Josep Maria.
19: Hola, bon dia.
0: Com ens hem despertat avui?
19: Jo molt bé, sí, m'agrada matinar.
0: Clar, això. Si t'agrada matinar no hi ha problema. El tema és quan no t'agrada matinar.
19: Sí, jo estic acostumat així a matinar. Em fico el llit d'hora i matino.
0: Ho has fet tota la vida, això?
19: Bueno, tota la vida no. Ahir he estat treballant de nit també, però sí, en general molts anys sí.
0: A quina hora et lleves normalment, Josep Maria?
19: Jo em llevo a les 3, a les 4, em poso a llegir una miqueta i sí, sí.
0: Mare meva, et fitxarem com a col·laborador dels matiners si ho fas tant d'hora i ens ajudes a picar 4 guions al programa.
19: Sí, si no us escolto uns altres, poso informació, cap informació poso.
0: Perfecte. Doncs escolta'm, Josep Maria, t'envio una forta abraçada i tens el número 1.
19: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. Eva, molt bon dia.
20: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, Eva? Com ens hem despertat?
20: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Sí?
20: Escoltar-vos.
0: Molt bé, això ens encanta, perquè fem aquest programa pels oients. Imagina que no hi ha ningú a l'altre costat de la ràdio. A quina hora ens hem despertat, Eva?
20: Doncs fa a dos quarts de 6, aproximadament.
0: Molt bé. Encara fas una mica de veu de dormida, eh?
20: No, perquè estic a escoltar-vos i encara no m'he aixecat una estona.
0: Encara no hem escalfat la veu, Eva?
20: Sí.
0: Doncs escolta'm, tens el número 2, moltíssima sort.
20: Vale, gràcies.
0: Una abraçada, adéu, que bon vagi dia. Bé, adéu. Paulina, bon molt bon dia.
21: Ai, hola, bon dia. Ai, Paulina,
0: però escolta'm, però quina veu més fantàstica que tens, Paulina, no, que m'encanta.
21: No, perdona, saps què m'ha passat? Que estic al llit, o sigui, jo us escolto sempre al llit perquè, vull dir, mira, tinc somni i us he escoltat al llit. I quan heu donat el telèfon, i dic, ai, el telèfon, que bé, perquè no me'l sabia de memòria.
0: Sí.
21: He agafat el telèfon de seguida i hauria trucat. I escolta, m'ha fet una il·lusió que m'agafeu.
0: Home, escolta'm, i nosaltres... És a dir, cada dia ens escoltes, des del llit, tu ja al llit amb...
21: Molts dies, perquè, bueno, ja sóc gran i llavors l'insomni ja saps el que passa. Llavors jo, com poso la ràdio, quan no tinc que d'allò, no em poso nerviosa, però us sento. I la veritat que em feu el matí molt, molt, molt ameno.
0: Nosaltres intentem sempre que us desperteu amb bon humor, no sé si ho aconseguim.
21: Som molt simpàtics, som molt simpàtics.
0: Això és el més important. I escolta'm, Paulina, què ens espera avui? Alguna cosa a fer o no? Vull dir que
21: sí, no, avui tenia pensat fer una excursió a Lliçà d'Amunt, que tinc que fer un recado, i em pensava també matinar, per això ja tenia el despertador a les 6, però m'he aixecat abans, i me'n vaig a Lliçà a fer una excursió amb una mica especial.
0: A moure una mica el cos, que sempre és important.
21: I tant.
0: I anirem a dormir tard o no, Paulina? A veure si se'ns allarga el tema a Lliçà.
21: Ah, bueno, no, perquè... Ah, no ho sé, no, la veritat és que... Bueno, que són per avui les entrades.
0: No, no, no, però dic que a Lliçà, escolta, mai se sap què pot passar i de cop i volta... O...
21: No, jo, no, a les 5 i pico ja, com es fa fos, ja vindré cap aquí, no cap problema.
0: Perfecte. Paulina, encantat de saludar-te, t'envio una forta abraçada des de la ràdio.
21: Igualment.
0: I esperem seguir acompanyant-te durant molt temps.
21: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Número 3, Paulina, un petonet.
21: D'acord, bon dia. Adéu,
0: adéu, que vagi bé. Adéu. I acabem amb en Pere. Pere, bon dia.
22: Hola, bon dia, família, com esteu?
0: Molt bé, i tu?
22: No, però mira, vam començar a aixecar una mica al pis abans d'anar a treballar.
0: A quina hora t'has despertat, Pere?
22: Mira, em desperto sol uns 4 minuts abans de que comenceu vosaltres.
0: Et despertes sense despertador?
22: Jo sempre.
0: Això és una meravella, Pere, tens el cos més que acostumat.
22: No, és una vegada que m'he fet servir i no sé si jo penso, em tinc que despertar a les 3, a les 4 de la matinada o més tard i, bueno, sol, em desperto i fora.
0: Sempre t'ha passat això, Pere?
22: Sí, des de sempre. Mira que he treballat de nit, de dia, de... Bueno, molts horaris. I jo sempre m'aixeco una mica, em desperto i ja està.
0: A mi això m'acostuma a passar el dilluns. A mi el dilluns al despertador, 2 minuts abans de que em soni el despertador, ja hi soc.
22: Entenc que... Això són els nervis d'abans de començar el programa.
0: És per començar la setmana, que dic, hem de començar-ho a arrencar, això.
22: Sí, oi, escolta'm, feia un programa molt guai i el nou tècnic, mira, molta sort, eh?
0: Ah, mira, perfecte, doncs des d'aquí el Bacià ara està rient, mira, t'ho agraeix. Ja t'acaba d'enviar aquest efecte. Pere, tens el número 4.
22: Vale, perfecte.
0: Que vagi molt bé.
22: Bon dia.
0: Bon dia, que vagi bé. Adéu, adéu. I abans d'acabar, toca saber quina reflexió va acabar el dia l'Agnès Marquès després del Catalunya Nit. Avui, per cert, amb un missatge d'esperança. Bon dia, Agnès.
23: Bon dia, matiners. Avui me'n vaig cap a casa amb un xut d'esperança que vull compartir amb vosaltres. L'ha posat sobre la taula en Roman Urús, és col·laborador del Catalunya Nit i és un dels pocs investigadors que formen part del panel independent de les Nacions Unides per la intel·ligència artificial, que ha dit que enmig de tots aquests pronòstics funestos que estem fent, la intel·ligència artificial avança tan ràpid que en els últims 15 dies han passat coses tan importants com aquesta, que gent de Google i d'Antròpic han trobat noves maneres de modificar la nostra seqüència genètica, de modificar el nostre ADN. I diu que això obre una porta, però que una porta enorme, al fet que es puguin desenvolupar aviat, ràpidament, ha dit, vacunes com, per exemple, contra malalties tan devastadores quan et toquen com el càncer. Tot sovint. Doncs per què no? Em quedo amb aquesta esperança, no optimisme superficial, sinó amb aquesta idea d'esperança que també defineix en Francesc Torralba, de mantenir la confiança enmig de la dificultat. Per què no? Si veiem tantes coses que no ens agraden amb la intel·ligència artificial, per què no esperar a veure coses que sí que ens agradin i que ens convinguin? Per què no? Vinga, amunt amb el dimecres, que vagi bé.
0: Gràcies a l'Agnès Marquès. Saludo ara mateix, després del Catalunya Nit, al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell, bon dia.
1: Hola, què tal?
0: Molt bé, dimecres, meitat de setmana, abans que se m'escapi com ahir, digue'm un número de l'ol 4, Ricard.
1: El 4.
0: El número 4, doncs, en Pere, que s'emporta aquest parell d'invitacions.
1: No, el 3, el 3.
0: El 3? Vinga, doncs, vinga, el 3.
1: No, el 2.
0: Què?
1: El 4, el 4.
0: Número 4. En Pere, no tinc temps, hem de deixar més temps per saludar-nos. Que vagi molt bé el dimecres, Ricard.
1: Adéu, fins ara.
0: Engega l'actualitat amb el matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà. Bon dimecres, matiners.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
12: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ja és dimecres i l'episodi de tempestes ja ha passat. Avui podem tenir pluja a la tarda, però res a veure amb les últimes hores. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, res a veure avui, perquè avui tenim un episodi així més o menys de calma, amb alguns ruixats a l'interior de Tarragona, també al Pirineu, i núvols que aniran augmentant a mesura que vagi passant el dia, però sí que a partir de demà torna a augmentar la inestabilitat, sobretot demà a la tarda, amb tempestes a molts llocs de Catalunya, nord, centre del país, ruixats molt irregulars, i compte demà, altra vegada, en aquest cas a les comarques de Tarragona, especialment a les Terres de l'Ebre, on ja veiem una altra vegada com que podien passar dels 100 litres per metre quadrat en algunes zones de muntanya, interior de les Terres de l'Ebre especialment. Així que entre dijous i divendres tornarà a caldre estar pendents del temps.
0: Ahir on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea també de Barcelona i el Baix Empordà.
1: Sí.
0: Hi ha alguna incidència destacada, Eloi?
1: Mira, sobretot acumulacions d'aigua. Moltes acumulacions d'aigua.

0: que encara porta cabals molt elevats, però res a veure amb el que teníem ahir la tarda, que és quan es va produir la crescuda màxima.
1: Per tant, diguéssim que ens relaxem, tot i que també sempre hem de ser doncs cauts, diguéssim, quan travessem, per exemple, un riu.
0: Sí, avui podem estar més o menys relaxats. Sí que és veritat que amb l'ull posat en aquest episodi, que demà torna a començar i que possiblement podria allargar-se força dies durant el cap de setmana, perquè ja hi ha models que avui ens estan marcant precipitacions que en aquest sector entre Castelló, sud de les comarques de Tarragona, podria anar persistint la pluja tant dijous a la tarda, divendres, com fins i tot dissabte i diumenge. Per tant, a veure com evoluciona això, ho haurem d'anar seguint.
1: Doncs perfecte. Gràcies, Eloi. Fins ara.
0: Fins ara.
1: Aquest és un dels temes del dia, les seqüeles del temporal d'ahir. L'altre és que avui farem el Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya. Això per viure en directe la segona jornada del debat de política general. El president Salvador Illa debatrà amb l'oposició després de fer diversos anuncis en matèria d'habitatge.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
1: I també es crearà un fons per evitar desnonaments de persones vulnerables. Això mentre les protestes de la Puerta del Sol ja han arribat a la plaça Catalunya. Avui hi han acampat per a primera nit més d'un centenar de persones.
3: Quedem o no ens quedem?
4: Ens quedem!
3: Ens quedem!
4: Ens quedem!
1: Anem cap allà en directe. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard. Doncs sí, més d'un centenar de persones han dormit aquesta nit a plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre i van decidir en assemblea a les 10 de la nit tots passar la nit aquí. Ara mateix estem amb dues noies que estan fent el torn de vigilància. De fet, estem despertant a gent que encara dorm, hi ha gent que dorm en tenda, gent que no té tenda i que ha vingut igualment a dormir aquí a plaça Catalunya. Bon dia, noia.
6: Bon dia.
5: Fins quan penseu estar aquí acampades?
6: Encara no ho sabem. Depèn de com vagi la cosa, com actua el govern i tot això, i el que fan.
5: I per què heu decidit quedar-vos aquí aquesta nit?
6: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, que no acceptem les solucions que ens proposa el govern, i res, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
1: Vas preguntar, Lara, si hi ha alguna iniciativa d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa que els hi pugui interessar.
5: Hi ha alguna de les iniciatives d'ahir que va anunciar el president Salvador Illa o també del decret Mari Carmen que us agradés o que convencés?
6: No estem gaire d'acord amb cap, perquè per molt que hi ha moltes que són de les que es van proposar des del poble, que són les que s'han demanat, considerem que al cap i a la fi tot acaba sent una mica tapadera per intentar calmar una mica tota la situació, ja que està prou tensa, però no ens calmarem, seguirem i fins que no estigui, o tot o res, fins que no parin els desnonaments, fins que els preus no baixin, fins que tot això no pari, no pararem, seguirem aquí, seguirem a Madrid i seguirem per tot Espanya.
5: Doncs ja ho sentiu, Ricardo, tot o res, aquesta és la reivindicació que fan els manifestants.
1: No acabo d'entendre el tot, que és el que vol dir el tot, eh?
5: Però... Què vol dir aquest tot?
6: Doncs, o sigui, no un decret superficial com els que fan sempre per mantenir-nos contents, callar-nos i dir, vale, ja està, ens hem tret un pes de sobre. Però no, o sigui, ha de ser un radical. Vull dir, no pot ser que la gent, bueno, que visquem amb por de que el dia de demà tindré casa o no. No pot ser, perquè és que això és inhumà. Vull dir, la llar és un dret humà i acceptat i ja està. O sigui, no pot ser que et fiquin que un lloc que si 400 et passi amb 1.000 euros i que una habitació te costi mínim 400, perquè és que una habitació 400 és que és horrible. És horrible i com a joves, o sigui, és que no ens podem independitzar tranquil·lament sense haver de pensar, joder, pues, potser m'hauria de fotre treballar i potser treurem de la uni, perquè és que ja no sé el que fer. No tenim diners. I encara pots tindre també un sou, diguem, bo, i també preguntar-te si el dia de demà tindràs casa, perquè al final, com amb els fons voltors, mai se sap.
1: Doncs en parlarem avui també d'habitatge. Gràcies, Lara. Fins ara.
5: Fins ara.
1: De fet, avui en parlarem en aquest matí especial des del Parlament amb el president del Parlament, Josep Rull, la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president també d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després de l'amnistia, per cert, de Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I a Madrid, el govern espanyol també té 48 hores ara per trobar els suports per convalidar aquests decrets sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres. Àlex Giral Robert.
7: Bon dia. Vetar els desallotjaments dels vulnerables fins al 2030, congelar dos anys els lloguers i prohibir temporalment que els fons voltor comprin pisos encapçalen el primer decret. Té més fàcil el camí per prosperar que no pas el segon, que inclou la pròrroga automàtica i sine die dels contractes de lloguer.
1: Ara ho ampliarem. Avui, per cert, fa dos mesos de l'entrada massiva d'immigrants a Ceuta i tenim també diverses notícies sobre aquesta crisi humanitària que continua lluny de resoldre's. D'una banda, l'Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà.

0: Això les persones immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. I també avui, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara a l'Audiència Nacional que investiga els fets de final de juliol. I per últim, a Brussel·les ja hi ha països que aposten per suspendre atenció al dret d'asil a qui entri a Europa a través d'un atac híbrid. Anem cap a Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Bon dia. La Comissió Europea també planteja que els agents de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i que controlin les xarxes socials per prevenir entrades massives com la de Ceuta. Brussel·les pretén agilitzar al màxim la deportació dels migrants que entrin a Europa gràcies a un atac híbrid.
0: I en esports hi ha un ple debat sobre la pilota d'or, Lamine Yamal.
2: No solo juego para este balón de oro, juego para mí, para la afición, para la siguiente temporada, para la selección, para seguir ganando.
3: Lamine, pero está más cerca del balón de oro después del partido de hoy.
2: No sé, no voto yo, ni sé quién ha ganado, no sé nada. Entonces, a esperar y a seguir jugando.
0: El partit d'ahir va ser contra Croàcia i Lamine Yamal, amb la selecció espanyola, va fer dos gols i una assistència en la victòria 4-1.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel govern, que es compromet a comprar aquests pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades per evitar casos com el cas de la Mari Carmen.
2: I a més posarà en marxa una mesura inèdita a l'Estat. La Generalitat comprarà pisos a mitges amb persones de més de 40 anys. Són les propostes que ha anunciat el president Salvador Illa en la primera intervenció al debat de política general.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, i ja no queda cap altre remei, podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda a l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els partits de l'oposició creuen que aquests anuncis no serviran per resoldre la crisi de l'habitatge i tots qualifiquen el discurs que va fer Salvador Illa d'autocomplaent, de triomfalista i allunyat de la realitat.
6: Junts per Catalunya i Esquerra Republicana retreuen al president falta d'ambició nacional i el veuen incapaç d'afrontar els reptes del país. Sentim el juntaire Salvador Vergés i la republicana Esther Capella.
7: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
8: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
6: En canvi, la portaveu del PP, Lorena Roldán, creu que Illa segueix els passos de l'independentisme.
9: Conservar las políticas del separatismo, añadir más intervencionismo socialista y envolverlo todo en propaganda. Cataluña necesita un cambio de rumbo, pero Illa ha decidido perseverar en los errores que nos han traído hasta aquí.
6: Des dels comuns, Jéssica Albiach lamenta que les mesures anunciades en habitatge es quedin a mitges.
10: Tot suma, però tenen un impacte molt petit, un impacte molt limitat. És com voler aturar un tsunami a Gallegues, perquè el problema de base és l'especulació.
6: I la CUP, per la seva banda, ha responsabilitzat el govern de la impunitat amb què actuen els fons voltors. El debat de política general es reprèn avui a les 9 amb la intervenció dels grups.
1: I quan falten 48 hores a Madrid perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no assegura els suports necessaris.
2: Pedro Sánchez reclama responsabilitat i empatia als socis de la investidura davant la crisi de l'habitatge, cosa que fa més evident que mai la complicada aritmètica parlamentària de la legislatura.
1: Anem cap a Madrid, Paula Brujats.
11: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat ni per a l'un ni per a l'altre, per tant comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
12: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
11: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Palau Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'habitatge ha tornat a reflectir les dues ànimes que configuren el govern espanyol de coalició.
6: Sumat i va la corda fins a l'últim moment. Volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel, una a la Moncloa i l'altra al Ministeri de Treball amb els 5 integrants de Sumar de l'executiu.
1: Madrid, Àngels Lafuente.
13: No és el primer cop que l'habitatge enfronta els dos socis de govern i és que la pressió social al carrer obligava les dues forces polítiques a seure's i negociar fins a l'últim moment. Sumar ja havia avisat que si Pedro Sánchez no acceptava les seves propostes, no entrarien a la reunió del Consell de Ministres. Volien un decret més ambiciós i han forçat una negociació que ha provocat que el Consell de Ministres comencés amb una hora de retard. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern, fins al punt que Sumar ha convocat la seva pròpia roda de premsa per explicar la seva versió, a la mateixa hora que quatre ministres del PSOE compareixien a la Moncloa per explicar els acords del Consell de Ministres. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
2: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició. I va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. En una piulada, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi, diu, a una persecució política de 6 anys, i la portaveu del grup parlamentari Esther Capella creu que amb l'amnistia es tanca una etapa injusta.
8: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
2: Rovira va tornar a Catalunya fa 2 anys quan se li va arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic.
1: Per cert, que el Parlament ha desmentit Sílvia Orriols i puntualitza que el president de la cambra només l'ha interromput 5 vegades.
6: Segons publica el diari El Nació, Josep Rull només ha aturat un discurs de la líder d'Aliança Catalana en 5 de les 530 intervencions que ha fet aquesta legislatura. Mai li ha retirat la paraula i només li ha fet una crida a l'ordre. Va ser el juliol passat quan Orriols parlava així de la diputada d'Esquerra, Najat Driouech Cadubel.
3: Quan parles de la diputada amb el parrac al cap, s'indigna el president de la mesa i s'obren expedients sancionadors a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats, però quan parles dels diputats amb el paper de plata al cap, doncs provoca el riure, no, de qui presideix aquesta mesa.
14: Aquesta comparació és absolutament inadequada.
6: Els membres de la mesa en funcions de president, quan Rull s'absenta, també han interactuat amb Orriols en 5 ocasions més, a vegades durant el seu discurs i a vegades a posteriori.
1: I el president dels Estats Units, Donald Trump, i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que, amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial, n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
2: Trump ha reunit els principals magnats de la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
15: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un tram que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
16: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
15: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: La Comissió Europea admet que entre els estats membres ja es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan els migrants estiguin utilitzats per llançar un atac híbrid contra Europa. Brussel·les, Bruno Fortea.
17: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
18: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
17: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també atenció al que publica El Mundo. Diu que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
6: Sí, aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop, des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial. Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira, també hi figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'anexió de Crimea i que també va haver-se d'exiliar.
1: I avui també us expliquem que els preus dels carburants disparen la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes als combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas. I pel que fa als esports, Robert Prat?
19: Lamine Yamal s'exhibeix amb 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui, a partir de 6:45, Roma-Barça a la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Quina és la primera que sona?
1: Doncs Corren de gossos, perquè tenim bones notícies, perquè arrencarà una nova gira el proper 30 d'abril al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim. Fa un temps ja ens van avançar aquí, al matí de Catalunya Ràdio, que tornarien, però ara, per fi, ja sabem dia i lloc. Les entrades es posen a la venda demà.
0: La segona.

0: I l'Oreja de Van Gogh actuarà al festival Sons del Món de Roses, en l'únic concert que farà el grup a Catalunya el 2027. Serà el 24 de juliol i les entrades surten a la venda aquest divendres. Abans, però, faran 4 concerts al Palau Sant Jordi el mes de novembre amb tot exhaurit.
1: I la tercera cançó del dia.

0: dijous s'estrena L'Alma a l'aire, el musical basat en les cançons d'Alejandro Sanz. El cantant i la productora han estat, diuen, 4 anys treballant colze a colze per tirar endavant aquest musical, que no vol ser un biòpic, sinó, diuen, un homenatge a la música. Es podrà veure al TEC Atre Coliseum de Madrid.
1: Tot això avui, que és dimecres, 30 de setembre del 2026, dia en què farem el programa des del Parlament de Catalunya i el dia en què en les últimes hores a Catalunya ha nascut la Rita amb 2 quilos 710 grams a l'Hospital Germans Trias i la Mariona a les 6 del matí a casa seva, a Avinyonet de Puigventós. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: A les 8 entrevistarem el president del Parlament, Josep Rull, i a les 9 seguirem el debat de política general. Des del Parlament parlarem amb la portaveu del govern, Sílvia Paneque, i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras.
4: A 2:15 analitzarem els 2 decrets d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar divendres al Congrés. Entrevistarem el ministre de Cultura del govern espanyol i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: A 2:15 parlarem d'animals amb Evelyn Segura. Quines estratègies utilitzen els animals per atraure's, per agradar-se i trobar parella?
4: I a les 11, secció de telesèries amb Mariola Cubells i Darío Porras. També hi serà Quim Masferrer, que aquests dies és al Teatre Borràs fent el monòleg Temps. Què faria si et quedessin 90 minuts de vida?
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui tenim una mica de treva, però a partir de demà tornarem a tenir tempestes fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, el moviment meteorològic no s'acaba. Preveiem tempestes fortes dijous, divendres, fins i tot també de cara al cap de setmana. Avui una mica de treva. Tenim aquesta quarta ruixadets ara mateix cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, entre la Ribera d'Ebre i la zona de la Terra Alta. S'espera que vagin augmentant els núvols a mesura que vagi passant el dia. A la tarda hi haurà més d'aquests ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també la zona del Pirineu, del Prepirineu. I avui, malgrat tots aquests núvols que vagin arribant, malgrat la refrescada que vam tenir ahir amb les pluges, realment no baixarà la temperatura d'una manera clara i avui tindrem màximes de 28 a 30 graus amb molta humitat i molta sensació de xafogó a tot arreu. Compte demà a la tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, es preveuen acumulacions una altra vegada a l'interior que podien superar els 100 litres per metre quadrat, i a la resta de Catalunya preveiem ruixats, tempestes més irregulars al centre, al nord de Catalunya, també en altres llocs de les comarques de Tarragona, unes pluges que podrien allargar-se també de cara a divendres.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Duguera?
3: Doncs pel que fa al trànsit, aquesta hora ja hi comença a haver les primeres retencions a la ronda de dalt a l'altura del Nus de la Trinitat i també a la litoral a l'altura de Poblenou. Pel que fa al transport públic, a l'R4 se circula per via única entre Montcada Bifurcació i Sabadell Sud. Per tant, els trens, avisa Renfe, poden estar aturats més temps de l'habitual i hi ha demores superiors als 20 minuts. Això és a causa d'una incidència a la infraestructura de Montcada Bifurcació. I aquest matí el servei de metro s'espera que s'arrenqui amb normalitat després que ahir al vespre finalment es van poder restablir totes les línies. Recordem que hi va haver diverses incidències derivades dels aiguats.
1: Ara són les 6:24. I activem el satèl·lit de Catalunya Ràdio aquesta hora. Des de París, Isabel Galí, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Washington, saludem Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
8: Hola, bonjour.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
1: Comencem a França, on el deute públic que s'ha sabut fa unes hores ha superat rècords històrics que no es veien des del 1945, al final de la guerra. És, atenció, del 119% del PIB. Se'n parla i se'n parlarà, Isabel.
6: El que preocupa és que des del juny el deute públic ha augmentat un 2% i la dada es coneix quan demà dijous el govern presentarà un projecte de llei de pressupostos, el darrer de l'era Macron, necessàriament restrictiu. Bombers, funcionaris, professors i estudiants d'institut ja han protestat i els sindicats pronostiquen una tardor calenta a França. El pressupost, diuen, submergirà el país en una recessió profunda. I a tot això només hi falta el preu del carburant disparat. És la tempesta perfecta per fer créixer la indignació social i política.
1: I els Estats Units tancaran una muntanya russa arran dels nombrosos accidents que hi han tingut lloc, amb víctimes mortals també i lesions d'extrema gravetat incloses. No estem parlant, Oriol, d'una atracció qualsevol.
7: En absolut. Estem parlant d'una de les muntanyes russes més impactants dels Estats Units. Es diu, o més aviat es deia X2, i es trobava al sud de Califòrnia, al parc Six Flags. L'X2 superava els 125 km per hora, amb trams en caiguda vertical i amb seients que giraven 360 graus. Tot i que milers de persones l'han gaudit, n'hi ha hagut més d'un centenar que n'han sortit greument malparades, sobretot amb lesions cerebrals, i un mínim de 3 persones han acabat morint. L'X2 quedarà tancada de manera permanent i si les indemnitzacions milionàries es comencen a confirmar, ho podria acabar fent també el parc sencer.
1: I a Bèlgica tothom parla de la nova proposta de l'Ajuntament de Brussel·les per reduir a la meitat les botigues de souvenirs que hi ha al centre històric. Bruno.
8: Ricard, aquestes botigues on pots comprar clauers, gorres o imants per a la nevera són una autèntica plaga que s'ha estès pels voltants de la Gran Plaça de Brussel·les i també del Manneken Pis, dos llocs icònics de la ciutat. Ara l'Ajuntament vol més diversitat en els tipus de comerç que hi ha i per això també limitarà les llicències de bars i restaurants, perquè en el casc antic només un de cada 3 locals comercials pugui dedicar-se a servir menjar o beguda.
1: I a Madrid, la ministra Yolanda Díaz no haurà de pagar 50.000 euros a Julio Iglesias, com a mínim per ara. Però això per què, Paula?
10: Doncs perquè el Tribunal Suprem ha rebutjat la demanda del cantant contra la ministra. Julio Iglesias la va demandar per danys a l'honor en ple escàndol per les agressions sexuals a les seves treballadores. La justícia ho va arxivar, però Yolanda Díaz el va acusar igualment.
11: Da terror, da pánico. Todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además estaban en una posición de debilidad extrema en cuanto que trabajadoras.
10: Ara el Suprem deslliura Díaz d'indemnitzar-lo. El tribunal diu que no és competència seva resoldre aquest cas, però anima Julio Iglesias a presentar una altra demanda en un jutjat ordinari de Madrid.
1: Són les 6:27, anem als esports. I en portada hi ha una exhibició de Lamine Yamal amb 2 gols i una assistència d'en l'Espanya 4, Croàcia 1 de la Copa de les Nacions.
12: Partidàs de Lamine va tornar a ser determinant amb un gol ja des del primer minut.
13: Hace un mes me decías que estaba mal, que estaba, que no sabías qué me pasaba, entonces estoy tranquilo, estoy siguiendo disfrutando, sé que en cualquier momento voy a empezar a decir lo mismo, entonces tranquilo.
12: Marc Pubill i Nicole Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
13: Bueno, no depèn de mi. Yo jugo, disfruto y depèn de vosotros.
12: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane.
1: I preocupació al Barça per la lesió de Rafinha.
12: El jugador del Barça va notar molèsties a la cuixa dreta jugant amb el Brasil i va ser substituït. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
14: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
12: El club mantindrà la demanda contra el Real Madrid per les acusacions del cas Negreira.
14: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem i plantem cara.
12: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
1: I el Barça juga a Roma la segona jornada de la Champions femenina.
12: Moltes novetats a l'equip, tornen Van Aasten i Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20, al partit de 6:45, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87, a l'Eurolliga femenina l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a partir d'un 8:45, el Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que a la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, mentre que el Granollers de a la Lliga Europea d'handbol a partir de 6:45. Avui també Barceloneta-Marsella a 7:45, final de la Supercopa Europea de Waterpolo.
1: Senyores i senyors, bon dia, són 6:45. I comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Prats de Lluçanès a les 7:48.
4: I es pondrà a les 7:35 del vespre. Per tant, el dia durarà 11:47.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Guardiola de Berguedà 13 graus, a Girona 18 i a Torredembarra 21.
1: I pel que fa al temps, avui s'espera molta més calma que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
15: Bon dia. Si avui tan sols tindrem alguns ruixats a l'interior de les comarques de Tarragona, també ruixats que poden aparèixer al Pirineu i al Prepirineu, i un augment dels núvols a tot arreu que farà que l'ambient sigui molt xafogós amb temperatures màximes previstes de 28 a 30 graus.
1: I com tenim les carreteres i el transport públic a aquesta hora? Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit i a les retencions habituals d'aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat i també a la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura a Montcada Bifurcació i se circula per via única entre aquesta estació i Sabadell Sud. Hi ha retards de més de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dimecres 30 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, al Parlament.
4: En marxa el debat de política general. El president Salvador Illa va anunciar ahir que la Generalitat es compromet a comprar els pisos de persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades i s'ofereix adquirir-ne a mitges amb persones de més de 40 anys. Avui serà el torn dels grups.
1: El segon, acampada.
16: Un centenar de persones han plantat tendes a Plaça Catalunya seguint l'exemple de la mobilització de la Puerta del Sol de Madrid. Això hores després que el govern espanyol aprovés finalment dos decrets d'habitatge que divendres s'han de votar al Congrés i que a hores d'ara no tenen prou suports.
1: El tercer, Marta Rovira.
4: L'Audiència de Barcelona li ha aplicat l'amnistia. La qui va ser secretaria general d'Esquerra va ser processada per desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre. Rovira ja va tornar de Suïssa fa dos anys quan se li va arxivar la causa del tsunami democràtic.
1: El quart, Donald Trump.
16: El president dels Estats Units i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. Trump ha reunit els principals magnats de la IA a la Casa Blanca per analitzar-ne el desenvolupament.
1: I el cinquè nom del dia, Copernicus.
4: Les altes temperatures de l'estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica, la meitat de la població del continent, entre la que hi ha la catalana, ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
1: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol?
17: A França ha dimitit el director de la Torre Eiffel. Feia mesos que el personal protestava per la mala gestió, però la gota que ha fet vessar el got va ser quan a principis de setembre va acceptar apartar les dones treballadores durant la visita privada d'una delegació hindú. Això va provocar una vaga que va obligar a tancar el monument durant hores.
1: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
17: Amb una nova ordre executiva que ha signat Donald Trump i que ordena als membres del seu govern a fer servir el terme superintel·ligència per referir-se a la intel·ligència artificial. Així constarà a partir d'ara en totes les comunicacions oficials. Trump busca millorar la imatge d'aquesta tecnologia enmig dels dubtes que genera la seva seguretat.
1: Amb què diran també avui a la Xina?
17: Pendents de les noves tensions entre Corea del Sud i Corea del Nord, Seul ha exigit a Pyongyang que es disculpi després de l'explosió de dues mines la setmana passada a la zona desmilitaritzada que hi ha a la frontera i que va deixar tres soldats sud-coreans ferits. El govern denuncia que és una violació flagrant de l'acord d'amnistia.
1: Repassem ara també les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
18: Bon dia, Ricard.
1: Centrada sobretot en els decrets d'habitatge.
18: Sí, Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb dos decrets, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita dels decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i prorroga els lloguers. I El Mundo, per cert, és qui en fa una interpretació més objectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari. I altres temes i fotos de portada a la premsa de Madrid. Hi veiem els reis d'Espanya, també Macron i la seva dona, a la trobada d'ahir en la qual Felip VI va dir que a Ceuta hi va haver una intrusió inacceptable i l'ara explica Ricard que Marta Rovira ha estat amnistiada per la justícia per l'organització de l'UO.
1: I a la premsa comarcal hi llegim que els Mossos d'Esquadra investiguen l'aparició ahir d'un cos sense vida dins d'un cotxe volcat al canal de Torres de Segre al Segrià.
0: Sí, ara com ara hi ha una investigació en marxa per intentar esbrinar què ha passat. La principal hipòtesi de la investigació és que la víctima va patir un accident, va sortir de la via i va caure amb el cotxe dins de la séquia. La policia creu que els fets no són recents, sinó que fa dies que el cadàver estava enfonsat sota l'aigua. Al diari de Tarragona han posat en marxa aquest setembre la recollida de mostres d'excrements de gos al carrer per analitzar-les genèticament i sancionar els propietaris que no les recullen. Les mostres es compararan amb els perfils inclosos al cens genètic caní municipal. La recollida la faran Guàrdia Urbana i a personal de l'Ajuntament. Mentrestant, al diari de Girona es fan ressò que els 13.000 treballadors del sector carni gironí estan pendents d'una reunió que pot evitar una vaga. Patronals i sindicats es tornaran a reunir el 6 d'octubre per intentar desencallar la negociació del conveni estatal de la indústria. La UGT ja avisa que iniciaran els tràmits per convocar una vaga general si la nova trobada no permet avançar en la negociació.
1: I pel que fa als esports, Lamine Yamal fa un partidàs amb dos gols davant de Croàcia. Robert Prat.
12: El jugador del Barça s'exhibeix amb aquest doblet, una assistència en la victòria de la selecció espanyola davant Croàcia 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, mentre que el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Tot això quan queden 34 dies per les midterms. Són les eleccions de mig mandat als Estats Units i ara arriba l'anàlisi de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
19: Good morning, Catalunya. L'administració Trump pot cantar victòria, per fi. Ahir mateix el Tribunal Suprem exercia d'òrgan polític i declarava que el govern podrà deportar immigrants a països que no siguin el seu origen. L'administració nord-americana ja havia enviat centenars de nouvinguts a països com Libèria, Guinea Equatorial, Costa Rica o Hondures, amb el suposat al·licient de donar $3,000 als interessats. Aquesta notícia cal afegir-hi que la Immigration and Customs Enforcement, el conegudíssim ICE, ha anunciat la contractació de 5.000 nous treballadors per ajudar a fer realitat la campanya de deportació massiva del president. Diria que aquesta serà una de les claus de la campanya, perquè molts votants republicans i demòcrates demanaven un control migratori més rigorós. Però també és cert que la presència violenta de l'ICE als estats dinamita directament el caràcter del sistema federal yanqui. El futur d'aquesta política pot decidir el resultat de les midterms.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
22: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
23: 7:15 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
23: Catalunya es desperta amb noves mesures per millorar l'accés a l'habitatge. El president Salvador Illa ha aprofitat el debat de política general per anunciar mesures que inclouen propostes inèdites, com ara que els que tenen més de 40 anys puguin comprar un habitatge a mitges amb l'administració.
16: Està pensat per persones que tenen uns ingressos estables però que no poden pagar l'entrada d'un pis. Illa s'ha compromès també a intervenir en situacions límit. Comprarà els pisos de les persones que estan a punt de ser desnonades.
24: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
16: L'oposició creu que aquestes mesures es queden curtes. Salvador Vergés, portaveu de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
25: El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
26: Però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
16: Pel PP i Vox, Illa només agreuja els problemes actuals i la CUP hi veu falta de concreció.
23: Això aquí a Madrid, quan falten 48 hores perquè el Congrés voti els decrets d'habitatge, el govern espanyol no té els suports necessaris. Pedro Sánchez reclama responsabilitat als socis d'investidura.
27: Hemos escuchado, hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo, que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
23: Són dos decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
16: Reflecteixen les desavinences entre PSOE i Sumar. Sumar volia que el PSOE no cedís a la pressió de Junts i el PNB. Finalment, dos decrets i dues rodes de premsa en paral·lel. Una a la Moncloa, l'altra al Ministeri de Treball. Pel que fa als decrets, l'un conté només la renovació automàtica i indefinida dels lloguers, però tot apunta que caurà. En canvi, l'altre té més números de prosperar.
23: Repassem què s'inclou amb Txell Garriga i Àlex Girard Robert.
28: Prohibició dels desnonaments fins al desembre de 2030.
29: S'impedirà sobretot que els fons voltor puguin desallotjar persones vulnerables.
28: Lloguers congelats fins al desembre de 2028.
29: Els contractes que acaben llavors o abans podran allargar-se fins a dos anys més amb una pujada màxima del preu del 2% anual.
28: IVA del 10% per tots els habitatges de lloguer turístic.
29: També els que fins ara no pagaven aquest impost.
28: A més,
29: es prohibirà fins al 2028 la compra de pisos per part de fons voltor, es regularan els lloguers de temporada i per habitacions, s'impulsaran bonificacions fiscals per arrendadors i arrendataris i es facilitaran ajudes per a la compra d'un primer pis.
28: Txell Garriga
29: i Àlex Giral Robert pel matí de Catalunya Ràdio.
23: Mentrestant, continua la mobilització als carrers i l'acampada que va començar la setmana passada a Madrid ha arribat també a Barcelona. Plaça de Catalunya, Lara García, bon dia.
30: Què tal? Bon dia. Doncs més d'un centenar de persones han passat la nit aquí a Plaça Catalunya de Barcelona. Es van concentrar ahir al vespre en tendes de campanya per reclamar millores socials entorn de l'habitatge. De fet, fins i tot al llarg de la nit s'hi ha anat sumant gent que no té tenda de campanya i també doncs, hi ha qui dorm directament al terra. Aquesta concentració plega persones a títol individual, així com membres de diferents moviments, però cal recordar que ni el Sindicat de Llogateres ni el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya s'ha sumat de moment a aquesta acampada. La reivindicació coincideix amb l'aprovació ahir al Consell de Ministres de dos de decrets en matèria d'habitatge i arriba 4 dies després de l'acampada a la Puerta del Sol a Madrid.
23: Així estan les coses aquest matí. Més enllà de l'habitatge, també us expliquem que l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
16: Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acusar de desobediència. Rovira va tornar a Catalunya de Suïssa fa 2 anys, quan van arxivar la investigació per terrorisme en la causa del tsunami democràtic. La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
26: No es restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
16: En una piulada, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat que amb la resolució es posi fi a una persecució política de 6 anys d'exili.
23: I Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
16: Trump ha reunit els principals magnats a la Casa Blanca per analitzar el desenvolupament de la IA.
3: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
23: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Les onades de calor d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa i han superat els valors establerts per protegir la salut.
16: A Catalunya aquest contaminant també ha assolit nivells molt alts.
23: Toni Fortesa.
5: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
6: Les onades de calor que tenim són períodes de sequera, on l'atmosfera no es neteja, i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetats cardiovasculars i respiratoris.
5: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I demà entren en vigor les noves normes per conduir motos que afecten sobretot la indumentària necessària d'un casc homologat i quan serà obligatori.
16: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment les intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta mesura de no deixar els motoristes circular pel voral.
23: Miquel Jarque.
7: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
8: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes amb motoristes no ens sembla adequada.
7: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, Lamiel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
23: I ara, música. Perquè Gossos arrencarà, Marta, una nova gira al Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys d'aquesta cançó.
30: Sí, actuaran el 30 d'abril a les escales de la Catedral i amb un concert doble a 8:15 i a les 10. Nacho Tarrés destaca que tenen un bon motiu per tornar a pujar als escenaris.
9: Si algun motiu hi havia per tornar-nos a reunir els Gossos, jo crec que tots teníem molt clar que celebrar els 20 anys de la cançó Corren, també d'aquest disc rodó que es va dir Oxigen, doncs creiem que era un bon moment. Sobretot perquè el Corren simbolitza moltes coses i sobretot perquè ha sigut aquell eix conductor, allò que ha anat cosint diferents generacions al voltant d'aquesta cançó.
30: Tarrés i Oriol Ferrer explicaven fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio què significa per a ells aquesta cançó.
10: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
11: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
30: Les entrades per als concerts al Festival Estrenes es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
23: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada de creixement exponencial, segons dades del primer anuari del podcast en català.
30: Entre el 2016 i el 2025, aquestes produccions han passat de 126 a 479.
23: Marc Ruiz.
13: Segons l'anuari, ara el repte és consolidar projectes de qualitat, construir comunitats i trobar models econòmics sostenibles per reforçar la presència del català a les xarxes. L'any rècord pel que fa a la producció de podcasts va ser el 2024, amb 479 i gairebé 9.000 episodis. L'any següent, la tendència es va frenar amb la desaparició d'un un 12% dels programes i un 10% dels episodis. Tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Triomfen els podcasts sobre la societat de cultura, seguits de música i humor. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
23: I la crònica cultural d'aquest matí també un adeu perquè ha mort el cineasta i escriptor Gonzalo Suárez, als 92 anys.
0: Vamos, la película. Y atrapar la eternidad en la jaula del instante.
1: L'any passat va rebre el Goya d'Honor a Barcelona i, segons va dir l'Acadèmia, per haver-se convertit en un home clau en la cultura espanyola dels últims 60 anys. Ell va tancar el discurs d'agraïment amb aquestes paraules.
4: El cine es el último reducto con el que podemos soñar despiertos. No sé por qué me remite a ese primer bisonte que nuestros ancestros pintaron en las cavernas.
1: Gonzalo Suárez va començar a finals dels anys 60 amb pel·lícules com Ditirambo i El extraño caso del doctor Fausto, però el màxim reconeixement li va arribar als anys 80 amb Remando al viento, la seva fantasia sobre Mary Shelley i Lord Byron, protagonitzada per Hugh Grant. Amb aquesta pel·lícula es van portar el Goya i la Concha de Plata al Festival de Sant Sebastià a millor direcció.
23: Passant pràcticament 2 minuts de 6:45 del matí, pel que fa al temps, Eloi Cordomí, més tranquils avui, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui més tranquils, però amb previsió de nous canvis a partir de demà. De moment avui sí que preveiem un augment dels núvols. Ara mateix encara hi ha moltes clarianes, malgrat alguns núvols baixos, bancs de boira que s'han format, però estan arribant núvols ja per l'extrem oest de Catalunya, deixen fins i tot petits ruixats a l'interior de les Terres de l'Ebre i es poden anar repetint en aquests sectors de l'interior de Tarragona i sobretot també del Pirineu. Per a Pirineu, avui de caràcter molt irregular. Avui amb unes temperatures altes, amb molta humitat i, per tant, molta sensació de xafogor. Puja la temperatura amb màximes de fins a 28 a 30 graus. I demà dijous, canvi. Sobretot a la tarda tindrem ja tempestes al centre, al nord de Catalunya, i les més fortes creiem que aniran apareixent a l'interior de les comarques de Tarragona. Compte la nit de dijous a divendres, perquè a les Terres de l'Ebre i en especial a la zona dels ports, Montsià, etc., s'espera que hi hagi acumulacions novament que puguin superar els 100 litres per metre quadrat.
23: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera?
14: Pel que fa al trànsit, hi ha retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i als accessos de Barcelona. A la C58 hi ha diversos trams de cua en tots dos sentits. Hi ha retencions també a la C-17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Pel que fa al transport públic, atenció si sou usuaris de l'R4 de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència a la infraestructura, en concret informa DIF, que és per falta d'atenció a la catenària, i això fa que se circuli per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi ha retards, en aquest cas, que superen els 20 minuts.
2: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
15: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de lloc de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
17: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, normalment arribat al territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
15: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
2: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
23: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees van tancar ahir mixtes, pendents de les novetats sobre l'Iran. La pressió del petroli i dels interessos del deute continua pesant sobre els mercats. L'IBEX 35 ha tingut una baixada del 0,42%, fins als 19.517 punts. Mentre hi ha converses indirectes entre l'Iran i els Estats Units per reobrir l'Estret d'Hormuz, el preu del petroli de Brent continua per damunt dels $100. A Wall Street, els índexs han tancat la sessió tenyits de vermell per la incertesa sobre l'Orient Mitjà. I acabem amb els mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics. El més destacat és que la borsa de Tòquio remunta un 1,70%. Escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb un horari nou.
20: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Catalunya Nit.
2: Un informatiu en profunditat.
18: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Amb horari nou.
2: De 9 del vespre a 11 de la nit.
18: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
23: Minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
3: Hola, bon dia.
23: Lleida, Julià Albacar, bon dia.
19: Bon dia.
23: Girona, Maria Rovira, bon dia.
20: Hola, bon dia.
23: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
21: Molt bon dia.
23: Avui l'agricultura serà la protagonista a les comarques de Tarragona i Lleida. Comencem al Baix Camp, on Unió de Pagesos i GPEC Ecologistes de Catalunya han convocat una tracturada a la Selva del Camp, Ricard.
3: Sí, sota el lema Volem viure de la terra, el sindicat i el grup ecologista impulsen aquest acte reivindicatiu. Els tractors es concentraran a la plaça de l'Ajuntament de la Selva a les 11 del matí. Estan empipats pels abocaments a la Riera de la Selva, per la imposició de macroprojectes energètics i l'impacte i la falta de transparència, segons diuen, del projecte de construcció de la planta de piròlisi de residus plàstics de Valogreen. Per cert, la inversió està suspesa de forma cautelar per l'Ajuntament per un defecte de forma de la tramitació ambiental.
23: Saltem a Ponent, nou capítol avui sobre la modernització del canal d'Urgell, la infraestructura de regadiu més important del país. Hi ha reunió aquesta tarda amb els representants dels regants per escoltar la nova proposta d'agricultura, Júlia.
19: Sí, això després dels Estrella Ronsa cagut amb la proposta per modernitzar tot el canal. Avui es presentarà el nou pla del departament, que inclou canvis per desactivar les reticències que van aturar el primer intent. Una de les principals demandes, però, dels regants era tenir ajudes per instal·lar aspersors i sistemes gota a gota, un tema que de moment no sembla que s'hagi d'abordar avui.
23: A les comarques gironines tindrem novetats sobre les troballes de l'actual campanya d'excavacions a la vila romana de Collet de Calonge i Sant Antoni, Marta.
22: Sí, es presentaran els resultats de les últimes excavacions aquest mes en aquesta vila romana ubicada en un turó de Sant Antoni de Calonge, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara al jaciment han permès descobrir una important i luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist fins a l'època tardana, amb zones residencials, termes, una gran cisterna i una terrisseria pròxima. S'hi han trobat, per exemple, elements de les termes, fragments de marbre d'importació grega o materials de la vida quotidiana i agrària.
23: I a Barcelona, Marc, més enllà de l'acampada a la plaça de Catalunya i del debat de política general, avui estarem pendents d'un informe.
21: Sí, el d'Arrels, que avui presenta el treball Victimització i Aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí, i cap a la mateixa hora també es presenta el nou Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que atendrà víctimes de violència masclista. Això en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
23: Doncs així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
24: Lamine Yamal s'exhibeix, 2 gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1. Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, la Champions femenina, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
23: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: Joan Laporta deia ahir al Tot Costa que les relacions amb l'Atlètic de Madrid estan per sobre de desacords puntuals. Desacords puntuals és un eufemisme important, tenint en compte que Gilmarín va acusar el Barça de falta d'ètica, transparència i professionalitat just després de dir que Julián potser no seguiria l'Atlético, però que mai, mai, mai aniria al Barça. Ben curiós el món del futbol. Tampoc fa tant que Laporta i Florentino es devien també abraçar quan la Superliga era un objectiu comú. No com ara, quan el Barça té previst portar-lo als jutjats i Laporta acusa el Madrid d'una actitud inacceptable en el cas Negreira.
23: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
25: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: T'ensenyaré la dieta del beatboxer.
27: Què és això?
26: Pizza i ketchup. T'ho has de dir pizza i ketchup i cada vegada dir les consonants més forts i les vocals més fluixes fins que les vocals acabaran desapareixent. O sigui, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup, pizza i ketchup.
28: Posa-hi el porc per aquí al mig.
25: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
18: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
5: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
6: I a partir de les 3,
7: l'espai de reflexió a la tertúlia.
8: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat? I em va vindre a dir sí.
9: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
8: El més perillós és que escapi el nostre control.
10: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
5: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
23: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre el tractament de Mari Carmen, de diversos tertulians i presentadors de televisió.
11: Torne al desnonament de Mari Carmen i vaig a posar més sèria. És dolorós veure com la ha maltractat una part de la tele, com han de ser de mala gent tots esos tertulians d'Horizonte, de La Quintana, de La Griso, de Telemadrid, per no allargar-me. Com han de ser de roïns estos presentadors, directors, productors, per burlar-se de la dona, per no empatitzar amb ella. I com a exemple, el hasta luego Mari Carmen de la copresentadora de Horizonte i les rialles que van acompanyar el comentari. Una tele cruel amb els dèbils.
23: I a la recomanació del dia, davant de les mobilitzacions contra la crisi de l'habitatge, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie The Architect.
16: Un futur distòpic però hiperrealista en què l'accés a l'habitatge col·lapsa fins al punt que la gent paga per viure en places de pàrquing separades per cortines, tal com sona. I la protagonista, una actriu magnètica, és una arquitecta amb una feina precària que es veu obligada a viure en aquestes condicions, però que podria generar un gran canvi si aconsegueix dissenyar el projecte guanyador per encabir un miler d'habitatges nous al centre d'Oslo. The Architect té 4 capítols que passen volant a Filmin.
23: I què deien els altres ahir, Jovany?
20: Ahir vam sentir com Federico Jiménez Los Santos atacava els concentrats a Sol, a Madrid, que segons ell formen part d'algun d'aquests col·lectius.
27: Señoritos de los Goya, los titiriteros de ocasión, comunistas pijos, millonarios todos, y el que no tiene una casa tiene 4. Dentro de poco...
20: En Ricard Ostrell ens explicava que per culpa de la pluja no sé quins trens fallaven.
29: L'alteració als trens, no circularan aves, perdoneu, Maria Ferrer.
20: I a la COPE, el senyor andalús que fa els esports a l'Herrera parlava amb una mica de ressentiment sobre Mbappé.
31: Malo de una pierna, no tiene muy claro de qué pierna. Lo que yo tengo claro es de la pierna que está bien. Esa sí.
20: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
23: Gràcies, Jovany.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: I amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música dels Germans de Cors i la cançó Radio en aquesta versió en plac. I és que tal dia com avui, un 30 de setembre, però de l'any 1967 a Londres, la BBC Radio 1 engegava les seves primeres emissions. Va néixer després que es detectés un augment de les emissions de ràdio pirates per oferir una programació centrada en la música pop i dedicada al públic juvenil. El primer locutor en obrir el micro va ser DJ Tony Blackburn, i d'això ja en fa 59 anys.

0: Thank you. Thanks very much.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7 i us saludem en directe ara mateix des de Plaça Catalunya, al centre de Barcelona. A aquesta hora, mentre Barcelona comença a despertar i els primers autobusos veiem com també es posen en marxa al voltant d'aquesta plaça central de la capital de Catalunya, aquí encara hi ha gent dormint dins d'una tenda. Veiem unes 50 tendes i és on han passat a la nit al carrer més d'un centenar de persones. Això és per una raó. És per una raó molt concreta, que és l'habitatge. Ens acompanya el Marek. Marek, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com has passat la nit?
2: Bueno, he dormit poc perquè he de fer guàrdies, però bé, ara he d'anar a treballar.
1: Explica'm per què heu acampat aquí.
2: Bé, m'he acampat aquí, bueno, per algo que hauríem d'haver fet fa molt de temps, no? Pel des de l'habitatge. Sí, sí.
1: De les mesures anunciades ahir, per exemple, del president de la Generalitat, què és el que en penseu?
2: Perdona, m'ho pots...
1: Sí, de les mesures del president de la Generalitat que va anunciar ahir al Parlament?
2: Bueno, clar, pues és el que han de fer, és el seu treball, anunciar mesures, però és que el que volem és accedir a una vivenda digna. I això és molt més profund que un decret Mari Carmen, inclús. O sea, estem aquí a Plaça Catalunya i tenim al costat mogollon de gent que està dormint al carrer directament. Aquesta gent no es beneficiarà del decret Mari Carmen, o sea, que hem de fer un poc més.
1: Sí, estem aquí. Demaneu exactament què als representants polítics?
2: Bueno, pues que es posin les piles i comencin a treballar entorn a la il·legalització de Desokupa, per exemple, i de totes aquestes empreses que fan el treball extrajudicial, per lo tant, il·legal, contra les inquilines i els inquilins. Volem que aprovin un pla d'emergència per la gent que viu al carrer, o sea, no podem fer simplement una campanya del fred i ja està a l'hivern i deixar en mans d'ONGs que els arribi menjar o que tingui una dutxa. O sea, volem un pla d'emergència perquè aquesta gent no dormi al carrer. Volem més enllà de tot això, perquè ja ens han promès moltes coses, però seguim al mateix punt que portaven al 2008, a plena crisi. O sea, tenim un problema d'habitatge. I

0: Bona nit. Explica'm com va sorgir aquesta iniciativa.
1: Aquesta iniciativa va sorgir després de la convocatòria del Sindicat de Llogateres de Barcelona, de Catalunya, perdona, que vam convocar durant la presència del Pedro Sánchez a Barcelona. Després, un grup de persones organitzades de diferents sindicats, diferents moviments socials, van decidir que volíem un poc més, que el decret Mari Carmen se'ns quedava curt, i van decidir que volíem fer una acampada. Va sorgir un grup de persones, unes 50 persones, que van passar la primera nit fins a les 4 o 5 del matí fent una assemblea per coordinar tot això, i el dia següent van convocar directament una acampada. Per això ha sortit aquesta acampada, sí.
0: I la idea és estar-hi fins divendres?
1: I la idea, no, la idea ara mateix, perquè estem començant i hem de determinar dates i tot això, sabem que el divendres és una data crucial, però volem posar en marxa també una sèrie d'exigències, ja que els moviments socials és el que hem de fer, hem d'exigir el màxim possible, perquè després sempre ens donen el mínim acceptable, i estarem fins divendres segur, perquè això és el que volem, però si la campada s'allarga serà en pro del mateix missatge: volem un poc més.
0: Un poc més, què vol dir exactament? Diguem, què és concret això?
1: Un poc més entorn als pisos turístics, un poc més entorn als alquilers de temporada, un poc més entorn als fons voltors, un poc més a que els grans propietaris puguin comprar una finca amb persones dins. O sigui, volem que la política actual posi el focus a la classe treballadora i entengui que sense la pròpia classe treballadora no, això no funciona, aquest sistema no funciona. O sigui, perquè la classe treballadora pot treballar sense patrons, però és que els patrons no poden treballar sense la classe treballadora.
0: Marc, moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vostè.
0: I que vagi bé la feina. Dius que vas a treballar ara, no?
1: Sí, ara me'n vaig a treballar.
0: De què treballes, per cert?
1: Treballo, soc psicòleg.
0: Molt bé, doncs bona feina.
1: Vinga, moltes gràcies.
0: Ara mateix són les 7 i 4, aquí a Plaça Catalunya veiem com comença a despertar, com dèiem, el dia a dia també de molta gent. És un dia a dia on trobar pis també, pagar el lloguer o poder començar una vida independent s'ha convertit, com explicàvem des de fa molts dies, per molta gent en una cursa cada vegada més difícil. Són, com dèiem, les 7 i 5 minuts, fa 21 graus de temperatura, i aquesta acampada coincideix també amb una setmana en què l'habitatge també s'ha centrat i és el centre de l'agenda política. El president Salvador Illa ahir anunciava aquestes noves mesures que detallarem, i avui al Parlament hi ha el torn de resposta dels grups polítics al discurs del president en el debat de política general. L'habitatge és un dels grans temes. Divendres el govern espanyol portarà al Congrés també nous decrets sobre habitatge, i avui al matí farem el recorregut entre aquests dos mons. Ara som aquí, al carrer, amb els que han passat la nit acampats, i a les 8 us saludarem des del Parlament per veure què es diu i, sobretot, què es proposa. El matí de Catalunya, per seguir l'inici d'aquesta jornada del debat de política general, un debat que gira al voltant també de l'habitatge, després del triple anunci del president Salvador Illa ahir en el discurs a la tarda. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada. Pol Forada.
2: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat unes 2.600 persones, i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota l'amenaça d'un desnonament.
0: Ens ho amplia l'Albert Prat.
3: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid, i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
4: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat, i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda l'administració. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sentirem també els grups de l'oposició, com dèiem, al Parlament, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir realment la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
5: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió, i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
6: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
0: Avui en parlarem a partir de les 8 del matí des del Parlament. També ens acompanyarà el president del Parlament, Josep Rull. La

0: consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, després per ser de l'amnistia, Marta Rovira, i també parlarem amb el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I això a Barcelona, perquè a Madrid el govern espanyol té 48 hores per trobar els suports necessaris per aprovar els dos decrets Pol sobre habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
1: Sí, dos decrets va ser la manera de salvar una nova crisi de govern. El primer, amb mesures que generen més consens, per tant, més fàcil que es pugui aprovar. Falta veure en la lletra petita, però a grans trets prohibeix desnonaments fins al 2030, regula, ja veurem com, el lloguer de temporada i d'habitacions, limita la compra de pisos per part de fons voltor o prorroga dos anys els contractes de lloguer que acaben abans del 31 de desembre del 2028.
0: El segon decret inclou també, amb exigència de Sumar, que difícilment, una exigència que difícilment pot tindre el suport, en aquest cas, de Junts.
1: Sí, perquè contempla la renovació automàtica de tots els lloguers, el que a la pràctica podria suposar una congelació immediata de preus.
0: En té més detalls des de Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol confia aprovar el decret principal i que la pressió social contribueixi a tirar endavant el segon, el que ha forçat Sumar pels contractes indefinits de lloguer, però ara mateix Pedro Sánchez no té cap suport assegurat, ni per a l'un ni per a l'altre, per tant comença la pressió als socis i el reclama que prioritzin els interessos de la gent davant dels partidistes i dels especuladors.
3: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
2: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Sumar i el PSOE han aprovat mesures, diuen fons del govern espanyol. Ara els toca als grups moure fitxa i si ho tomben, diuen, en seran responsables. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Per ara, els socis no es mullen sobre el seu vot al ple de divendres fins a llegir la lletra petita d'aquests decrets.
1: No, i de fet, ja ser malestar per les presses de la Moncloa. El Congrés té un mes per convalidar els decrets que surten del Consell de Ministres, però l'executiu aquest cop ha forçat la votació, com deia la Paula, per aquest divendres. Això vol dir que avui els decrets s'han de publicar al butlletí oficial de l'Estat. Serà aleshores quan en sabrem el detall de cada mesura, perquè els grups han de tenir els textos 48 hores abans que es votin.
0: Avui a la hora del matí serem des del Parlament de Catalunya i tindrem a Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed El Amrani i Eva Pomares. Benvinguts a un nou matí. Bon dia a Catalunya.
4: Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora, 23 graus a Barcelona, 22 a Reus, 18 a la Bisbal d'Empordà i 15 graus a la Seu d'Urgell. Avui arribaran núvols per l'oest de Catalunya que aniran deixant el cel força tapat, però malgrat aquests núvols, la temperatura pujarà fins a valors de 28 a 30 graus a bona part del país, una mica més baixos al Pirineu i amb petits ruixats que podrien escapar-se a l'interior de les comarques de Tarragona, potser en alguns llocs del Pirineu, Prepirineu, però de moment seran molt irregulars, a l'espera d'una nova tongada d'inestabilitat que notarem a partir de demà a la tarda i que ens tornarà a deixar tempestes fortes.
5: Això pel que fa al temps. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb retencions a l'entrada a Barcelona per la C58, la 2, la B23 i el primer tram de les dues rondes en sentit Llobregat. A més, a la carretera C14-15 se circula en pas alternatiu per una esllavissada a Montfleurit, a Cerdanyola del Vallès.
0: I aquesta hora repassem el que cal saber d'aquest dimecres 30 de setembre del 2026. Ho fem amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: A banda de l'habitatge, que és un dels temes del dia, hi ha més noms. Per exemple, el nom de Marta Rovira.
7: L'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició per organitzar el referèndum. Quan es va derogar aquest delicte, se la va acusar de desobediència.
8: La portaveu del grup parlamentari, Esther Capella, creu que es tanca una etapa injusta.
9: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas es repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
1: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha celebrat a les xarxes que es posi fi a la persecució política. Li preguntarem avui a partir de les 9 al matí de Catalunya Ràdio.
0: Donald Trump amb la intel·ligència artificial.
7: El president nord-americà ha reunit els principals magnats tecnològiques a la Casa Blanca per analitzar el seu desenvolupament. Defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial n'hi ha prou per evitar-ne els riscos.
0: Tot això quan fa just dos mesos.
8: De l'entrada massiva de migrants a Ceuta, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als migrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles. Justament avui el president de Ceuta declara com a testimoni davant de l'Audiència Nacional que investiga l'entrada massiva.
1: El secretari d'Estat de Joventut i Infància, Rubén Pérez, ha reclamat un esforç a les comunitats autònomes per acollir els més de 2.800 menors no acompanyats que segueixen a Ceuta. Són declaracions al Catalunya Nit.
10: En los registros de llegada de menores migrantes en los últimos años han descendido notablemente. A pesar de que en la opinión pública parece que hay muchísimos menores migrantes en situación de soledad. No es verdad y creo que podemos hacer un esfuerzo colectivo y hay financiación también para afrontarlo.
0: Suspendre l'asil.
7: És un debat que plana entre els estats membres. Es planteja la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan s'utilitzi els migrants per llançar un atac híbrid contra Europa.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
6: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
11: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
6: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Garry Kasparov.
8: Segons publica avui el Mundo, Rússia hauria plantejat matar l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin.
7: Entre els altres opositors que Rússia hauria posat al punt de mira també hi ha i figura l'únic diputat rus que va votar en contra de l'annexió de Crimea i que també es va haver d'exiliar.
0: Motoristes.
8: Atenció si conduïu una moto perquè demà entren en vigor les noves normes, afecten sobretot la indumentària necessària. Serà obligatori el casc homologat i guants.
7: El calçat haurà de ser tancat i es permeten finalment els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei de Català de Trànsit prohibirà circular pel voral. Ramon Lamiel n'és el director.
12: És un espai importantíssim de seguretat. Dos, en autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
0: A l'alça,
8: l'Euríbor i la inflació. Avui sabrem la dada de setembre de l'Euríbor, l'índex més utilitzat per revisar les hipoteques a tipus variable. Segons la dada provisional, pujarà un 3,24%. Fa un any estava al 2,17%.
7: Mentrestant, els preus dels carburants han disparat la inflació fins al 4,9%. Per reduir-ne l'efecte, el govern espanyol ha aprovat un nou paquet de mesures que prorroga els descomptes dels combustibles i fixa un topall a la pujada del preu del gas.
0: Nivells d'ozó.
8: Les altes temperatures d'aquest estiu els han fet augmentar fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població europea ha estat exposada a nivells massa elevats d'aquest contaminant.
0: I es doblen?
7: Els casos de Covid en els últims 15 dies. La setmana passada se'n van diagnosticar poc més de 2.500. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
13: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
0: I en plana cultural, Gossos arrenca gira a Girona. Corren, corren pels carrers, corren,
8: paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van. Una gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó, Corren. Començarà el 30 d'abril i passarà per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per ells aquesta cançó.
14: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. Jo, de fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de Gossos.
15: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, exhibició.
16: Lamine Yamal amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
0: I pel que fa, en aquest cas, al Barça de femení, avui juga la final de la Champions.
16: Sí, sí,
0: final,
16: però, avui Roma-Barça, la Champions femenina, a partir de 3:15, en transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: Anem al quiosc.

0: És titular a l'Ara, La Vanguardia i El Periòdico, que expliquen que el fons no podrà comprar pisos per sota del 70% del seu valor, i ho il·lustren amb una fotografia de l'acampada d'ahir al vespre a Plaça Catalunya. La premsa de Madrid, El País, també es fa ressò dels decrets d'habitatge, però dedica la fotografia de portada a la trobada dels reis d'Espanya amb Macron, i expliquen que el rei va dir-li al president francès que l'entrada a Ceuta va ser una intrusió inacceptable.
1: Sons del matí.
2: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
3: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
4: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
5: Conservar les polítiques del separatisme, añadir más intervencionismo socialista.
6: És com voler aturar un tsunami a Gallegues.
7: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
8: La Moncloa no vol que s'enquisti el debat de l'habitatge i ha forçat un ple d'urgència demà passat per votar els decrets.
9: Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos, una solució que no ha pogut amagar el malestar entre els dos socis de govern.
10: Hem decidit quedar-nos perquè no acceptem la situació actual, decidim tirar endavant i aguantar aquí mínim fins divendres, que sabrem noves notícies.
11: Ara són les 7 i 18, aquests són els sons del matí, i ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, triomfalisme.
12: Manera de pensar, de parlar, d'obrar, fundada en una visió desproporcionadament optimista d'una actuació. L'oposició n'acusa el president Salvador Illa, després d'escoltar-lo ahir a l'arrencada del debat de política general. Avui serà el torn dels grups i veurem si, com sol ser habitual, del triomfalisme presidencial es passa al derrotisme o pessimisme opositor.
11: Autoregulació.
12: És l'acció per la qual els subjectes privats acorden normes, protocols d'actuació, codis de conducta o altres fórmules per ajustar o orientar la seva activitat. Trump i els magnats de la IA coincideixen que ells solets ja s'autorregularan. Sovint, quan es defensa l'autorregulació, el que es fa és exigir la desregularització. Recordeu allò que es deia que el mercat, posem per cas de l'habitatge, ja es regula per si mateix i no cal intervenir-hi? Doncs això.
11: Ja. Ozó.
12: L'ozó és un gas amb un alt poder oxidant que en concentracions elevades té efectes adversos sobre la salut humana, la vegetació i els materials. Quan encara no es parlava de canvi climàtic, el forat de la capa d'ozó era un dels nostres grans maldecaps. Ara, segons Copernicus, ens ha de tornar a preocupar justament perquè les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar els nivells d'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut.
11: Posem ara tres xifres amb Marc Jurado. 1.300.
13: Els centres que han decidit no fer colònies ni sortides escolars arran del conflicte entre els mestres i el Departament d'Educació. Una caiguda de les reserves d'activitats d'un 80%. El sector avisa que això farà trontollar diversos negocis i que pot acabar comportant, Ricard, 3.000 acomiadaments.
11: 95%.
13: Els ciclistes de Girona que circulen per zones del barri vell on és obligat baixar de la bicicleta. Ho diu un estudi del RAC que també certifica que gairebé la meitat salten els semàfors en vermell i que 8 de cada 10 dels que van en patinet no tenen assegurança.
11: 479.
13: Els podcasts en llengua catalana que hi ha avui en dia, segons el primer anuari del podcast en català, el creixement en una dècada ha estat exponencial perquè el 2016 tan sols n'hi havia 26.
11: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig tendes de campanya. De fet, ara mateix estem abandonant ja Plaça Catalunya per anar cap al Parlament de Catalunya. En compto unes cinquantena, estan situades en dues fileres i enmig hi ha desenes també de persones, sobretot joves. Pels edificis que hi ha a l'entorn, doncs és evident que és Plaça Catalunya de Barcelona.
0: Exacte, són activistes a favor del dret a l'habitatge que van començar ahir la nit a l'acampada, emulant el que han fet activistes a Madrid a la Plaça del Sol. Es repeteixen els llocs que van ocupar pel 15M. És una imatge que veiem per xarxes i que també recull el periòdico La Portada.
11: A la segona imatge hi veig moltes taules, tipus pupitre, posades en forma d'U. Hi ha una vintena de persones, una persona té un portàtil, d'altres tenen fulls i estotxos també damunt la taula, i a les parets hi veig suros.
0: És un claustre de docents, la veiem a l'Ara. Serveix per il·lustrar la notícia que Espanya és un dels països amb més docents sense contracte indefinit. L'OCDE diu que el 30% dels professors d'institut són temporals, una realitat que només superen 4 països dels 40 que s'han analitzat: Portugal, els Estats Units, el Brasil i Costa Rica.
11: I a la tercera imatge, en aquest cas ens arriba des de Tarragona, veig la Tarraco Arena Plaça, sense assistents. Els responsables i patrocinadors del concurs de Castells estan col·locant per fer-se una fotografia de grup. Ricard Buigas, què ha dit abans de fer-se la fotografia?
1: Doncs que veient el que estan fent les colles castelleres aquesta temporada, tot apunta que serà el millor concurs de la història. Darrere dels organitzadors, que estan fent-se la foto amb l'alcalde de Tarragona al mig, hi podem veure també una grua i una gran quantitat de barrils i tiradors de cervesa. També s'hi amunteguen molts refredadors de begudes. Al cap de setmana, aquestes grades que veieu no estaran buides com a la foto, eh? Hi haurà 6.000 espectadors. S'han acreditat mitjans de 20 països diferents. A Catalunya Ràdio, la emissora oficial del concurs, ho seguirem de ben a prop.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16: 20, 21.
17: Ara sí. 21, 30, 36, 43 i 48. I els sols, l'1 i el 5.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres ja pots milionaris. 11. Ben jugat.
18: Si haguéssim de pintar de blau en un mapa mundi tots els llocs on podries anar amb els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'11, quedaria tot el full blau. Quanta alegria que porten els rasques milionaris de l'11, que reparteixen molts milions d'euros en premis. Rasques milionaris de l'11, que bé que els surt repartir.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
21: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Portelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Portelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Portelanosa. Dissenyant espais per viure.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
22: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
11: Són les 7:24 i mentre anem cap al Parlament de Catalunya, on ens saludarem a partir de les 8 del matí per seguir també el debat de política general, aquestes últimes hores hem llegit també diferents mitjans que s'està produint una ciclogènesi explosiva que farà canviar el temps a bona part de la península. Avui a La cara B del temps analitzem aquest fenomen i com ens afectarà, Eloi.
23: Bon dia. Sí, una ciclogènesi vol dir la formació d'un cicló, d'una borrasca, d'una depressió, i explosiva vol dir que ho fa molt ràpid. Això ha passat a l'Atlàntic les últimes 24 hores. Entre dilluns i dimarts es va començar a formar aquesta depressió a l'oest de la península Ibèrica, i ara tenim una gran borrasca amb el seu centre a menys de 960 hectopascals, i aquest aprofundiment tan ràpid del nucli d'una nova borrasca, de més de 24 hectopascals en 24 hores, és el que anomenem ciclogènesi explosiva. Doncs bé, aquesta borrasca ara mateix la tenim situada a l'oest de les Illes Britàniques i no ens afectarà directament, però sí que avui arribarà un front que penja d'aquesta borrasca per l'oest de la península i provocarà pluja en aquest sector, i demà aquest front arribarà molt desgastat aquí a Catalunya. Ara bé, aquest front tornarà a injectar molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, i si això hi sumem els vents de mar cap a terra, que demà reforçaran a molts llocs de Catalunya, i afegim les muntanyes i altres fenòmens locals, sembla que tornarem a tenir una situació de pluges fortes demà, i amb possibles pluges violentes al sud de Catalunya i a Castelló entre dijous i divendres.
24: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
25: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
26: Ahir dimarts l'Enigmàrius feia: fertilitzaria la Terra Santa. I la resposta era: femaria. Femar és sinònim de fertilitzar, i en condicional aplega fe i Verge Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, de 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu, 6 lletres.
25: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? amb Marc Amorós.
11: Atenció a aquest titular que circula. Una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà. Marc Amorós, bon dia.
2: Bon dia. La notícia afirma que l'exèrcit nord-americà ja s'estava preparant per assaltar un vaixell de càrrega xinès alta mar que circulava per l'Orient Mitjà. La raó? Un chatbot d'intel·ligència artificial del mateix exèrcit dels Estats Units va identificar la càrrega del vaixell i va alertar que eren components per fabricar una arma nuclear. Davant la temença que el vaixell xinès es dirigís a l'Iran, l'exèrcit nord-americà es va preparar per assaltar-lo. La notícia explica que això no es va produir perquè a última hora un agent del Departament d'Intel·ligència dels Estats Units va descobrir que l'informe estava fet amb intel·ligència artificial i que la càrrega del vaixell estava mal identificada.
11: I això és real o fals?
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres al 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
2: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una intel·ligència artificial identifica la càrrega d'un vaixell xinès de forma errònia i gairebé provoca la intervenció de l'exèrcit nord-americà és una notícia real. Ha passat a mitjans aquest mes. El Departament de Guerra dels Estats Units ha admès l'error, però ha manifestat que seguirà fent servir les eines d'intel·ligència artificial en la seva selecció d'objectius.
11: Gràcies, Marc.
2: Adéu, bon dia.

0: I ara a punt d'arribar a 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Nerea Sanfe.
1: Avui és un bon dia per a recordar-vos que hem estrenat la Travessa a Trescat i que jo sóc una de les concursants d'esta edició VIP. Una experiència brutal en tots els sentits, on he recordat lo forta que puc ser mental i físicament. La meva companya i amiga, la Carolina Ferrer, m'ho va posar tot molt fàcil. Hem sigut divertides, sensibles i fortes. Estic molt orgullosa del concurs que hem fet i que com hem quedat. Doncs això haureu de descobrir-ho en cada capítol. Aventureres, aventurers, comença el joc!

0: Són 8:15. Avui és dimecres 30 de setembre, ens despertem amb 19 graus a Sant Sadurní d'Anoia, 17 a Cassà de la Selva i 22 a Vinebre, el dia en què ja ens trobem ara mateix al Parlament de Catalunya, a les portes del Parlament, per entrevistar a les 8 del matí el president Josep Rull, més tard a la consellera Sílvia Paneque, també el líder d'Esquerra Republicana Oriol Junqueras i també el ministre i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures que serveixin per revertir la crisi de l'habitatge.
2: Acampada que coincideix amb el segon dia de debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que ella proposés que el govern compri conjuntament un pis amb qui no el pugui pagar.
4: O també es crearà un fons per tal que el govern compri un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
2: A Madrid, el govern espanyol té 2 dies per lligar els suports necessaris perquè el Congrés convalidi els 2 decrets que hi va aprovar el Consell de Ministres.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional coincidint amb els 2 mesos de l'entrada massiva de migrants.
2: I sobre això, Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà als immigrants per part de membres de les Forces Armades Espanyoles.
4: Donald Trump i els líders de les grans companyies tecnològiques defensen que amb l'autoregulació de la intel·ligència artificial ja n'hi ha prou. El president s'ha reunit aquestes últimes hores a la Casa Blanca.
3: En esports, la Minya Mal s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència en l'Espanya 4-1. La Porta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. El president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. Avui a 6:45, Roma-Barça, Champions femenina amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, avui serà més o menys tranquil, però amb previsió de nous canvis. Atenció, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, de moment avui hi ha clarianes a aquesta hora, però està arribant núvols per l'oest de Catalunya, estan deixant petit ruixat ja cap a les Terres de l'Ebre. Avui s'esperen més ruixats a la tarda a l'interior de les comarques de Tarragona i també en alguns punts del Pirineu, però molt irregulars, i sobretot molta calor i molta xafogor, màximes de 28 a 30 graus. Compte demà dijous, sobretot a la tarda, noves tempestes i pluges fortes la nit de dijous a divendres al sud de Catalunya.
0: I mobilitat també a aquesta hora. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A Rodalies, a l'R4, a causa d'una incidència a la infraestructura, se circula per via única entre Montcada, Bifurcació i Sabadell Sud. Això vol dir que hi pot haver demores de més de 20 minuts. A l'R7 hi ha servei alternatiu per carretera entre Montcada, Bifurcació i Cerdanyola Universitat. Pel que fa als ferrocarrils, a l'R6 i l'R60 hi ha serveis de trens, però funcionen amb retards de fins a 5 minuts a causa d'una avaria a les instal·lacions.
0: I a les carreteres avui tenim els problemes habituals per entrar a Barcelona. Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia. Amb cua a l'entrada per la C58 i la C33 des del Vallès, a l'AP7 de Mollet a Barberà i al Baix Llobregat hi ha aturades a l'A2 i la B23 de Molins a Sant Feliu i retencions també al primer tram de les 2 rondes, sobretot en sentit Llobregat.
0: Ho rematem també amb les portades dels diaris. Marc Jurado.
8: Sí, centrades, Ricard, sobretot en els decrets d'habitatge. Sánchez aprova els decrets sense els suports garantits. Titula l'Ara, el govern espanyol posarà a prova la seva majoria amb 2 decrets sobre habitatge, diu La Vanguardia, i qui mira la lletra petita d'aquests decrets és El Periódico, que explica que els fons no podran comprar pisos per sota del 70% del seu valor. Ho acompanyen, per cert, d'una foto on veiem l'acampada que ahir al vespre va començar a Plaça Catalunya amb almenys un centenar de persones. És, de fet, l'únic diari amb foto d'acampats en portada. I a Madrid, El País diu que el govern espanyol prohibeix els desnonaments fins al 2030 i El Mundo és quien fa una interpretació més subjectiva i assegura que Sánchez acontenta el carrer i castiga el petit propietari.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio des del Parlament de Catalunya hi tindrem Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed Alamrani i Eva Pomares. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí a aquesta hora. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
9: Bon dia. Tant l'editorial de La Vanguardia com la de l'Ara coincideixen que els decrets plantejats pel govern espanyol no resolen el problema principal de l'habitatge, que és la falta d'oferta. Per això La Vanguardia urgeix a emprendre mesures per afavorir la construcció d'habitatges i generar més confiança en propietaris i inversors perquè posin més pisos a lloguer. I per la seva part, l'Ara aposta per multiplicar la construcció de pisos per destinar-los a lloguer social i alerta que, si no es fa, hi ha risc d'esclat social. El membre del comitè editorial del Periòdico, Àlex Salmon, coincideix que la sortida passa per construir més habitatge, una part que es destini a lloguer social. Mentre que el Jorge Galindo, que és director del Centre de Polítiques Econòmiques de SADE, adverteix a El País que renovar automàticament els contractes d'arrendament existents pot fer que menys propietaris posin els pisos a lloguer. El Mundo critica els decrets del govern espanyol, diu que generen inseguretat jurídica i tornaran a carregar contra els propietaris, inclosos els petits arrendadors.
0: Ara són les 7:35, afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Chita Roberts.
1: Llegeixo a la secció cultural del New York Times una notícia interessant sobre Roy Cohn. Cohn és una figura de la política americana que sempre havia estat, diguem-ne, en segon pla, un advocat que va acompanyar entre ombres a diverses figures prominents de la dreta. Acaba de sortir una biografia de Cohn, escrita per Kai Bird, que és l'autor de la biografia d'Oppenheimer, en què es va basar la pel·lícula de Christopher Nolan fa un parell d'anys. Doncs bé, la biografia de Cohn explica com la influència aparentment menor d'aquest personatge secundari ha acabat resultant en l'era d'ultradreta nord-americana i l'era Donald Trump.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Hola, tenim 20 segons per recordar-vos que... Ostres, ja n'hem perdut 3 explicant això dels 20 segons. Molt malament. Tornem-hi. Bàsicament volem dir-vos que... Ai, bàsicament sobrava. En resum, que aquest cap de setmana se celebra a Besalú el Liberis Liber, el festival de l'edició independent que desperta més simpaties del país. Perdre-se'l no s'hi val. Aquest cap de setmana Liberis Liber a Besalú.
12: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
13: Segur que no n'hi ha per tant.
14: Les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Tisores a punt, pintes ben alineades i... Tupé? Perfecte.
16: Ja podem obrir!
17: Del 5 al 12 d'octubre arriba la Comerciada, la festa del comerç local de Catalunya. 32 ciutats i pobles del país, música, espectacles, festa i molts vals regal. Sortim a fer bategar els carrers. Tota la informació a lacomerciada.cat.
18: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
19: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
18: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
19: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
10: Catalunya Ràdio.
0: Són les 7:37. Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què continua ancorat al passat?
4: Doncs el ple ha rebutjat incorporar les dones al Ministeri. És una proposta de compromís que el PSOE va veure amb bons ulls, però que no ha tirat endavant perquè ha rebut els vots en contra de PP i Vox. El text defensava que les nenes i dones poguessin participar a l'escolania i a la representació del Ministeri Patrimoni de la Humanitat. Ho llegim a Apunt Mèdia.
0: I que no ha despertat l'interès de ningú.
2: Doncs el xalet modernista dels Camps Elisis de Lleida, el concurs per rehabilitar-lo, ha quedat desert, no ha rebut cap oferta. El contracte d'obres era de 2,5 milions. La Peria no es dona per vençuda i diu que el tornarà a licitar després d'estudiar si refà o manté el projecte. La idea és recuperar aquest edifici centenari per donar-li usos culturals i ciutadans. Ho veiem al Segre.
0: Què no volen de cap manera els andorrans?
4: Un nou mirador, en aquest cas, a l'alt de la Capa, 2.572 metres, al Comú de la Massana. Fins ara han recollit més de 3.100 firmes de rebuig que demanen altres alternatives per potenciar el turisme. La campanya ha coincidit amb l'aprovació definitiva per adjudicar les obres. Està previst una infraestructura amb vistes panoràmiques de 360 graus, que seria també el punt d'observació astronòmica d'Andorra, recull el diari d'Andorra.
0: I, en canvi, qui vol ser basc?
2: El municipi de Treviño, ara mateix de Burgos, demanarà al govern espanyol poder fer una consulta sobre la seva integració a la província d'Àlaba. Busquen que siguin els mateixos veïns els que puguin dir-hi la seva. Ja van votar el 1998, però aleshores va ser per triar el com. 7 de cada 10 van voler que fos un referèndum el que aclarís si continua Castella i Lleó o anexionar-se al País Basc. Ho vam vist al diari Oponesa.
0: Un dels salts més famosos de Pirineu Aragonès es queda sense aigua.
4: La Cola de Cavall, el Parc Nacional d'Ordesa i el Mont Perdut. La caiguda del Cabal a finals d'estiu ha accentuat aquest any per la sequera, repercutit directament en aquesta cascada. Ho llegim l'Heraldo, que recull les opinions de científics davant d'aquest fet, avisen que si segueix així tindrà impacte en el turisme i el medi ambient.
0: I tanca també un clàssic del Port Vell de Barcelona.
2: El Merendero de la Mari, per la impossibilitat de fer front al lloguer. De fet, els han denunciat per impagament i directament els desnonen. Ho llegim al Tot Barcelona. El restaurant es troba en terrenys de l'autoritat portària i tot apunta que un altre operador se'n farà càrrec. Els orígens es remunten al 1927, quan era Can Costa, la platja de la Barceloneta.
0: I ara els destacats en Internació i Economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
9: A França, Le Figaro destaca que el primer episodi de llevantada de la tardor posa en alerta vermella avui dimecres zones del sud del país. De fet, els trens es veuran greument afectats. També s'alerta de possibles crescudes de rius. A l'Amèrica Llatina, diversos mitjans es fan ressò de les dades que ha fet públiques UNICEF i que exposen que uns 25,8 milions de menors, l'Amèrica Llatina i el Carib, s'enfronten a les conseqüències del fenomen del Niño, que deixa greus inundacions i severes sequies. I a la Xina, el South China Morning Post explica que el govern xinès es planteja protegir els drets d'autor de les sèries i pel·lícules xineses davant el ràpid auge de la intel·ligència artificial. L'Administració Nacional de Ràdio i Televisió explica que la intel·ligència artificial ha generat més possibilitats d'innovació i producció per als microdrames, però també planteja reptes pel que fa a la qualitat dels continguts.
6: I en plan econòmica, On Economia titula que a Catalunya suspenen habitatges. Ja cau el lloguer social, així com les ajudes i la construcció de pisos de protecció oficial. Segons dades de l'Agència de l'Habitatge, Catalunya va tancar l'any passat amb 200 pisos menys de lloguer social que fa 3 anys. La construcció de pisos protegits promoguts per l'Incasòl també va baixar, mentre que la demanda d'aquest tipus d'habitatge més assequible s'ha disparat en els últims anys. Expansión explica que Portugal ataca el problema de l'habitatge a l'inrevés que Espanya, amb més protecció pels propietaris. El govern portuguès porta avui al seu Parlament una proposta per reduir el temps d'impagament necessari per suspendre un contracte de lloguer i augmentar les exigències per als inquilins, tot plegat amb l'objectiu d'augmentar l'oferta de pisos de lloguer. I finalment, Cinco Días calcula que els inquilins de renda mitjana s'estalviaran 500 euros en l'IRPF si l'autonomia declara la zona tensionada. Això sempre que tiri endavant el decret d'habitatge del govern espanyol. Les bonificacions en l'IRPF beneficiaran arrendataris amb ingressos de fins a 33.000 euros l'any.
0: I a la premsa esportiva, el recital de Lamine Yamal, un nou partidàs del jugador del Barça.
3: Sí, el diari Esporo té clar, ets el millor. Lamine, 2 gols, una assistència, posa la màgia en una nova victòria de la selecció espanyola per 4-1 davant Croàcia. És l'exhibició d'un líder imparable.

0: Deportivo parla del killer, de l'assassí del gol de la selecció espanyola, amb un show estel·lar de crack. El Sánchez Pizjuán de Sevilla el va acomiadar dempeus. Ovació per Lamín, que és una festa, explica el diari. També és una festa pel periòdico, que defineix Lamín com un jugador estratosfèric. Pel diari Marca, Lamín, Yamal i Pedri són els amos de la pilota. I explica que en el primer gol de Lamín, l'equip espanyol va fer 25 passades en només 70 segons. Croàcia no va tocar ni la pilota. L'esportiu diu que el Barça vol imposar avui la seva autoritat a la Champions femenina a Roma abans de rebre el Madrid al Camp Nou. El diari Ara explica que plega el director general del Barça, Manel del Río, un any després d'assumir el càrrec. I el Tot Costa de Catalunya Ràdio celebra els 10 anys en antena amb una entrevista a La Porta. Assegura que amb l'Atlètic de Madrid, on hi havia crítiques i retrets, ara hi ha una abraçada.
1: Amb l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada.
2: I acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Un home de Huelva assegura que una veu li respon des de la seva cuina des que va morir la seva exdona.
4: L'home ha explicat a Huelva Información que porta 8 anys convivint amb una experiència paranormal. Viu sol des de fa 10 anys i té el costum de pensar en veu alta, però unes setmanes després de la mort de la seva exdona va començar a sentir una veu que li responia en veu baixa des de la cuina. Diu que les respostes són molt clares i que la sent molt bé. Però el seu testimoni no coincideix amb les gravacions que ha intentat registrar, en què només el sent a ell. Un cas que segur que cridarà l'atenció a l'Iker Jiménez.
2: Denuncien una empresa d'autocars de Guissona per usar, en aquest cas, el tacògraf d'un mort.
5: Els Mossos d'Esquadra van detectar que un dels conductors de l'empresa utilitzava el tacògraf d'una persona que havia mort feia 9 mesos. És més, pertanyia al pare del responsable de la companyia. Comissions Obreres, que ha denunciat els fets davant la Inspecció de Treball de Lleida, considera que és una maniobra conscient i orquestrada per part de la direcció de l'empresa. Ho hem llegit a Nació Lleida.
2: Ferrol reclama 8.500 euros per rebuts d'aigua a una dona que fa 22 anys que viu a Londres. És surrealista.
4: El Mundo explica que l'afectada només va residir un any de lloguer al pis i que va descobrir el deute el 2024 quan l'Ajuntament li va embargar el compte. El problema és que no va donar de baixa el contracte de l'aigua i aleshores es van anar acumulant els rebuts i les notificacions es van remetre a una adreça on la dona feia temps que no residia. L'afectada va demanar al consistori per la situació. El judici ja s'ha celebrat i està pendent de resolució.
2: I què fa anys avui, Canalies?
5: Avui felicitem Víctor Amela, periodista i escriptor, que fa 66 anys. També fa anys Bryce F., l'actor que interpreta Paquita Salas, arriba als 38. I també li diem per molts anys el productor, cantant i DJ Juan Magán, en fa 48.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Jeroni, Santa Sofia, Sant Lleopar i Sant Gregori.
2: Ara són 3:15 del matí, acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
8: 30 de setembre de 1996, Alberto Fernández Díaz, de 34 anys, substitueix Aleix Vidal Quadras com a líder del PP català. Fill de militar, educat als jesuïtes i amb un passat a la dreta de la dreta, Alberto Fernández Díaz es va afiliar al PP el 1980, quan només tenia 18 anys. És curiós que el president del PP català abans de Vidal Quadras fos Jorge Fernández Díaz, el germà gran de l'Alberto. Tot quedava a casa. A Madrid, ara fa 30 anys, ja governava Aznar, però el seu vicepresident, Álvarez Cascos, encara volia acabar de pentinar Felipe González. L'acusava d'haver organitzat els GAL des de la Moncloa, en el que ell deia que era terrorismo de bodeguilla. Acabo amb Bill Clinton, que el 1996 aconseguia una cimera entre palestins i israelians després d'una onada de violència que havia provocat desenes de morts. Confirmats que aniran a Washington, el líder palestí Yasser Arafat i també el primer ministre d'Israel, un nom que potser us sona, Benjamin Netanyahu.
9: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
10: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
2: Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts de 3:15. Repassem els titulars del dia en dos minuts. Un centenar de persones han acampat aquesta nit a Plaça Catalunya per reclamar mesures d'habitatge.
3: Coincideix amb el segon dia del debat de política general al Parlament. Avui serà el torn de l'oposició després que el president Illa anunciés que crearà un fons per comprar habitatges de persones en situació de vulnerabilitat per evitar desnonaments.
11: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
3: L'oposició creu que les mesures anunciades pel president es queden curtes.
2: A Madrid, el govern espanyol té dos dies per lligar els suports necessaris per convalidar aquests dos decrets d'habitatge que ahir va aprovar el Consell de Ministres.
12: Són decrets que busquen frenar els desnonaments i prorrogar dos anys els contractes de lloguer.
2: Amnistia Internacional denuncia casos de tortura i tracte inhumà a Ceuta.
3: Per part dels membres de les Forces Armades espanyoles, just avui fa dos mesos de l'entrada massiva. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, declara avui davant de l'Audiència Nacional que investiga els fets.
2: I l'Audiència de Barcelona ha aplicat l'amnistia a Marta Rovira.
12: La que va ser secretària general d'Esquerra va ser processada per desobediència per organitzar el referèndum de l'1 d'octubre.
2: Per cert que Gossos arrencarà una nova gira del Festival Estrenes de Girona per celebrar els 20 anys de la cançó Corren.
3: I actuaran el 30 d'abril en dos concerts a les escales de la catedral. Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
2: I en esports, Lamine Yamal s'exhibeix amb dos gols i una assistència en l'Espanya 4, Croàcia 1.
12: Mentrestant, Joan Laporta diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha, que va notar molèsties a la cuixa amb el Brasil.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussons, bon dia.
13: Què tal, bon dia.
2: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
2: Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
15: Bon dia.
2: I a Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Molt bon dia.
2: De les comarques de Lleida, destaquem que avui engega el segon intent de tirar endavant la modernització del canal d'Urgell. És el sistema de reg més extens del país, Estela.
13: Això després que fa un any la primera proposta fracassés per les reticències dels regants, sobretot perquè volien més ajudes per poder pagar la seva part de les obres. Recordem que modernitzar vol dir canviar el sistema de reg a manta per inundació dels camps per altres de més eficients en l'ús de l'aigua, amb espersors o per degoteig. Doncs bé, aquesta tarda els dirigents del canal reuneixen 135 representants del regants per explicar-los la nova proposta del Departament d'Agricultura. D'altra banda, de l'àmbit educatiu, aquest migdia sentirem les queixes de l'USTEC, la CGT i la Intersindical, que han convocat a Lleida per fer visible les pressions, diuen, que reben per revertir la decisió dels claustres de no fer sortides ni colònies.
2: A la Ràpita, el Montsià està més a prop de poder tenir un nou institut. L'actual, que té més de 700 alumnes, està exposat a un risc elevat d'esllavissament. Ja ho direm bé.
14: Sí, darrere de l'edifici a la muntanya de la Torreta, on hi ha una antiga pedrera. Aquí fa dos anys hi va haver un despreniment. L'episodi va ser lleu, però es va evacuar l'alumnat preventivament. Doncs bé, el govern ha anunciat que es destinaran gairebé 12 milions d'euros per construir un nou institut. La inversió es farà en conveni amb l'Ajuntament Rapitenc i els diners s'aportaran en 3 anualitats. Entre 2030 i 2032. El nou equipament també ha de resoldre la falta d'espai de l'actual centre.
2: A les comarques gironines avui s'explicaran també els resultats de les últimes excavacions arqueològiques que han fet a l'antiga vila romana del Collet. Això és a Sant Antoni de Calonge, Fèlix.
17: Sí, està situada exactament en un turó de Sant Antoni, a l'extrem nord de l'abadia de Palamós. Les campanyes fetes fins ara en aquest jaciment han permès descobrir una luxosa vila romana marítima, habitada des del segle I abans de Crist, amb zones residencials en termes, una gran cisterna, o fins i tot han trobat restes de construccions de marbre d'importació gresa, de Grècia. A veure què hi han trobat, ho explicarem aquest matí a Catalunya Ràdio.
2: I a Barcelona, més enllà de l'acampada a Plaça Catalunya, des d'on us hem saludat a les 7 del matí i també des de banda del debat de política general al Parlament de Catalunya, on avui hi som, per cert, a partir de les 8, explicarem el que hi vagi passant. Avui estarem pendents d'un informe, Marc.
3: Sí, el d'Arrels, que avui presenta Ricard al treball, victimització i aporofòbia envers les persones que viuen al carrer a Barcelona. Els detalls els sabrem a mig matí i que per la mateixa hora també es presenta el nou servei d'atenció, recuperació i acollida, té l'acrònim de SARA, a l'Eixample de Barcelona, que tindrà víctimes de violència masclista. Això, Ricard, en un dia en el qual es presenta la temporada d'òpera a Catalunya i també la nova temporada de l'Auditori.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
2: I si ara heu de sortir de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, el dia comença amb moltes clarianes, però sembla que això durarà poc, Eloi.
15: Bon dia, sí, perquè ja tenim una massa de núvols que està arribant per l'oest de Catalunya, fins i tot està deixant petits ruixats a les Terres de l'Ebre i el cel quedarà força tapat arreu del país, amb petites clarianes i sobretot avui amb molta xafogor, temperatures que poden arribar al migdia entre els 28 i 30 graus. També s'esperen a la tarda alguns ruixats a llocs del Pirineu, del Prepirineu i a l'interior de les comarques de Tarragona, però sempre de caràcter molt irregular. I demà, canvi de temps una altra vegada, al matí encara més o menys tranquil, però a la tarda sembla que arriba un altre vent de mar cap a terra humit que pot generar tempestes fortes, sobretot al sud de Catalunya. Aquí, entre dijous i divendres, podrien acumular més de 100 litres per metre quadrat, però també la resta del país, dijous, a la tarda, s'esperen algunes tempestes que localment podrien ser fortes.
2: I pel que fa al trànsit, un accident complica la circulació a l'A2, a Abrera. Mireia Sala.
16: Sí, talla un carril en direcció a Barcelona i provoca 2 quilòmetres de cua. També hi ha retencions a la mateixa 2 de Sant Andreu a Cornellà, a la B23 a Molins, la P7 de Mollet a Barberà i la C58 a Sant Quirze i a Montcada, a més de cua a les dues rondes de Barcelona.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
20: Avui hem rebut el missatge de l'Andreu Vilardell, treballador del centre de refugiats de Berga, ubicat a l'alberg del municipi. El sindicat CGT ha convocat una vaga per rebutjar el tancament del centre, que deixarà de funcionar a finals d'any. El sindicat critica que es deixi d'oferir el servei en un context d'enduriment de les polítiques migratòries i lamenta també la pèrdua de llocs de treball que suposarà, que xifren en 25 entre directes i indirectes.
21: Exigim que el manteniment de tots de treball, el manteniment del centre de refugiats obert, perquè és un centre de referència, durant l'anar del territori, i entenem que això respon a al model aquest d'externalització de serveis públics, serveis que haurien d'estar gestionats directament per l'administració, però estan externalitzats a entitats.
20: La Creu Roja diu que el tancament es fa a instàncies del govern espanyol i que per ara no farà declaracions.
7: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: És aquesta la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, al 636-36-0609. I ara, aquesta hora al matí, a 5 minuts per les 8 del matí, analitzem el preu de les coses. Avui ens fixem en les residències de gent gran. Lara García.
22: A Catalunya hi ha més de 900 residències per gent gran. 67 són públiques. D'aquestes, la Generalitat només té la titularitat i la gestió de 16. La resta són públiques de gestió privada. Pel que fa a les places, són el 74% del total. I hi ha molta llista d'espera per accedir-hi. La Roser té la seva mare ingressada en una residència pública de Cerdanyola del Vallès, gestionada per la Fundació Privada Pere Mata. El preu màxim que es paga són 1.700 euros.
23: Ningú ens havia explicat que la quota depenia dels ingressos familiars. El meu pare havia fet la declaració de la renda conjunta, com l'havia fet tota la vida, va fer que els ingressos a l'unitat familiar augmentessin molt i, per tant, la meva mare ha hagut d'estar pagant el màxim de la quota sense cap bonificació. No és un cost assumible.
22: Separant les declaracions de la renda, han aconseguit que la Generalitat els bonifiqui la meitat de l'import. A partir d'ara en pagaran 890.
23: Segueix sent un cost alt per una residència pública. Inclouen l'allotjament, el menjar, les activitats, en el nostre cas gairebé inexistents, una qualitat de menjar que tampoc existeix.
22: Les residències concertades són centres privats. Aquí la Generalitat lloga places. En total són 22.700 places. Un cas és el de la Carmen, que té la seva mare, la Cecília, en una residència concertada a l'Hospitalet de Llobregat i paga 1.390 euros.
24: És una quota que s'estableix en funció de los ingressos del residente. Al final al residente dejan básicamente con unos ingressos para sobrevivir y ya está.
22: Pel que fa a les privades, hi ha 17.065 places, és el 26% del total. Algunes estan bonificades, costen de mitjana entre 2.000 i 2.500 euros, tot i que el preu varia molt segons la ciutat, si és una habitació individual o compartida, el grau de dependència i els serveis inclosos.
2: Això pel que fa a les residències. I pel que fa als impostos, ens fixem sempre també on van a parar els nostres impostos. Avui dimecres, que costa una font. Ot Serra, bon dia.
25: Bon dia. Avinyonet del Penedès renovarà la font ornamental que té a la plaça de la Font d'Avinyó Nou. Està deteriorada, hi ha acumulació d'aigua estancada, brutícia i signes d'envelliment dels materials i tot plegat ha provocat un taponament del desguàs. És de pedra, té components històrics i és un espai de reunió habitual per als veïns. El pressupost per fer la nova és de 47.000 euros, que serien 26 euros amb 40 cèntims per habitant.
2: El vídeo viral del dia avui, Elisenda Pineda, bon dia.
0: Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui ho ha patat bastant el vídeo d'un noi que es fa dir Miqui Fonde, un plançó de Sant Joan de Mediona que fa contingut en castellà. El bro d'en Fonde fa contingut divers i de tant en tant ensenya la seva àvia. Doncs bé, aquest cap de setmana la van a veure i la bona dona li va fer el ranxo. Això és el que li va cuinar.
1: Mi abuela me ha preparado esto, ¿qué es?
4: Pa, con sobrasada, un poco de miel, dos huevos y la clara batida.
1: Uau. Wow.
0: La recepta fa revifar els difunts, Ricard, però no és aquest castell de focs culinari el que ha fet que aquest vídeo acumuli més de 130.000 visualitzacions només a TikTok. El motiu de l'èxit ha estat aquest.
1: Estoy hablando con una audiencia masiva.
4: Sí, mira.
1: ¿Lo sabías?
4: No ho sabia. Parlo en català, putón.
1: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
0: Parla en català, collons. Ah. Potser no cal pontificar tant sobre l'ús de la llengua, Ricard, i ser més com la iaia de Miquel. Mastegot amb la mà oberta i sota l'orella, d'aquells que sonen bé. Pam! Per cert, després han fet un vídeo en català ensenyant com es cuina aquesta recepta. Gairebé 240.000 visualitzacions. No sé si en castellà hauria arribat a tanta gent.
2: Gràcies, Elisenda.
0: A tu.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui que som al Parlament de Catalunya per seguir el debat de política general al Parlament, aquesta cançó va per als qui entenem i els que entenen que negociar no és cedir per feblesa, sinó tenir el valor de moure fitxa, perquè mai no és massa tard per canviar de ruta, obrir vies i trobar un acord real. Bon dia, Catalunya!

L'habitatge és un dia més la principal preocupació al carrer i al centre de l'agenda política. Ahir mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, va moure fitxa durant el debat de política general aquí al Parlament de Catalunya, des d'on avui us saludem, amb un paquet de mesures enfocades a l'emergència habitacional. Des d'un fons d'emergència contra els desnonaments, de 25 milions d'euros, fins a noves vies de finançament i també préstecs per als joves que després detallarem. Tot plegat són anuncis que, evidentment, s'han de concretar, però que per tirar endavant depenen única i exclusivament de la voluntat del govern. No com Madrid, perquè ahir el Consell de Ministres va aprovar l'esborrany del conegut com a decret Mari Carmen. Però el futur d'aquestes mesures dependrà també de la voluntat de Podem, del PNB i de Junts. Avui al matí de Catalunya Ràdio entrarem en detall d'aquestes mesures anunciades pels dos governs, però també val la pena que ens aturem i que anem més enllà, perquè ja fa dies que diem que l'habitatge es menja més de la meitat del sou, que ofega l'emancipació i la salut mental dels joves. Però també cal recordar que la política no existeix per lamentar-se en veu alta, ni per fer d'observadors de la realitat. Es va inventar la política per arreglar-la, per agafar les frustracions d'un país i convertir-les també en solucions reals, publicades al Diari Oficial. I això és important, perquè potser el pitjor enemic del dret de l'habitatge no és només l'especulació, sinó el fatalisme, la idea que no hi ha res a fer, que el món és com és, com si el mercat immobiliari fos indomable, com si fos una mena de tempesta que només podem aguantar de braços plegats. I això no és així. Només cal mirar altres ciutats, altres països amb problemes similars, com per exemple Viena, l'estàndard d'or per molts europeus. Fa un segle que ho tenen clar. 6 de cada 10 vienesos viuen en pisos públics o regulats per l'Ajuntament. Són habitatges d'alta qualitat, pensats per tota la ciutadania, com per exemple també París, on l'administració està comprant edificis sencers al bell mig de la capital. Precisament perquè els veïns de tota la vida no siguin expulsats del centre d'una capital europea com París. Hi ha 1.000 exemples, Helsinki, Singapur, per exemple, i és cert que cap d'aquests exemples seria perfecte del tot, però es tracta de recuperar la confiança. Una confiança en què el canvi és possible. Parlem de lleis, de voluntat política, és el que realment se li demana a un Parlament, un

0: Són les 8 i 3 i avui és un dia important també al Parlament de Catalunya perquè s'hi viu un debat de política general. Saludem aquesta hora el president del Parlament, Josep Rull. President, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
1: Hola, bon dia i benvinguts al Parlament.
0: Com viu el president un dia com avui?
1: Doncs és un dia de màxima intensitat perquè som el gran aparador per generar esperança en el conjunt de la ciutadania. No m'agradaria que el debat de política general fos un debat banal, sinó que és el debat de l'estat de la nació. I per tant la nostra obligació és poder fer un intercanvi de posicions, d'opinions, i sobretot allò més rellevant són les votacions del dijous. Quan hem acabat de debatre, aleshores s'han d'articular els consensos. I allò que s'aprova s'ha de complir, perquè ens està passant en massa ocasions que allò que aprova el Parlament no es compleix. I la meva funció com a president del Parlament i la funció de la mesa és garantir que allò que s'aprova en el Parlament es compleixi.
0: Vostè com a president del Parlament té una responsabilitat molt gran. Vostè parlava d'esperança, però també potser podem parlar de confiança, no? Durant molts anys, la sensació de molta gent és que ha anat perdent la confiança en aquest poder legislatiu i executiu a la vegada, no?
1: Sí, aquest és el... I per tant tenim uns reptes que són gegantins. N'hi ha un que per mi és una prioritat essencial, que és garantir la qualitat legislativa, fer bones lleis, i que les lleis que aproven el Parlament de Catalunya puguin ser avaluades amb posterioritat. Aquest és el gran repte que tinc per aquesta legislatura, que un cop hem aprovat una llei, al cap de 2-3 anys, puguem avaluar si aquella llei ha servit pel seu propòsit, si han hagut efectes no desitjats que l'han neutralitzat. Tot va molt ràpid, tot canvia molt ràpid. I tenim un altre problema a Catalunya, que és la, deixem dir-ho en uns termes, i ara m'explicaré, l'obsolescència normativa. Tenim lleis antigues que no ens serveixen per les noves realitats i, per tant, hauríem de buscar mecanismes per anar actualitzant de manera periòdica les lleis. I, per altra banda, l'Estat legisla molt i Catalunya ha quedat molt endarrerida a l'hora de legislar en allò sobre el qual tenim competències exclusives. En tema d'habitatge, Catalunya té competències exclusives, però tot el focus el tenim en la legislació que evacua Madrid i això... crec que és simplement inaudit.
0: De fet, vostè com a president de la cambra no participa directament en els debats, no negocia, no depèn de vostè el contingut dels textos que s'aproven. No sé si això també li permet tenir una mirada més global del nivell actual de la política i si està preocupat també en segons quins discursos o segons quins usos és que es fa d'una cambra com la cambra catalana.
1: La meva obligació és que hi hagi respecte. Hi ha un concepte que és el reivindico sempre, que és el decòrum. El decòrum és actuar d'acord amb la responsabilitat que tens assignada. I els diputats del Parlament de Catalunya tenim una altíssima responsabilitat de representar el poble. Hi ha de respecte, educació i, per tant, discursos que, sobretot, siguin extraordinàriament respectuosos amb la dignitat humana. Jo crec que aquest és l'element bàsic, fonamental, i la meva prioritat és justament garantir això. I no és fàcil. Gens fàcil, perquè en aquests moments tenim discursos severament deshumanitzadors i per tant, si tu qüestiones els drets fonamentals i la dignitat humana, després tota la resta acaba sent irrellevant. El nucli és servir la gent i, insisteixo, la dignitat infinita de la persona humana.
0: El que m'està dient és que cap tothom en un Parlament, també l'extrema dreta, però no quan deshumanitza.
1: Efectivament, i aquest és la qüestió de fons. És a dir, nosaltres hem aconseguit una conquesta a Europa, sobretot després de la Guerra Mundial i de la Declaració dels Drets Humans, que tothom és responsable per allò que fa concretament. I per tant, jo et jutjaré a tu per allò que fas efectivament o que no fas. Jo no puc jutjar algú pel col·lectiu al qual pertany, per si és immigrant, per si professa una altra religió, per si té un color de la pell diferent, per si té una procedència o una altra. Jutges en funció de l'actuació concreta i l'actitud de cada persona. Si no, és impossible construir, diguem-ne, un projecte de futur. I Catalunya s'ha fet justament amb això, compartint valors, compartint un espai de convivència i garantint una altra cosa tornant a l'habitatge, que és l'ascensor social, que vol dir que l'esforç tingui recorregut i que, diguem-ne, hi hagi aquesta aspiració legítima a esdevenir classe mitjana com a concepte.
0: Aquest, president, és un discurs molt del catalanisme, fins ara històric,
1: sí.
0: No?
1: És, el discurs, és això.
0: És aquest el discurs del catalanisme.
1: És aquesta la idea bàsica. Quan hi ha, diguem-ne, els tres vèrtexs del catalanisme són agenda modernitzadora, cohesió social, que vol dir ascensor social, capacitat de progressar, igualtat d'oportunitats, justícia social i equilibri territorial.

0: aquests són els tres vèrtexs d'aquest moviment extraordinari que és el catalanisme, a l'entorn d'una cultura i d'una llengua que es pot aprendre, que és fonamental, és a dir, és impossible entendre Catalunya, la integració, la nació, sense aquesta llengua comuna i compartida, que s'hi pot abraçar tothom. Mira, el 70% de catalans o ha nascut fora de Catalunya, o té el pare o la mare nascuda fora de Catalunya. Aquesta mateixa dada era similar, ha canviat, ara és el 72-73, però l'any 17, i va passar el que va passar, i va haver un moviment extraordinari des d'aquesta perspectiva. Tu planteges de dir, no, escolta, tu et jutjaré per la teva procedència, i per tant, tu sempre seràs de fora. Sempre seràs de fora, és impossible construir la nació. Recomano a la gent que es mirin a la pel·lícula del 47, és això, abans i ara, és exactament això.
1: Vostè ha de governar un Parlament, és una cambra de debat, diguéssim, en el qual hi ha anomalies, per exemple, hi ha una cadira que està buida, que és la cadira que hauria d'ocupar, en aquest cas, l'expresident Carles Puigdemont. Ja ha dit que serà rebut al Parlament amb solemnitat quan toqui. Per això, vostè, en quin calendari treballa? I creu que podria ser ja aquest proper mes d'octubre?
0: Dues cadires, eh?
1: Sí.
0: Carles Puigdemont i Lluís Puig. Com a terrassenc, tot i que estic davant d'un sabadellenc, doncs les dues cadires no m'atreveixo a fixar un calendari, amb això vull ser molt diguem-ne, cauta.
1: Però creu vostè que hauria de tornar a seure a la seva cadira que li correspon, com a cap de l'oposició?
0: Ell és diputat al Parlament de Catalunya, ell decidirà què vol fer. Ell decidirà legítimament què vol fer. Però avui per avui, Carles Puigdemont té una doble dimensió. És diputat del Parlament de Catalunya i va ser president de la Generalitat, foragitat de manera absolutament anava a dir il·legítima per part d'uns poders que van actuar de manera arbitrària, il·legítima. I el president Carles Puigdemont va preservar la presidència de la Generalitat i la dignitat de la presidència de la Generalitat. Sempre ho explico. Jo vaig anar a la presó, vam decidir bifurcar-nos, uns aniríem a la presó, els altres a l'exili. Tenia molt clar que la presidència de la Generalitat havia d'anar a l'exili, tant sí com no, perquè era una institució que s'havia de respectar. Quan vaig entrar a la presó, a mi em van escarnir, em van insultar, em van dir traïdor, va ser un maltracte brutal. La presidència de la Generalitat havia de quedar alliberada d'aquesta infàmia. I el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va preservar la institució. No es va preservar amb ell com a Carles Puigdemont.
1: Vol dir que l'estratègia de l'exili era més encertat per l'independentisme?
0: No. Jo crec que la presó ha fet molt més fort l'exili. La resolució de Lluís Puig per part del Tribunal d'Apel·lacions de Brussel·les diu: no lliurarem Lluís Puig a la justícia espanyola perquè Espanya no es garanteix la presumpció d'innocència, perquè Espanya no hi tindrà un judici just. Per què la justícia belga i europea s'expressa amb aquesta rotunditat? Perquè hi ha hagut presó. I perquè la presó ha acreditat, diguem-ne, que la justícia espanyola doncs ha estat una justícia venjativa i una justícia arbitrària.
1: És Josep Rull, president del Parlament. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi bé el debat, que començarà a partir de les 9 del matí i seguirem a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya.
0: Gràcies. Moltíssimes gràcies. Molt bon dia.
2: Catalunya Ràdio. Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical.es i uneix-te a la festa de l'any. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 8 i 12. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
1: La primera.
3: En marxa el debat de política general, el president Salvador Illa va anunciar-hi ahir el compromís de comprar els pisos de les persones vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades, així com la possibilitat d'adquirir habitatges a mitges per a persones de més de 40 anys. Avui al matí de Catalunya Ràdio es fa des del Parlament, on serà el torn dels grups.
1: La segona.
3: El govern negocia el suport als dos decrets sobre habitatge aprovats ahir pel govern espanyol, que en principi divendres hauria de validar el Congrés. Veurem què passa perquè, segons veig ara, el BOE publica els detalls del primer dels decrets, el que aniria a aturar els desnonaments de persones vulnerables, però no el que es refereix a prorrogar 2 anys els contractes de lloguer.
1: La tercera.
3: La crisi migratòria a Ceuta continua irresolta quan avui fa 2 mesos justos de l'entrada massiva a la ciutat autònoma. Això mentre Brussel·les planteja ara donar poder a Frontex per vigilar les xarxes socials i aturar futures crisis migratòries i es debat la possibilitat de suspendre el dret d'asil polític quan migrants siguin usats per llançar un atac híbrid contra Europa.
1: La quarta.
3: Donald Trump ordena anomenar superintel·ligència a la intel·ligència artificial per millorar-ne la imatge i defensa la seva autorregulació juntament amb magnats de la intel·ligència artificial amb qui s'ha reunit a la Casa Blanca.
1: La cinquena.
3: Les altes temperatures d'aquest estiu han fet augmentar l'ozó a Europa fins a nivells perjudicials per la salut. Segons el Servei de Vigilància Atmosfèrica Copernicus, la meitat de la població del continent, entre els quals la catalana, ha estat exposada a nivells excessius d'aquest contaminant.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Lamine s'exhibeix amb 2 gols i 1 assistència a l'Espanya 4, Croàcia 1. La porta diu al tot costa de Catalunya Ràdio que esperen els resultats de la ressonància per valorar l'estat de Rafinha. Torna a Barcelona, el Brasil acaba d'alliberar, el president del Barça manté el pols amb el Madrid pel cas Negreira i diu que les relacions amb l'Atlètic de Madrid s'han normalitzat. A 6:45, Roma-Barça, Champions femenina, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio.
1: Avui tenim també força calma, però hi ha previsió de noves tempestes, Eloi?
5: Bon dia, sí, que arribaran a partir de demà. Avui sí que s'han obert clarianes, estan arribant més núvols, però per l'oest de Catalunya, que aniran tapant el cel a mesura que vagi passant el dia. I doncs força variable, amb aquests petits ruixats que ja cauen a les Terres de l'Ebre, i a la tarda en podem tenir més, a l'interior de Tarragona, en punts del Pirineu i del Prepirineu, a l'espera de les tempestes més fortes demà, que sobretot afectaran a l'extrem sud de Catalunya.
1: I augmenta també la cua a l'A2, ara mateix per un accident de fa estona a Abrera.
6: Sí, ara ja hi ha 5 quilòmetres de cua d'Esparreguera a Abrera en direcció a Barcelona. Problemes també per entrar a Barcelona per la B23, la C58, la Pota Nord i a l'AP7, de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. A més, cua a les 2 rondes de Barcelona, sobretot a la de dalt en sentit Llobregat.
7: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
8: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
9: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
10: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Passa un minut i mig d'un quart de nou del matí. Us saludem des dels passadissos de la sala de comissions davant de la sala Tàpies del Parlament de Catalunya. Marta Corbalán, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Tot a punt perquè comenci aquest debat de política general?
2: Sí, aquesta segona jornada del debat arrencarà a les 9 amb un dels plats forts del dia, que és l'acarament entre Junts i el president Illa, que ha arribat, per cert, ben d'hora al Parlament a 8:15 del matí. El principal partit de l'oposició aprofitarà el seu torn per presentar el seu projecte propi de país i per reforçar el seu paper d'alternativa al govern del PSC. Després aniran intervenint entre el matí i la tarda la resta de grups per ordre de major a menor representació. Aquest debat de política general també és un bon moment per posar el termòmetre i mesurar la solidesa del govern. Veurem si els seus principals aliats, Esquerra i els Comuns, li segueixen estenent la mà o apujant el to contra el president Illa de cara a la segona part de la legislatura i amb l'horitzó electoral del 2027. Les polítiques d'habitatge i l'educació tornaran a centrar el debat d'avui. Els grups posaran sobre la taula les seves receptes per solucionar aquestes dues crisis.
1: Com deia la Marta, l'habitatge és un tema importantíssim que estem abordant des de primera hora del matí, de fet des de fa setmanes aquí al matí de Catalunya Ràdio, també amb els informatius de Catalunya Ràdio, i avui al Parlament serà un tema central. Ho seguirem amb Marta Corbalán. Fins ara, Marta.
2: Fins ara, bon dia.
1: Un debat que ha girat i girarà al voltant també de l'habitatge després d'aquest triple anunci del president Salvador Illa. El més nou és que el govern comprarà pisos a mitges amb persones amb ingressos estables, però que no puguin fer front a l'entrada d'aquest pis. Pol Foradada.
3: I dedicarà d'entrada 100 milions d'euros. L'executiu també ampliarà els préstecs per afavorir l'emancipació dels joves. Fins ara se n'han beneficiat 2.600 persones i crearà un fons amb 25 milions d'euros perquè el govern pugui comprar pisos de persones vulnerables que visquin sota amenaça de desnonament.
1: Ho ampliem amb Albert Prat.
4: Salvador Illa vol evitar que Catalunya repeteixi un cas com el de Madrid i per això ha anunciat que la Generalitat intervindrà en situacions límit.
5: Quan s'han esgotat ja tots els tràmits, totes les possibilitats, ja no queda cap altre remei. Podem comprar un pis on hi viu una persona amenaçada de desnonament per la seva vulnerabilitat, per tal que no vagi a deixar.
4: El govern també ha tirat d'imaginació jurídica per ajudar aquelles persones de més de 40 anys que tenen ingressos estables però que no arriben a fer tota l'entrada d'un pis. Doncs bé, la Generalitat està disposada a pagar-ne la meitat i el particular en serà el propietari com a mínim durant 40 anys. Després, ell o els seus fills hauran de decidir si volen comprar l'altra meitat o se'l queda a l'administració. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui sentirem els grups de l'oposició, però d'entrada es mostren escèptics amb el fet que aquestes mesures serveixin per revertir la crisi de l'habitatge. Sentim Salvador Vergés, de Junts, i Esther Capella, d'Esquerra Republicana.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix. El president Illa seguirà amb la mala gestió i el president Illa seguirà amb la submissió al govern de Madrid.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit en la forma, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país en el fons.
1: I a tot això hem de dir que, per cert, a aquesta hora us podem avançar algunes de les propostes també que presentarà Junts en aquest debat.
3: Davant dels incidents relacionats amb tinences o ús il·lícit d'armes blanques de les últimes setmanes, Junts demanarà al govern un nou marc legislatiu perquè la Generalitat pugui tenir competències en el control d'aquestes armes o perquè els Mossos d'Esquadra assumeixin les funcions de la Guàrdia Civil. També es demanarà al president Salvador Illa de nou la destitució de la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'habitatge centrarà el debat de política general al Parlament de Catalunya i centra també l'actual política a Madrid. I ho explicava el Francesc Soler, és notícia d'ara mateix. El BOE acaba de publicar un dels dos decrets d'habitatge aprovats ahir al Consell de Ministres. Un divendres, recordem que s'ha de votar al Congrés dels Diputats. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
8: Què tal, bon dia.
1: El govern espanyol va dividir les propostes en aquests dos decrets per intentar obtenir tots els suports, però avui el BOE publica només les mesures del primer decret.
8: Sí, hi ha una contradicció entre tots dos perquè el primer, on hi ha el gruix de les mesures, es preveu una pròrroga de 2 anys dels contractes que acaben abans del 2029. I el segon decret, el que no es publica, hi havia un punt únic que fixava per llei una pròrroga indefinida i per evitar problemes jurídics aquest segon decret es publicarà demà. Tot i que el PSOE i Suma han anat cadascú a la seva, Lluís Mesures, i han xocat en la negociació, ara demanen a tothom que remi, Pedro Sánchez i Pablo Agustinduy.
9: Hemos escuchado, hemos actuado. Y ahora pido a los grupos parlamentarios que han mostrado su voluntad de llegar a un acuerdo que también seamos empáticos con la ciudadanía.
10: Todos nuestros esfuerzos van a ir a que salgan convalidados los dos.
8: Les mesures del primer decret, que inclou entre d'altres la prohibició de desnonar persones vulnerables fins al 2030 i que els fons voltor no puguin comprar de manera especulativa, estan ja en vigor des d'avui, però que es mantinguin o quedin en no res dependrà del que passi divendres al Congrés, on els partits les han de votar.
1: La pregunta també que ens farem avui també a l'Àgora és, Tània, què passarà si Pedro Sánchez no aconsegueix convalidar aquests decrets?
8: Clar, el govern espanyol sap que el primer, el que més ha negociat, el té encarrilat, el segon, que s'ha aprovat forçat per sumar, el té pràcticament perdut. Per això el govern treballa amb la idea d'haver de defensar que ha escoltat el post del carrer després del cas de Mari Carmen i de reaccionar i posar d'acord grups de signe contrari. I el que farà és assenyalar la dreta per no remar en cap cas en aquest tema, ja que PP i Vox han anunciat un no rotund. Si per els dos en aquest escenari seria un cop fort per a la Moncloa, i aquí sí que queda tot molt incert.
1: Gràcies, Tània. I part de les opcions de Sánchez passen, doncs, per Junts per Catalunya. Sílvia.
10: Sí, una formació que està molt crítica amb la política d'habitatge del govern de Sumar i PSOE, que té dubtes sobre si ha d'avalar els decrets. Entre altres qüestions, hi troba a faltar la protecció del petit propietari. Míriam Nogueras es va queixar ahir dels vaivents del govern espanyol en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
11: Fins ahir al matí semblava que hi havia una voluntat real de poder trobar aquest reial decret de consens, però a la tarda alguna cosa va passar. Entenc que les rodes de premsa que es van fer al migdia per part d'alguns dels seus socis, i a la tarda el reial decret que ens arriba torna a posar la càrrega de la vulnerabilitat en comptes de l'administració pública, es torna a posar la càrrega al petit propietari.
10: En canvi, des d'Esquerra volen esperar a conèixer la lletra petita, però no es desmarquen del govern. També els comuns veuen amb bons ulls els textos, Gabriel Rufián i Gerardo Pesarello.
12: ¿Es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es útil? Sí, es útil. Y ya está. Pero bueno, aquí lo que tenemos es en esa escapa, un peso que va arrastrando los pies y una derecha salvaje.
10: Y la oposición frontal de la dreta, Esther Muñoz, es la portavoz del PP.
13: Y ahora se marcan este vodevil de dos decretos en el que unos socios niegan el decreto y los otros están en contra del otro.
1: I mentre arriba també la votació definitiva al Congrés, que recordem serà divendres a partir de les 11 del matí, segueix la pressió al carrer. I és que l'acampada de Madrid, que continua, ahir s'hi va afegir també un centenar d'activistes que han fet nit a Plaça Catalunya de Barcelona. Hem estat allà fa una estona, a les 7 del matí hem saludat des de Plaça Catalunya de Barcelona i hem parlat amb el Marec, que hi ha fet nit, i destacava que el problema de l'habitatge és transversal de tot Espanya.
14: I volem fer reivindicacions que siguin també a nivell de Catalunya, perquè creiem que el problema de vivenda va més enllà del decret Mari Carmen. És que estem vivint situacions molt greus, des de la gent que ja directament no té accés a una vivenda que viu al carrer, tenim unes exigències que les estem treballant i avui segurament serà el dia en els que sortiran a l'assemblea, no?
1: D'aquí una estona preguntarem a la consellera i també a portaveu del govern, Sílvia Paneque, com actuarà el govern i també els Mossos en aquesta mobilització, ara que Madrid, Ayuso i Almeida ja han demanat que es desallotgi.
10: L'única pista que tenim fins ara ens la va donar el nou director general dels Mossos, Ferran López, dilluns aquí al matí de Catalunya Ràdio. No volia anticipar escenaris, però sí que va admetre que vol evitar les imatges de càrregues del 15M.
15: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquella escampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
1: A l'Àgora del matí analitzarem les opcions de Pedro Sánchez i copsarem també l'opinió de Sumar amb el seu portaveu, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Serà a partir de 9:45. Ara un primer comentari que afegim de la delegada de l'ARA a Madrid, Núria Orriols.
16: El govern espanyol ha aprovat un paquet de mesures d'habitatge que en part són una novetat, com la limitació de les compres als fons voltor, i en part són velles conegudes sense suport al Congrés, com la prohibició dels desnonaments a famílies vulnerables o la pròrroga extraordinària de 2 anys als lloguers. Per tant, ha fet una nova Macedònia per intentar el que fins ara ha sigut impossible, posar Junts i Podem en una mateixa majoria. Només hi ha una novetat, la mobilització social. Per a la Moncloa, ara hi ha una finestra d'oportunitat i per això fa una votació exprés divendres, per aprofitar la pressió al carrer, que a més anirà increixent en les properes hores. Junts i Podem, per motius diferents, seran a l'ull de l'huracà com mai.
17: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I a aquesta hora fem un cop d'ull al temps abans d'ampliar els bàsics del matí. Ho fem amb Eloi Cordomí i també un cop d'ull a les carreteres amb Mireia Sala.
18: Pel que fa al temps, comencem el dia amb petits ruixats que ja arriben per al sud de Catalunya i amb núvols que també van arribant per l'oest. a l'espera que aquestes precipitacions avui siguin molt més irregulars a l'interior de Tarragona i potser en alguns llocs del Pirineu, preferentment a la tarda. De cara a demà, noves precipitacions, noves tempestes que afectaran sobretot a partir de la tarda, migdia i tarda, a moltes comarques del centre al nord de Catalunya. Ara bé, les més fortes les tindrem de cara al vespre i la nit de dijous a divendres a l'extrem sud de Catalunya. Es podrien tornar a acumular més de 100 litres per metre quadrat.
19: Retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona, aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. A la ronda de Dàlia, cua del Nus de la Trinitat a Pedralbes en sentit Llobregat i a Cornellà en sentit Besòs.
17: Compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
5: La Generalitat els ofereix a les persones que vulguin adquirir un habitatge i que no puguin fer front a la integritat del cos, comprar-lo conjuntament.
6: Tenim la trista notícia que aquest govern pensa seguir fent el mateix.
7: Ens hem trobat amb un discurs avorrit, però el que ens preocupa més és aquesta manca d'ambició de país.
20: Conservar les polítiques de separatismo, añadir más intervencionismo socialista.
21: Es com voler aturar un tsunami a Gallegues.
9: Hemos actuado y ahora pido a los grupos parlamentarios que también seamos empáticos con la ciudadanía cuando vayan a votar.
10: Ple d'urgència demà passat per votar els decrets. Finalment s'ha optat per dividir els decrets en dos.
11: No acceptem la situació actual, creiem que s'ha de seguir lluitant, mínim fins divendres.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts serà dos quarts de nou. Recordem que a partir de les nou començarà aquest debat de política general al Parlament de Catalunya, des d'on us saludem i des d'on farem avui una àgora especial. Abans repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Francesc Soler, Sílvia Solanes, Ara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
22: Bon dia.
1: Sí, Mierta, ja és un nom nou. Nou paquet de mesures del govern espanyol contra la crisi després de confirmar que, atenció, la inflació es dispara al 4,9%. Rafael de Ribot.
23: Es fixa un increment màxim de la tarifa regulada del gas del 35% el mes que ve i d'un 15% els següents. I a partir de l'octubre, el preu de la bombona de butà no podrà superar els 19,55 €. Tant per la gasolina com pel gasoil, la rebaixa serà de 20 cèntims a l'octubre, de 13 al novembre i de 6 al desembre. Dos dels sectors més afectats, els pagesos i els transportistes, n'esperaven més. Eduard Ayà, que és el president de la Confederació Empresarial de Transportistes per Carretera, i Miquel Pinyol, responsable d'estructures d'Unió de Pagesos.
24: O veiem amb bons ulls que el govern mantingui aquesta ajuda, tot i que seria inferior al que nosaltres consideràvem.
25: Ha fet 20 cèntims, però per tant és una ajuda pràcticament ridícula.
23: Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: El preu de l'energia està pels núvols i encara pot pujar més. La Comissió Europea avisa que les reserves de gas a Europa estan sota mínims.
10: I preveu un hivern complicat, per això demanen als països que estalvin gas i també electricitat. Brussel·les descarta que hi arribi a haver problemes de subministrament, però sí que avisa que els preus es continuaran enfilant. Per això demana als governs que limitin la calefacció dels edificis públics, que paguin a la nit l'enllumenat dels carrers, que ja estiguin prou il·luminats i, sobretot, que estalvin electricitat a les hores punta del dia.
1: I un altre debat que té la comissió és com frenar els atacs híbrids.
10: Els atacs híbrids són totes aquelles accions que busquen desestabilitzar un estat i que no entren dins el concepte de guerra tradicional. Per exemple, les incursions amb drons atribuïdes a Rússia, que s'han incrementat els últims mesos, la manipulació de les eleccions a través de les xarxes o l'arribada orquestrada de migrants.
1: Doncs bé, tot i que Europa no considera oficialment l'entrada massiva de migrants a Ceuta com a atac híbrid, sí que vol frenar accions similars amb una mesura contundent, que és suspendre el dret a asil polític en alguns casos. Brussel·les, Bruno Fortea.
26: La crisi de Ceuta marca un punt d'inflexió que obliga Europa a actuar, segons el comissari de l'Interior, Magnus Brunner.
27: Tot el que va passar a Ceuta durant aquelles 48 hores i el que ha vingut després ha estat una prova d'estrès per la Unió Europea. Crec que hem superat aquesta prova, però no podem tornar a la normalitat com si no hagués passat res.
26: Vol que els funcionaris europeus de Frontex participin d'una forma més directa en l'expulsió de migrants i pretén agilitzar al màxim la deportació de les persones persones que entrin a Europa gràcies, diu, a un atac híbrid. El més curiós, però, és que la Comissió Europea mai ha considerat que els fets de Ceuta fossin un atac híbrid i tampoc n'ha comentat el paper del Marroc. Des de Brussel·les, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui el Mundo publica que Rússia hauria plantejat matar Garry Kasparov i altres dissidents.
2: Aquest estiu les autoritats nord-americanes haurien comunicat a l'excampió del món d'escacs i opositor a Vladimir Putin que era objectiu d'un pla del Kremlin per matar-lo. Per primer cop des que es va exiliar de Rússia i instal·lar a Nova York, també se li va posar protecció especial.
1: 8:31, l'Audiència de Barcelona ha amnistiat l'exsecretària general d'Esquerra Republicana, Marta Rovira.
10: Estava acusada de desobediència per l'organització del referèndum de l'1 d'octubre, però no va anar mai a judici perquè es va exiliar a Suïssa. Pablo Llarena la va processar primer per rebel·lió i després per sedició, i va ser quan es va derogar aquest delicte que se la va acabar acusant de desobediència. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, ho celebra com la fi d'una etapa injusta.
7: No restaure ni repare el dolor causat, però en tot cas repare la injustícia. L'Audiència Provincial no fa una altra cosa que aplicar una llei aprovada per les Corts Generals.
1: D'aquí una estona li preguntaré també, i parlem d'això, amb Oriol Junqueras. I atenció, perquè demanen també la dimissió d'un regidor de Vox que va fer el gest de disparar un tret al clatell a una regidora dels Comuns a Sabadell.
10: Sí, els fets van passar al ple de l'Ajuntament de dilluns. Durant la intervenció dels grups, el regidor César Gil, que va assenyalar una regidora, va simular tenir una pistola a la mà i se la van dur al clatell. PSC i Comuns n'han demanat la dimissió i estudien mesures legals contra aquest regidor.
1: I sobre l'extrema dreta, una altra notícia que arriba a Alemanya. Prospera una moció municipal d'Alternativa per Alemanya per prohibir la instal·lació de les llambordes que recorden les víctimes del nazisme.
10: Les conegudes com a Stoppelsteine, les llambordes que recorden a tota Europa els llocs on han viscut víctimes del nazisme. La moció de l'extrema dreta al municipi de Heidenau, avalada també per la CDU, obligarà a traslladar aquest homenatge als cementiris.
1: I als Estats Units, Donald Trump es reuneix amb els grans líders de les tecnològiques per defensar que l'autoregulació és suficient per controlar la intel·ligència artificial. Washington, Oriol Serra.
3: Aquesta vegada hi eren tots, Amodei, Zuckerberg, Huang, Brockman, Musk, Sander i Bezos, i tots s'han fet la foto rient les gràcies a Donald Trump. Els líders de les grans empreses tecnològiques han advertit reiteradament que cal regulació perquè la situació s'està sortint de mare i algun ha arribat a reconèixer que representa un perill real per a la humanitat. Però a l'hora de la veritat no s'han distanciat d'un Trump que veu la intel·ligència artificial com un negoci més i s'ha limitat a parlar d'autoregulació, que és una manera de dir que cadascú faci el que li sembli.
4: Tenim la convicció que hi hauria d'haver una gran autoregulació. Ja tenim regulació automàtica a través del Departament de Justícia, l'FBI i tot això, però l'autoregulació és molt important.
3: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I tenim, atenció, nou informe de Copernicus que alerta sobre l'ozó. Les onades de calor han fet superar els valors establerts per protegir la salut. Toni Fortesa.
8: Un informe publicat per Copernicus, el programa d'observació de la Terra de la Unió Europea, calcula que gairebé el 40% de la població mundial ha estat exposada aquest any a nivells elevats d'ozó. A Europa és la meitat de la població. Xavier Carol és professor d'investigació del CSIC.
12: Les onades de calor el que tenim són períodes de sequera on l'atmosfera no es neteja i en molta calor i molta radiació solar. I aquest és l'ambient on es genera més ozó, no? Quan el tenim avall, l'ozó agreuja enfermetats cardiovasculars i respiratoris.
8: L'informe també alerta que els grans incendis de França, Espanya i Bèlgica han fet viatjar el fum a milers de quilòmetres i han afectat la qualitat de l'aire lluny dels focs. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un senyal més del canvi climàtic que ens està deixant pluges torrencials aquesta tardor. I on va ploure més va ser el Penedès, a l'àrea de Barcelona i el Baix Empordà.
13: Sí, el 112 va rebre més de 1.700 trucades i els bombers 858 avisos. Els serveis d'emergència van atendre 14 persones cap de greu. L'Agència Catalana de l'Aigua manté avisos actius perquè alguns rius encara poden baixar amb més aigua del que és habitual.
1: I atenció perquè demà també entren en vigor les noves normes per conduir motos. Serà obligatori portar guants i casc homologat.
13: El calçat haurà de ser tancat i al final sí que es permetran els intercomunicadors. Malgrat que es permet a la resta de l'Estat, el Servei Català de Trànsit manté la negativa que va avançar aquesta emissora de no deixar els motoristes circular pel voral.
1: Miquel Jarque.
14: El Servei Català de Trànsit considera que el voral és un espai indispensable, per exemple, pels vehicles d'emergència o per aturar-se en cas d'avaria. Ramon Lamiel n'és el director.
5: És un espai importantíssim de seguretat. En autovies circundants o del perímetre de Barcelona, al voral també hi circulen els ciclistes. Per tant, aquesta barreja de trànsit ciclistes motoristes no ens sembla adequada.
14: Pel que fa a la prohibició de calçar sandàlies, xancletes o sabates obertes, la Miel considera que la restricció donarà més seguretat. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el jutge assenyala que l'arquitecte Josep Juan Pere i la seva parella tenien una relació certament tensa.
13: La dona està investigada per la mort de l'arquitecte que va morir a Baqueira el dia de Sant Esteve de l'any passat. La interlocutòria del jutge, avançada pel diari El País, parla d'una relació de parella difícil. El jutge sospita que la dona, perquè durant 24 anys va estar amb Juan Pere inconscient, sense avisar els serveis d'emergència i per les ferides que tenia l'arquitecte al coll.
1: I les reserves d'atenció de colònies i també activitats escolars han caigut un 80%.
13: És un dels efectes psicolaterals del conflicte encara obert entre els professors i el Departament d'Educació, que continua en punt mort. A hores d'ara hi ha uns 1.360 centres que s'han adherit a la iniciativa de no fer colònies ni sortides escolars.
1: Maria Costa.
6: A la caiguda de reserves s'hi afegeixen els acomiadaments. La SALLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, assegura que si el conflicte no es resol n'hi hauran uns 3.000. El gerent Pep Montes denuncia a Catalunya Ràdio que la situació és ja desesperant per moltes petites i mitjanes empreses i demana esforços al govern i als docents.
15: Ens han convertit en espectadors impotents aquesta situació. Nosaltres no entenem que reclamar millores al sistema educatiu, que efectivament compartim que són necessàries, s'estigui afectant d'una manera tan greu. Per tant, una acció de pressió com aquesta tan radical el que fa és abocar a les empreses en risc de fallida.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció ara a aquestes dades. Els casos de Covid s'han doblat en els últims 15 dies.
16: La setmana passada se'n van diagnosticar una mica més de 2.500 casos, mentre que la setmana anterior va ser prop de 1.100. El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, ha tret ferro aquest augment.
17: S'ha retrasat una mica la pujada de la Covid, que hem arribat a principis de setembre amb una incidència ja una mica més elevada, i pensem que és perquè amb la finalització del període de vacances, l'inici del curs escolar, doncs veiem un increment baix del nombre de contagis.
1: I Foment del Treball reclama que es pugui acomiadar un treballador per baixes mèdiques reiterades.
16: El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, denuncia que les xifres d'absentisme laboral no paren de créixer i representen un problema molt greu per les petites i mitjanes empreses.
18: L'absentisme és un problema global i que comença a ser inassolible per l'economia i també per la nostra societat. I és per aquest motiu que des de Foment del Treball reclamem que la reducció de l'absentisme ocupi un lloc prioritari en l'agenda política.
16: Espanya té la taxa d'absentisme més alta d'Europa. Cada dia falten a la feina 1,4 milions de persones i un 80% ho fan per una baixa mèdica.
1: I en Crònica Cultural, 8:38, hem de parlar de gossos perquè arrencaran la seva nova gira a Girona.
16: Gira que ja vam avançar que farien fa uns mesos al matí de Catalunya Ràdio i amb què volen celebrar els 20 anys d'aquesta cançó que sentim, Corren. Començarà el 30 d'abril i passaran per 12 ciutats més. Tarrés i Oriol Ferrer ja ens explicaven en aquest programa què significa per a ells aquesta cançó.
19: És una d'aquelles cançons que supera, segurament ens supera a nosaltres. De fet, molt sovint jo sóc el del Corren, no el de gossos.
22: No hi vam donar la importància que ens imaginàvem que tindria aquesta cançó.
16: Les entrades es posaran a la venda demà a les 7 de la tarda.
1: I fins a l'11 d'octubre ja podeu veure el monòleg de Mario Gas a la sala Beckett de Barcelona, després de 20 anys d'haver-lo estrenat a Madrid. Marta Vives.
28: Henry Rurda, l'autor i protagonista del Pessimismo Alegre, Mi Suicidio, va ser un pedagog, professor de matemàtiques i un hedonista. I tot així, un home que va suïcidar-se.
29: Ell diu, per exemple, a veces me olvido de que voy a suicidarme, entonces sonrío y tarareo las melodías que me gustan, porque todavía hay en mí grandes provisiones de alegría. O dice, yo seguiría viviendo, pero soy un jugador que no quiere aceptar las reglas del juego.
28: Mario Gas estrena la Beckett posant-li cos, veu, experiència i profunditat. En un text escrit a principis del segle XX, però que ens parla en present, Gas omple de vida la Beckett en aquest monòleg d'un suïcida que ens serveix una classe magistral. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el podcast en català s'estabilitza després d'una dècada del creixement exponencial.
16: S'ha passat dels 26 podcasts als 479 l'any 2024, un any rècord, segons dades del primer anuari del podcast en català. El 2025 la tendència es va frenar i, tot i aquest descens, ara es consoliden els projectes que publiquen menys, però dins d'un ecosistema molt més estable i amb una durada mitjana de 50 minuts per episodi. Els que més triomfen són els que parlen de societat i cultura, seguits de la música i l'humor.
1: I pel que fa a les carreteres, al trànsit, Mireia Sala?
0: Doncs retencions a la 2 de Collbató a Abrera per un accident en direcció a Barcelona. Aturades també a la B23 a Molins, a la C58 a Sant Quirze i a la P7 de Mollet a Santa Perpètua. Cues també a les dues rondes de Barcelona, a la de dalt del Nus de la Trinitat a Pedralbes i a la del litoral de Bac de Roda al Nus de la Trinitat.
1: Aquesta és l'actualitat d'aquest 30 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
9: Primera.
1: Els partits catalans aprofitaran el debat de política general avui al Parlament per pactar millores reals per al país o acabaran important, en aquest cas, el soroll i el pim-pam-pum de Madrid?
9: Segona.
1: Que el govern espanyol acabi partint l'habitatge en dos decrets diferents és per assegurar l'acord o és una maniobra per diluir la protecció dels lloguers i mantenir, això sí, l'efecte Mari Carmen?
9: Tercera.
1: Amb la gasolina disparant els preus al 4,9%, de què serveix sentir a dir que l'economia va tan bé si a la gent cada dia li costa més omplir el dipòsit i mirar el futur amb una mínima tranquil·litat?
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.

0: De seguida obrirem l'Àgora avui amb Montserrat Nebrera, David Madí, Mohamed Elamrani i de Pomares des del Parlament de Catalunya. Però abans, en esports, Rafinha torna a Barcelona per avaluar les seves molèsties a la cuixa i el primer diagnòstic, Robert, apunta a un fort endema a la cuixa.
1: Això mateix, el jugador del Barça va notar aquestes molèsties jugant amb el Brasil, va ser substituït. La selecció del Brasil ha anunciat fa pocs minuts que queda alliberat de manera immediata, per tant, torna a Barcelona per valorar aquest edema muscular, tot i que els serveis mèdics del Barça revisaran aquests problemes i li faran noves proves mèdiques. Joan Laporta va parlar-ne al Tot Costa de Catalunya Ràdio, que va complir 10 anys en antena.
2: Estem esperant la ressonància i en aquest sentit, doncs, ja sabem que aquestes aturades per seleccions, i més si són tan llargues, doncs es produeix això.
1: El club mantindrà la demanda contra el Madrid per les acusacions del cas Negreira.
2: El que no podem acceptar és segons quines afirmacions que són falses. Responem-hi i plantem cara.
1: El Barça manté bones relacions amb l'Atlètic de Madrid, tot i el cas Julián Álvarez.
2: A l'Atlètic de Madrid, aquí ens hem vist amb el Miguel Ángel Gil, ens hem fet una abraçada, perquè la bona relació que tenim des de fa molt temps pensàvem que no es podia trencar, i sí que tenim a vegades desacords puntuals, però...

0: Marc Pubill i Nico Williams van completar la golejada. Lamine també va parlar de les seves opcions de guanyar la pilota d'or.
1: Bueno, no depèn de mi. Jo jugo, disfruto i depèn de vosaltres.
0: També a la Copa de les Nacions, República Txeca 0, Anglaterra 2, amb gols de Gordon i Harry Kane. Barça juga també a Roma la segona jornada de la Champions femenina. Moltes novetats a l'equip. Tornen Van Aasten, Catacoll, també totes les jugadores que estaven amb la selecció espanyola sub-20. Pere Romeu, tècnic del Barça.
2: El camp rival contra Roma, que és un gran equip, ja seria el 6 punts de Champions, que ja és una passada endavant, evidentment, important. I si després afrontem amb garanties i energia el clàssic del diumenge, es pot fer Camp Nou amb la nostra gent, segur que serà una bona manera de tancar aquest primer període.
0: Roma-Barça, 3:15, transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de les 6, derrota del Barça a l'Eurolliga de bàsquet a la pista del Dubai, 94-87, a l'Eurolliga femenina l'Uni Girona rep el Konut de Turquia a 8:45, el Manresa viatja avui mateix a Salònica per jugar a 6:45 contra el Pau, que és la primera jornada de l'Eurocup de bàsquet, el Granollers debuta a la Lliga Europea d'handbol a 6:45, i avui també Barceloneta-Marsella, 8:15, final de la Supercopa Europea de waterpolo.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. Anem un. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
5: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Viena, anys 60. Els supervivents de l'Holocaust volen justícia.
8: Kurt Gogel, antic comandament del camp de concentració de Mauthausen.
9: Ell va matar la nostra nena.
7: Però els nazis encara tenen poder.
10: El jurat ha emès el seu veredicte.
11: Ha estat absolt.
7: Ara el fill d'un supervivent vol venjança.
12: És un assassí.
13: Em vols matar o què?
7: La sentència és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: 100 concursants demostraran aquesta setmana si coneixen bé els nostres municipis.
15: Viladrau.
14: Guissona.
15: Salou.
14: I si ens poden arribar al cor amb una avenida.
15: Només en quedaran 50. Torna.
14: Soc i seré.
7: Nova temporada de Soc i seré. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
17: Ahir, fertilitzaria la Terra Santa era Fa Maria. Molta fe per una Maria. Avui dimecres, un Enigmàrius de bona entesa. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. De 6 lletres. Inserció que millora si hi ha diners en efectiu. 6 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.

0: Passen dos minuts de tres quarts de nou del matí. Som en directe al Parlament de Catalunya i ara ens acompanya Montserrat Nebrera. Què tal, Montserrat? Bon dia.
1: Bon dia.
0: També David Madí. Bon dia, David.
2: Molt bon dia.
0: Mohamed Alamrani, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I a Pomares, bon dia.
1: Bon dia.
0: Quan t'he vist, David, pel Parlament, ha tingut un xoc, perquè, clar, t'havia vist en altres èpoques pretèrites.
2: En èpoques pretèrites havíem fet bastantes dolenteries per aquí.
0: Dolenteries, sí, és la paraula? Sí.
2: Ja sabeu que el mal no descansa.
0: Perquè això de la negociació política a l'últim minut, David, era una cosa també habitual o és una cosa moderna d'ara?
2: No, ni hi ha hagut. Mira, aquí on estem, al voltant de l'escalinata central, recordo perfectament el final de la negociació, el dia de la negociació del nou estatut en aquell moment, que va ser una votació tremenda durant el dia. Inclús en l'últim minut es va solucionar allò, les últimes dues hores es va solucionar i a punt d'anar pel precipici diverses vegades. I m'ho ha recordat ara aquell dia, per exemple, això. Sí, passa.
0: No? Perquè...
2: passa sovint.
1: Li vas manar al carrer, però al final,
0: Sí. Sí.
1: Li vas manar al carrer. Que vol dir que no sempre
0: sí, és veritat, però ho dic perquè a Madrid estem veient, no, aquesta sensació de fer política fins l'últim minut, no? I per això a veure si era una cosa més puntual de les circumstàncies és habitual.
2: Aquest Parlament ha tingut molts últims minuts, també. Sí.
0: Avui ens acompanya també amb nosaltres la portaveu del govern i consellera d'Habitatge i Territori, Sílvia Pànic. Consellera, què tal? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: És un dia important avui al Parlament perquè es debatrà, en aquest cas, en el debat de política general, una de les mesures estrella que hi va anunciar el president de la Generalitat, unes quantes mesures que ara en parlarem, però en tot cas sí que és un tema urgent, que veiem com el carrer en fa un clam, que veiem com a Madrid també s'estan posant les piles i tenen clar que és un tema prioritari, i aquest govern, de fet, ja fa mesos que ho té sobre la taula, n'hem parlat amb vostè diverses ocasions, però en tot cas ara sembla ser que cal accelerar-ho. Cal accelerar-ho i cal més mesures, és una mica el missatge que ens donava el president.
4: Sí, exacte. Recordaran que en el primer debat d'orientació política general ja les polítiques d'habitatge formaven part de l'estructura de les mesures que presentàvem. En aquella ocasió i en la següent vàrem incidir molt en la construcció d'aquest parc d'habitatge públic protegit de manera permanent, el Pla 50.000, del qual dos anys després doncs ja podem començar a donar xifres de consecució també per donar compte a la ciutadania i als grups parlamentaris de la feina que s'ha fet. Posteriorment aprovàvem el Pla 214.000, que finalment és activar més sòl per arribar a l'objectiu final que el Pla Territorial Sectorial ens marca d'aquí 20 anys, que és aquest dèficit que tenim en aquests moments de 300.000 habitatges aproximadament, i aquesta vegada hem volgut fer polítiques d'insistència en allò construït, és a dir, hem de construir el parc de lloguer assequible, però també tenim un parc construït, hem activat algunes polítiques, com vostès saben, d'intervenció del mercat, el topall de lloguer, diferents mesures, regular els usos temporals, i aquestes mesures venen a incidir també en allò construït, i per tant, en aquest cas, en l'estructura de propietat. Hem vist que part del problema que teníem és l'entrada de fons, de grans tenidors, que veuen l'habitatge com un bé especulatiu. I nosaltres des del primer moment vam dir que l'habitatge havia de servir doncs, de manera permanent perquè hi visquessin les famílies. Llavors, modificar també aquesta estructura de propietat i donar la possibilitat a la ciutadania que adquireixi aquest habitatge que en aquests moments viu de lloguer, pensem que és una mesura no només innovadora, com va dir el president, ningú ha activat una política d'aquestes característiques de la compra compartida, sinó que ve a insistir en aquesta idea de que els pisos són per viure-hi la gent, i si podem donar les possibilitats a persones que l'adquireixin i tinguin la tranquil·litat permanent d'aquell habitatge, doncs ens sembla una política innovadora i molt útil.
0: Ha parlat d'aquesta política concreta, que segurament és la més curiosa també, perquè molta gent hi ha posat molt accent en com es detallarà tot plegat. Però deixi'm preguntar-li primer pels desnonaments. Han calculat quants desnonaments podran evitar amb el fons anunciat de 25 milions d'euros?
4: Doncs aproximadament, amb aquest fons inicial, 300-400 aproximadament, en funció, aquí cas a cas doncs s'ha de veure el preu de l'habitatge. És un fons inicial, esperem que els ajuntaments, sobretot grans ajuntaments, puguin sumar també doncs quantitats econòmiques a aquest fons, i fins i tot entitats financeres, asseguradores també, que sentin aquesta responsabilitat social, puguin aportar recursos econòmics, perquè quan totes les polítiques i mesures que tenim activades a Catalunya no donen fruit, no donen èxit, sigui mediació, sigui activació d'un lloguer social, ajuts a lloguer, quan s'arriba al punt que hi ha el llançament i no hi ha cap altra possibilitat, puguem adquirir aquest habitatge i regularitzar aquella família amb un lloguer social.
0: Mm. Parlava de 300-400. Estem
4: amb
0: parlant
4: aquest fons inicial.
0: Des del gener del 2025 n'hi ha hagut 7.700 a Catalunya.
4: Sí, sí, també deixem-los dir, estem parlant de famílies vulnerables. És evident que quan hi ha un llançament d'ocupacions amb fets delinqüencials, amb problemes de convivència, aquí és que els ajuntaments ja no fan informes favorables de vulnerabilitat. Per tant, estem parlant de la part d'aquests desnonaments que tenen, doncs, un informe positiu per part de l'Ajuntament de vulnerabilitat. I com dic, és un fons inicial. També pensem que els decrets que s'estan treballant per part del govern d'Espanya poden ajudar a reduir aquestes xifres de llançaments i que, per tant, aquests allargaments de lloguers, no? Aquesta pròrroga de lloguers, doncs, en casos de vulnerabilitat i llançaments, pugui ajudar a rebaixar també aquesta xifra. Però en qualsevol cas, insisteixo que és un fons inicial.
0: Quan vostè parla també d'aquesta mesura de compartir propietat d'habitatge amb l'administració, quan es podrà posar en marxa això? Estem parlant de principis del 27?
4: Esperem que sí. Com el fons d'emancipació, des de que vàrem poder treballar la mesura fins que va activar-se, vàrem passar a l'entorn d'uns 3 o 4 mesos. Per tant, pensem que aquesta vegada, també amb aquest termini de temps, ho podrem tenir en marxa.
0: Estem parlant d'un fons inicial que són uns 100 milions d'euros?
4: Sí, igual que el fons d'emancipació. També van ser 100 milions d'euros que van destinats a compartir aquest 20% d'entrada, igual que el fons d'emancipació, i també fem bonificació del tipus d'interès. En el cas del fons d'emancipació, cada any hi destinem 100 milions d'euros i l'Agència d'Habitatge hi afegeix 40 milions d'euros per la bonificació del tipus d'interès, i a partir d'aquí és una compra compartida, per tant, es paga la hipoteca cada mes i, en fi, és una compra habitual, és una compra normal. L'únic que el soci qui compra de manera compartida és la Generalitat. Per què? Primer per l'entrada, però també perquè a partir dels 40, 45, 50 anys és molt difícil que una entitat financera et doni una hipoteca. Llavors ens trobem moltes famílies que viuen de lloguer, que voldrien comprar, que poden comprar, que poden pagar la hipoteca, però tenen aquestes dificultats. Llavors anem a incidir en aquestes dues dificultats, l'entrada i l'edat, per tal de poder ajudar, com dic, a augmentar aquesta estructura de propietat que ha estat la clàssica a Catalunya durant molts anys i no havia donat problemes. Els problemes han arribat derivats de la crisi immobiliària 2008 i de la modificació d'aquesta estructura de propietat.
0: És intentar també desplaçar el lloguer cap a la propietat, que això és interessant.
4: Sí.
0: Per posar un exemple, estem parlant de pisos de límit de 200.000 euros?
4: Sí, aproximadament.
0: Per tant, si hi ha un pis que veiem de 200.000 euros, que també costarà trobar, consellera, també li dic, però en tot cas n'hi ha, sí, i en podríem trobar algun,
4: sí,
0: 200.000 euros.
4: Sí.
0: Jo posaria 100.000 euros, que negociaria amb el banc, per exemple, una hipoteca per acabar de resoldre això si no tingués aquests diners, i la Generalitat posaria 100.000 euros.
4: No, del 20% d'entrada posaríem cadascú la seva part.
0: Del 20% d'entrada.
4: Exacte. I llavors, que és lo habitual que demanen les entitats financeres. I després s'aniria pagant la hipoteca. Per tant,
0: val,
4: no és de la quantitat d'aquell pis pagar la meitat cada un.
0: Val.
4: No. És, donem el... O sigui, compartim el 20% d'entrada, es va pagar la hipoteca igual que es pagaria un lloguer, i quan arriba el límit de temps, aquella família, aquella persona pot decidir comprar la part de la Generalitat o no, o vendre-la perquè, sí, no té necessitat, el que sigui. I durant aquest temps pot vendre
0: la seva part, o el que consideri.
4: Exacte, i pot deixar-la en herència. És una propietat habitual, eh?
0: Això estarem parlant d'uns 1.000-2.000 pisos, com a molt, podrem finançar.
4: Amb el fons d'emancipació n'hem fet 2.000. Podem anar incrementant. És a dir, també dir-los que amb el fons d'emancipació vam començar i també ens deien, potser no funciona. Ha funcionat i hem anat incrementant fins a la demanda que hi ha pogut haver.
0: Pel que fa al que està passant a Espanya, com s'ho mira vostè? Perquè és veritat que nosaltres tenim una capacitat legislativa pròpia, no? I per,
4: sí,
0: això vostès també tenen aquesta iniciativa, però també afecta el marc general d'Espanya.
4: Sí.
0: No sé com està vivint aquesta negociació a última hora, si creu que també estem en un canvi polític en què es veu també que hi ha una voluntat d'altres forces,
4: sí,
0: per arribar a un acord.
4: Jo el veig amb esperances, i aquest decret, com vostès saben, en diferents formes s'havia intentat ja aprovar a Madrid, no va ser possible. Crec que en part la pressió de la ciutadania que ens trasllada aquest neguit pot ajudar a que ens movem tots, tots els grups parlamentaris, de la nostra situació de trinxera i siguem capaços de buscar un mínim comú denominador que ens ajudi.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la una de la matinada. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Benvinguts a una nova emissió d'Esplugues FM. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Us acompanyarem fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció.

0: Esplugues FM. Són les 9 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
2: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.
1: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten els animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat. El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Aquest divendres 2 d'octubre, a partir de les 7 de la tarda, el Cau de les Arts ens presenta el cicle Filosofia i Política. Si hi ha filosofia a la política, és perquè els humans necessitem entendre allò que ens passa. En aquest acte es farà la presentació del llibre d'en Ramon Alcoverro, Història de la filosofia política. En Jaume Grau Massalleres, del Cafè Filosòfic d'Esplugues, ens explica una mica què és això de la política i la filosofia i per què aquest cicle de conferències al respecte.
1: Mira, vivim en una societat que és una comunitat complexa formada per éssers humans diferents, a vegades molt diferents i amb interessos de vegades també molt contradictoris. Harmonitzar aquests conflictes i aquestes diferències és l'objectiu precisament de la política. I en l'època en què ens trobem, a hores d'ara, plena de conflictes, com és ben evident, molts d'ells força seriosos i cada vegada més, poques coses, en aquesta època, poques coses hi ha de tanta actualitat com la política. D'altra banda, la filosofia és, o hauria de ser, l'exercici sense restriccions de la raó crítica, que permeti vestir una societat democràtica de ciutadans lliures. Per tant, la seva pràctica està indissolublement vinculada al fet polític.
0: Una de les finalitats que pot tenir aquest grup en el que tu hi formes part és crear un debat crític lluny de les notícies dels canals oficials als que estem acostumats, unes tertúlies amb unes opinions molt dirigides o teledirigides. M'agradaria saber quines persones formeu part d'aquest grup del Cafè Filosòfic.
1: Tenim bastants amics, nosaltres al Cafè Filosòfic, que han participat en alguna ocasió o que continuen participant en el nostre Cafè Filosòfic d'Esplugues, que fan conferències, que escriuen llibres, que tenen una activitat important en l'àmbit de la filosofia política, i hem parlat amb ells i conjuntament hem decidit d'engegar un cicle de debat sobre aquesta matèria. Parlarem, tot i que encara hem de precisar alguns continguts, sobre el fet de la filosofia política com a tal, que parlarem de la violència, del republicanisme català, de Maquiavel, de Valentí Almirall, de Francesc Pujols, etc. I si els continguts possibles, que n'hi poden haver molts, si l'interès del públic i la disponibilitat dels ponents ho demanen, tampoc descartem la possibilitat de continuar més endavant amb un segon cicle. Ja veurem.
0: El Cafè Filosòfic el tenim aquí, al Cau de les Arts Esplugues. També feu les vostres xerrades i presentacions de llibres a l'Ateneu de Sant Feliu de Llobregat. Però, com has dit, doncs això es va fer més gran, esteu preparant xerrades arreu del Baix Llobregat i també feu una ampliació amb col·laboracions externes. És una nova etapa i una nova col·laboració en Next Llobregat. Vull que m'expliquis aquesta nova etapa.
1: Ja fa uns mesos que col·laborem amb la revista digital Next Llobregat, d'àmbit comarcal, amb l'extensió a l'Hospitalet, i amb ells, bueno, ells fins ara han publicat les convocatòries, notícies i resums dels nostres actes. Ara hem fet un pas més i, plegant voluntats i esforços, portarem conjuntament aquests debats a diverses localitats del Baix. Esplugues, Molins de Rei, Sant Feliu, el Papiol, Martorell... Encara no tenim definitivament confegit el calendari, però comptem a realitzar un total de fins a 5 actes al llarg d'aquest curs 2026-2027. Heu de pensar que no interrompem la nostra activitat mensual amb l'USLA de l'Ateneu Sant Feliuenc i també mantenim la presència al Cau de les Arts d'Esplugues, que és on hem començat ara ja fa uns anys. No ens hi dediquem professionalment i tenim les nostres limitacions, però fem el que podem i arribem on arribem.
0: Jaume, entenem perfectament que des del voluntariat arribem on arribem i des de la filosofia som menys lliures amb un esperit crític. Així que moltes gràcies per aquest nou cicle de conferències de filosofia i política i que la inauguració d'aquest cicle es faci aquí a Esplugues de Llobregat. Serà el 2 d'octubre a les 7 de la tarda al Cau de les Arts, on es farà la presentació del llibre Història de la filosofia política d'en Ramon Alcoverro. Després d'aquesta presentació, evidentment, hi ha un debat en el que les persones que assisteixin hi poden participar. L'entrada és lliure fins complir l'aforament de la sala i dir-vos que en acabar aquesta xerrada doncs us podeu quedar a sopar. Per això es necessita una reserva prèvia. Heu d'enviar un WhatsApp al 623 752 820. Repeteixo, número de WhatsApp. 623 752 820. Al Cau de les Arts, carrer d'Emili Juncadella, número 8. Esplugues de Llobregat.

Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
2: Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte.
3: I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat.
1: Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.
4: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
5: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
4: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
5: Els dilluns de 19 a 21 hores.
4: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
6: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
11: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
12: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Avenç Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avenç Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 11 del matí. Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
0: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: ¿Sabes? Algo me preocupa.
4: ¿Te preocupa?
3: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
4: No, para nada.
3: ¿Entonces?
4: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
5: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
6: Duro con él.
7: Ara, reciclant llaunes i ampolles de plàstic de begudes, pots reduir el CO2, donar oxigen a la teva ciutat i guanyar premis sostenibles. Uneix-te a Reciclos, el primer sistema de reciclatge digital que té cura de la sostenibilitat del planeta i de la teva ciutat.
8: Ecoembes i Generalitat de Catalunya.
3: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

que aquestes relacions no duren tant, que sempre es trenquen perquè un corre més que l'altre. Jo trobo que fins ara ho hem sabut bé.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM, al 99.7, amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
2: Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
3: Clar que no, si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
2: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
3: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
4: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
5: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
6: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
7: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
8: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esplugues FM.
1: Són les 12 del migdia. Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per parlar-vos de llibres. Dediquem el nostre programa d'entrevistes habitual a doncs, escriptors i escriptores i de veïns i veïnes d'aquí d'Esplugues. Avui parlarem amb una veïna de la Plana. Ella és la Rocío Corrías. Bon dia, Rocío.
1: Hola, bon dia.
0: Ets nascuda l'any 67 i què et porta aquí venir aquí a Esplugues a viure? Per quin motiu?
1: Bé, nosaltres vivíem a Barcelona, jo sóc d'allà, el meu marit també, i volíem viure en un lloc més tranquil, sense tants agòbios i sense tanta gent, i a més vivíem en una zona molt turística, i volíem fer un canvi. Llavors, el fet de que la seva filla, la filla del meu marit i la seva família visquessin aquí, doncs va ser un motiu prou important com perquè volguéssim estar a prop seu i ens vam decidir per Esplugues.
0: Doncs me n'alegro, és una ciutat realment tranquil·la.
1: Sí, sí.
0: Tens temps de fer una miqueta de passeig pels carrers, conèixer la nostra gent amb aquests 3 anys, relacionar-te amb entitats aquí del poble?
1: Sí, sí, jo des que vaig venir a viure aquí vaig decidir integrar-me tot el que pogués i les meves compres les faig a comerç d'Esplugues, surto de restaurants o a fer una mica de vida social i ho faig aquí, m'agrada fer-ho aquí. Les compres les faig sempre al comerç d'aquí, des de la roba a l'alimentació, tot. I a més, estic amb una colla de batucada que penso que és una forma també d'integrar-te i de viure una mica al lloc on has decidit viure, no?
0: Molt bé.
1: Amb Drums Batucada, estic molt contenta perquè he fet grans amics, bona gent.
0: Els conec, el Francisco i més persones que ara no em venen el nom al cap.
1: El Lluís, l'Albert, la Núria, la Maria, la Neus...
0: Ah, sí, és veritat.
1: Sí.
0: És veritat, el Lluís encara està, pensava que ja no hi era.
1: Sí.
0: Bueno, sé que hi ha algunes persones que conec que ja no hi són. Hi ha una cosa que m'ha agradat, i és que saps on està l'Avenç.
1: Sí.
0: Per què pensa que hi ha gent d'Esplugues, de la Plana o d'altres barris, que no saben on està l'Avenç? Quan els dic, quedem a l'Avenç, i et diuen, ah, sí, és allà aquell lloc, allà aquella terrassa amb un bar, i dic, no, és el centre cultural. I doncs està bé, pensava que vivies més anys per el poquet que tu i jo hem pogut parlar.
1: No, a mi m'agrada molt passejar per aquí, per Esplugues, perquè a més té uns indrets, uns raconets fantàstics, i m'agrada conèixer els parcs que hi han, que són molt macos, i m'agrada la seva biblioteca, i bé, de fet no conec totes Esplugues, potser Can Vidalet és el lloc on he estat menys, però m'he recorregut la Miranda, m'he recorregut a la Maiola, he anat per aquí per la Plana, per tots els barris una miqueta, el Gall m'agrada molt, i sí, m'agrada, i especialment a tots els voltants de l'església i aquests raconets preciosos, aquestes masies antigues fantàstiques.
0: Doncs, encantats aquí a la ràdio de tenir-te avui amb nosaltres, de tenir una veïna que de seguida que hem volgut parlar amb tu has vingut. Rocío, com comences tu a escriure?
1: Bé, jo vaig començar, estava estudiant llengua i literatura quan vaig decidir publicar el primer llibre. Jo he escrit sempre, des de petita escrivia, però per mi, no professionalment, sinó que per mi escriure era sempre ha sigut una necessitat per expressar-me i per créixer de manera personal, no? Llavors, el tema dels relats va començar perquè jo vaig obrir un blog i cada 15 dies anava penjant un conte, un relat, i els meus amics em vaig donar compte que me'ls anaven exigint, no? Que em deien, ei, que t'has despistat, que ja som dimecres i encara no has penjat el relat, i cada cop me'l demanaven més. Ui. I si em despistava algun dia això m'ho retreien, no? Llavors em van animar a publicar-ho, a fer una publicació. Llavors vaig anar amb una editorial independent amb la meva carpeta i els meus relats, ho vaig presentar i vaig dir, bueno, com veieu això per publicar-ho? I on s'ho van quedar? Ho van estudiar? Em van dir, sí, ho podries publicar com un recull, perquè eren relats que no tenien cap relació entre

0: saber, i aleshores en aquestes divisions si pots pujar, pots baixar, com qualsevol competició.
1: Doncs va, ara anem a explicar que el Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç es troba a l'Avenç Centre Cultural, que està al carrer Àngel Guimarà 27, i per les persones que ens estiguin escoltant i estiguin interessades, doncs explicarem una mica els horaris que teniu i doncs aquestes categories, els dies que us reuniu, com ho feu, si teniu escola d'escacs o no, explica'm tot això.
0: Hem tingut fases en què hem tingut nens. Jo vaig tenir, quan era, vaig ser president, vaig tenir nens alguns dies a la setmana, passa que com és dur, tothom té la seva feina, però bàsicament nosaltres ens reunim el dilluns a la tarda, quarts de set, sis i mitja, quarts de set, fins a les 8:30, 9 de la nit, dilluns i divendres.
1: Pels que vingueu a l'Avenç i passeu pel carrer Josep Campreciós, doncs si us fixeu a la façana, a la part de baix, en unes finestres, i a vegades us veiem com esteu jugant, sobretot quan fa bon temps que no teniu les finestres tancades. I allà fa molts anys que esteu, al soterrani.
0: Allà tota la vida, jo no recordo un altre lloc. Penso que des de jo era petit, jo tenia 9, 10 anys, 11, que vaig començar a venir al club, perquè el meu pare em va... que el meu pare és dels fundadors de la primera fase del club, i sempre hem estat allà, sempre hem estat allà. Ara estem una miqueta, tenim una miqueta més d'espai, havíem tingut un local una miqueta, però quan es va fer la reforma de l'Avenç ens van donar una miqueta més d'espai, estem una miqueta més amples, agraïts a l'Avenç.
1: Doncs ara això ens dona peu, ja que parles del teu pare com a primer fundador, dels primers fundadors, amb altres persones. Doncs anem a parlar una mica de la història del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues l'Avenç, que tu ja n'has parlat en els teus articles a la Crònica de la Vida d'Esplugues. I ara sí que ens endinsem amb la història, que és el que a tu t'agrada, com a doctor de història que ets, t'has centrat amb això, amb explicar-nos a través de la crònica aquesta història apassionant i que tu i la teva família tant...
0: Sí.
1: Us ha tingut.
0: Sempre m'ha interessat. I amb aquests articles que he anat fent durant anys, durant tant temps, doncs he combinat dues de les meves tres grans passions, no? Que són els escacs i la història. La tercera no em dona tantes alegries, eh? Soc de l'Espanyol i ja saps el que passa.
1: Ja estem veient el que
0: ja
1: passa, sí.
0: Doncs vaig començar... Primer perquè ja feia temps que volia fer, però vaig llegir ja fa molts anys un article del Josep Maria Puiggrós a la Crònica. Jo havia escrit abans també, però no d'història, sinó bueno, articles sobre el club, sobre els escacs en general, i ell va fer referència a un fulletó que s'havia editat als anys 30, anys de la República, dins del butlletí del grup excursionista Germanó, que estava aquí a l'Avenç.
1: Que va fer un llibre. En sí. Joan Puiggrós va fer un llibre parlant.
0: Exacte. Doncs ell va escriure també, ell que escriu a la Crònica, va dir que dins del butlletí del grup excursionista Germanó hi havia el fulletó del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, que aleshores es deia així. I, bueno, simplement va fer un article parlant d'això. I aleshores em va interessar tant que vaig començar a buscar números, vaig anar a la Biblioteca de Catalunya, vaig anar per tot arreu, fins que vaig trobar tots els números, pràcticament. I sí, dins del butlletí hi havia el fulletó aquell, i en aquell fulletó, que comença l'any 32, no des del principi de la fundació, doncs allà hi havia moltíssima informació. Aleshores jo vaig anar a buscar abans de l'any 32, abans del fulletó, perquè el club ja estava en marxa quan es comença el fulletó aquest. I vaig trobar en una revista que es diu Els Escacs a Catalunya, que s'editava aleshores als anys 30, que la primera referència que es fa al Club d'Escacs Esplugues-l'Avenç, diguéssim que la data d'inauguració oficial seria el 5 de març del 1931, que aleshores s'explica ja a la revista que aquí van fer unes simultànies i després uns parlaments i es va inaugurar. Aleshores vaig anar a buscar, vaig a buscar el fulletó, aleshores el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, què en diu? I el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs, en el número d'abril del 31, va ser quan parla de la primera junta del Club d'Escacs Avenç d'Esplugues, val? I a partir d'aleshores, doncs, mira, el primer article que vaig fer de la història del club va ser com dir-ho, una acció poètica, no acció poètica, sinó que vaig parlar de la

0: vinguda de la República a Espanya l'any 31 i ho vaig fer coincidir amb l'anunci en el butlletí de la Federació Catalana d'Escacs de que l'any 31, d'abril del 31, es parlava de la primera junta. Val? Som d'una miqueta abans, el dia 5 de març, no? Però bueno, feia coincidir amb l'abril i tal. I, bueno, i a partir d'aleshores, doncs, entre butlletins de la Federació Catalana, fulletons del club, doncs, he anat explicant tot el que hi havia, barrejat amb la història doncs, d'Esplugues, el que passava, que estava passant políticament també a Catalunya, com que la gent que forma part del club, que crea el club, és gent que també és del club excursionista germanor, com a mínim els primers components, els que ho creen, doncs són gent molt catalanista, que fa moltes activitats, que surt, que... Bueno, i aleshores, doncs sí, vaig començar i no he parat fins fa un any i poc, que ara ja no parlo del Club d'Escacs, perquè el Club d'Escacs es va fundar l'any 31 i fins a l'any 35. L'any 35 desapareix.
1: Una vida curta.
0: Sí, la primera fase és una vida curta però intensa, perquè hi ha molta activitat, és gent amb molta empenta, que fa moltes coses, hi ha una secció de seguida es munta una secció de nens, però 20 nens que fan també el torneig social infantil. El primer president del Club d'Escacs és en Josep Fontanals. Entre els fundadors està el meu tiet, jo abans he dit el meu pare és molt jovenet, juga, però en la secció infantil, Josep Pagès, que és un dels fundadors, que està en la primera directiva, i el millor jugador d'aquella època era un tal Josep Campreciós, que no és el del Carçaporal del Somaten, no és tampoc el regidor de la Unió Rabassaire, que també es diu Josep Campreciós, que a vegades quan busques i fas la història en un poble petit i hi ha molta gent que es diu Josep i molta gent que té el mateix cognom, sí, et fas un lío fins que no el destries. No? Aquest es deia Josep Campreciós Batllori i el club té, ja dic, una vida curta, la primera fase, però intensa. Hi ha fins i tot un himne, tenim himne del club, que en el Correllengua del 2009 el Marcel Casellas el va recuperar. Jo tenia del fulletó la partitura, però no sabia, jo no sé música, eh? I aleshores en el Correllengua del 2009 me'n recordo que el Marcel Casellas va convidar perquè escoltés l'himne, que el va fer un músic que també era aficionat als escacs en aquell moment, que es deia Anicet Vella. Curiositat que, per això dic, et dona una miqueta la idea de que hi havia una empenta molt gran en aquell moment, hi havia moltes ganes de fer coses i fins i tot tenim un himne. No?
1: És curiós perquè, o no curiós, amb totes les persones que he estat parlant, una d'elles amb el Joan Puiggròs, que va fer aquest llibre de Germanó, o amb el Jordi Udina...
0: Jo he dit Josep Maria Puiggròs,
1: sí,
0: i és
1: sí, Joan Maria Puiggròs, sí. O amb el Jordi Udina, que ha fet el llibre de l'Avenç, La veu d'un poble... Uh-huh. Tots coincideixen en dir que els anys entre el 31 i el 36 van ser d'una efervescència cultural brutal, amb una gran participació de tothom.
0: Estic d'acord, sí, sí. Mm? Sí, sí, jo també ho he vist. Sí, sí. En aquell moment ja et dic que el Club d'Escacs creix de manera exponencial, vull dir, en pocs anys hi ha una crescuda i fins i tot quan s'està acabant el club s'està parlant de que s'està formant un grup de dones escaquistes, la qual cosa és molt, molt curiós també, però no sé què passa l'any 35 que se'n va en orris, la cosa no acaba de funcionar. Sí que és veritat que a l'any 35 també hi ha el trencament entre el grup excursionista Germanó i l'Avenç, que se'n van a la plaça de Santa Magdalena, número 15, crec que és. Però ja una miqueta abans, el Club d'Escacs ja deixa de fer el fulletó dins del butlletí del grup excursionista. I a l'any 35 ja desapareix de les primeres competicions oficials de la Federació Catalana, que aleshores no era la Lliga Catalana com ara, sinó que era el campionat del Baix Llobregat. Val? L'any, em sembla que el primer campionat del Baix Llobregat que es va fer per la Federació va ser el 1932. I aleshores hi havia Només en aquest campionat només va participar la Unió, la Penya d'Escacs de l'Ateneu de Sant Boi, la secció d'escacs de la Unió Social de Cornellà, l'Escola de Declamació Miquel Roges de Sant Feliu i el Club d'Escacs Avenç Esplugues. Vull dir, eren poquets els que hi havia, però el club era un d'ells. Posteriorment, Colònia Güell, el Foment de Molins de Rei, l'Ateneu Sant Justenc s'hi afegeixen, però en aquell moment és un dels clubs primers. A més, fan moltes activitats, a més, conviden el president de la Federació Catalana a venir aquí, conviden el campió d'escacs de Catalunya a venir a fer unes simultànies aquí, és a dir, que hi ha molta activitat, per això de cop i volta sorprèn que es talla i no sé què va passar.
1: Doncs aquestes baralles que a vegades hi ha en les poblacions, no? Sí. Que no hi ha una explicació històrica general, sinó simplement de baralles entre la mateixa gent, els mateixos grups, perquè coincideix amb el grup germanó i tot això que estaves dient.
0: Sí. Jo crec que lo del club d'escacs hi ha una mala maror anterior. En algun dels articles sí que dic que, perquè veig que Josep Pagès, que era el meu tiet, havia estat president, quan era president, de cop i volta deixa d'estar fins i tot a la Junta, desapareix, ja no, ni juga. Clar, jo no li vaig poder preguntar mai perquè ell va morir, jo era un nen, i al poc deixa de funcionar el fulletó i al poc deixa de sortir el club d'escacs en les primeres, en les posteriors campionats del Baix Llobregat. Aleshores, no sé, està allà. El club excursionista germano sí que després també es baralla amb l'Avens. Jo no sé si té relació o no, jo crec que no, que és independent. I aleshores se'n van a la plaça de Santa Magdalena, com t'he dit, i el primer president del club, Josep Fontanals, i Josep Campreciós Batllori, que és aquest jugador d'escacs, que són els dos, diguéssim, dos dels elements que eren molt units al grup excursionista germano, se'n van amb el grup excursionista també, se'n van fora de l'Avent, se'n van allà a la plaça Santa Magdalena i creen allà la seva pròpia secció d'escacs. I aquí a l'Avent es deixa de parlar, ja no he trobat més informació i l'any 35 s'ha de dir que desapareix el club, la primera fase, diguem, de la primera etapa del club.
1: I quan es reinicia la segona fase?
0: Doncs quan es reinicia la segona fase jo vaig estar mirant i hi ha una primera referència a l'any 43, una revista que es diu Ataque, que és el Frente de Juventudes, ha canviat tot. Hi ha uns camarades, aleshores, que es diuen així, que estan jugando el campeonato i entre ells està, doncs, són un germen, vull dir, és l'inici, no?, de que s'està tornant a jugar escacs en algun lloc, no, perquè no he localitzat si era aquí a l'Avenç o on eren, i aquests camarades, bueno, hi ha aquesta petita referència, ja no torno a trobar res més fins a l'any 47, que és quan aquí a l'Avenç es torna a juntar alguns parts d'aquells camarades que han començat a jugar, que surten en aquesta revista, i altres, i es torna a reemprendre l'any 47 el Club d'Escacs. O sigui, del 35 al 47 i aquest 8.
1: Ja, perquè estem en un moment polític, el 47, de dictadura, i en el que en algun moment determinat totes aquestes estructures que tenim republicanes cauen, uh-huh, i el moviment va recuperant
0: poc a poc
1: aquestes entitats culturals com és l'Avent, uh-huh, Centre Cultural, i es van implementant, el moviment es va implementant a les nostres entitats culturals, que deu ser aquest moment aquí a Esplugues, entre el 44 o així fins i aquestes dates que dius tu ara del 47 amb el Club d'Escacs.
0: Exacte. És quan es torna a fundar el club. Aleshores és Club Ajedrez Esplugues, i el primer president és un tal Voltanya, i el vicepresident crec que el coneixeràs, Gerard Almató, i el secretari Andreu Almató.
1: Doncs el meu pare i el meu tiet.
0: I el tresorer Bonaventura Pagès, que és el meu pare. Aleshores sí, que a l'any 47 són joves entre 18 i 20 anys que inicien la segona etapa del club.
1: Doncs ara descobrim que tenim un vincle paternofilial, que els nostres pares ja es coneixien. Exacte.
0: Eren companys, està clar. Per informació teva, que Gerard Armató jugava molt bé, el teu pare, i va ser campió social l'any 49. És una dada que he trobat.
1: Sé que jugava molt bé i els fills ens van ensenyar a jugar als escacs. Uh-huh. Sí.
0: Doncs mira, ja, aviam si veniu.
1: El meu germà ja no viu aquí ara, està vivint a Molins de Rei, però sempre li ha agradat molt al meu germà Joari.
0: I des d'aleshores, des de l'any 47, que es fan els estatuts, que es funda una altra vegada el club, aquesta segona etapa, fins ara, ininterrompudament. De seguida va ser president Joan Brillas, que és un president que està força anys, que fa moltes coses també pel club, que ha fet tantes coses i ha ajudat, i doncs que se'l fa també president honorari, mentre es van passant altres presidents, i ininterrompudament doncs ja no hem parat fins ara. No hem parat cap any, podem dir que som un club que en cap any, des de l'any 47 fins ara, no hem deixat de participar ni un sol any en el campionat de Catalunya per equips, que es deia abans, ara es diu Lliga Catalana, i sempre amb dos, tres equips.
1: Teniu alguna època determinada que aquí a Esplugues feu algun tipus de competició per convidar els oients que estiguin atents a l'agenda?
0: El club ha tingut moltes fases. Ara estem en una fase de supervivència, ja fa temps. Vull dir, allò de som els que som i
1: ens... Sou pocs,
0: ara serem uns 25 jugadors. 25...
1: No està jocs. Malament, 25 jugadors.
0: Sí, però en una... població que té...
1: 47.000 habitants.
0: Sembla una miqueta poc, no? Una miqueta pobra. El club ha tingut fases més... Bueno, un club amb una trajectòria de molts anys, doncs és normal, té fases de més altes. En els anys 69-70, que és quan ho agafa Josep Solà, que és un president que va fer moltes coses, es van fer tornejos interescolars aquí a Esplugues, on hi participaven 10 col·legis d'Esplugues, tornejos infantils, juvenils, i va bé. Hi ha èpoques en què després la cosa baixa, després torna a pujar.
1: També hi ha una escola d'escacs a la Plana, vull dir que cadascú una miqueta cobreix l'espai que es queda a fer, no?
0: Exacte. Nosaltres ara funcionem, tot i que som entitat pròpia, funcionem més com una secció de l'Avens. De fet, si algú ens busca dintre de l'Avens, som el grup d'escacs.
1: La pàgina, sí. Si entreu a la pàgina, que és avencesplugues.cat, doncs busqueu a seccions, allà trobareu la secció dels escacs. Has dit que sou uns 25 jugadors, 25 socis. Uh-huh. S'ha de ser soci de l'Avens o només de la secció? Com funcioneu?
0: Sí, nosaltres demanem que tothom que vingui al club, doncs en un moment o altre es faci soci de l'Avens, perquè estem a dintre de l'Avens, perquè el local és seu, hem estat tota la vida i molt agraïts i tal, però per això li demanem a la gent que ve que es faci soci de l'Avens, simplement. I si està interessat a federar-se, a jugar, doncs aleshores treure's la llicència federativa per jugar a campionats, per jugar amb nosaltres al campionat per equips o jugar a tornejos individuals. Una llicència federativa sènior ara mateix està per 40 euros, més o menys. Un jubilat paga 25 i els nens solen pagar uns 13 euros anuals, vull dir, per estar federat i poder jugar a competicions.
1: Doncs, Eduard, hi ha moltes coses que podríem parlar dels escacs. Per exemple, el propi nom, d'on ve l'origen d'aquest nom dels... Perquè en castellà és ajedrez i en català és escacs. I jo crec que la paraula ve del llatí, d'escacus, escacsus, no?
0: Doncs, si vols que t'ho digui, veus com no sóc un expert mundial en la matèria, perquè no sabria dir-te. Suposo que ve de la forma del tauler escaquejat.
1: Buscant a internet... En una pàgina de Sapiens diu que la paraula escacs prové del llatí escaccus i en el mot castellà, en canvi, prové de l'àrab de escrachtag, o algo així. No ho sé pronunciar bé, val? I que és un joc que prové de la Índia, que té un origen de la Índia, que això ja ho has explicat abans.
0: Sí, i sí que és veritat que aquí la introducció dels escacs a Europa es fa via la península Ibèrica. Això està documentat. I sí, a l'edat mitjana aquí tenim el millor jugador d'escacs en aquella època del moment, un tal Ruy López de Segura, que és un monjo castellà. Es diu també que, per exemple, com a curiositat, que la dama dels escacs, la reina, es mou com es mou, que és la peça més potent del tauler d'escacs, perquè a València uns cortesans li van fer aquest homenatge a la reina Isabel la Catòlica, que abans la peça dels escacs, la dama només es movia tres quadres en totes direccions, i que en honor a ella, i en honor a que ella passejava pels seus regnes, per totes les regnes, del nord a sud i de l'est a oest, van fer que la dama dels escacs s'estengués en el tauler.
1: Bé, històricament, jo no sóc historiadora, però històricament podria, diguem-ne, no estar d'acord amb aquesta teoria, perquè hi ha hagut reines molt més importants que Isabel la Catòlica a nivell europeu, i només hauríem d'anar a parlar d'Eleonor d'Aquitània, per exemple. Per mi, un personatge molt més important que Isabel la Catòlica.
0: Però has de tenir en compte que els escacs van passar primer per Espanya, i aleshores doncs aquí van començar a posar normes que després algunes han quedat.
1: I si tenim en compte que el corredor del Mediterrani ha de passar per Madrid, el que passa per Castella, ja em puc creure tot el que em diguis.
0: Exacte.
1: Doncs, Eduard, la teva professió o la teva formació acadèmica com a doctor de història que ets, a part de portar-te a estudiar els escacs aquí a Esplugues?
0: Jo vaig fer la tesi doctoral totalment plan de hobby, eh? Vull dir, jo he estat treballant sempre a l'hospital, primer 2 de maig, ara estic en el Brogi, i a les estones lliures he fet la carrera i he fet la tesi doctoral, i jo em vaig doctorar amb una tesi que es diu Utilitat i obrerisme a la Catalunya del segle XIX, de 1868 a 1898, és a dir, pensament anarquista. No té res a veure amb els CACs, no té res a veure... Però, bueno, en aquell moment em va interessar el tema i vaig fer la tesi, està penjada a internet, a Tesis en Xarxa, aquí, si no la vulgui mirar.
1: Interessant, eh? Perquè tot aquest tema anarquista, els cors d'en Clavé i tot això, està molt relacionat amb la nostra història de Catalunya.
0: Sí. Els cors de Clavé surten en la tesi.
1: A la teva tesi.
0: Però ara m'ha servit molt perquè, com que el Club d'Escacs l'any 35 desapareix, i jo volia seguir fent la història, però clar, el que no volia era saltar del 35 al 47 o al 43, que comença algú a jugar, i al 47 que comença una altra vegada al Club d'Escacs, no? I dic, no, doncs què passa al 36 aquí? I al 37? I al 38? Hi ha una guerra civil. I aleshores, la meva formació i la meva dèria, la meva passió per la història, doncs m'ha portat a investigar la guerra civil a Esplugues. I ara els articles que estic fent ja des de fa ben bé un any i mig a la Crònica de la Vida d'Esplugues són sobre la Guerra Civil d'Esplugues, i m'estic aprofundint en el tema, m'apassiona, i m'estaré, crec que, diversos anys enviant articles bimensuals a la Crònica sobre la Guerra Civil. He anat a l'Arxiu d'Esplugues, estic anant a l'Arxiu Comarcal de Sant Feliu, estic a internet, i penso que, bueno, és una aportació que s'havia de fer, perquè s'ha parlat de la Guerra Civil aquí a Esplugues, però no s'ha aprofundit. Sí que hi ha articles molt interessants de la Roser Vilardell, s'han escrit coses, jo no vull deixar-me a ningú, el grup d'estudis,
1: Jordi Amigó, en Josep Maria Gelabert, per exemple.
0: Sí, no vull deixar ningú, ni molt menys, però crec que falta aprofundir-hi més, no? I que no sigui un capítol d'un llibre general sobre Esplugues, sinó parlar i aprofundir. I és el que intento fer en aquests articles. La forma de l'article em va molt bé, perquè un article bimensual em dona temps per anar estudiant, anar investigant i anar escrivint tot el que vaig investigant, i a més m'obliga a no deixar-ho i anar... La forma de l'article bimensual m'agrada per això, perquè és un repte fer un article cada dos mesos, que sembla molt de temps, però quan vols escriure sobre història i t'has de documentar i has de buscar i investigar i tal, és un temps que em sembla que està correcte, un parell de pàgines i anar aprofundint i anar avançant en la història d'Esplugues. Intento aportar això. Quan comences a aprofundir en un tema, comences a trobar coses i que el tema se't va fent gran. I el que he après després de fer una tesi doctoral és que primer ve un pas i després ve un altre pas i després un altre pas. Jo quan vaig començar a fer la tesi em pensava, dic, on m'he ficat? No? O sigui, on m'he ficat treballant? I perquè el tema es anava fent immens. Però bueno, no tenia pressa, jo no volia donar classes després a la universitat, sinó que ho feia per hobby. Vaig anar a Amsterdam a investigar, a l'Institut d'Història Social d'Amsterdam, a buscar informació. Bueno, doncs vaig anar quan vaig poder i vaig anar fent, i vaig trigar 10 anys en fer la tesi doctoral. Què trigaré en acabar la Guerra Civil, les plugues, cada dos mesos una entrega d'un parell de pàgines? No tinc ni idea, però com no tinc pressa i com que m'apassiona, espero que molt.
1: Doncs esperem que quan acabis tots aquests articles, o no, perquè si es fa molt llarg, et tornarem a convocar un altre dia, bueno, perquè exacte, vinguis i dir-te com a detall o com a informació que en Joan Puiggròs també va fer la seva tesi doctoral amb 70 i pico anys ja, eh? Vull dir, en té 80 i escacs, doncs va trigar també bastant, eh? No hi ha pressa amb les tesis.
0: No. Jo la meva la vaig fer l'any 2007. La vaig, diguéssim, presentar l'any 2007 davant del jurat. I era perquè jo vaig fer història i com que m'agrada molt llegir, volia fer més coses. Se m'havia acabat la carrera. Dic, bueno, vaig a fer, no sé, filosofia, per exemple, no? I vaig voler fer filosofia, però em demanaven una nota massa alta, notes d'excel·lent i de matrícula d'honor, tampoc treballant, no són fàcils de treure. Aleshores vaig dir, bueno, doncs com que em demanen per filosofia una nota de tall molt, molt alta, dic, pues, saps què? Continuo i faig els cursos de doctorat i faig la tesi doctoral, i així va anar, i una cosa porta l'altra i fins que vaig acabar.
1: Doncs la sort que hem tingut de que no hagis fet una altra carrera i que t'hagis fet aquest doctorat, perquè t'ha donat per seguir investigant en la història d'Esplugues a través dels escacs i ara a través de la Guerra Civil.
0: Potser sí, mira.
1: Doncs gràcies, Eduard Pagès, per estar avui amb nosaltres en representació del Club d'Escacs d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural. També gràcies a la Connie Antolinos, que ella és la presidenta del club, la primera dona presidenta del Club d'Escacs d'aquí d'Esplugues i de l'Event Centre Cultural, per haver-nos aportat aquesta informació i també per oferir-nos aquests articles que fas a través de la crònica de la vida d'Esplugues. I des d'Esplugues FM, doncs convidem a tothom, o que jugueu als escacs, que vingueu a informar-vos, que si voleu fer-vos socis del Club d'Escacs d'aquí de l'Avens, o si també us voleu fer socis de la crònica de la vida d'Esplugues, és una revista que cada dos mesos i mig aproximadament treu la seva revista.
0: Ara que ho dius, i ja que em dones l'oportunitat, gràcies a la ràdio per aquesta oportunitat, gràcies a l'Avens perquè estem dintre de l'Avens i sempre a totes les facilitats, ara Jordi Figueres, però abans també, i gràcies a la Crònica d'Esplugues, perquè jo crec que és una revista que és imprescindible en el poble. Crec que és la història d'Esplugues no s'entén sense una revista des de l'any 50 fins aquí, que ha anat explicant la vida social, la història, els esports, la política d'aquest poble, i que a mi em permet doncs lliurar-li aquests articles i fer la meva passió, que és escriure una miqueta.
1: I a més és una revista oberta a tothom, tu fas l'article, no hi ha filtre, diguem-ne, no hi ha censura, i mentre que no faltis el respecte directament a les persones, et publiquen aquell article.
0: Correcte.
1: Doncs des d'Esplugues FM, una abraçada molt forta a totes les persones que formeu part del Club d'Escacs d'Esplugues i l'Avent Centre Cultural, que ho feu possible, i també a totes les persones que formeu part de la crònica de la vida d'Esplugues, per explicar-nos la història dia a dia, una història viva i una història que no hem de perdre la memòria de la nostra història.
0: Exacte. Moltes gràcies a vosaltres.
1: A tu, una abraçada.
2: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
3: Avui us parlem d'una activitat física, lúdica i diria també de divertiment, perquè la gent que la practica s'ho passa molt bé. Avui us parlem de la marxa nòrdica, la que es practica aquí a Esplugues. I en parlarem amb el Jordi Sòria i la Carme Cervera, que formen part del Centre Excursionista d'Esplugues. Hola, bon dia.
4: Hola, què tal?
5: Hola, bon dia.
3: Bé, m'agradaria que m'expliquéssiu què és la marxa nòrdica, en què consisteix?
4: Bueno, la marxa nòrdica és caminar amb uns bastons, bàsicament. És una activitat física que intenta que no alteri, que no modifiqui el que és el caminar. L'únic que se li incorporen aquests bastons, que tenen unes certes característiques. I si realment hi ha una tècnica i que es té que aprendre, no? Però podem dir que és caminar amb bastons.
5: La part important és el tema de l'impuls. És a dir, la marxa nòrdica es basa en que ens impulsem amb els bastons, amb la qual cosa guanyem més rapidesa que no caminant normalment.
3: No són uns bastons per no perdre l'equilibri i per la gent gran, per dir alguna cosa, eh? No té res a veure,
5: no,
3: eh?
5: No és un bastó per recolzar-se, sinó un bastó per impulsar-se. I la idea central és aquesta. Nosaltres ens impulsem amb els bastons, avancem amb els bastons. No els traiem a passejar, per entendre'ns.
3: I, de fet, vosaltres feu unes jornades en el que hi ha un dia d'iniciació en el que doneu unes primeres classes perquè la gent sàpiga en què consisteix aquesta tècnica.
4: Sí, això és l'ideal. El que passa que molta gent ens ve i s'incorpora directament a les sessions. Però per això som dos. Aleshores, un porta el grup, diguéssim, que ja està iniciat, i l'altre va ensenyant la tècnica. I això és el que ens fa, doncs, que tothom s'adapti de seguida al grup i que tothom, doncs, tingui aquesta expectativa de, ostres, ja sé fer marxa nòrdica.
3: Doncs va, anem a explicar una miqueta en què consisteix aquesta tècnica, sense explicar-la del tot, perquè es tracta de que les persones interessades s'apropin a la vostra activitat.
4: Bueno, hi ha una cosa que és interessant, i és que sembla que la marxa nòrdica sigui una cosa que l'acabem d'inventar. I realment, no. Això fa temps que ja es va inventar, en el 1934, em sembla que és, sí. Que va ser en els països nòrdics que va haver-hi un moment que, justament quan es anaven a fer les primeres olimpiades, doncs van trobar que no havia neu i els atletes tenien que continuar entrenant. I llavors què van fer? Vam començar a entrenar amb bastons però sense neu, per continuar amb la seva forma, la forma física. O sigui que estem parlant de fa molts anys. La marxa nòrdica ha anat evolucionant i ha anat passant de país a país i aleshores, bueno, és una activitat que té molt d'èxit. Té molt d'èxit perquè té una cosa molt interessant i és que s'amolda molt bé a qualsevol edat. Que és per gent gran? Sí, sí, sí, pot ser, però també per gent jove. Per nens, per famílies i per tothom, perquè s'aprèn molt ràpid i de seguida notes aquell gustet de fer activitat física, d'aconseguir coses, de pujar per la muntanya, tens el contacte social i tens el contacte, doncs, d'això, de la natura, que també és una cosa que a vegades els que vivim a la ciutat ens fa falta.
3: Podeu seguir les xarxes socials d'aquesta activitat, que és Marxa Nòrdica Esplugues, només que ho busqueu a l'Instagram de seguida al cercador, amb la lupa ho trobareu, i allà veureu totes les sortides que fan, i que s'ho passen molt bé perquè se'ls nota.
4: Sí. Cada mes sortim a fer una passejada de marxa nòrdica i estem descobrint molts llocs que, bueno, que la gent o no s'atrevia o estaven una mica lluny, i clar, els trepitges, realment vas coneixent puestos que no havies passat mai. I això, pues, també és bastant motivant, perquè a vegades sempre ens centrem en els puestos que tenim al voltant o a vegades massa lluny i dius, ostres, si això, ostres, no sabia que estava aquí, no?
3: Quins beneficis ens aporta la marxa nòrdica a nivell de salut?
5: Aviam, hi ha qui diu que quan fas marxa nòrdica mobilitzes el 90% de la musculatura corporal. El que sí que és cert és que mous molts músculs, perquè mous des dels peus fins a la cintura, les escàpules, els braços, l'esquena... I en aquest sentit és molt important. No és només caminar, mobilitzes molta més musculatura. I, per tant, en aquest sentit és important. A banda d'això, és una activitat molt recomanada per persones que han tingut trastorns, com per exemple persones que han tingut càncer de mama o persones que hagin tingut fibromialgia, persones que tinguin o hagin tingut Parkinson. És molt recomanat perquè la coordinació que dones amb l'exercici és molt bona. A banda d'això, beneficis. Bueno, a partir d'aquí tenim beneficis de caràcter físic. El fet de caminar de manera constant ho és. De caràcter psicològic, ja hem dit que és una activitat molt social. Sempre sortim en grup, mai surt ningú sol. Amb la qual cosa, és molt important el benefici social i psicosocial que tens. La gent parla, disfruta, gaudeix de la història.
4: Hi ha una cosa, Jordi, que has dit, que mobilitzem molta musculatura. Has dit un 90, però si aquesta marxa la fas rient, clar, aleshores encara mobilitzes clar, més, perquè estan tots els músculs de del cap, que es va ja al 100%. O sigui que estem parlant d'uns beneficis cardiovasculars, estem parlant d'uns beneficis musculars, articulars, que fan que tinguis una vida més saludable, en definitiva.
5: Sí, la idea és aquesta, la idea és salut. De amb fet, el sentit més ampli.
6: De fet, a la Carme se li nota que ara ve d'una marxa, perquè està molt dinàmica.
4: Bueno, soc una mica així,
5: No, però sí que és veritat. Hi ha molts dies que comencem la classe a les 7 de la tarda i comencem ensupits, i l'acabem com a motos. I és així, vull dir, perquè el mateix moviment del grup, parlar amb aquest, caminar, et va produir una sensació molt agradable i es nota molt, realment es nota molt.
4: I a més sempre posem reptes, no? Perquè avui teníem el repte aquest de pujar sense parar, estar dalt de tot. Bueno, doncs hi havia gent que no estava segura de fer-ho, però l'han fet tots i se sentien realment que havien aconseguit un triomf, no? De dir, bueno, he aconseguit arribar fins ara.
5: El José Luis ens deia que ell feia 2 anys, ell no era capaç de pujar caminant a la plaça Mireia, a tall d'exemple. I avui he pujat com si hagués sortit de casa. Vull dir que... I em deia, jo fa 200, a dures penes pujava fins aquí. I dius, bueno... Vull dir que és una cosa que...
6: La sinèrcia que es crea anant amb altres persones.
5: Exacte.
4: Sí.
5: Sí.
6: Faria falta algun tipus de revisió mèdica per practicar la marxa nòrdica en alguns casos?
4: Bueno, sempre és bo, no? Tindre un control de quin és el teu estat físic. Però com camines... Saps? A veure, no fa falta. Ara, que si tens una dolència, em fa molt mal l'esquena, no sé què... Vale, pues primer anem a veure el que tens i després segurament inclús et recomanarem a fer això. Concretament en el tema de l'esquena, perquè treballem tots els paravertebrals, els muscles que acompanyen la columna vertebral, amb aquest moviment de balanceo dels braços, pues fa que es tonifiquin. I això fa que l'esquena no faci tant de mal. O sigui que totes aquelles persones que estan molta estona sentades o molta estona de peus, aquest esport és ideal.
5: El que sí que és cert és que quan anem a fer marxa nòrdica, el primer que hem de fer és explicar què ens passa. M'explico. No pots venir a fer marxa nòrdica i tenir, jo què sé, qualsevol dolència i no explicar-ho. Penso que el que s'ha de fer és explicar-nos-ho. A partir d'aquí ja veurem. És el que diu la Carme. Ja veurem què té, ja veurem com ho tractem, ja veurem què podem fer. I és el més fàcil. No cal una revisió mèdica per fer això. Jo penso que no
6: és necessari. I que cadascú també es coneix les seves limitacions,
5: Exacte. I a més que el ritme es va adaptant. Vull dir, no anem a fer curses. Ja en parlem de les curses, però nosaltres, quan anem amb els grups, no fem curses. Vull dir, si hem d'anar més lents, perquè aquella persona aquell dia va més lenta, doncs com un va al davant i l'altre va al darrere, doncs un es queda al darrere i l'altre va al davant. I a partir d'aquí et vas organitzant.
4: Bueno, és que tenim dos grups, hi ha un grup que és més avançat que l'altre, i aleshores tenim aquells dos nivells i juguem.
6: Quan va començar la marxa nòrdica aquí a l'Espluga Viva?
5: Un dia estàvem reunits a la junta del centre excursionista i va aparèixer la Carme per la porta, eren les 8 del vespre, 8 i mig, Va aparèixer la Carme per la porta, va picar, va entrar i ens va dir: jo voldria fer marxa nòrdica amb vosaltres, us interessa? us puc muntar grups, us puc muntar cursets. I ens vam quedar com una mica allò de dir, ¿qué le decimos a esta mujer ahora que apareció de repente?
6: ¿Y quién es? ¿Y dónde, de dónde, exacto, de dónde
5: no
6: viene?
5: No volíem de res, però absolutament de res. Bueno, sí. Al cap de 15 dies fèiem una sortida un dissabte al dematí i a partir d'aquí vam començar sortint un dissabte al dematí per provar-ho amb ella i, bueno, quasi cada dia, bueno, quasi cada setmana. És que durant la pandèmia pràcticament no vam ni parar, era l'única activitat en funcionament que teníem a Espluga Viva, la marxa nòrdica. Ara,
6: I ara massa, parlarem dels grups que deia ella.
5: Una massa
6: ella.
5: Crítica, per entendre'ns, sí. Al voltant de les 60-70 persones. Això vol dir que nosaltres cada setmana movem al voltant de 30-35 persones, més o menys,
6: Amb dos grups, dimecres i dijous.
5: Dimecres i dijous.
4: I després del dissabte, que fem la sortida, l'excursió, diguéssim, que hi ha uns altres 30.
5: I el diumenge anem al voltant de 25-30.
4: Ara, els dos grups que m'estan sentint, que els he dit que els saludaria, tots tenen el mateix, més o menys el mateix nivell. Potser imprimint una mica més d'intensitat els dijous, ¿vale? Però perquè fa més temps que estan fent-ho. Però els dimecres a tope, superbé,
5: Sí, però el dimecres podríem dir que és el grup d'iniciació i el dijous podríem dir que és el grup de perfeccionament. Però tampoc és tan així, perquè al final a mi em cou bé la gent de dimecres i vinc dimecres, a mi em cou bé la gent de dijous i vinc dijous. Al final una mica és això, no és una distribució tan extrema del nivell.
6: Val, doncs ara anirem al que dic jo, als moments de la publicitat. Ara us parlarem que l'Espluga Viva està al carrer Sant Francesc Xavier número 7, d'aquí d'Esplugues, a tocar la carretera de Cornellà, és on està l'Espluga Viva, que teniu un horari de secretaria que va de 4 de la tarda a 8 i que més o menys és cada dia. Els dimecres és la tarda que està tancat. També teniu un telèfon, que és el 93 473 3909, i aleshores qualsevol persona que s'apropi a l'entitat doncs pot demanar els horaris, els preus de les inscripcions per aquesta activitat. Perquè ara sí que parlaríem, per fer l'activitat cal ser soci de l'entitat?
5: No. Nosaltres funcionem amb persones que són socis i persones que no ho són. De fet, tenim una tarifa per socis, lògicament, i una tarifa per no socis. I no cal ser soci. Es pot venir perfectament a fer marxa nòrdica amb nosaltres sense ser soci.
6: I també abans, fa una estona, la Carme comentava que a part de l'activitat setmanal també esteu fent sortides mensuals. I ara aquí és on voldria anar jo, aquestes activitats que feu cada mes,
4: Sí.
6: Que les trobem a Instagram i que les convoqueu, sí, en suficient temps.
4: Sí.
6: Ho porteu algunes l'heu fet, les feu aquí a Esplugues, algunes també heu sortit.
4: Sí. Bueno, a final d'any ens reunim i aleshores organitzem totes les excursions de l'any. O sigui, que les tenim pensades des del principi d'any, diguéssim. I aleshores pues, intentem que anar per diferents sectors a prop de Barcelona. Jo crec que no anem massa, no més de 60 quilòmetres.
5: La idea és sortir al dematí. O sigui, venir a dinar a casa.
4: Val.
5: La idea principal és aquesta. Hem de poder anar a un lloc on poder fer marxa nòrdica, descobrir coses noves, però que estiguem prou de prop de casa com per venir a dinar. Són excursions de 3 hores, 3-4 hores, més o menys. Quedem cap a les 9 del matí i cap a la 1 i mitja, a les 2, tornem a estar aquí a Esplugues.
4: Sí.
5: I la distància és això, 40, 50, una hora de cotxe com a màxim.
4: Sí, com a màxim.
6: I més o menys és això, una durada de 4 hores, sí, amb poca dificultat.
4: Sí. Sí.
5: Són una distància que fem aproximadament estarà al voltant entre els 10 i 12 quilòmetres aproximadament, que és una cosa que més o menys tothom que tingui una mica de forma física, que hagi caminat una miqueta, la pot assumir. I el desnivell que fem tampoc és una cosa molt complexa.
4: No supera els 300-400
5: metres.
4: No el supera mai.
6: Aquesta podria ser la clau de l'èxit que està tenint la marxa nòrdica a molts llocs?
4: Jo crec que és perquè no, de seguida no t'es beneficis, saps? Ostres, de seguida dius, ostres, mira, no m'atrevia a pujar aquí a la plaça i ara no només no m'atreveixo, sinó que arribo. Ostres, tenia massa relació amb la gent d'Esplugues i ara tinc molts amics. Jo crec que és això, els beneficis, diguéssim, que notes en el teu poble de seguida, amb el cos.
6: De salut.
4: Exacte, de salut i també el social.
6: I psicosocials, podríem dir.
5: I aquesta facilitat per fer l'activitat.
4: És fàcil.
5: És una activitat fàcil, amb uns bastons i unes sabates pots fer marxa nòrdica.
6: Que són relativament barats.
5: Exacte. Els bastons quan els tens, te'ls deixem nosaltres. Els de sabatilles tothom entén, crec. Vale? Però la facilitat de del tipus d'activitat no suposa... Jo què sé, pots fer pàdel, que si la raqueta, que si el golpe, que si no sé què... És molt complexa.
4: Que el lloguer de la pista.
5: Vale? Però no, marxa nòrdica. Quedem a una hora, sortim a caminar pel carrer, amb els bastons, tornem... I això va acompanyat d'aquests beneficis que dèiem ara. Jo crec que tots aquests elements junts són els que la fan gran.
6: Abans heu dit que fins i tot amb la Covid no veu parar de fer activitat. Faci fred, faci calor.
4: Exacte. Sí. Avui estava contenta perquè he vist la llum, perquè la nostra activitat comença a les 7. I dic, ostres, que bé, i feia bon dia, i perquè clar, a l'hivern comença la classe a les 7 de la tarda, que és de nit. Però allà estem, vull dir, amb fred i amb foscor, però seguim a tope.
6: Doncs reivindicarem la franja horària d'estiu, sí, per poder practicar,
4: sí, sí,
6: l'esport.
4: Sí,
5: tu parlaves de la sortida del pantà de Vallfornells.
4: Sí.
5: El dia del pantà de Vallfornells vam aparcar els cotxes a 4 sota 0 i vam començar a caminar. Al cap d'una estona, sí, aviam...
4: I eren molts.
5: Sí, eren molts. Comences a caminar i tens fred. Però al cap d'una estoneta, quan vam arribar a la pujada de dalt, sí, vam haver de parar amb una curva, doncs els abrics. Val? Vull dir que... No, el cos escalfa quan camines, no hi ha problema.
6: I una altra cosa que voldria afegir, perquè jo sóc associada de l'entitat i em va fer il·lusió que en l'informe anual de l'entitat es va dir que l'augment que hi havia de socis aquest 2022 era en part per persones que estaven apuntades a l'activitat de marxa nòrdica i que finalment havien decidit fer-se socis de l'entitat, doncs primer perquè volen fer l'activitat i segona perquè han vist la resta d'activitats que es fan a la mateixa entitat.
4: Sí, sí, és correcte.
6: Doncs felicitats,
4: sí,
6: a l'equip per assolir
4: aquest
6: augment,
4: repte, no? De, sí, d'augment de socis. Bueno, la veritat és que a veure, premieu fent bé, eh?
5: No. Són bons.
4: Bueno, però tenim moltes hores de treball i de feina i també d'il·lusió, perquè les coses quan se fan amb molta il·lusió generalment surten molt bé. I una altra cosa és que el Jordi em fa molt de cas, que jo sempre estic proposant coses i ells, vale.
5: Bueno, sí.
4: I entre el que ell s'inventa i el que jo m'invento, pues, i el que treballem i l'acolliment que ha fet l'Espluga Viva amb aquesta activitat, això és important també de dir-ho, pues, ha fet que proliferi la marxa, no?
6: Perquè clar, tu arribes a l'Espluga Viva un bon dia, entres per la porta, fas, sí, una proposta,
5: sí, ara hi ha sòcia també,
6: sí, i te l'accepta, o sigui, tu.
4: Sí. Jo vaig dir hola,
5: sí,
4: sí, on allà reunits,
5: sí, vaig explicar
4: una cosa que crec que podria ser interessant per l'entitat i vaig proposar la marxa nòrdica i dic, i el que podem fer és un dissabte ho fem per
5: fem
4: tothom,
5: un tastet,
4: i a partir,
5: sí,
4: d'aquí pues, vam veure que podia tindre èxit, o sigui que...
6: Seria el que diem ara, una jornada de portes obertes.
4: Sí, correcte.
6: Per fer-ho. Doncs ara sí que gràcies a tots dos, a la Carme Cervera i al Jordi Sòria, i quan acabo els programes sempre poso una música de comiat. Així que m'agradaria que em diguéssiu alguna cançó que us agradaria que posés.
5: Jo crec que Caminem lluny.
4: Sí, del doctor Prats. Jo crec que estaria bé.
5: Seria una bona cançó.
6: Doncs vinga, molta marxa.
4: A tope.
5: Moltes gràcies. Vinga, fins ara.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Hola, sóc en Luis Bizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
1: Les decisions que prens abans i durant la conducció tenen conseqüències irreversibles en la teva vida i en la dels altres. Al volant, tria el bon camí. Generalitat de Catalunya.
2: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
3: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Servei d'acreditació de competències professionals.
2: Jo porto molts anys treballant de venedora i ho he acreditat.
3: Jo he fet de cambrer i ho he acreditat.
4: Jo tinc experiència en informàtica i ho he acreditat.
1: Demostra al professional que hi ha darrere la teva feina. Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Servei d'acreditació de competències professionals. Si ets professional, fes-ho oficial. Generalitat de Catalunya.
5: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
1: Venim del nord, venim del sud, de terra endins de l'aigua.
2: Salutacions cordials a l'audiència del Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogues i avui tinc el plaer d'entrevistar la Lilian Busquets, que viu a São Paulo, al Brasil. Ella és filla de família catalana exiliada després de la Guerra Civil Espanyola. Com us podeu imaginar, estem fent l'entrevista a través d'una plataforma digital. Hola Lilian, com estàs?
3: Hola, bon dia. Almenys aquí, al Brasil encara és el matí, aleshores, mira, bon dia per a vosaltres i molt de plaer de ser aquí amb vosaltres.
2: Gràcies. Els teus avis van emigrar cap a São Paulo després d'haver-se exiliat a França al final de la guerra.

0: no? I aleshores, primer de tot, ells tenien intenció o volien, estaven fent tractes per anar a Mèxic, però va arribar un moment que el govern mexicà, doncs, va tancar les fronteres perquè ja tenien molta gent allà i, és clar, doncs van dir, mira, ja no podem més, no? I aleshores el Brasil era una opció, no era la primera opció que tothom tenia, perquè aquí es parlava portuguès, aleshores els que hi arribaven tenien aquest problema d'aprendre una llengua, no? Entre tants problemes que ja tenien. Doncs, però, mira, en aquell moment el Brasil necessitava de gent per treballar, no? I les persones que aquí arribaven, si tenien ganes, l'endemà ja estaven treballant. O sigui, això era un facilitador, no?
1: I tant.
0: I al final, doncs, van ingressar, doncs, amb un vaixell, no? Per la Creu Roja, i ells i tants altres, no? Doncs van arribar aquí a mitjans de la dècada de 40, diguéssim, no? I es van instal·lar i van fer la seva vida, no? I, és clar, van abrigar també després altres persones que van sortir de
1: Clar.
0: Catalunya, de l'exili, però de Catalunya, que volien, doncs, diguéssim, un lloc millor, que tingués més horitzó per treballar, no? I fer la seva vida, perquè dins de Catalunya el postguerra també va ser molt difícil.
1: La teva
0: I
1: mare,
0: així...
1: no, la teva mare només tenia 6 anys, llavors.
0: Sí, la mare, mire, la mare quan van anar tots cap a l'exili, ella tenia 6 anys, no? S'hi va estar un temps allà, després ella va tornar cap a Catalunya, no? Amb una senyora que tornava junt amb una nena també, i a Catalunya s'hi va estar fins que es va casar, no? I quan es va casar amb el pare, no? Quan van començar a festejar, la mare ja li va dir, escolta, jo em caso i marxo d'aquí, no? Perquè la mare volia conèixer altres llocs, no? La mare volia caminar. Saps aquella música de charango que ells
1: Sí.
0: tanquen, que diu camina, camina fins que trenquis, no?
1: Sí.
0: Camina per saber-ho tot, per aprendre-ho tot, no? Doncs
1: Sí.
0: aquesta és la mare, no? Ella volia el món, no? I és clar, Valls, doncs la seva ciutat d'origen era molt petita per ella, no? I tot el context del postguerra i les dificultats, doncs allò li va ser molt marcant i ella volia sortir de tot allò, no? I al final, doncs, va començar a festejar amb el pare i ja li va dir, mira, jo em caso i marxo, si vets bé, si no, mira, no cal dir que comencem res, no?
1: Ja ho tenia
0: I
1: claríssim.
0: era molt decidida la
1: Ja
0: mare.
1: ho veig.
0: I el pare li va dir, no, no, jo hi vaig, on hi vagis tu, jo aniré també. I així, mira, doncs, mira, es van casar, no? I van migrar cap aquí, al Brasil. Van arribar aquí l'any 54 i és això que dic, l'endemà ja estaven treballant.
1: Clar, i els avis encara hi eren aquí al Brasil o no? Se'n van tornar avalls?
0: No, els avis se'n van tornar, els que hi eren aquí eren els padrins de la mare, no? Que eren els seus tiets, no?
1: D'acord.
0: Aquests no podien tornar perquè eren milicians, no?
1: Oh.
0: I de fet per ells era impossible.
1: Clar, devien estar
0: Doncs,
1: fitxats.
0: sí, aquests tiets els van rebre, no? Com una altra parella també de Valls que volia començar la vida aquí, i durant els 2 primers anys van viure tots junts, i després, és clar, com que cadascú ja va tenir el seu treball i les seves economies, aleshores els pares van sortir, van llogar un petit pis al centre de la ciutat i van començar a fer la seva vida aquí, no? I després de molts anys vaig néixer jo, no? Vaig néixer ja a la dècada de 60, no?
1: Sí.
0: I quan estava, diguéssim, per néixer, doncs la mare va escriure i l'àvia i l'avi van venir,
1: Ah,
0: no?
1: mira.
0: Podien estar-se a prop,
1: Clar.
0: no? I acompanyar els primers anys. I van ser anys que jo penso que per a mi van ser molt feliços els 3, 4 primers anys, perquè estava dins d'una casa on era la casa catalana, diguéssim, m'entens?
1: Sí,
0: El
1: clar.
0: meu bressol va ser el català, tothom parlava català, la mare treballava a casa, cosia a casa, no? El pare sortia per treballar, però jo, mira, dins de casa amb la mare, amb l'àvia, l'avi...

0: Mira,
1: Ai,
0: Oviedo,
1: sí.
0: un paradís, no?
1: Sí. Com en una masia, no?, de les de Valls. Sí. Que
0: Sí,
1: bé.
0: això semblava, no? I és clar, doncs mira, era una petita Catalunya, no? Dins casa meva, i aquí va ser el meu bressol, com
1: Bé.
0: vaig
1: I ara
0: criar-hi.
1: com és ara la teva vida a São Paulo? Què valores de la teva ciutat?
0: Mira, São Paulo és una ciutat grandiosa, eh? Si parlem, si fem una comparació amb les ciutats europees, vaja, és enorme, no? Però São Paulo, avui dia, només perquè et facis una idea, és una ciutat que té 12 milions d'habitants, no? Només la ciutat de São Paulo, dins de les seves fronteres municipals. Però si mires São Paulo com la gran São Paulo, les ciutats al rededor de São Paulo, que surts d'una i entres a l'altra sense adonar-te, perquè tot ha crescut i una toca l'altra, diguéssim, no? Doncs si mires tot aquest complex de ciutats, parlem de 22 milions d'habitants, no?
1: Sí.
0: O sigui, és un món, és
1: I
0: un
1: tant.
0: món, i és una ciutat extremament dinàmica, és el centre financer del Brasil, no? El que passa aquí és un reflex de tot el país, diguéssim, i és una ciutat on en realitat no cal que hi surtis per res, perquè aquí ho trobes tot,
1: Ja, clar.
0: no? Trobes els millors restaurants d'arreu del món, no? Trobes tots els espectacles que vulguis, no sempre que una exposició ve de fora ha de passar per São Paulo, és impossible que vingui, no hi passi, no? Els grans concerts. Doncs, culturalment, és la ciutat més completa del país, no? Ara, és clar, és una ciutat molt gran, no? I això a vegades, mira, té la part bona i té la part que no és tan bona. Per exemple, a desplaçar-te dins de la ciutat és un rotllo, no? Perquè tardes hores i hores, segons el dia, no? I també hi ha, per exemple, el nostre sistema de transport no comporta tanta gent, la veritat és aquesta, no? I doncs tenim aquestes coses, però a mi m'encanta, eh? M'encanta São Paulo, he crescut aquí, he vist la ciutat com ha crescut també, no? I m'encanta.
1: Que
0: Sí. Vols viure en un altre lloc? Sí, també, perquè és clar, et fas gran i a vegades una ciutat tan gran també et pesa, no? Doncs
1: sí.
0: sí, doncs jo diria que avui dia l'ideal seria, mira, viure 6 mesos a Catalunya i 6 mesos aquí al Brasil, no?
1: Tu em vas
0: Però
1: expli no, que em vas explicar que a l'escolaritzar-te que vas
0: sí.
1: perdre el català, no? Perquè estaves moltes
0: Sí.
1: hores immersa amb la llengua acadèmica, diguéssim, i això, bueno, amb el portuguès, i que vas perdre el català. I
0: Sí, això
1: com el
0: és.
1: vas recuperar?
0: Mira, quan era petita, doncs, dins de casa, fantàstic, amb el català, molt feliç. Quan jo vaig fer més o menys 4 anys, no?, de 3 a 4 anys, els avis van voler tornar a Catalunya perquè l'avi no es va adaptar aquí, no li va agradar, i ell ja era un home gran i volia tornar a Catalunya perquè volia passar els últims anys de la seva vida allà, no? Doncs van tornar i la mare, doncs, va posar en marxa un projecte que tenia d'anar a treballar a la indústria de la moda, no?, que sempre li agradava tant. I aleshores, és clar, no hi havia ningú que es quedés amb mi a casa mentre ella treballava, i el pare també, i em van portar amb un col·legi, no?, amb un col·legi de nens petits, i perquè aleshores jo em quedaria allà tota la setmana, no?, tota la setmana no, tots els dies, i ells m'agafarien al final del dia, no? I així va ser, però el primer dia de ser-hi, la senyora de l'escola, la directora, quan la mare va passar per agafar-me, doncs li va dir, escolta'm, no se la podem quedar. I la mare, oh, per què? Què ha passat? No? Oh, és que no entenem el que diu i ella no ens entén. Ah, no? I aleshores la mare va dir, ostres, és veritat, és que no parlo portuguès, perquè a casa sempre parlem el català. Doncs, mira, entre una i l'altra es van posar d'acord que jo m'hi estaria com a 2 setmanes, diguéssim, no?, per fer diguéssim, una immersió, no?, i a veure si al final s'entendríem, no? I així va passar, després de dues setmanes pràcticament ja estava parlant una mica de portuguès, doncs mira, m'hi vaig quedar i aleshores va passar un fenomen que crec que passa a tots els fills de la diàspora, que és que quan inicies l'escolarització acabes deixant una mica de costar la teva llengua materna, no? La llengua de la teva família, perquè passes hores i hores, a vegades tot el dia a l'escola, com era el meu cas, i per anar parlant el portuguès i començant a aprendre a escriure el portuguès, no? I totes les amigues i amiguets que fas i els veïns, doncs són persones natives del país. Doncs és clar que comences a jugar i comences a fer tota una integració amb aquests nous amics en portuguès.
1: S'entén.
0: I deixes d'exercitar la teva llengua materna. I això em va passar a mi. Doncs jo vaig continuar amb la, diguéssim, la comprensió del català, perquè els pares em parlaven en català, jo entenia tot, però vaig començar a contestar en portuguès perquè m'era més fàcil a mi, no? I vaig deixar de parlar el català.
1: Clar, i com que també interessava que fessis una bona escolaritat, no?
0: Sí, sí, tot això. I aleshores va arribar un punt, quan vaig fer 10 anys, no?, que vam anar per primera vegada a Catalunya. I la mare em va dir, mira, anirem a Catalunya, coneixeràs doncs tots els teus cosins, que jo no coneixia, els meus tiets, i els avis, que eren els pares del pare, no?, que tampoc els coneixia.
1: Clar.
0: I jo, mira, una criatura de 10 anys, està bé, doncs anem, perquè, ostres, amb 10 anys, als anys 70, no tenies cap referència del que era Catalunya. No? No és com avui, per exemple, que dius a un fill teu, mira, anirem a Suïssa, i ell doncs posa al Google Suïssa i en 3 minuts ja té tota la descripció del que és, ja veu, i fins i tot ja fa la seva, diguéssim, el seu passeig dins de Suïssa,
1: sí, el projecte, sí.
0: Sí, doncs nosaltres no teníem referència, no teníem res, no teníem internet, pràcticament no teníem telèfon, no, mòbils, res d'això. No? Doncs mira, està bé, i vaig arribar a Catalunya sense saber res del que trobaria, no? Perquè també no tenien gaires fotos, les fotos que havien portat eren més fotos de família, de dins de casa, m'entens? No hi havia així fotos de la ciutat, del paisatge, doncs tot allò va ser molt, molt diferent per a mi, no?
1: M'imagino.
0: I vaig arribar, i aleshores una cosa molt curiosa em va passar, que vaig arribar a Valls, no? Vam anar primer a Madrid, de Madrid a Barcelona i de Barcelona a Valls, i vaig arribar i al baixar el passeig a l'estació, no a l'estació, doncs vaig veure aquella ciutat amb el casc antic, els edificis de pedra, no? I vaig veure també després les muralles i les muralles de Montblanc, perquè hi teníem família, i a l'aqueducte romà de Tarragona, doncs hi vaig quedar, ostres,
1: fascinada.
0: És fascinant. Jo mai havia vist un castell presencial, perquè si pares a pensar, el Brasil té una història molt recent. Nosaltres tenim 500 anys d'història. Vosaltres en teniu, que sé jo, quants milers d'història, no?, d'anys.
1: Sí.
0: I aleshores tot el escenari era diferent, però al mateix temps era tan familiar tot. I això em va sacsejar molt, saps?
1: Ja m'imagino.
0: Això va ser una experiència molt forta. Perquè jo mirava les persones i la manera com miraven, la manera, els gestos que feien, la manera de caminar, sembla que jo vegés el pare i la mare a tot arreu, m'entens?
1: Sí, clar.
0: I el mateix temps, les olors que sentia, ostres, allò em va xocar molt. Perquè jo dins de casa sentia les olors del menjar de la mare, que eren els olors catalans. La mare feia servir les mateixes herbes aquí, no? Però quan anava a casa dels meus amics i amigues aquí, el menjar era completament diferent.
1: Clar.
0: Doncs això, allò era com un xoc de cultures, diguéssim, no? Doncs, ostres, les olors que tinc a casa només existeixen aquí, perquè no són igual que les altres, no?, cases. I aleshores, quan arribo allà, tothom, les cases, totes fan la mateixa olor, l'olor de romaní, de farigola. Quan entres a les cuines, jo entrava a les cuines de les tietes i sentia aquell olor de farigola, saps?
1: Sí.
0: De carn amb farigola, de conill amb farigola. I allò, mira, vaig pensar, ostres, això és veritat, existeix, yeah. És un món complet. La meva casa a Sant Pau és només un gra d'arena.
1: Clar.
0: La platja tot està aquí, diguéssim, no? Jo soc d'aquí. Doncs tenir aquest enteniment que jo feia part d'una cosa molt més gran, molt més intensa del que podia veure dins de la meva casa a Sant Paulo, va ser una experiència molt forta.
1: Que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
0: Fantàstic.

0: I Lilian, després de tornar a descobrir el català a Valls, has fet tota una llarga trajectòria amb la llengua i en contacte amb el país fins a arribar a ser directora d'ensenyament de l'Associació Catalònia aquí a São Paulo. I quins sí, objectius té aquesta associació?
1: Mira, l'associació és el casal català, no, d'aquí al Brasil, l'únic casal català que hi ha al Brasil, aquí a São Paulo. Sí. No? Inclús aquí en aquest casal nosaltres també fem els exàmens oficials del Ramon Llull, no, els exàmens de proficiència. Sí. I ja fa molts anys que aquest casal està instal·lat, no? I ara nosaltres ja no tenim més la seu física, diguéssim, però estem a l'internet. No? La pandèmia ens ha portat al món virtual i això us he de dir que a mi m'agrada moltíssim perquè tinc condicions d'oferir els cursos de català a gent que està a 3.000 quilòmetres de distància, perquè el nostre país és continental geogràficament. Sí, no? I una vegada a l'internet, doncs, tens aquesta possibilitat de, dins d'una classe virtual, tenir gent d'arreu del país. I això és fantàstic, no? Fins i tot tu aprens sobre el teu país, perquè entres en contacte amb persones de regions que tenen la seva particularitat i que moltes vegades nosaltres no les coneixem, perquè el Brasil és d'una diversitat fantàstica, no? Inclús aquesta música que has posat ara és com si fos un himne, no? De referència, de tota aquesta diversitat i alegria que té el poble, no? I jo, així, el Brasil és un país que ha rebut durant tota la seva història moltes onades migratòries, no? I aquestes persones s'han integrat, no? Es van integrar perquè la gent d'aquí és molt oberta, m'entens? Doncs té molta passió per conèixer coses diferents, cultures diferents, doncs no és una gent tancada, no? I això és fantàstic. Mm-hmm. I aleshores, doncs, amb la meva història, amb 10 anys d'haver sigut sacsejada per les meves arrels, no? Després d'aquest viatge vaig començar a parlar amb la mare només en català per poder aprendre, no? I vaig conquistar altra vegada, diguéssim, l'habilitat de parlar el català, i amb els anys vaig descobrir aquest casal aquí a São Paulo i m'hi vaig posar a aprendre el català. I el professor em va dir, quan vaig arribar, però què fas aquí tu? Si tu el parles, quin problema tens amb el català? I jo li vaig explicar, mira, el problema que tinc és que no el sé escriure. No? I escolta'm, jo parlo amb la meva família en català, però les cartes totes escrites en castellà. Jo vull escriure, jo vull tenir l'habilitat d'escriure en català i poder llegir en català. Perquè pensa que quan van arribar els primers llibres en català aquí, no? Va ser ja després dels anys, quasi als 90, diguéssim, no? Perquè a la dècada de 90, perquè abans vosaltres tampoc els teniu aquí, no? No, ahir, això mateix.
0: Abans de la democràcia tampoc, no.
1: Això, i aquí a nosaltres, menys encara, ens va tardar molt més, m'entens? Mm-hmm. I després, amb la internet, avui dia és fàcil, avui dia pots llegir un llibre sencer per internet.
0: I tant.
1: No cal que el tinguis físicament, però aleshores no era possible, no? Era tot molt difícil. I em vaig posar a aprendre, doncs, i després de quasi 2 anys, no? Allà al curs i tot, un dia el professor es gira i diu, escolta'm, noia, tu aquí ara no, has de canviar el teu lloc. No seràs més un estudiant, seràs una professora. Perquè d'ara endavant, si alguna cosa encara no l'entens, hauràs de córrer al darrere perquè tindràs la responsabilitat d'ensenyar-ho. No? I mira, això em va agafar de sobte, no m'ho pensava, i vaig dir, ostres, està bé, ho faré.
0: I tant.
1: No? I vaig pensado na classe e mira, assunto fins doncs avui.
0: Has fet una trajectòria magnífica, eh?
1: Sí,
0: I feu una feina molt maca. Doncs algun dia a veure si em connecto amb vosaltres, que em faria il·lusió.
1: Fantàstic.
0: Mira,
1: quan vulgui.
0: Ara el Roger diu que se'ns acaba el temps del programa, ja és que passa volant. Sí, sí.
1: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat. Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
4: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
2: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
4: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
6: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i La Bordeta.
7: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc la Concepció Far i tenim avui amb nosaltres una dona que és de Bolívia. És la Clàudia Peñaloza. Ah, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, bona tarda, Conchi.
7: Què tal? Com estàs?
8: Tot bé, molt bé.
7: Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres, en Sants 3 Ràdio. Bé, jo el que et volia preguntar, com és que una dona de Bolívia va venir aquí a Catalunya?
8: Doncs aquesta és una història interessant, potser, perquè jo vaig... O sigui, el moment que vaig decidir venir a Catalunya va ser el 2008, quan estava... Bueno, encara vivia al meu país i ja havia completat els meus estudis de psicologia a la universitat, treballava aleshores, i volia fer un màster en neuropsicologia. I, clar, aquesta opció no era viable al meu país i aleshores vaig posar-me a buscar opcions de beques per marxar fora. I vaig provar, vaig provar aquí, entre altres llocs, altres països, i finalment vaig guanyar una beca de 6 mesos per venir a Barcelona.
7: Molt bé.
8: Sí.
7: Estàs aquí. I, bueno, per... Sí, perdona, digue'm.
8: No, que bàsicament aquells 6 mesos es van allargar una mica perquè després sí que vaig venir amb un programa de postgrau, però després vaig continuar amb el programa de màster que realment volia i vaig començar a treballar en recerca i aleshores doncs, vaig continuar amb el programa de doctorat i és així com em vaig enamorar també de la ciutat, de Catalunya en realitat. I aquí estem.
7: I bé, es queda aquí. Ah, molt bé. He de dir-te que parles molt bé el català.
8: Gràcies. Ja són anys que porto, però sí que l'he estat practicant una mica. I,
7: bueno, la veritat és que parles molt bé. Sí. Va ser complicat per tu l'aprenentatge del català?
8: No realment. A veure, jo suposo que hi ha uns quants de factors que ajuden, no? Un és que a mi ja m'agrada aprendre idiomes i això pues, sí que trobo que és important tenir una mica de motivació, no?, per aprendre'l. També, pues, personalment, jo opino que sigui el català o sigui el que sigui l'idioma, perquè jo vaig viure, no?, a Finlàndia, vaig viure als Estats Units, etcètera, i el que penso és que si marxes fora per una manera d'integrar-te i de conèixer la manera de veure el món, la manera de fer, la manera de sentir, la manera d'experimentar les coses del dia, d'aquella cultura on vas, pues és aprendre el seu idioma, no? Fins i tot, jo què sé, les pel·lícules, els llibres, si puc, prefereixo molt llegir tot això o escoltar la ràdio, el que sigui, en l'idioma original, perquè així em perdo, no em perdo coses, no? Mm-hmm. Que queden per interpretar.
7: Molt bé. Quants idiomes més parles a part del català?
8: Mira, parlo el castellà és el meu idioma natiu, el segon seria l'anglès, que el vaig aprendre de quan era adolescent. De fet, faig classes i em dedico a la recerca perquè el tinc amb un nivell de competència molt alt. Després vaig aprendre el català, que tinc, per cert, un nivell de C1 ja, finalment. I després pues, tinc uns bàsics, diguem, d'holandès. Que vaig deixar una mica oblidat fa anys, però sí, una miqueta, sí.
7: Està molt bé, està molt bé. I a quin tipus de recerca et dediques tu?
8: Doncs la meva investigació és... bueno, jo vaig fer neuropsicologia, que és el que volia estudiar fa temps, quan volia fer el màster, no? I després vaig continuar amb el programa de neurociència cognitiva. I aleshores el que faig ara és fer recerca en pacients que han patit un ictus, concretament, i per un ictus tenen un dany cerebral adquirit, no? I per aquesta lesió al cervell, a conseqüència d'ella, tenen o presenten un problema de llenguatge que es diu afàsia, que potser pues, porta dificultats per comprendre la informació lingüística i per produir llenguatge, no? que té, bueno, té aquestes dificultats. I aleshores pues, treballo molt amb persones bilingües. A Estats Units, per exemple, vaig treballar en projectes d'investigació que tenien a veure amb la predicció de com aquestes persones pues, responderien al tractament del llenguatge en tots dos idiomes, no? En l'idioma que potser tenia el tractament i l'idioma que no era tractat, no? En persones bilingües. I aquesta és la part més principal, diguem, de la recerca que faig.
7: O sigui que tu també treballes amb els idiomes, en certa manera, no?
8: Exactament. I una part de, no directament de l'aprenentatge del llenguatge, com seria, no? Aprendre una llengua no nativa, però l'aprenentatge del llenguatge a nivell d'investigar si aquesta habilitat està preservada, per exemple, en persones que tenen afàsia, sí que és part de la meva investigació.
7: És un tema molt interessant. Un dia faré una altra entrevista d'aquest tema perquè em sembla interessantíssim.
8: I tant, jo encantada.
7: Sí, sí. Aviam, jo que volia preguntar, quina diferència... Perquè has dit abans que estaves enamorada de Catalunya o de Barcelona. Quina diferència es trobes entre Bolívia i Catalunya?
8: Doncs, a veure, moltes, no? Bolívia és un país realment gegant. És una combinació de moltes regions molt diverses i molt diferents. És un país molt multilingüístic, si existeix això, aquesta manera de dir-ho, i pluricultural, no? Hi ha molts d'idiomes cooficials que es van reconèixer com a idiomes cooficials no fa molt de temps. I hi ha les terres altes, les terres baixes, o sigui, estem parlant d'unes diferències molt impressionants d'arribar potser a la ciutat més alta sobre els 4.000 metres, no?, del nivell del mar, a nivells de Santa Cruz, que és una ciutat que és molt comparable a les ciutats al Brasil, no?, a nivell del mar. Aleshores, tot això comporta pues, unes diferències molt, molt importants en tot, no? O sigui, la cultura, el menjar, els dialectes, la manera de ser, no? Les persones més de muntanya, diguem, de la regió on vinc, de La Paz, potser, no? La societat és una miqueta més conservadora. Per l'altra banda, la part que és més de nivell del mar, diguem, tot i no tenir mar, tenen pues, una mentalitat potser més oberta, més social, més sociable, més... no? I potser aquesta part és una mica més potser una mica més comparable, no? al que trobo aquí a Catalunya. Però també he de dir que una cosa que potser sí que d'aquestes coses que em van agradar i em van enamorar, diguem, és pues, una cosa, no? El català, que m'agrada molt, molt com a idioma, però també i sobretot aquesta manera que està tan a tot arreu, no? Com a mínim quan vaig arribar era més així, no? De la gent d'estimar-se molt la seva terra, no? La seva cultura, la seva identitat cultural, les seves expressions culturals. Jo, de fet, quan vaig arribar, vaig trigar només un any en enamorar-me dels castells i em vaig fer castellera. I m'encantava. Mm-hmm. I, bueno, això.
7: I quin canvi trobes? Perquè dius que han canviat un poc d'ençà que tu vas venir. Quin canvi has trobat?
8: Potser és perquè visc a Barcelona, no? I aleshores, pues, amb la intensitat del turisme que visquem avui dia, en comparació als primers anys que vaig viure aquí, i et parlo des del 2008, pues, potser una mica, no? No sé, aquest fenomen potser fa que no el vegi d'una manera tan, no sé, tan present, diguem, a la vida quotidiana com la veia abans. Però potser m'equivoco, no? O potser abans també causava una mica més d'impressió perquè encara era molt fresca la meva experiència i ara és més, no? És més d'aquí, que porto realment 12 anys visquent aquí.

0: Vas de tant en quant a Bolívia, vull dir, si tens família
1: Sí.
0: encara.
1: Sí, tota la meva família viu... ells viuen a La Paz i aleshores, pues, abans hi anava cada 2 anys o així, però ara vaig cada any perquè sí que m'estimo veure'ls i passar temps amb ells també.
0: Clar, és que és normal, és la teva família.
1: Sí.
0: I ells no venen aquí, no s'animen a venir.
1: No venen, els meus pares bueno, són una mica grans ja ara, i també perquè, bueno, els agrada, no són molt de viatjar. La veritat és que la gent a Bolívia no té aquesta cultura, no sé, potser no és una part no és tan fàcil viatjar com potser ho és, no?, a Europa en general. I aleshores, doncs, no hi ha tanta cultura o tradició de viatjar. I no, normalment no venen. Ja vaig jo, que és potser una mica més fàcil també.
0: No són viatjadors. Jo tampoc, ella, perquè a més de pensar les hores d'avió que hi ha d'aquí a allà, ja me'n
1: Clar,
0: trobo.
1: i també per això, que són unes quantes hores, que no hi ha vols directes, a més.
0: Sí, imagina't. Perquè, per exemple, si tu surts de Barcelona, quina escala has de fer normalment, per regla general?
1: Tinc unes quantes. Normalment la que més... Bueno, ara ha canviat, però la que normalment agafaria, ara, per exemple, que vaig, aniré, pues, La Paz, Madrid, Madrid, Lima, Lima, La Paz. I de tornada el mateix.
0: Ostres. Bueno, mira.
1: Però clar, són unes horetes de viatge i unes horetes d'aeroport a cada aeroport, no? O sigui que es fa una mica llarg, sí.
0: Sí. Supos que ara que vendrà Nadal aviat ja aniràs o te quedaràs aquí?
1: Per aquest Nadal hi vaig perquè normalment vaig a passar les festes allà i de vegades quan no em va bé per coses de feina i tal, pues canvio una mica, però normalment els últims anys sí que vaig per les festes, que és maco passar el Nadal amb ells.
0: I no tens cap tentació de quedar-te allà? No se t'ha passat mai pel cap de dir, pues ara me quedaria o vols tornar aquí?
1: Tornar permanentment, no, com a mínim no de moment. I també és per una qüestió de potser de realització personal, no? Perquè, clar, en primer lloc sí que havia sortit d'allà per aquest motiu també, no? Perquè poder fer neuropsicologia, treballar amb pacients amb no? problemes neurològics, amb dany cerebral, patologies relacionades, etc. És una cosa que en el seu moment jo no ho podia fer allà, no? No, ni educar-me ni formar-me en aquest àmbit, però tampoc perquè tampoc hi ha un àmbit laboral, no? Un mercat laboral per fer això, que sigui gran en possibilitats, no? I no és només això, sinó que, clar, com que vaig anar fent bueno, feina de recerca, vaig treure'm el doctorat i tot això, ara hi ha dues coses que faig, que són docència i també investigació, no? I aquestes serien, i són coses en les quals sí que vaig trobant una mica el meu, diguem, camí, no? Que està cada cop una mica més estable en aquesta part. I aleshores, pues, això sí que costaria molt, eh? Costaria molt trobar-lo allà. Principalment la part d'investigació, pues, és una cosa que costaria molt en el meu camp, que és molt, molt específic en el meu àmbit.
0: Bueno, tu has
1: Però
0: triat.
1: mai se sap. Ja sabem perquè una persona vulgui o perquè no, o perquè pues, hi hagi, jo què sé, de tot, començant per una pandèmia o acabant per una, les
0: Clar,
1: coses a la vida poden
0: clar.
1: canviar, o sigui que...
0: Sí.
1: Exacte.
0: Ara parlarem una miqueta de música, perquè has triat una cançó del grup irlandès U2, no?
1: Sí.
0: Per què has triat aquesta cançó?
1: Mira, pues el primer motiu perquè és la meva banda favorita. És la
0: Que és un
1: banda
0: motiu important.
1: i tant, i tant. Però també, bueno, perquè hi ha un parell més de coses com a mínim. Una és que a Bolívia no hi van normalment aquestes bandes tan conegudes i famoses i tal, no? Aleshores, jo me'n recordo del 2006, em sembla que va ser el primer concert així gran, gran que hi vaig anar. I va ser un concert de U2 que vaig anar a Santiago. Però clar, des de La Paz a Santiago són 36 hores de bus. Perquè,
0: Mare
1: clar,
0: de
1: aleshores era a la Sud-amèrica no hi ha trens per viatjar, n'hi ha molt pocs, en aquest recorregut no es podia fer, i aleshores havia de fer-lo en bus o supercaríssim en avió. I mira, la motivació per veure aquesta banda pues, va ser tal que vaig agafar aquell bus de 36 hores només per veure'ls al concert.
0: has tenit
1: Això
0: negoci,
1: ja ho fa
0: home.
1: especial. I, sí, això ja ho fa especial, això ja ho fa molt, molt especial. I bueno, també el significat, no?, de la cançó, que parla molt i em sembla molt adient pels temps els temps que visquem avui dia, que, no?, parla de tot i ser diferents, pues podem ser un, tot i no ser el mateix, no?, entre tots.
0: Parlant d'això, tu com te van acollir aquí a Catalunya? Tornava una altra vegada l'any 2008. Com te van acollir la gent?
1: Doncs molt bé, la veritat és que jo, o sigui, vaig tregar en parlar, no?, el català i tal, però igualment, o sigui, a nivell de la universitat, que jo treballo a la Universitat de Barcelona, vaig fer el màster allà, vaig començar a treballar en un projecte de recerca de la Marató, de TV3, i bueno, vaig anar fent contactes, vaig anar fent amics, i com t'explicava abans, em vaig enamorar dels castells, i bueno, em vaig fer membre de la colla de Sagrada Família l'any 2000, finals del 2009 diria, o principis del 2010. I com a mínim uns anys sí que vaig estar allà fins al potser 2013-14. I aquella va ser l'experiència que em va agradar moltíssim també, perquè clar, allà tothom, tot i jo encara no parlar el català, tothom em parlava en català només. I això em va ajudar molt a aprendre'l més ràpid i més fàcil, no? I aleshores, pues sí que, no sé, la meva història és més de potser integrar-me molt fàcilment, no? Trobar que la gent pues, era molt, molt agradable, era molt d'ajudar-me a l'àmbit de la universitat també. Crec que, bueno, la meva experiència és positiva. Sí, en general, sí.
0: Doncs bé, ja estem acabant. Jo crec que t'he preguntat tot el que te volia preguntar, però si tu vols fer algun apunt abans de que va l'entrevista, el micro és teu.
1: No, em sembla que, bueno, no, res més. Jo encantada d'aquesta conversa. Moltes gràcies per convidar-me i potser pues, allò que, bueno, que si parlo el català, que una mica era, no, el motiu d'aquesta entrevista, si parlo el català és per això, no? Per motivació, perquè he tingut espais i els he buscat, però també els he trobat molt fàcilment per poder parlar, no? I per poder aprendre a l'idioma. I agraeixo molt, per exemple, al CPNL, als meus professors allà, que bueno, en realitat no vaig haver de fer cursos, vaig fer només un parell per tal de poder obtenir el nivell C1. Però realment va ser una experiència molt, molt, molt bona i aquestes altres activitats socials, no?, que són
2: Esplugues FM.
3: Són les 3 de la tarda.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: ¿Sabes? Algo me preocupa.
1: ¿Te preocupa?
0: Sí, ¿por qué llamas a este espacio La Ensalada? ¿Será un programa sobre cocina?
1: No, para nada.
0: ¿Entonces?
1: Es muy simple. Lo llamo La Ensalada porque cada programa tendrá temáticas variadas. Y bueno, eso me hace pensar y espero que contengan ingredientes sabrosos. Y por supuesto, estos serán los que conformen esa ensalada a la que deseo llegar.
2: Hola amigos, soy Héctor Campovelo y quiero invitarles a escuchar nuestro microprograma La Ensalada, que se emite los lunes y los jueves a partir de las 22 horas.
3: Duro con él.
4: Un dels motius pels quals ho he intentat deixar és la sensació esclava d'estar tota l'estona pendent de quan em podré fumar el següent cigarro.
5: No estic fumant tabac, però estic fumant vaver. Els pulmons me'ls estic destrossant igual.
6: Jo quan pujo unes escales m'ofego.
7: Realment és que fumar és una merda.
8: És una herència que no m'agradaria deixar mai amb els meus fills. No?
4: Tinc clar que vull deixar de fumar i jo estic segura que ho aconseguiré.
9: T'ajudem a deixar-ho. Truca al 061 o demana cita al teu CAP. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Sou una entitat? Organització sense ànim de lucre? Associació de veïns? Artista? ONG? Músic?
11: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
12: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
13: És gràcies!
14: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, a Dibau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
15: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
16: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
17: Xerrem d'arreu. Un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Fabiana González, que va néixer a la ciutat de Chaguas, a Veneçuela. Hola Fabiana, com va tot?
1: Hola Assumpta, tot bé?
0: Sí, me n'alegro molt. Tu vas néixer a Chaguas i quins records en tens?
1: Sí, jo vaig néixer a Chaguas i tinc molts records. Te podria contar dels dimecres de Setmana Santa.
0: Sí.
1: Que aquest dia es venera la imatge del Jesús de Nazaret.
0: Uh-huh.
1: A les hores de la nit, traient la imatge del sant.
0: Sí.
1: I fent un recorregut per les principals carrers.
0: Uh-huh.
1: I és molt concorregut de gent i feligres.
0: Sí, és una processó, diguéssim, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Està
1: és
0: bé.
1: Una processió.
0: Sí. I la teva ciutat com és?
1: És un poble rural que viu de l'agricultura i la ramaderia.
0: Uh-huh.
1: Jo, molt jove, vaig emigrar per a la capital.
0: Sí.
1: A Caracas.
0: Sí.
1: Per qüestions d'estudis i feina.
0: Uh-huh.
1: La major part de la meva vida la vaig viure a Caracas i la seva àrea metropolitana.
0: Uh-huh.
1: I encara tinc un habitatge de propietat a la ciutat de Guarenas.
0: Uh-huh.
1: A l'estat Miranda.
0: Ah, mira. Sí. I que la tens llogada?
1: No, hi viu una neboda.
0: Ah, mira, està
1: sí,
0: bé.
1: Sí,
0: sí, sí, està.

0: altres països que també han emigrat. Però la majoria viu a Venezuela.
1: Sí, a Caracas o a Chaguas.
0: A Chaguas.
1: Ah, ja, sí. Els teus
0: a
1: pares,
0: Chaguas, sí, sí.
1: Els teus pares viuen allà.
0: Sí, són d'allà.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. I que eren pagesos ells, cuidaven la terra.
0: Sí, el meu pare es dedicava a l'agricultura i a la ramaderia. Ja el està mort.
1: Ah, ja.
0: Sí. La meva mare sí viu.
1: Ja. Ja, ja. I quant temps fa que ets a Barcelona?
0: Vaig arribar a Catalunya fa 6 anys.
1: Ja, yeah. Sí, no fa
0: al
1: tant.
0: Al setembre de 2017.
1: Sí, i com t'hi trobes?
0: Em trobo bé. Per una banda, sinto que han transcorregut molt més de 6 anys.
1: Ja. Yeah.
0: I per altra banda, sinto que encara estic en procés d'adaptació.
1: Ja, ja, clar. És que és un canvi tan brutal,
0: sí,
1: no?
0: Sí, és un canvi bastant fort.
1: Vas venir sola o amb el marit i el fill ja?
0: Sí, vaig viatjar amb ells. Mm-hmm. Des del primer dia.
1: Sí. Així l'adaptació no és tan difícil, no? Ja si veniu tots junts i això...
0: Puc ser. No ho sé.
1: I veu triar Barcelona per algun motiu? En sabíeu alguna cosa? Perquè Espanya s'entén pel tema de la llengua, diguéssim,
0: sí,
1: no? Però això a Barcelona
0: sí.
1: En concret...
0: Perquè van concórrer diverses situacions.
1: Uh-huh.
0: En primer lloc, aquí ens esperaven uns nebots del meu marit.
1: Ah, mira.
0: Que vivien en aquell llavors,
1: sí,
0: a Santa Coloma de Gramenet.
1: Ah, ja. Yeah.
0: I també perquè el meu marit té doble nacionalitat.
1: Ah.
0: Ell és venezolà,
1: sí,
0: venezolà i portuguès.
1: Ah, mira.
0: Per tant, això facilitava, com en efecte ha facilitat, la legalitat de tot el nucli familiar.
1: Clar, el ser de la comunitat econòmica, no? També
0: sí,
1: Portugal.
0: Sí, sí. Ell és ciutadà,
1: sí, europeu.
0: Europeu, i jo ara mateix... Soc venezolana i espanyola.
1: Està
0: ja,
1: bé.
0: Ja he obtingut la nacionalitat espanyola.
1: Que bé.
0: Sí.
1: I el teu fill quina edat té?
0: Ara mateix té 6 anys.
1: Ahà. Bueno, ja
0: sí.
1: És grandet.
0: Sí.
1: I ell, a nivell d'estudis, ha trobat molta diferència entre Venezuela i aquí?
0: Jo crec que sí.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que sí. Perquè aquí va ser un impacte
1: clar.
0: Fort pel tema de la llengua.
1: Clar.
0: Que ni ell ni jo sabíem gens de la llengua catalana.
1: Clar, clar, clar.
0: I també ell va repetir el cinquè
1: és lògic.
0: De primària
1: és lògic.
0: Perquè aquí és per edat,
1: sí, sí,
0: i
1: sí,
0: ell
1: sí,
0: tenia la edat per fer cinquè.
1: Uh-huh.
0: I no sisè.
1: Yeah.
0: I a Venezuela ell ja havia estat promogut,
1: sí,
0: al sisè.
1: Yeah, bueno. Però amb el tema de la llengua també li devia anar bé,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: fer un,
0: sí,
1: curs més.
0: Sí, sí, un curs més, sí.
1: Uh-huh. Ho sabíeu, que aquí es parlava català?
0: Sí, ho sabia.
1: Ah, sí. I tu et vas posar a aprendre català de seguida?
0: Sí, al arribar a Catalunya i totes les comunicacions de l'escola, del meu fill.

0: Wow.
1: I per insertar-me a la societat, jo tenia molt clar que la que està arribant a aquesta ciutat sóc jo.
0: Sí, sí,
1: per
0: sí,
1: tant,
0: sí, sí.
1: Sóc jo la que he d'adaptar-me i no vosaltres a mi.
0: Que bé, si tothom pensés igual.
1: Sí.
0: Tu vas tenir una parella lingüística de seguida?
1: No,
0: no.
1: De seguida no. Jo la vaig tenir després del nivell bàsic. Sí.
0: I en el consorci mateix t'ho van facilitar? El fet de la parella lingüística?
1: La vaig gestionar a través de la CAL. I vaig conèixer a la Pepita.
0: Sí.
1: Sí, sí. Molt, molt maja ella.
0: Encara seguiu o ja no?
1: No, som amigues.
0: Sí.
1: Però ja no com parella lingüística, perquè jo abans vivia a Sants.
0: Sí.
1: Però ja no.
0: Aha.
1: Per tant, no és fàcil.
0: Sí, sí, sí, sí. Trobar-vos.
1: Sí, les trobades ja no són, ja no poden ser freqüents.
0: Clar, clar, clar. I més tu tens, sí, un horari laboral bastant,
1: sí,
0: llarg.
1: Sí.
0: Quina trajectòria professional has seguit aquí?
1: Jo he intentat, he procurat i crec que l'estic arribant.
0: Sí, portant a terme. Sí, sí.
1: Portant a terme. Fer un ofici afí a la formació acadèmica que he fet al meu país.
0: Uh-huh.
1: Jo soc llicenciat en comptadoria pública.
0: Uh-huh.
1: I aquí he treballat en l'àrea comptable, uh-huh, i fiscal.
0: Uh-huh.
1: Ara mateix faig de comptable en un despatx d'advocats, porto comptabilitats, faig declaracions d'impostos,
0: sí,
1: i altres tasques administratives.
0: Que bé. I és la mateixa feina que feies a Caracas?
1: No,
0: no,
1: no és la mateixa. Al meu país, jo tenia una trajectòria laboral molt més ampla.
0: Uh-huh.
1: I la veritat, aquí he començat de nou.
0: Bueno, però tot i amb això t'has obert camí, no?
1: Sí, sí.
0: T'ha costat molt, sí, obrir-te camí o no?
1: No és fàcil.
0: Ja, ja.
1: Però sé que hi ha persones que l'han tingut més difícil.
0: Mm-hmm. I per quines raons veu marxar de Venezuela, sabent que aquí hauríeu de tornar com a començar i que emigrar sempre és dur, no?
1: Sí, perquè al meu país les últimes dècades ha patit una crisi econòmica, social i política massa complexa.
0: Mm-hmm.
1: I el meu marit i jo vam prendre la decisió bàsicament per oferir-li un millor futur al meu fill, mm-hmm, al nostre fill.
0: Mm-hmm.
1: Perquè ell tenia 10 anys.
0: Sí.
1: Ara mateix té 16.
0: Sí.
1: Però a un nen de 10 anys, quines oportunitats pot tenir en un país amb tantes dificultats?
0: Yeah.
1: I per això van prendre aquesta decisió.
0: Mm-hmm. I ell us està agraït?
1: A mi m'agradaria dir que sí.
0: Yeah.
1: Però ell és molt, molt jove. Ell,
0: clar, tampoc encara no pot comparar gaire. No,
1: no, no. De fet, ell diu que té pocs recordos de Venezuela.
0: Ja. Sí. Però bueno, amb 10 anys sí que en pot tenir. Sí, però...
1: sí que els pot tenir, però...
0: Segur, però igual ho té aparcat, no? I un bon dia se'n recordarà.
1: Sí, penso que sí.
0: Mm-hmm. Perquè també devia tenir amics allà i
1: sí,
0: la família.
1: Sí, sí, sí, no? Ell tenia amics, familiars, sí, tota la seva vida de 10 anys.
0: Clar, clar, clar, clar. Sí. Tu ara, si no tens la parella lingüística i tens oportunitat de seguir parlant en català?
1: L'oportunitat sempre està. Mm-hmm. Perquè en aquesta ciutat moltíssima gent el parla.
0: Mm-hmm.
1: El tema és que jo esté disposada a practicar-la.
0: Clar.
1: Perquè sinto que no, jo no l'he donat la prioritat que toca com per parlar-la fluidament.
0: Mm-hmm.
1: Perquè m'he dedicat a estudiar, he aprovat tots els nivells,
0: mm-hmm,
1: però encara em falta expressar-me amb fluïdesa, mm-hmm, i amb seguretat.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I és per això, perquè la practico molt poquet. Mm-hmm. Molt, molt poquet.
0: A la feina no ho necessites?
1: Depèn. Perquè els correus electrònics
0: sí
1: que el practico una mica més. I
0: sí, perquè tu l'escrius bé.
1: I la majoria dels clients parlen en català, però jo amb ells em comunico en castellà.
0: Ah, doncs molt sí, mal
1: sí.
0: fet.
1: Sí, sí. És que és un tant, no em sinto segura i per això prefereixo parlar en castellà. Però si tinc una mica de temps, sí que podria intentar, i és per això que els correus, si temps tu si pots... tinc temps es redacta en català.
0: Clar, perquè tu pots pensar
1: sí,
0: i així.
1: Sí, perquè puc pensar les paraules, com el puc dir i tot això. Mm-hmm. Però al parlar sí que hi ha una programació diferent, perquè és una programació neurolingüística i ahí el cervell està programat diferent.
0: Però la fluïdesa s'adquireix practicant,
1: sí,
0: que és la manera.
1: Sí, estic d'acord. Ja jo crec que en algun moment diré o una parella lingüística o algun altre programa on jo pugui practicar i llegir en català i ir sortant una mica.
0: Però només que et proposessis això mateix amb els clients, parlar català, segur que aniries adquirint fluïdesa, no?
1: Sí, puc ser.
0: Perquè a tu la gent se't dirigeix en català?
1: Hi ha algunes persones que sí, que ho fan en català.
0: Perquè a vegades quan veus una persona que per les característiques físiques et penses que no ha nascut aquí o així, ja no sé per què, que surt a parlar en castellà, que és una tonteria, però que trobo que és molt comú que es faci.
1: Sí que n'hi ha.
0: I llavors, clar, no ho facilitem tampoc.
1: Sí que n'hi ha. I sobretot quan parlo, perquè si una persona al carrer em parla, jo intentar respondre en català,
0: uh-huh,
1: escolta el meu accent i de seguida canvia.
0: Però si el parles molt bé. Mira, que ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.

0: I has tornat a Veneçuela des d'aquests aquí?
1: No.
0: No.
1: Sí, sí que m'agradaria anar-hi.
0: Ja. Ara, però, amb les noves tecnologies és fàcil seguir-se comunicant, no?
1: Sí,
0: amb la gent d'allà.
1: Sí, sí, clar que sí.
0: Ja.
1: Sí. I per telèfon també.
0: Clar.
1: Sí.
0: I tens la sensació que hi ha hagut canvis des de que vosaltres sou aquí per
1: sí
0: a millor o no?
1: Sí que hi ha hagut canvis per a pitjor.
0: Així,
1: sí.
0: Així no us empenediu de ser
1: no.
0: aquí. No. I conserves tradicions de Veneçuela, tu, aquí?
1: Algunes. Sí, sí,
0: sí, com que, per exemple?
1: Sí. Per exemple, al Nadal i al Cap d'Any menjo hallacas, el plat típic del meu país.
0: En què consisteix?
1: És una preparació molt, molt, molt elaborada, molt, molt calòrica.
0: Ja, com tots els menjars sí, de celebracions.
1: Sí, porta carn
0: sí.
1: De diferents tipus, de vedella, de porc, de pollastre,
0: sí.
1: Porta alcaparras, nous,
0: yeah.
1: harina precuida,
0: sí. farina,
1: precuita,
0: sí.
1: farina precuida.
0: Sí.
1: I moltes coses més.
0: Ja, ja, ja, ja, doncs sí que...
1: És una preparació d'un dia.
0: Calòrica,
1: sí.
0: Sí, ja, ja. Però bueno, així es valora més, també,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, també.
0: I dels costums catalans, et sorprèn alguna cosa?
1: No sé si la paraula és sorpresa, però sí que admiro la... als castells.
0: Ah, sí,
1: ah, sí,
0: mira.
1: Admiro la formació de torres humanes.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, i penso que està molt ben posat el lema que tenen de força, equilibri, valor i seny.
0: Sí, és veritat. Sí, sí, és una mica el símbol de com som els catalans,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, penso que està molt ben representat.
0: Sí, i després el fet això de que hi participi gent de totes les edats, de totes les procedències, no? Que,
1: sí.
0: que els més petits simbolitzin allò la coronació del castell, no?
1: Sí,
0: sí. Trobo que és una simbologia maca, no?
1: Sí, molt maca.
0: I quines aficions tens tu, a part de treballar i aprendre català? Tens altres aficions i que t'agradin els castells?
1: Sí, sí, sí que les tinc. M'agrada llegir, m'agrada la música, caminar
0: també.
1: I gaudir de la natura.
0: Uh-huh.
1: I sobretot m'agrada dormir, descansar. Per a mi és un regal.
0: Clar. I és una manera també de recuperar
1: sí,
0: energia
1: recuperar
0: i forces,
1: energia,
0: no?
1: Sí.
0: També.
1: Sí.
0: I a tu t'han vingut a veure amics o família de Veneçuela? T'han vingut a veure aquí?
1: Hem coincidit amb algunes persones que han visitat la ciutat.
0: Uh-huh.
1: No precisament visitant a mi,
0: ja.
1: sinó a la ciutat i hem aprofitat de quedar i fer alguna cosa junts.
0: I on els portes tu? Què els ensenya? Què t'agrada ensenyar de Barcelona?
1: En primer lloc, la Sagrada Família.
0: Yeah.
1: I depèn dels gustos, pot ser la muntanya de Montserrat o el Montjuïc o algun museu, hi ha molta varietat.
0: Sí,
1: aquesta
0: no?
1: ciutat és molt rica en arquitectura, en cultura, en moltíssimes coses.
0: Doncs que bé que valoris tant
1: sí.
0: Barcelona,
1: sí.
0: no?
1: Sí, a mi m'agrada molt aquesta ciutat.
0: Doncs és una sort, no?, perquè ja que heu fet l'esforç de marxar del vostre país, sí, sí, i amb lo dificultós que és obrir-se camí i això, com a mínim que respongui a les expectatives que tenies, no?
1: Sí, sí, Barcelona. Estic molt agraïda de Barcelona. I el que més m'agrada és aquesta tranquil·litat.
0: Uh-huh.
1: Aquesta tranquil·litat que pots caminar i passejar pels carrers sense por de que vas ser agredida, de que te poden robar, de que poden sofrir un robatori, poden, no sé, despullar-te de les pertenences.
0: Mm-hmm.
1: Sento que aquí les lleis es compleixen.
0: Mm-hmm.
1: I que la gent respecta.
0: Mm-hmm.
1: I això és important.
0: Sí. Doncs mira, que se'ns acaba el temps del programa. Moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistés i per tot el que ens has volgut explicar, que tot són vivències molt positives.
1: Gràcies a tu, gràcies a l'equip per aquesta oportunitat.
0: No.
1: Sí. I m'agrada que finalment s'haja pogut dur a terme, perquè
0: sí,
1: la teníem pendent des de l'any passat.
0: Sí, com que fas aquests horaris, però mira, està molt bé que puguis tenir aquesta feina.
1: Gràcies.
0: Doncs fins una altra.
2: El proper dimecres 30 de setembre, Discofòrum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discofòrum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
2: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
3: Quan les dones van cantar. És la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants Hostafrancs i la Bordeta.
2: Venim del nord, venim del sud, de terra endins.
3: Salutacions cordials a tota l'audiència. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Encor Mesa, que va néixer a l'illa canària de Tenerife, a l'Orotava en concret. Hola, Encor, benvingut.
4: Molt bona tarda, Assumpta. Molt de gust de ser aquí, de que m'hagis convidat, la veritat.
3: El gust és nostre. Gràcies per acceptar l'entrevista. Abans de saber de tu, no havia sentit mai el nom d'Encor. D'on prové?
4: Doncs aquest nom és un nom aborigen canari dels pobladors de les Illes Canàries, en aquest cas dels Guanches, perquè a més, normalment la gent que coneix que hi havia uns pobladors abans de la colonització europea, li diuen els Guanches a tots, però en realitat cada illa tenia la seva cultura. Doncs la de Tenerife era la dels Guanches, al igual que la de Gran Canària era la dels Canaris, que d'aquí ve el nom després de Canàries, no? I de Gran Canària la illa, l'altra illa, no? Gran Capitalina, que són les dues, Tenerife i Gran Canària.
3: Sí.
4: I aquest nom ve de, bueno, dels aborígens canaris. Concretament no té un significat concret, o almenys que jo ho sàpiga, o que se sàpiga tan clarament, però sí sabem que és el nom de, bueno, un personatge històric de resistència contra la conquista europea de, bueno, que ja sabem que va ser a finals del segle de, 1400 i 1470, 1460, per ahí. Va començar a ser llarga també, abans de que Colón arribés a Amèrica.
3: Ja. Sí. I tu en coneixes d'altres que s'ho diguin?
4: Sí, i tant, el meu fill es diu Raiko. Que és un altre guerrer també de la resistència. Després hi ha noms més coneguts com Jaiza, no?
3: Sí, Jaiza n'he conegut. Exacte. I Luz Marina també.
4: Bueno, Luz Marina ja és un nombre bíblic en realitat,
3: ja.
4: Però hi ha moltes allà que es diuen així.
3: Sí, per això.
4: Però jo que sé, després Gara també, que és un altre nom canari femení, o bueno, Ayose, que ara se sent perquè hi ha un jugador de futbol que es diu així, o Aridane. Bueno, hi ha un munt. La curiositat és que estaven prohibits durant el règim franquista. I que a partir dels 80 és quan es van recuperar, i jo vaig ser d'aquestes primeres generacions, no?, en la que hi va haver una onada enorme de posar-nos noms aborígens canaris.
3: Sí. Com aquí, que no es podien posar noms en català.
4: Sí, exacte, exactament el mateix fenomen. El que passa que com allà no eren bíblics, no hi havia ni traducció, José Antonio, i punto, saps?
3: Ja.
4: Exacte.
3: Tu vas viure fins als 80, fins que tenies 20 anys tu,
4: sí,
3: a l'Orotava.
4: Sí.
3: I com era la teva vida allà?
4: Ah, molt bé, molt feliç. A més, allà viu molt bé, sobretot si no t'has de buscar una feina que normalment tinguis precària o temporal o fotuda, perquè la veritat és que les condicions econòmiques de les illes són fotudes. I llavors, sent un infant i un jove, no?, doncs vaig viure una infantesa molt feliç, i després, em vaig desenvolupar com a jove també allà, com a jove activista, a més, molt arrelat a la reivindicació, diguem-ne, dels assumptes ecològics i de reivindicació de la protecció de la terra contra també, llavors, ja allà, la voràgine de la indústria turística i el seu descontrol, que després ara ja, no?, estem veient com hi ha una reacció allà i com està passant també a altres llocs com a Barcelona, que també tenim tradició. I vaig començar la carrera de sociologia, i jo com que tenia, bueno, molta estima a la ciutat de Barcelona, perquè sempre havia estat del Barça, era molt futbolero, soc molt futbolero, tot i que ara el segueixo menys, i llavors tenia molta estima a aquesta ciutat, l'havia vingut a visitar diverses vegades i tenia moltes ganes de viure aquí. i a més també volia estudiar sociologia aquí, que era que és molt referent bueno, a la resta de l'estat i a tot el sud d'Europa, no? L'escola de sociologia d'aquí de Barcelona, i particularment de la Universitat Autònoma de Barcelona.
3: Que bé. Parlaves ara del fenomen turístic, sí, també a les Canàries.
4: Sí, clar.
3: Ocasiona els mateixos estralls que aquí a Barcelona, la gentrificació, l'encariment de tot, la captura d'alguns barris pel turisme, és el mateix allà?
4: Clar. Hem de traslladar el pensament d'una ciutat a un territori més, diguem-ne, més ampli, perquè el turisme a Canàries ocupa tot el territori, perquè ens entenem, vull dir, no hi ha racons, o hi ha molt pocs racons, no hi hagi presència de la indústria turística, i evidentment, fixem-nos, o sigui, a banda de el deteriorament del territori que hi ha hagut, s'han perdut, es perden 4 quilòmetres de costa cada any per al desenvolupament de la indústria turística, i això porta dècades, des dels anys 60 i 70, o sigui, imaginem-nos el deteriorament que han tingut, bueno, que ha tingut el litoral canari en general. Després, en el sentit de la gentrificació i en el sentit de la precarització de la vida de la gent, sempre he dit que el turisme és un gran invent, que va haver-hi una època en la que va desenvolupar puestos de treball a tot arreu, a molts llocs on hi havia molta escassesa. A Canàries va ser un lloc, però ja fa temps que es va tocar sostre. Durant els darrers 25 anys el turisme ha augmentat allà. A què ha passat el mateix? O sigui, el ritme és més o menys el mateix. Un 80%. A la vegada que els salaris, doncs ja sabem que hi ha un diferencial gran sobre el poder adquisitiu que en tenim ara del que teníem fa dècades, no? Jo sempre recordo que el meu avi hi treballava, ell, la meva àvia no, i el meu avi doncs va comprar casa seva, també va poder comprar-li cases als fills, etcètera, etcètera. Això és utòpic, sí, dir-ho d'alguna forma, no? Doncs ens ha deteriorat molt la vida, com passa a Barcelona, que també amb el problema que hi ha amb l'habitatge vacacional o els pisos turístics, com si vulguin dir, no? Que per exemple allà es diuen, perquè és superior a aquesta xifra, però registrats uns 50.000 pisos turístics, a la vegada que només n'hi ha 20.000 pisos de protecció oficial, o habitatges de protecció oficial, o habitatges públics protegits per a la gent. Llavors és un problema molt greu, que a més està fent pujar el preu de l'habitatge com aquí, i al ritme d'aquí, a unes illes com Canàries, que són les que tenen el segon salari més baix de tot l'estat. O sigui, imaginem-nos el problema que n'hi ha. Aquí el vivim, allà el vivim també, és el mateix fenomen. El que passa és que jo diria que les conseqüències a les illes doncs estan sent molt fortes des de fa molt de temps. Jo llavors, quan era jove, diguem-ne, aquest era el tema que em va, diguem-ne, involucrar políticament, per dir-ho d'alguna forma, des dels moviments, des del moviment juvenil. Està molt arrelat també a la reivindicació de la terra, no? I de l'estima de la terra i del nostre país, no? Per sobre de, diguem, de interessos extractivistes.
3: Clar. I el Teide, que el teniu tan a prop, el Orotava.
4: Sí, particularment. Està dintre del municipi, de fet.
3: Veus? Sí. I es produeix el mateix fenomen que l'Everest, que hi ha cues de gent per pujar-hi?
4: Sí, a més, tant és així la indústria turística que allà durant els anys, si no m'equivoco, els 70, es va construir un telefèric que puja des de la falda fins a la punta, gairebé, i és un aminador. I és una cosa esperpèntica, perquè és un, jo què sé, patrimoni de la humanitat, parc nacional, amb tota la protecció màxima que se pot tenir un territori, però en el mig hi ha un telefèric que puja aproximadament a unes 10 milions de persones a l'any a la punta del Teide. Llavors és que poca broma, vull dir, cues de cotxes directament en la falda de la muntanya, imaginem-nos. I a més són fenòmens que tu dius que ara l'expliques, no? I dius, quina vaginada, però no, està totalment integrat, és normal, allà estem, vull dir, i a més no hi ha qui el tregui d'allà, perquè és un aminador.
3: Clar.
4: O sigui, costa pujar 30 euros per persona. Uf. Més o menys, entre 18 i 30, crec que depenen de certes circumstàncies. I allò està ple cada dia, si no es tanca per el mal temps, que això és alta muntanya, imagina't.
3: Sí. I quan vas venir cap aquí a estudiar, ja venies amb la idea de quedar-te aquí?
4: Doncs la veritat és que no, tampoc és que vingués amb la idea de tornar-me, però sí em semblava l'escenari més probable, perquè hi tenia la meva xarxa familiar, la meva xarxa d'amics, no? També la meva implicació política en allà, des dels moviments i tal, ecologistes, contra el creixement desfocat del turisme, etc. Però la veritat és que només arribar vaig fer xarxa d'amistats molt ràpidament, jo diria, molt ràpidament, entre la universitat i també el lloc, bueno, aquí, perquè vivia entre la Marina, bueno, vaig estar en un parell de llocs, la Marina i Hospitalet i demés, sí. I bueno, vaig fer xarxa d'amics ràpid, la veritat, clar. Molt ràpid. I jo diria que vaig acabar la carrera, em quedaven 2 anys, vaig fer 2 anys a Tenerife i 2 anys aquí, i ja quan, crec que quan vaig acabar la carrera ja la decisió de quedar-me la tenia presa. Llavors vaig continuar fent un màster, després un doctorat, treballar, implicar-me aquí, etcètera. Diguem-ne que la ciutat em va acollir molt bé. Vull dir, jo sempre m'he sentit molt ben acollit aquí, la veritat. Ai, o sigui, això ha ajudat moltíssim.
3: Es reconforta sentir-ho. I la teva trajectòria laboral, sí, està lligada a la trajectòria acadèmica? Has pogut treballar del que vas estudiar o del que has anat estudiant?
4: Sí, jo diria que em sento molt privilegiat, però jo soc sociòleg, que sí, no sé si l'he dit, o sigui, estudiar sociologia i soc sociòleg. Després vaig fer un màster i un doctorat en psicologia social perquè m'interessen sobretot els fenòmens més propers, per dir-ho d'alguna forma, de l'estudi d'allò social. I sí, bueno, he treballat històricament o en la sociologia o en rols o àmbits molt de la sociologia, més enllà de tot el que vaig estudiar per treure'm la carrera, que això és una altra cosa, no? Bueno, enquestes, que està vinculat, però bueno, era enquestador. Vaig estar també treballant en una botiga de roba, després també de en un magatzem, bueno, etcètera, etcètera, telefonista, bueno, de tot, no? per treure'm la carrera. Però un cop ja vaig acabar la carrera, de fet, quan vaig entrar en el doctorat vaig aconseguir una primera feina de sociòleg, i a més molt mal, que la recordo molt bé, per a la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Llavors treballava fent petits projectes sociològics i pedagògics per als barris de Barcelona. Curiosament, el primer va ser a la Bordeta.
3: Ah, mira, que interessant.
4: El primer projecte que vaig desenvolupar per a la federació va ser a la Bordeta.
3: Sí, sobre què era?
4: Doncs sobre la història de la Bordeta, la història del moviment veïnal de la Bordeta, i després un anàlisi sociològic, no?, del barri, de l'estat del barri, les necessitats, els problemes que tenien, i de la seva composició social també, i del moviment veïnal de la Bordeta. O sigui, jo feia aquesta feina per a la federació, però la federació, diguem-ne, era un suport per a l'associació de veïns del barri, que en aquest cas és el Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta. Llavors, vaig conèixer el Charles, el Jara, el Domingo, llavors, això estem parlant de l'any 2010, si no m'equivoco, o 11,
3: per ahí. Pot ser. Segur que era un estudi molt necessari, no?, perquè sempre hem sentit que era un dels barris més abandonats del districte, no?, i amb una població de gent molt envellida, i això, aquí, i ara amb totes les transformacions que s'estan fent i així, sembla que variarà, no?
4: Totalment, es repetia moltíssim que era com el cul de Sants.
3: Sí.
4: I després una cosa que era claríssima, era un estudi que tenia més intencions divulgatives i pedagògiques que ser un totxo d'estudi que guarda en l'estanteria, jo un prestatge. Vull dir, perquè el que nosaltres buscaven era una mica, bueno, incentivar i ajudar el moviment veïnal a defensar el barri i també fer pedagogia amb els infants, i feien xerrades a les escoles i als instituts i demés sobre, bueno, sobre com els drets o el dret a la ciutat, allò de tenir escoles, clavegueram, centres de salut, un barri, diguem, per a la gent, etc., no havia caigut del cel, o no cau del cel, sinó mitjançant l'organització veïna. Llavors, aquesta és la intenció. I em va cridar molt l'atenció, llavors, que no coneixia jo el cas, de la centralitat que tenia Can Balló per poder fer que la Bordeta sortís d'aquest bucle de ser el cul de sac de Sants. I llavors, si recordo des de llavors, que això va ser el 2010, el 2011 va entrar el veïnat a ocupar Can Balló. Jo vaig entrar llavors, aquell dia, l'11 de juny, perquè estava, a més, acabant el projecte i demés. I clar, ara si mirem Can Balló amb els espais cedits a la ciutadania, que s'han de reformar i que de moment sembla que estan ahí, que no es poden reformar, que el govern no els vol reformar i s'haurien de reformar. Els espais que estan cedits a la ciutadania, on hi ha una activitat de barri increïble, on hi ha el centre de cooperatives més gran d'Europa, on estan
3: l'EMAP.
4: Exacte, on està l'EMAP, que és l'escola d'audiovisuals, que a més és un edifici preciós pública, i arquitectònicament pública i arquitectònicament molt prestigiós, on hi haurà un parc on aquí no hi havia verd, no hi ha verd, de fet, els solars de la Magòria.
5: Sí.
4: I d'aquí poquet hi haurà un parc enorme. I després una cosa molt important, hi haurà, ja n'hi ha, hi haurà molt més habitatge cooperatiu de gent jove que rejuvenirà també el barri, no? Llavors, era una peça clau que llavors ja jo vaig... Bueno, vam descobrir amb la federació de... Bueno, descobrir, se sabia, però vam analitzar.
5: Sí.
4: I que és un orgull ara veure com va avançant, malgrat les coses que encara queden.
5: Que interessant, sí. Mira, que posarem la música que has triat. Ai, sí. I després seguim parlant.

0: Tu també et vas involucrar en el 15M.
1: Sí, senyora.
0: Què va comportar per tu?
1: Bueno, va ser una catarsi. Va ser una catarsi total. Jo t'estava explicant que el 2010 començo a treballar amb la FAB, faig aquest projecte aquí a la Bordeta, entro amb el moviment veïnal a Can Batlló, el d'aquí. Això és l'11 de juny de 2011.
0: Sí.
1: 15 de maig de 2011 va ser el 15M.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Estava jo, diguem-ne, integrant-me en aquest moviment veïnal de Barcelona, a conèixer la ciutat des dels barris i des de la sociologia més propera dels barris i de més. I llavors esclata aquest, bueno, aquest moment, diguem-ne, de, bueno, de repensament, no?, de les forces ciutadanes que volien, no?, d'alguna forma transformar radicalment el nostre sistema polític, perquè el nostre sistema social i econòmic és, havia tocat sostre. Continua tocant sostre, vull dir,
0: sí.
1: Estem en la mateixa situació i de fet ara veiem mostres a tot arreu i no és nou perquè tenim una crisi social molt gran. Llavors, allò per a mi va ser com un accelerador de retrobar-me amb l'activisme polític a la vegada que també estava col·laborant en el moviment veïnal. Llavors, això em va derivar directament a implicar-me passionalment en la sociologia urbana de Barcelona, en col·laborar amb els moviments veïnals ja tradicionals i els nous que ja anaven sortint, com per exemple la plataforma Afectats per la Hipoteca, el sindicat de llogaters. Llavors me'n recordo de que vam muntar també amb l'Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible, que es deia llavors, ara es diu per un decreixement turístic, perquè
0: sí,
1: ja, no, ja és insostenible. Llavors vam muntar una plataforma que es deia Barcelona no està en venda, ara se comença a sentir de nou, de fet,
0: sí,
1: aquest eslògan,
0: sí.
1: I llavors vaig ser com, bueno, molt, molt actiu en la fundació d'aquesta plataforma. Vam fer moltes coses que vam col·locar, no?, el problema del decreixement turístic, de la gentrificació, del problema de l'habitatge en el centre de l'agenda de llavors, el 2014, 2015, 2016. Vam ocupar la Rambla amb una mobilització preciosa que va ser, bueno, que va recuperar, no, per un dia la Rambla per al veïnat. Ara recentment hi ha hagut una manifestació també de creixement turístic,
0: sí,
1: que ha passat
0: dissabte,
1: també,
0: sí,
1: dissabte passat allà va ja estar,
0: sí.
1: I vam passar també per la Rambla i vaig recordar aquella època. Llavors sí, va ser per mi una catarsi. De fet, és el moment en el que, a partir del qual em vaig connectar amb els moviments polítics i urbans de Barcelona, que em van provocar el relarme definitivament en aquesta ciutat per considerar-la també la meva llar.
0: Ara ets conseller portaveu del grup municipal Barcelona en Comú.
1: Sí.
0: Et sembla que es pot incidir en la política municipal des de l'oposició, o és frustrant veure que les coses es fan diferent de com les faríeu vosaltres?
1: Ah, clar, perquè hem pogut passar per el govern i hem pogut
0: per
1: fer
0: això,
1: coses directament, i llavors és com, quina sensació podria ser de frustració? Sí, per descomptat, això no t'ho puc negar, vull dir, quan a més hi ha projectes tan macos com Vila Veïna, que és un projecte social que vam desenvolupar per ajudar a la gent que està més desconnectada de la institució, que aquesta ciutat és molta gent, perquè aquesta és una ciutat d'acollida en la que, bueno, va i ve molta gent,
0: sí,
1: cada any, i bueno, hi ha gent que no coneix idiomes, que li costa saber quins són els serveis públics que estan al seu abast, no saben fins i tot que hi ha educació pública o sanitat pública, i llavors feia falta un projecte que lligués a tota aquesta gent i que comencés a, bueno, ampliar els serveis públics i els drets a la gent que està més exclosa. I bueno, ara veiem que això, diguem, s'està retallant, aquest projecte desapareix, no se sap si se substitueix per alguna cosa, etcètera, i molta gent està molt desaguda i de més. Això és molt frustrant, però sí que és veritat que t'explicava que jo vaig començar aquí en aquesta ciutat a implicar-me políticament a partir del 15M, i durant molts anys la gent que estaven en el 15M estaven fent política i transformant la consciència ciutadana des de molt a fora de la institució.
0: Sí.
1: Tenir l'oportunitat, no, de tenir d'estar a les institucions, tenim l'oportunitat, jo estic a les institucions de l'oposició,
0: sí,
1: però vam tenir l'oportunitat de també implementar mesures de govern directament en aquesta ciutat. I bueno, vam intentar transformar coses, algunes les vam aconseguir amb més èxit, altres amb menys, i moltes coses també que se'ns van quedar per fer, perquè la veritat és que hi ha tantes coses a transformar que 8 anys donen per al que donen. De fet,
0: sí,
1: el problema,
0: sí,
1: de l'habitatge,
0: sí,
1: tot i que s'ha construït molt, encara queda molta gent que bueno, molta gent, és un problema greu el que
0: tenim.
1: És frustrant, però activistes d'ADN com jo i com molts com jo doncs és que no ens ve de nou i sabem que podem transformar les coses allà on estem.
0: Segur. El districte, tu vas coordinar la taula de memòria històrica.
1: Sí.
0: Quin balanç en fas? En el mandat actual segueix vigent?
1: Sí, la taula de memòria segueix vigent, i tant que sí, i a més esperem que així sigui, lluitarem perquè sigui així. Va ser una idea de fa 8 anys precisament, de començar a pensar a recuperar la memòria democràtica d'aquesta ciutat, és a dir, de tothom que ha lluitat perquè tinguem democràcia o per valors democràtics i per conquerir drets ciutadans, i amb una tasca també de feminització també del nomenclàtor de la ciutat. Bueno, la recuperació també d'aquesta memòria democràtica per al nomenclàtor de la ciutat, per als noms dels carrers, perquè no entengui que és nomenclàtor, i també la transformació del mateix, perquè està super descompensat de respecte, per exemple, dels noms de dones, no?
0: Sí,
1: percentatge molt baix que vam aconseguir una mica pujar, no? Per exemple, noms com que vam aconseguir consensuar amb el veïnat, com Dolors Valle, una mestra de l'Escola Vives que va ser represaliada aliada per el franquisme i que ara va substituir el carrer Enric Vergés, que va ser un repressor de la, sí, de la vaga de principis del segle XX, de la gran vaga general que tothom recorda, dels anys 10 del segle XX, o també la plaça Valery Pauls, que està al Poble Sec i que va ser la dona que va descobrir, no, el refugi antiari que hi ha allà, el refugi 312, si no m'equivoco el número, que està allà al carrer, bueno, ara a la plaça Valery Pauls, però que està al final del carrer Nou de la Rambla d'allà,
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors, com molt d'orgull amb moltes coses que, bueno, i ara mateix ara es continuen instal·lant les llambordes de memòria dels, sí, deportats i deportats a camps de concentració nazi,
0: sí,
1: això també el vam poder iniciar en col·laboració a més amb les escoles, que les escoles fan treballs, o feien treballs de recuperació de memòria democràtica d'aquestes figures,
0: sí, sí,
1: i que després es traslladen als nostres carrers. Ara, d'aquí poquet, al carrer Gavà s'instal·larà...
0: Sí, els Amics de Mataus
1: sempre
0: ho promouen.
1: Exacte,
0: sí,
1: que estan, sí, per aquí, sí, els cartells,
0: sí,
1: a més ja posats.
0: Sí.
1: Llavors, ho recordo com una etapa molt maca, dedicar-me a aquesta memòria. Jo, des de l'acadèmia...
2: Esplugues FM.
3: Són les 4 de la tarda. Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
4: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
3: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
4: Els dilluns de 19 a 21 hores.
3: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
5: Cocodril Club.
6: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
5: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
7: Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
8: A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem i amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
3: Recicla i respecta el medi ambient. Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient. Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte 3 d'octubre al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà Ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma cotetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
9: Estàs escoltant Esplugues FM.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Benvinguts i benvingudes a una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Aquesta és la música d'en Jake Worthington, el protagonista del començament del nostre espai del dia d'avui, al costat de Mo Pitney, del qual també parlarem més tard. Es tracta del senzill Wake Up and Smell the Country que acabem d'escoltar. I és que en Jake és notícia perquè una de les personalitats que havien de dirigir el neotradicionalisme, el cantant de La Porta, nascut a Texas, i que va ser un dels que va mantenir la torxa de la música country el 2010, fins i tot quan les discogràfiques li proposaven de passar-se al Bow Country. Va guanyar la sisena edició de The Voice a la NBC el 2013. Sempre s'ha mantingut fidel al seu gènere musical, a les seves arrels tradicionals. Ha publicat dos àlbums de llarga durada, va signar amb el segell Big Loud a Texas de la Miranda Lambert el 2024. Ell era al costat de Zach Chop, que havien de mantenir la torxa de la música més tradicional. I ara ell diu que està treballant molt en si mateix i que vol fer un pas al costat de la vida d'estrella de la música country. Per tant, el que ha fet és retirar-se de manera musical de moment. Veurem si torna. Fins i tot ha suspès els concerts que han desaparegut de la seva pàgina web, on havia de fer de taloner d'en Luke Combs. El 2025 va editar el que és el seu segon treball discogràfic, When I Write This Song, del qual ara mateix escoltarem també alguna de les col·laboracions que hi havia, com per exemple amb la mateixa Miranda Lambert.

sigui una aturada passatgera en la música d'en Jake Worthington, el cantant que us hem comentat avui, que per exemple va ser pare fa poc temps, a l'octubre del 2024, amb la seva parella, la Sophie, amb la Willian, la petita Willian. Doncs esperem això, que només sigui un trastorn momentani, però ja sabem que la salut mental, no només a la vida en comuna, sinó també a les grans estrelles, i sobretot la gent que ha obtingut l'èxit darrerament, doncs a vegades és molt preocupant. Escoltem una altra de les cançons d'aquest disc que va editar el 2025, i en aquest cas, després d'haver sentit el tema amb Miranda Lambert, Hello Shifty Day, escoltem amb I'm the One al costat de Marty Stewart.

Un altre dels grans tradicionalistes, l'hem comentat abans, va portar-nos cançons realment precioses, tot i que sense un èxit, diríem que espaterrant fa 10 anys enrere amb aquell country o el boy and a girl thing, que acabaran ser èxits menors a les llistes americanes. Però va tenir excel·lent resposta també de la gent més involucrada dins el country més tradicional. És en Mo Pitney, que hem escoltat abans amb el primer duet que sentíem amb el programa d'avui. Nascut el 1993 a Cherry Valley, Illinois, va firmar per Corporate Records, ha realitzat dos àlbums d'estudi i ara ens acaba de sorprendre novament amb un darrer senzill que s'ha publicat a maig de 2026. Escoltem aquesta preciosa cançó de Mo Pitney que es diu Fiddle Around.

Avui el nostre homenatge dins el Club del Country va per en Dennis Michael LeCourrier, nascut el 13 de juny de 1949 i que ens ha deixat el 16 de maig de 2026. Un músic americà nascut a Union City, en New Jersey, per ser membre fundador, guitarrista i habitualment vocalista solista d'aquell grup de country rock tan famós en els seus moments, Dr. Hook, abans també coneguts com Dr. Hook and the Medicine Show, una banda que va rebre més de 60 senzills d'or o de platí, guanyant-se el número 1 a més de 42 països diferents. A més, en Dennis LeCourrier, excel·lent compositor, amb les cançons seves gravades per gent com Bob Dylan, Crystal Gayle, B.G. Thomas, Willie Nelson, Olivia Newton-John o Jerry Lee Lewis, entre molts d'altres. Membre d'aquesta formació que va triomfar amb cançons fantàstiques, però que també va tenir el seu raconet, possiblement no en les seves cançons més conegudes per al gran públic, com aquell fantàstic Sylvia's Mother o moltes d'altres que de ben segur recordaríeu absolutament i a cada moment que les sentíssiu per la ràdio, aquell Sharing the Night Together o When You're in Love with a Beautiful Woman, que també va ser una cançó que podríem escoltar perquè també va ser un èxit a les llistes del US Country. Hem començat, però, recordant un tema que va ser el seu èxit més gran, un número 26, concretament l'any 1976, aquest If Not You, de l'àlbum A Little Bit More, i com dèiem, aquesta, la més coneguda d'ells, When You're in Love with a Beautiful Woman, el 1979 arribava a ser un número 68 des de l'àlbum Pleasure and Pain.

0: Així hem volgut recordar la música d'aquest gran artista, compositor i cantant, potser més conegut amb aquesta tasca per al gran públic com a cantant de, i membre fundador de Doctor Who, però també amb cançons com aquesta preciosa, veritat, que ens acaba d'acompanyar. Però com hem dit abans, en Dennis Locorrier també va ser un excel·lent compositor amb les seves cançons enregistrades per a grans artistes, sobretot, per exemple, aquell A Couple More Years, una cançó coescrita al costat d'en Shel Silverstein, que ha estat enregistrada moltíssimes vegades, versions dels mateixos Doctor Who, però també hi varen portar el seu granet de sorra, per exemple, les versions de Waylon Jennings, de Donna Fargo, de Lou Rawls, Jerry Lewis, Bob Dylan o, per exemple, Willie Nelson.
1: I've got a couple more years on you, babe, and that's all.

D'aquesta manera estarem amb el nostre programa la nova música, els nous senzills de gent com per exemple el cantant de Knoxville, de Tennessee, en Ronnie Atkins, que ens aportava aquesta cançó que acabeu d'escoltar, el tema The Years Are Short, els anys són curts, o també una altra de les noves cançons que ens porta en aquest cas l'Aaron Lewis, que també estrena aquest mes la seva cançó que us portem ara mateix, el tema anomenat Give My Country Back. L'exintèrpret de la banda de grunge o metall alternatiu Slane ens porta des de Rutland, Vermont, on va néixer aquesta cançó.

I Know, I Know és el títol d'un EP de la Stella Lefty, però aquest és el anomenat In This Heaven. És un EP publicat aquest en 2026, del qual avui escoltem alguna de les cançons. Tot recomanant-vos amb aquesta jove cantautora establerta a Los Angeles, que s'ha convertit en una de les grans revelacions de la música indie folk i aquest country pop, amb una veu molt característica i lletres profundes. Ha assolit un èxit internacional gràcies al senzill de llançament global que va portar a terme i que era una cançó que s'anomenava Boston. Temes com aquests, el Boston, pertany precisament al seu EP I Know, I Know.

primer terme havíem escoltat la cançó Something to Lose, que la cantava al costat d'en Vincent Mason, i en segon terme aquesta Boston, que ha estat una mica com el seu gran tema de presentació arreu del món. Però hi ha altres cançons destacades com I Know, Slow Dancing, aquesta col·laboració que dèiem amb en Vincent Mason, aquests dos EPs que ha publicat, algun senzill anterior, sobretot el senzill Revelació de 2024, que li va permetre començar a acumular milions de reproduccions i guanyar una base de fans molt sòlida a través d'internet. Els seus canals de Spotify, de TikTok o el seu Instagram, la veritat és que són molt concorreguts. Stella Lefty, amb aquest senzill, com dèiem, Revelació de 2024, la cançó Kiss Me.

Aquesta és la modernitat, però nosaltres avui volem tancar el nostre programa, la darrera part, amb un dels intèrprets que no són gaire recordats, però que la veritat podria ser tranquil·lament el pare de la música country, si en aquell moment hagués existit la música country. Va néixer el 25 de maig de 1893, fa 133 anys enrere, a Virgínia, l'Ernest Van Pop Stoneman, conegut sota aquest nom, i ell va ser un dels grans dels anys 20, va ser un dels primers amb aquell moviment comercial d'una encara no anomenada música country, un dels primers pioners d'aquest tipus de música que ens apreciem tant. Va néixer a Monterey, Carroll County, a Virgínia, com hem dit. Es va casar amb la Hattie el 1918. Diuen, jo no sé si creure-m'ho, que van tenir 23 criatures de manera conjunta. El 1924 va decidir que es dedicaria professionalment al món de la música, va gravar amb Bokeh Records i va començar ja la seva carrera ben aviat, venent 2 milions de còpies als anys 20 amb una de les cançons més exitoses d'aquella dècada, Sinking of the Titanic.

un personatge que va seguir els anys 20, sobretot el 1927, quan va ajudar a conduir aquelles famosíssimes sessions de Bristol, més conegudes, per ajudar a gent com, per exemple, The Carter Family a fer-se coneguts arreu del món. Va continuar gravant comercialment cançons molt exitoses i alguns historiadors musicals creuen que van registrar més de 200 temes només als anys 20. Després, la Gran Depressió el va apartar de la música, tot i que hi va tornar amb els darrers anys de la seva família, amb la seva banda The Stones Men, just abans de morir. Ho va fer a l'edat de 75 anys, el 14 de juny del 1968. Un dels més grans de la història de la música country, Ernest Stoneman, que va ser incluït dins el Country Music Hall of Fame, el Saló de la Fama, l'any 2008. 1968, The Stonemans, amb aquest Christopher Robin.

Roig final del nostre espai per al dia d'avui, que ens permetrà un parell de cançons d'una cantant i compositora de música country, originària de Houston, Texas, i que actualment resideix a Nashville, Tennessee. El seu nom és Julia Cole, que bateja el seu estil com a Sisterhood Country, una cantant independent que ha aconseguit un gran èxit internacional amb més de 700 milions de reproduccions a les seves cançons, a les plataformes, i una comunitat de seguidors, el Cole Team, que gairebé arriba als 3 milions de persones. Aquest és el seu darrer senzill, The Wedding.

Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta l'Avent Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Avent Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimerà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: L'ús social del català s'apaga des de fa temps.
3: Al carrer,
2: al comerç,
4: al lleure,
2: a les oficines,
3: als patis de les escoles,
4: als bars,
2: als hospitals.
4: Si vols que el català se senti,
2: parla'l.
5: Tria'l.
4: Reclama'l.
5: Activa per la llengua.
2: És urgent. Fes-ho ara.
5: La teua actitud és decisiva pel futur del català.
4: Entra a emergencialingüística.cat. Tu hi tens molt a fer.
6: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
7: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
8: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
9: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
10: Estàs escoltant Esplugues FM.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

A continuació, podreu escoltar el programa d'entrevistes Entre nosaltres, amb Joan Carles Simón, tot seguit a les 6.

0: Dijous, 1 d'octubre, l'Espluga Viva ens presenta la nova temporada de l'Espai al Pati Blau. El Pati Blau és una tertúlia on les autores tenen un espai per compartir la seva obra. Aquest dijous, 1 d'octubre, serà la presentació de la 13a temporada 2026-2027. Hi haurà un concert amb el grup coral d'aquí d'Esplugues, Fem Cant. Per explicar-nos com serà aquest inici de temporada i aquest concert del Pati Blau, tenim a la Carme Porta. Bon dia, Carme. En què consisteix aquesta inauguració d'aquest 1 d'octubre?
1: Començant la 13a temporada, llavors, clar, volíem, ja fa un parell d'anys que vam fer un canvi, que fèiem sempre la cloenda amb un concert als jardins de Pons i Termes, i el que vam pensar és que tenia més sentit fer-ho coincidint amb l'inici de temporada i presentar ja tota la temporada, que a més ja la tenim tota programada de totes les tertúlies de tot l'any, i que pensàvem que era una forma, doncs, de retrobar-nos, de que la gent sabés què anéssim a fer i que, bueno, que tothom que pugui tenir interès, doncs, pugui venir. A més, enguany hem demanat a Fem Cant que si podien venir, ens faran d'alguna manera un recopilatori de cançons, doncs, que tinguin a veure d'alguna manera amb la literatura de dones, i creiem que pot ser una cosa interessant i xula. I com sempre, el Tast, que és el nostre patrocinador, doncs posarà una copeta de cava per la gent que vulgui venir aquí als jardins de Pons i Termes.
0: Gràcies, Carme, per estar amb nosaltres i per explicar-nos aquest inici de temporada, aquesta inauguració del Pati Blau. Un cop finalitzi el concert, es farà un brindis de benvinguda de la temporada, cava gentilesa de l'Espai Altars d'aquí d'Esplugues de Llobregat. L'entrada a l'acte és totalment lliure i gratuïta i es farà una taquilla inversa. Així doncs, us esperem aquest 1 d'octubre a les 8 del vespre a la seu de l'Espluga Viva, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7, Esplugues de Llobregat.

Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: El sistema públic de salut de Catalunya, la teva vida està en les millors mans. Són mans que saben tenir cura dels petits. Admirades a tot el món. Saben innovar. Són decidides, brillants. I fan la feina cada dia una mica millor. Expertes a tenir cura de tothom. I de fer-ho sempre, amb tot el cor. Sistema de salut de Catalunya. Tota la teva vida en les millors mans. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins a les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.
5: Esplugues FM.
6: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Veus el que veus? Fes lloc a les begudes sense alcohol. Amb l'alcohol, menys és millor. Generalitat de Catalunya.
0: Crònica de la vida d'Esplugues. 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent. Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat, Arts Escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Esplugues FM.
2: Són les 6 de la tarda.

0: Com esteu? Obrim un nou entre nosaltres. Al passat programa vam parlar de fisioteràpia amb l'Anna i el Marc i com ens podia ajudar a cuidar el nostre cos i la salut. Avui, com és habitual al programa, canviem totalment de fem un gir de guió, però també té molt a veure amb la bona vida. Em ve molt de gust parlar d'un dels meus menjars preferits. Per això ens acompanya una mega experta que de ben segur interessarà, jo crec, el 99% dels oients. Malgrat sempre hi ha algú que se li farà bola, ja ho dic per endavant, perquè sempre passa. No ens deixeu igualment, escolteu el programa, perquè la nostra convidada ho viu tan apassionadament que segur que us descobrirà un món nou i qui sap si a partir d'avui us convertireu. Avui parlem amb la Marta Medran i és formatge Melier, o sommelier de formatges. I aquesta paraula jo no l'havia sentit mai, ara ens explicarà ella d'on ve. Què tal, Marta? Benvinguda.
1: Hola, Joan Carles.
0: Com
1: estem? Moltes gràcies, abans de res, de convidar-me aquí a xerrar amb tu. Em venia molt de gust. I res, gràcies.
0: Tenim moltes expectatives de tot el que ens explicaràs avui. O sigui que el llistó està... Per començar, a mi m'agradaria que ens expliquessis aquest terme de formatge Melier. Si l'has acunyat tu, si és un tema que ja existeix, o perquè jo, sincerament, és la primera vegada que l'havia escoltat.
1: Doncs sí, de fet ve del terme que sommelier. En el moment en què vaig trobar que vaig començar a fer events entorn al formatge, necessitava un nom per posar-li nom a tot allò que estava fent, i el terme va ser que sommelier, que és una mica un joc de paraules com sommelier, no? Expert de vins, doncs assessora de formatges, experta de formatges, bueno, era un joc de paraules. I de que sommelier, doncs ho vaig també transformar a formatge Melier.
0: O sigui, tenim les dues versions.
1: Tenim les dues versions, en català i en castellà.
0: Fantàstic, perquè jo crec que tothom en menja formatge, inclús, com veurem més endavant, de molts països, no? Que és un tema molt transversal.
1: Totalment.
0: Ja estem acostumats, com bé deies, a sentir a parlar del sommelier vinculat al món del vi, que això segurament ho tenim tots més interioritzat, no?
1: Sí.
0: Però és veritat que des del primer moment que jo vaig conèixer de la teva activitat, com que sóc curiosa mena, vaig pensar aquí tenim un programa, i agrair-li també a una persona comú que coneixem, que és la Carla,
1: la Carla.
0: Ens va posar en contacte i que ha facilitat que avui estiguem fent aquest especial de formatges. Ets una persona molt jove, però per tot el que sé, amb molta experiència amb el món aquest dels formatges, i a mi el primer que m'agradaria que expliquéssim una mica és d'on et ve tota aquesta afició, que ara ja és professió.
1: Exacte. Doncs em ve... vaig començar... Bueno, jo sempre he tingut clar, sempre tenia clar cap a on volia anar. Jo sempre... La meva família som xarcuters... portem 65 anys, penso que és, el negoci familiar. I jo des de ben petita tenia clar que volia estar darrere el taulell, al mercat. Jo em considero... Jo sóc gent de mercat. Jo no puc viure sense els mercats. I jo tenia clar que volia estar a la botiga dels meus pares i despatxar, atendre i estar allà. De fet, quan estudiava, ho continuava tenint clar, que era algo que els mestres no entenien, no? Que és algo que també reivindico, no? Perquè quan un alumne té passió, penso que... Això també, moltes vegades hi penso, no? Ens ensenyen moltes coses, però quan algú té passió amb algo, no sé si són les pors o les tendències, no?, que portem, però moltes vegades oblidem donar pas a aquestes passions, no? I jo recordo que els mestres sempre em deien, però has d'estudiar, no? Has de fer alguna carrera. I jo no, jo tenia clar que volia anar al mercat. I va ser així, als meus 18 anys, quan vaig acabar, me'n vaig anar el dia després de la selectivitat, me'n vaig anar a la botiga de mercat, on ja portava anys també treballant els dissabtes, des dels 16, i allà va passar tot. Jo vinc més que del món del formatge, vinc del món de l'embotit, de la carn, del pernil, sobretot. El meu pare és un apassionat pel pernil.
0: O sigui, sempre vinculada amb el negoci familiar.
1: Exacte, sí, sí. A més, jo ho tenia clar, Joan Carles, sempre ho deia de petita, que per les meves venes hi havia el mercat, hi havia el negoci, hi havia la xarcuteria, no? i jo doncs volia anar cap allà, això ho tenia molt clar.
0: Jo ho conec ben de prop això, perquè jo vaig néixer al barri de Collblanc.
1: Sí.
0: I malgrat aquí la protagonista és tu, explicaré una anècdota ràpida.
1: No, sí.
0: La meva mare era la perruquera de Collblanc. Li deien així perquè ella pentinava totes les senyores del mercat. I llavors des de petitet hem viscut aquest ambient de mercat i jo sempre dic que és una figura que no se hace, nace.
1: Totalment.
0: És a dir, tu quan neixes ja veus que està, la gent ja té un aire diferent, ja té un tarannà diferent, i això només veure't ara, per exemple, quan has entrat a l'estudi, doncs això es veu, no? Això
1: sí,
0: es porta escrit aquí al front, no? I a més, tu deies als mestres, perquè suposo que tenim una educació que el que tendeix és estereotipar els estudis i tal, però els pares que et deien quan tu els hi plantejaves de jo és que no vull continuar estudiant, jo vull dedicar-me al negoci?
1: Doncs, bueno, no em deien res perquè ja ho veien. Jo des de ben petita tenia passió quan entrava al mercat. Ja ho veien i tenien clar doncs, que jo volia allò, doncs endavant. De fet, vaig començar, quan ja vaig acabar la selectivitat, vaig començar a especialitzar-me en el tall de pernil. De fet, els meus inicis van ser, amb els meus esdeveniments, van ser amb el tall de pernil, no? I al final se'm donava bé. Se'm donava bé atendre, estar a la botiga, ho portava dins, es notava, llavors em recolzaven, no? Sí que és veritat que quan ja sorgeix aquesta necessitat amb el que se m'obre amb el formatge és quan es queden sorpresos i és quan allà van dir, bueno, a veure, què és això, no?
0: Perquè ells no tocaven aquest producte.
1: Clar, nosaltres a les botigues sí que és veritat que hem sigut unes botigues sempre que hem tingut un sortit molt especialitzat, no? De fet, 15 anys enrere, el que teníem al nostre abast a totes les botigues entorn al formatge eren formatges més industrials.
0: Sí, correcte.
1: De fet, l'era dels formatges artesans ha sigut, doncs, durant el meu creixement, evolució amb aquest món, no? Però fa 15 anys enrere el tema artesà no es parlava.
0: Quatre coses.
1: I sí que és cert que aquestes botigues especialitzades doncs, tenien, no?, formatges francesos, afinats, i això ho teníem a casa meva. I sí que és veritat que jo em vaig començar a enamorar del formatge doncs perquè a casa meva hi havia aquesta part, no?, que cada cop em despertava més curiositat. T'he de dir, Joan Carles, que jo sóc intolerant a la lactosa.
0: Ostres,
1: sí.
0: Això sí que és un gir de guió.
1: Sí.
0: Absolut.
1: T'he de dir que sóc intolerant a la lactosa des del segon 1 de vida. I és als meus 18 anys, quan jo ja estic treballant a les botigues, que passo doncs, un període, bueno, un tant crític de salut d'intoleràncies, i em treuen durant 3 mesos els làctics, entre altres coses. I jo penso que va ser allà. En aquell moment, jo tenia, doncs, 19 anys, clar, que no podia menjar formatge, no? Però el tocava molt constantment. Jo sóc una persona de tocar molt, de tocar, les pells per mi són imprescindibles. I clar, jo doncs em vaig començar a posar doncs, a vendre molt formatge, a parlar molt de formatge, i jo crec que va ser això, no? El no poder...
0: Aquella voler... prohibició és la que et crida,
1: sí,
0: una mica...
1: I recordo que un dia estava darrere el taulell i em vaig posar a parlar d'un formatge francès, que és el que et dic, el que teníem

0: I em vaig posar a investigar cap a on podia aprendre el món dels formatges, què podia fer, i fa 15 anys enrere, 16 anys, no hi havia res.
1: I com s'estudia això? Perquè, lògicament, hi ha una part que és experiència, diguéssim,
0: sí.
1: Però ja fas algun tipus d'estudi concret, marxes a algun lloc, fas alguna cosa?
0: Sí, aquí va ser on vaig trobar l'IRTA, a Caldes, i doncs allà vaig fer un curs durant un any, teòric i pràctic, que molts formatgers, quan hi ha un formatger que vol fer el seu projecte, doncs va a l'IRTA, és una de les opcions on et donen totes les eines i aprens i la teòrica i la pràctica. I va ser allà, en aquest punt, on quan jo els dic als meus pares, vull aprendre el món dels formatges, vull estudiar l'IRTA, que aquí sé que es van trencar, van dir, a veure, com que vols aprendre formatges, no? Aquí va ser... que venia la pregunta abans, que em deia Joan Carles.
1: Una mica, no?
0: I aquí va ser, els vaig despistar una mica. I aquí sí que em van dir, mira, Marta, tu pel matí estàs aquí, les tardes les tens lliures, si vols aprendre sobre el que vulguis, doncs per la tarda, però al matí has d'estar aquí, a la botiga. I va ser així, vaig fer tot un any que no tenia carnet encara, i recordo que em portava el meu pare, i anava doncs, a Caldes totes les tardes a... aprendre, doncs, el món fantàstic dels fongs i tot el que hi havia al darrere.
1: Les bactèries.
0: Les bactèries, que són majestuoses.
1: Perquè vosaltres sou de Sabadell, entenc,
0: sí,
1: no?
0: Sí, de Sabadell.
1: I llavors, tot aquest any, o sigui, és tot un any d'aquesta preparació.
0: Exacte.
1: En la que suposo, corregeix-me, entenc que has estudiat la teoria bàsica d'aquest món, no?
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, doncs, tu comences ja a desenvolupar el que seria la professió, pràcticament.
0: Exacte, després d'aquí, clar, aquí toques tot, no? Totes les tipologies de formatges, tot. I coneixes també, doncs, a molts mestres molt interessants en aquest món làctic, no? I aquí, doncs, se m'obre una porta molt important i també un punt reflexiu, no? I un punt i a part de la meva vida. I a partir d'aquí, quan s'acaba el curs, començo, doncs, a viatjar, a conèixer formatgeries, perquè al final també la pràctica, com amb tot, és molt important.
1: Clar.
0: I aquí doncs, és quan ja comença doncs, la meva aventura. Començo doncs, a viatjar per Astúries, per la Sierra de Gredos, per aquí a Catalunya també, bueno, per tot arreu, per fora, a França, i començo doncs, a visitar formatgers, a conèixer productors i a tocar sobretot el formatge a la cuva, no? On passa tot. I allà doncs, començo doncs, a... Doncs, bueno, allà és quan comença tot.
1: I una qüestió, perquè, lògicament, investigant una mica, no?, abans de fer qualsevol programa, la curiositat també fa sempre averiguar coses, no? No he trobat gaires dones que s'hi dediquin a aquest món.
0: Sí, bueno, a veure, sí que és cert que quan jo vaig començar estava tot... És veritat, estava tot molt verge. No hi havia figures... Sí que hi havia dones que han significat molt i continuen significant en el món del formatge català i fora de Catalunya, que són les mestres, no? Però gent que es dediqui així a parlar, a viure del formatge o a fer...
1: A divulgar, feia,
0: sí, a divulgar,
1: no?
0: Sí, perquè també és veritat que començo una feina també per Instagram, començo tot el meu Instagram des del minut 2, perquè la primera imatge és pernil i a la segona ja és formatge, ja començo amb l'Instagram com a agafar com una eina de parlar de formatge, no? I sí que és cert que quan jo començo no hi ha masses figures, però ara, 16 anys endavant, sí que trobem ja, doncs, ara és un altre món.
1: Ja. Veient això que feies a la referència al teu Instagram, veient a l'Instagram teu, primer de tot, doncs, fa molta enveja, perquè, com molt bé dius, viatges molt i vas a molts puestos i estàs per tot arreu, i suposo que això és una part fantàstica de la feina. I m'ha sobtat perquè hi ha un dubte que jo tinc, per exemple, quan parles del món del vi, doncs són bodegues o caves.
0: Sí.
1: No? Quan parles del món del formatge, a les formatgeries, com se'ls hi diu? He vist en algun puesto que poses cueves... No sé si tenen un nom específic.
0: Bueno, les formatgeries
1: on...
0: són les formatgeries, no?
1: O sigui, no hi ha,
0: sí,
1: una denominació especial...
0: No, després sí que hi ha les coves d'afinació, les càmeres de maduració, on després estan els formatges, no? En la fase de maduració. Però com a concepte són formatgeries i, bueno, de fet, ahir vaig... Bueno, part de la meva feina, des de que vaig començar, doncs, és visitar, no?, com t'he comentat, i ho pots veure, no?, i és formatgeries. Al final és... Que es pot confondre amb la botiga especialitzada
1: Clar,
0: de formatges.
1: Per això t'ho preguntava, perquè
0: sí.
1: Una cosa és... La...

0: La botiga especialitzada, que pròpiament sí, és el comerç, i una altra cosa és allà on es fan, no?
1: És tenda de formatge, botiga de formatges i formatgeries.
0: Val. Llavors jo, per exemple, vaig estar a Cabrales fa molts anys i vaig comprar un formatge amb una senyora molt gran que ens va portar fins a una cova on el tenia allà madurant i tot això. Tres mesos després el cotxe encara feia l'olor, com és lògic, aquell formatge, no?
1: Sí.
0: Però em va impressionar molt el lloc on t'estava madurant. Per això també et preguntava una mica si hi havien diferents, diguéssim, maneres de definir en funció del tipus de formatge, però bueno, això suposo que ho anirem veient una miqueta més endavant. Una altra curiositat que tinc és quan jo parlo de vins, per exemple, doncs, ràpidament ens ve al cap una classificació ràpida. Vins blancs, negres, rosats, caves, no? Més o menys després les denominacions d'origen de cada puesto. Amb els formatges, t'atreviries a fer una distribució així tan ràpida o és impossible?
1: Bueno, podem fer-la a termes genèrics, podem dir doncs així genèrics, a grosso modo, formatges de vaca, de cabra, d'ovella, de búfala, blaus, podríem dir formatges de pasta tova, de pasta prensada, de pasta cuita. Sí que hi ha termes que classifiquen doncs les tipologies de formatge, sí.
0: I després suposo que ja venen totes les denominacions d'origen, etcètera, etcètera, no?
1: Que això és un altre món, sí.
0: Jo tinc curiositat per una cosa, mira, quan a vegades parles amb sommeliers, que per cert, quan has dit lo de la intolerància a la lactosa, un dels millors sommeliers de Catalunya és Abstemi. Llavors és molt curiós perquè fa cates de vins i és jurat de concursos internacionals i no se'n passa mai el vi. Llavors és una qüestió molt curiosa per això que deies abans. Doncs quan parles amb sommeliers o indagues una mica sobre aquest món, jo tinc una sensació, i és que ens enganyen. Tu escoltes la definició que fan d'un vi i llavors, si em permets, dos segons, llegiré una cosa, ¿vale? De nariz intensa, con aromas a fruta de hueso y flores blancas, notas de panadería, de piel de cítricos, frutos secos y sutiles recuerdos de tostadas, levaduras y mantequilla, todo ello en un perfecto equilibrio. De entrada amable, amplia a su caso, cremoso, burbujas aterciopeladas y un final refrescante que regresa a las flores blancas y la fruta sobre un fondo de panadería. Fort, eh?
1: Fort.
0: Però... Això és la descripció del Cava Gramona Imperial del 2018. I jo pregunto, és impossible detectar tot això en una cata d'un cava, però sí que passa.
1: Però sí que passa, sí, és cert.
0: I escoltant coses que tu fas amb el teu Instagram, veig que també es pot fer aquesta definició traslladada a algun formatge.
1: Sí, és que al final és cert. A més, les impressions, els gustos, no?, també van molt per l'experiència de cadascú. Això també... Però sí que és veritat que hi ha uns indicadors, no? Jo quan faig els tastos de formatge, quan primer deixo que sigui la gent amb la seva pròpia experiència, que comencin a parlar què els hi diu, no?, el formatge. Però és veritat que hi ha gent que té més sensibilitat que d'altres, no?, tant en nas com en boca. Llavors és quan doncs, nosaltres ajudem, no?, a que surtin totes aquestes coses, però hi són, aquestes notes hi són. En el formatge també podem notar notes a verdures, a carxofes, a bròquil, no només làctiques, sinó també a carn. De fet, la setmana passada, en una festa que vaig fer una taula de formatges, em deien, sap a carn? Clar, és que un dels registres gustatius són càrnics, i és cert. Vull dir que sí, passa.
0: Llavors podríem dir que els sommeliers de formatge, com és el teu cas, també el que feu és que desenvolupeu tota aquesta capacitat, no?, de treure... No ens enganyeu, llavors, eh?
1: No. Sí que és...
0: Em quedo més tranquil.
1: Sí, no, d'enganyar no enganyem, però sí que és veritat que les teves glàndules gustatives també tenen doncs, una memòria i tenen una experiència. I jo... En el meu cas, jo menjo constantment, ho tinc molt desenvolupat, ho tinc molt entrenat, però perquè és part de la meva feina. Llavors jo potser noto alguna cosa que no puguis ser capaç tu de notar, però no perquè t'estigui enganyant o no sigui, sinó perquè les teves glàndules gustatives tenen altres registres, que també són vàlids.
0: Cada persona detectarà coses diferents o com passa amb un vi.
1: Exacte,
0: en definitiva...
1: totalment, amb un vi, amb un oli, amb un xocolata... Jo, una de les coses que més m'agrada en Joan Carles és menjar consciència I no només el vi parla, no només el formatge parla, parla amb moltes coses que ens envolten i que per la manera que portem de viure no escoltem. Però tu agafes un pa, un bon pa, de massa mare, i t'està explicant moltes coses. Passa que, clar,
0: de fet, és interessant això que dius, perquè hem viscut uns anys, no?, en el que tot ha sigut com a molt industrialitzat, i no sé si és una percepció meva, després, una mica més endavant, suposo que parlarem, com està passant amb el món del pa, s'està tornant a un món més artesà, no?, on hi ha una elaboració, hi ha forners que realment, inclús gent jove, que està traient noves tècniques amb les que es fa el pa molt natural, etc., això que deies ara, i la percepció que tenim des de fora és que els formatges, per exemple, està passant igual, no?
1: Total.
0: Hi ha com un boom, no?, amb el tema del producte de qualitat, de buscar tornar a l'essència de cada cosa.
1: Sí.
0: No sé si és així, eh?
1: Sí, perquè hi ha aquesta consciència, estem prenent consciència del que volem menjar, perquè el que mengem és el que som, Joan Carles, i prenent consciència del que escollim menjar, també ens anem a prendre consciència del territori, posar en valor el territori, posar en valor l'origen, i tot això ho fem, doncs, amb un nucli més petit, més reduït, amb una especialització, amb un artesà, amb un productor més petit, més proximitat, no? Quan escollim aquest camí, doncs al final ens hi trobem això, no?
0: Clar.
1: I sí, estem en una era on prenem consciència, volem menjar bé, i al final menjar bé és igual a, doncs, això, productes no processats, productes naturals, i el formatge és fantàstic, és llet fermentada.
0: Clar.
1: Llavors tu vas a un productor artesà i estàs menjant algú totalment natural i perfecte. A més, el formatge és fantàstic perquè, com hem comentat abans, les bactèries, és quan tu ho menges, és una està alimentant i reforçant la teva microbiota, no?, intestinal. Vull dir que darrere d'això també hi ha moltes coses, no? Però sí, es poden trobar especialistes en tot.
0: I en funció, per exemple, has fet referència diverses vegades a eventos, a tastos,
1: sí,
0: a actes que es poden fer, en funció de la cita o de l'event o d'allò que s'estigui organitzant, ja enfoques el tema de quins formatges posaré o quins formatges tal? O sigui,
1: fas una
0: selecció prèvia,
1: sí,
0: pensant
1: totalment
0: justament allà on vas?
1: Sí, sí, sempre, sempre.
0: Sempre, eh?
1: Sempre. De fet, jo faig maridatge, sinergies també amb els formatges i la música, no? I m'agrada molt també conèixer la gent que estarà, doncs, en aquell acte, o jo faig tastos a domicili. Quan faig els tastos a domicili, clar, no conec el meu client. Abans d'anar a casa seva, pregunto, els demano les seves preferències musicals, per una mica per situar-me.
0: Deuen de flipar molt, clar.
1: Sí, però bueno, és part, no? És part de... El tast no comença a la taula, sinó el tast ja comença des de que parlem.
0: Clar.
1: No? I sí, sí, hi ha molts formatges i, de fet, cada persona, doncs, té un formatge, no? Perquè també va per la personalitat. Igual que jo em podria definir amb un, jo estic convençuda que tu també.
0: No em diguis.
1: Sí.
0: Ho pensaré, eh?
1: A més, també jo també m'agrada definir-me, Joan Carles, com sóc una persona de caràcter, de llet crua. Hi ha persones que són llet pasteuritzada, jo sé que aquí ara ja t'he trencat,
0: ara,
1: t'he descol·locat totalment, però què vol dir? Quan parlem de formatges de llet crua versus llet pasteuritzada, són formatges amb més caràcter, que evolucionen molt ràpid, amb més imperfeccions, que per mi les imperfeccions són virtuts en el formatge, són més irregulars, més inestables, hi han pujades, baixades, no? Això serien els formatges de llet crua. I un formatge de llet pasteuritzada, doncs és més tranquil, és més pausat, és més estable.
0: Inclús visualment suposo que la forma que ens presenta,
1: exacte,
0: ja deu ser molt uniforme, no? Molt,
1: exacte,
0: igual.
1: Exacte, més perfecte. També és veritat que quan parlem de formatges de llet pasteuritzada ja entrem pasteuritzacions ràpides o lentes, no? Que aquí ens anem o cap a la indústria o cap al petit artesà que pasteuritza, no? Que no té res a veure un formatge pasteuritzat d'un productor artesà amb un industrial, no? però vinc a... Et faig aquesta referència a... Doncs això, el meu caràcter és llet crua, soc més irregular, més, amb més caràcter, més imperfecte.
0: Doncs jo crec que és un moment en el que els oients hauran de decidir, ara començar a reflexionar, què són.
1: Sí, sí.
0: Què són,
1: quin caràcter tenen.
0: Important que busquin cadascú cap a on creuen que van. He parlat de que hi ha centenars, milers de sabors, de textures, de... Llavors, imaginem-nos que estem davant d'un tast, a quin ordre hauríem de seguir? Perquè alguna vegada que jo he anat a un restaurant i et posen i et diuen comença per aquest i acaba per aquest, a mi no sempre m'ha semblat el més adequat el que m'han dit. Igual és que no en saben prou o que, no sé, quina manera seria d'enfocar si hi ha diferents formatges? Tu què creus que seria l'ordre lògic?
1: A veure, l'ordre lògic seria de menys a més, de menys intensitat, exacte, de menys, d'una intensitat més lleugera amb més intensitat. I acabant sempre amb formatges blaus, més forts, no? De menys a més, seria doncs, l'ordre més coherent, perquè a poc tu vagis acostumant doncs, a les teves glàndules a la intensitat i el greix... Clar, quan menges formatges es mengen greix, això és obvi, perquè és part del formatge, no? De la llet. Doncs anar acostumant a poc el teu paladar, doncs de menys a més.
0: I llavors, per exemple, això que has dit ara és molt important quan nosaltres anem a comprar formatges, que no en sabem tant, evidentment, quins consells creus que hauríem de seguir per fer una bona tria? És a dir, en què ens hem de fixar? En el preu quilo de formatge per descartar allà la banda baja?
1: No, que se sobreentengui tal? No, això l'últim.
0: No, fixa-t'hi, que és un tema que moltes vegades es diu, no?
1: Sí,
0: que el preu marca una mica la possible qualitat i no és així.
1: No és així.
0: Què ens aconsellaries per buscar
1: primer
0: un
1: de tot,
0: producte de
1: qualitat? Primer de tot, anar a una botiga especialitzada. Primer de tot, això, Joan Carles.
0: No anar per lliure,
1: Bueno, a veure, també, perquè és part també... És una... Sí, també, per què no? Però anar a una botiga especialitzada on et donaran informació, i la informació és poderosa. I després, quina tria podríem fer? Doncs escollir diverses tipologies. Agafar una pasta tova, que són formatges més cremosos, més joves, que tenen més acidesa, no? Una pasta tova ens donarà aquest punt més fresc en boca, no? Després escollir doncs, un formatge de cabra. Després escollir una pasta cuita, que les pastes cuites fan referència a tots aquells formatges com un comté, un gruyère, un parmesano, formatges alpins o inclús d'aquí. Aquí hi ha molts productors que estan fent pastes cuites. Però la pasta cuita és una tipologia que treballa molt el gra de quallada i en boca... té un ventall molt ampli de matisos. Això que explicaves abans del vi, doncs són formatges que et donen des de xocolates, caramels, fruita madura, regalèssia, et donen molts matisos, no? I és molt divertit quan tu menges formatge i comences a notar que passen moltes coses. I agafaria també un ovella, sigui doncs, jove, curat, i un blau, sempre poder ser... escolliria un blau, per acabar.
0: I a l'ovella fresc?
1: També.
0: Se'n troba poc, eh?
1: Se'n troba poc, sí, però també n'hi han. O pastes toves d'ovella n'hi han menys, perquè és més complexa l'elaboració de formatges de pasta tova amb la llet d'ovella. Però, al final, el que buscaria seria buscar diferents punts d'origen d'animal, és a dir, vaca, cabra, ovella, que hi hagin diversos, diverses textures i consistències, cremosos, més eixuts, més compactes, i un blau. Sempre un blau ha d'estar.
0: Clar.
1: I ara, hauria d'estar.
0: Hi ha una cosa que personalment, bueno, jo sóc molt animalista, llavors doncs, hi ha una cosa que m'agrada i és que darrerament estic veient que es poden trobar formatges que d'alguna manera garantitzen el tema del benestar animal,
1: no?
0: Que fuig de les macrogranges aquestes que s'estan sortint per tot arreu i tal, i això m'imagino que no contradiu absolutament la qualitat del producte, al contrari, no?
1: Al contrari, sí, jo estic treballant amb una, bueno, amb moltes formatgeries, però hi ha una d'elles que té el certificat de benestar animal, i les altres que no ho tenen, no el tenen perquè és costós, Joan Carles, moltes vegades a una estructura petita els hi, no poden fer aquest cos perquè els hi va d'això. I això és una altra realitat.
0: Gran, clar.
1: Això és una altra realitat que s'ha de posar sobre la taula. Tenim productors petits que treballen al ramat amb una perfecció impoluta, amb un tracte imperfecte, però que no tenen aquest certificat per això.
0: Clar.
1: I sí que és cert que, clar, la qualitat de la llet és una altra, és una qualitat perfecta. Però sí que és veritat que en el món artesà, Joan Carles, el tema dels animals és el que més cuiden. De fet, quan vaig començar en aquest món, per que estigui aquí, avui encara parlant de formatge, és perquè em vaig enamorar de veure a tots els formatgers i formatgeres que jo anava a casa seva, l'amor que tenien per el seu el que els envoltava, els animals, el territori, el paisatge. Això és brutal, de veritat.
0: Són una mica com los últimos de Filipines, no? Perquè
1: defensen són defensors manera... del territori, del seu ramat. I si elaboren amb llet que no és de ramat propi, amb els ramaders que treballen, són igual d'exigents.
0: Els hi demanen també que tinguin
1: llavors,
0: aquesta exigència.
1: Llavors és important, m'ha agradat que ho treguis, perquè es dona valor. En el món petit, artesà, això està... És de les coses... Si tu no tens un bon ramat, si tu no cuides bé els animals, no tindràs mai una bona llet.
0: Clar.
1: Si tu vols fer un bon formatge, on has d'anar, abans de res, de decidir quin formatge vols fer, quina escorça vols desenvolupar, és al ramat.
0: A triar el producte...
1: I és cert que no parlem, perquè parlem del formatge, parlem de l'ovo que està, parlem de cap a on ens transporta, perquè el formatge... té aquesta capacitat de moure'ns amb els gustos i amb els sabors, però no parlem moltes vegades dels més importants, que és aquell ramat de cabres,
0: sí, és l'origen de tot, clar.
1: Sí.
0: Bé, doncs estem arribant a la meitat del programa. Ara farem una paradeta de segons per reposar i perquè jo crec que a aquestes alçades, aquell 1 o 2% d'oients que no els agrada el formatge ja estan canviant d'opinió, ja t'ho dic ara.
1: Jo penso que sí.
0: Jo crec que en aquest moment ja pràcticament no queda ningú. I tornem amb en uns segons. Gràcies.
2: Perfecte. Esteu escoltant Entre Nosaltres amb Joan Carles Simón. Esplugues FM al 99.7 els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió els dissabtes de 11 a 12 del matí. També podeu escoltar el podcast a la plataforma iVoox i a les xarxes socials Entre Nosaltres.
0: Bé, doncs, després d'aquesta breu pausa seguim parlant amb la Marta Medrán, experta sommelier de formatges, o com ella li agrada dir, doncs, formatges sommelier, no sé si ho he dit bé del tot. Fins ara suposo que heu estat seguint amb molt interès tota la part de tot el que hem parlat, d'història, dels tipus de formatge, etc. I hem arribat a un punt que ens agradaria també saber la situació del sector. Sempre que parlem d'algú que està vinculat a un sector econòmic o de comerç, doncs ens agrada també que ens expliqueu en quina situació es troba aquest sector, no? És a dir, davant de cada vegada una industrialització més gran, quina és la teva opinió sobre què està passant, per exemple, amb els productors més artesans, si hi ha recorregut, si hi ha un moment... no sé.
1: Sí, estem en el sector del formatge, estem en un bon moment, és cert. Sí que és veritat que fa 2 anys van haver-hi moltes variacions en el sector de la ramaderia amb els preus de la llet, i això, bueno, i des del Covid, també des de la pandèmia, doncs va ser un punt també on el sector de la ramaderia doncs va patir. Però com a productor, com el sector productor de formatges, formatges catalans i artesans, estem en un moment, jo penso, molt bo, majestuós, on s'estan fent projectes a tot arreu de Catalunya molt interessants, projectes que la primera premissa és la passió. Joan Carles, conec projectes a l'Empordà d'un anglès físic que ho deixa tot per posar-se a fer formatges perquè per necessitat, perquè li fa bé fer formatges, se sent còmode, doncs com aquest et puc dir molts casos, però des del romanticisme i la passió, però des del ben fer, no? Llavors això ens situa en un moment de produccions de formatge molt bona i que s'està anant també a consonància amb el consum. Estem evolucionant amb el consum. No som un país consumistes de formatge. Som un país productors de formatge. De fet, també la nostra diversitat geogràfica ens dona molta tipicitat de formatges. Això és veritat. El nord d'Espanya amb el sud d'Espanya és molt diferent, amb el Mediterrani, amb les illes. Llavors tenim molta varietat de formatge, però des de sempre hem tingut poc consum, perquè el formatge no està integrat a la nostra cultura gastronòmica. Però sí que és cert que aquesta evolució està a l'alça d'una manera més lenta, però això és bo. Si estem augmentant, encara que sigui lentament, és un indicador molt bo. Tenim molts formatges, s'estan elaborant molts formatges i estem tenint consciència i necessitat de menjar, no? De consumir. Sí que és cert que una de les meves coses que sempre reflexiono és que el dia que anem als restaurants i veiem els formatges ja de manera natural i que no ens sorprengui entrar en un restaurant i trobar un carro de formatges, serà quan estarem en un dels nostres millors moments, perquè al final la gastronomia, la restauració, també ens és on passa tot. Si el formatge està integrat a la restauració, és que tenim cultura gastronòmica, no? Tenim consum. Però estem en un bon moment, Joan Carles, i a continuar. Sí que és cert que fa uns 7 anys el formatge va estar com de moda. Tothom volia formatges de proximitat, artesans, de petits productors, però no és una moda, sinó està sent una necessitat.
0: S'ha quedat també, no?
1: I això és perquè quan les coses venen de cop, no has de veure després què passa, no? I en el formatge està passant que cada cop el ventall de producte artesà i d'especialització està més al nostre abast. I això també doncs ens està explicant què està passant, no?
0: I pel que dius, no solament és un augment de la producció més de tipus artesana, sinó que va lligar molt també a un producte de molta qualitat.
1: Totalment. Moltíssima qualitat, la qualitat també és tranquil·litat.
0: El que sí m'ha sorprès és una mica aquest comentari que has fet de que som un país molt productor,
1: sí,
0: però poc consumidor. La percepció era una altra, per meva, com a mínim. La percepció era que realment és un producte que es consumeix de manera molt habitual.
1: No, de fet, a nivell genèric, estem entre els 10 últims consumidors. Estàvem amb, no sé si eren 9.000 quilos persona a l'any, mentre que hi ha països que consumeixen 22 quilos per càpita, no? Bueno, és un país poc consumidor, però molt productor. Tenim, de fet, França sempre ha estat davant, no? França, Itàlia. Però estem en un moment molt bo en el sector de producció, No...
0: I ara que has dit França, per treure tòpics, eh?
1: Sí.
0: Aquell tòpic de que els francesos sempre acaben al dinar en comptes d'un postre amb un formatge, això és així o és un invent que ens hem fet tots?
1: No, és així.
0: És així.
1: De fet, això és igual a cultura gastronòmica. És on et vinc a dir.
0: I a tu et sembla molt adequat, per exemple, acabar un dinar amb bueno, clar, evidentment,
1: sí,
0: et semblarà bé, però vull dir, a nivell de gust, a nivell de digestió fins i tot, seria correcte?
1: Jo, per mi, és el millor moment. De fet, prefereixo de postre que d'entrant.
0: Que no a l'inici.
1: De fet, al final és aquesta sobretaula on els formatges t'acompanyen, on et conviden a parlar, a gaudir d'una altra manera. Jo sóc defensora del formatge de postre. De fet, deixa'm dir-te, a les Canàries, a la zona de Canàries, el formatge està tan integrat a la seva cultura gastronòmica que passa com a França, que el mengen de postre, el mengen quan, pel matí per esmorzar, el mengen per la tarda, a mig matí. Quan això passa, Joan Carles,
0: és
1: símptoma de cultura.
0: Clar.
1: Consum igual a cultura. Que és el que passa doncs a Itàlia, a França, a Holanda. Hi ha consum, hi ha cultura, perquè hi ha una cultura, no?
0: Sí, molta. Jo vaig molt a Itàlia i hi ha una cultura del formatge espectacular, és veritat.
1: Està integrat dins del teu dia a dia, de la teva dieta, del teu dia a dia, no? Del teu fer. Quan això passa hi ha cultura, hi ha consum.
0: Doncs, Déu-n'hi-do, eh? Hem arribat a un moment que serà fantàstic, sobretot sí. pels que estem a l'estudi. Em sap greu pels oients perquè no podreu gaudir de la mateixa manera, però la Marta, perquè a més de ser tan didàctica i apassionada, és molt generosa. I llavors avui, a part de la conversa, doncs ens ha portat un tas de formatges que podreu veure a les fotografies penjades després a les xarxes i tal. I ara ho deixaré una miqueta a les seves mans perquè ens anirà explicant i espero que anirem degustant sí. algun dels formatges que ens ha portat, que crec que aquests sí que són una mica els seus preferits o els seus de capçalera, ella ens dirà. Marta, tot teu.
1: Vale, a veure, he portat clar, a mi em costa, eh? Em costa dir-te quin és el meu formatge, perquè per mi al final darrere hi ha una història, una experiència, i porto ja doncs 16 anys en aquest món i tinc moltes històries al darrere i tinc molts formatges que són imprescindibles. Però t'he portat aquells formatges que parlen de mi i que parlen dels meus inicis, que és molt important també recordar com comença tot. I doncs t'he portat un formatge, si em preguntessis amb quin et defineixes, que és complexa aquesta pregunta, però jo em defineixo amb les escorces rentades. Amb formatges d'escorces rentades que fan olor, que són pudents amb nas, però després en boca són més tranquils, són més calmats, més lleugers, però són particulars perquè no tothom li agrada, no?
0: Els aprecia igual, no?
1: Doncs jo hi t'he portat el botàs de la Cerdanya, que de fet el Molí de Ger va ser la primera formatgeria on vaig començar a fer formatge amb en Pere, i clar, hi tinc una estima que havia d'estar aquí. Si jo parlo de formatges, he de parlar del Pere. I després t'he portat un formatge que és icònic, que és majestuós, és un dels formatges més doncs majestuosos a nivell mundial, que és un Comté. I de fet els meus inicis amb el formatge comencen amb aquest formatge. Començo a viatjar i m'emporto sempre el mateix tros de formatge, i a tots els països on anava em feia una foto i ho posava a Instagram. I bueno, va ser com un joc i la gent ja em reconeixia pel Comté, no? La gent em deia Marta Comté. Sí que és cert que com tot, com els formatges que evolucionen, jo també he evolucionat i ara em sento més còmoda amb altres formatges, però el Comté que t'he portat indica doncs els meus inicis. Mm-hmm. Després t'he portat un formatge que portaria a una illa deserta.
0: Bueno, això ja va, perdona que t'interrompeixi, perquè això ja va a un nivell ja, eh?
1: Bueno.
0: Digues.
1: No, però sí, de fet és l'únic formatge que sempre tinc a casa. Sempre, eh? És un manxec, un pessebre, és un formatge, doncs un manxego, llet crua, d'ovella, i és la curació semi. Però aquest manxego és un punt i a part, és un semi. Quan jo parlo de semis, no, de manxegos, doncs sé que no sóc atractiva, que no et sorprenc, però quan proves el pessebre
0: és un altre món.
1: És un altre món. I és un formatge que aguanta temperatura i sempre que viatjo a l'estiu, sempre el porto amb mi.
0: Us he de dir, pels oients que veureu després les fotografies, que realment quan mires aquest formatge que estava parlant ara la Marta, el pessebre, realment té un color i té una textura a la vista que es veu diferent, es veu algo completament fora del que normalment relacionem sempre, no?, amb un manxec, si és veritat.
1: Totalment, que perquè no tenim temps, si no entraria, ens donaria per parlar, no?, també dels formatges manxegos, perquè també han sigut i han estat molt prostituïts, i trobar, quan trobes formatgeries d'aquesta dimensió, és que s'han de donar valor, perquè això és la definició d'un formatge manxego, no el que tenim a la memòria o el que ens han volgut donar.
0: Bueno,
1: però això
0: que
1: dona per una altra.
0: Clar, suposo que s'ha industrialitzat molt.
1: Sí,
0: també, no?
1: molt.
0: Ens queden dos formatges per comentar.
1: Doncs sí, un d'ells és un dels formatges més importants per mi, m'atreveixo a dir, i que m'han portat a un dels millors moments de la meva vida, no com a Marta professional amb el formatge, sinó com a Marta en aquesta intimitat, que és el Telledo. De fet, aquí el Telledu, no sé si n'has sentit parlar.
0: No.
1: Telledu és un Cabrales, perquè com no ens estan veient és un Cabrales, però és Telledu, que per mi és Telledu, no és Cabrales.
0: És de la mateixa zona o...?
1: Sí. Però és un formatge fet amb les mans de Pepe Bada, que per mi és dels personatges més importants en el sector del formatge, en el món del formatge. Pepe Bada està fent un Cabrales d'una altra dimensió. Telledu és una cova que està a 1.200 metres d'altura i ells pugen els seus formatges a l'esquena. O sigui, això encara passa. Això, quan parlem d'aquests procediments, ens pensem que això era abans, però encara passa això, Joan Carles. Porten els formatges a l'esquena, ho posen a la cova, els deixen en una cova amb una humitat del 99%, i dos cops per setmana, faci el temps que faci, nevi, plogui, faci calor, vent, pugen, i amb l'aigua que cau de les estalactites, el renten, el mimen, l'abracen, l'acaricien. Clar, imagina't, rentar un formatge que ja és salí amb aigua salina, doncs estem davant d'un Cabrales que és salinitat. Més salinitat és equilibri. Ara ho provaràs, és un Cabrales que és gens salat, no és arrogant, està equilibrat, no? I Pepe Bada, que us convido a que el busqueu, perquè realment és una persona molt interessant, ell, Pepe Bada, diu que ell només el que fa és fa el formatge, i l'altre 70% és escoltar la naturalesa. Això és molt important. Escoltar i donar-li el que necessita. Llavors, bueno, Telledu és Telledu.
0: Veient-lo realment és molt diferent dels habituals també que puguem veure en una botiga o que puguem trobar. Realment té una presència completament diferent.
1: És cremós. Aquesta cremositat és degut a aquest constant rentat i mimo, no?, amb les mans i amb l'aigua, amb aquesta humitat de l'aigua. I per últim, t'he portat un dels formatges més sexis de Catalunya.
0: Déu-n'hi-do.
1: Que a més l'altre dia ho vam parlar i el vaig portar també a la selva i em venia de gust portar-ho aquí amb tu. Perquè sí, perquè també hi ha formatges sexis, Joan Carles.
0: Bueno, això no és la selva, és un programa més petit, però bueno, no, ens ho mereixem, també ens
1: no,
0: ho mereixem.
1: No, clar, no, sí, gràcies. No, home, no. Però que sí, hi ha formatges sexis.
0: Té molta presència, també és veritat, eh?
1: Doncs comencem.
0: En aquest moment també us he de dir als oients que realment a l'estudi, que és un estudi petit, en aquest moment és com un festival d'aromes i un festival d'olors absolutament... Bueno, jo em quedaria aquí ja tot el dia, eh? No sé si serà molt radiofònic que provem i mengem alguna cosa, però bueno, ho intentarem, eh? Jo vaig a provar-ho. Vale, vaig a provar-ho mentre que tu vas parlant, eh?
1: Sí, doncs és important, Joan Carles, el formatge doncs es toca amb les mans, amb els dits. I en els dits ja el formatge parla. Ja parla, ja ens està dient la textura. Aquí estem davant d'una pasta tova, i si t'hi fixes que toquem, té elasticitat, és cremós, té humitat. Després l'escorça és una escorça rentada, i jo et convidaria, quan agafem un tros de formatge, és partir-lo per la meitat, i un cop l'hem partit per la meitat, apropem amb nas. I aquí en nas, al partir-lo, hi ha les notes més polides, més primàries del formatge. I ens dona uns registres que no té res a veure en si apropem a escorça, que tenim un altre tipus de notes. Important, primer menjar-se un tros de formatge doncs, de la pasta, de l'interior, i després fer-ho amb escorça.
0: Començar per la part més, diguéssim, més tova, no?
1: Sí, la part sense escorça, notarem doncs, un registre més net, com t'he comentat, i després fer-ho amb escorça. L'escorça és molt important. Jo sempre dic que les escorces es mengen sempre. En el món artesà, escorces naturals, l'escorça té un paper fonamental. És com les persones, sempre ho dic, però és que és així. No podem viure sense pell, els formatges no poden viure sense escorça. A l'escorça s'impregna tot el que passa fora. Hi ha bacteris, hi ha fongs, hi ha llevats, i si t'hi fixes, no parla igual el formatge sense escorça que amb escorça. Aquest és el tou del Mujal de Vaca, de Navàs i de Cal Músic. que de fet és un formatge que també ha tingut premis en fires com l'Actium, el Fòrum de Girona, i bueno, és fantàstic.
0: Us he de dir que l'he provat i realment és espectacular, eh? O sigui, tot el que la Marta anava explicant, jo li he fet cas absolutament, m'he deixat guiar, i he fet tot el procediment tal i com anaves dient, i és espectacular. Té un sabor i una textura i bueno, deixa un regust fantàstic, eh?
1: De fet, que bé, m'alegro. De fet, hem fet una mica, farem com la vida, Joan Carles. Començarem per la joventut, hem començat per la joventut, amb el tou de Mujal, de vaca, i a poc anirem passant per la maduresa, com la vida, amb formatges més fermes, i acabarem per la vejez, amb formatges més degradats.
0: No em mires a mi el dia.
1: No. Doncs ara et convido a que provis, que tastis el botàs de la Cerdanya. Aquí és important que apropis amb nas, perquè aquí sí que és el reflexe d'una escorça rentada, que amb nas és molt més animal, és més salvatge.
0: L'olor és brutal, eh?
1: És brutal.
0: És molt més forta que l'anterior,
1: sí.
0: I dura, és una olor dura.
1: Sí, aquí és... Aquesta tipologia de formatges és una tipologia que és el que et comentava abans, que o agrada o no agrada, però és fantàstica.
0: Deixa'm el provar. Realment, és tal qual estàs dient, eh?
1: Aquí pots trobar notes a carxofes, a bròquil, a verdures. És també molt untuós en boca, la textura és fàcil. I si t'hi fixes, en nas era molt intens, però en boca és més pausat.
0: Molt més suau, és veritat, sí. Sí,
1: té
0: sí.
1: Aquest contrast, no?
0: La sensació inicial és que ha de ser molt fort,
1: sí.
0: I en canvi quan l'estàs degustant va baixant el to.
1: Sí, que bé.
0: Tenim una mala notícia, i és que a la ràdio el temps també és limitat,
1: sí.
0: I amb tu se'ns ha fet absolutament superràpid tot. Jo crec que mai 50 i pico minuts se'ns han passat tan ràpids. T'agraeixo moltíssim, sobretot l'apassionament amb què tot això ens ho has explicat. Llavors, durant la conversa ha anat sortint que tu tens diferents activitats, fas, sí. Events, fas actes inclús de tasts privats i diguéssim per encàrrec a domicili, etc. Llavors a mi m'agradaria que abans d'acabar, si vols dir el teu Insta, la teva pàgina web, per si algú vol buscar-te.
1: Sí, doncs el més fàcil és buscar-me per Instagram, Marta Medran, i allà doncs la gent podrà veure el meu dia a dia, que és ben a prop del formatge, i també tinc la meva pàgina web, martamedran.com, però és més fàcil trobar-me per Instagram, escriure'm, i jo ja envio la informació de totes les meves activitats, tastos, experiències, assessoraments, també faig packs de formatge que envio a casa, que em busquin per Instagram i que contactin amb mi, i és fàcil.
0: Doncs em sap molt de greu, Marta, perquè jo crec que ens ho estàvem passant fantàsticament,
1: sí.
0: Però com et deia, el temps és limitat i ens hem d'assenyir una miqueta. Estem arribant a aquest final del programa i en aquest moment a mi m'agrada sempre fer-li una pregunta al convidat, una pregunta senzilla, no és rotllo broncano ni coses d'aquestes, però sí que ens porta una mica una reflexió, no? I seria, tu ara ja tens uns anys d'experiència professional i personal, llavors si tu ara tornessis enrere amb aquella Marta de l'institut, que tenies totes aquelles coses, què li diries a la Marta de quan tenies 15 anys avui, després de tot el que has viscut?
1: És bona pregunta, eh? Què li diria... Li diria, més que dir-li, segurament li faria una abraçada. Faria una abraçada a la Marta. I li diria, ho estàs fent molt bé. Ho estàs fent molt bé. Jo sempre he sigut molt autoexigent i també he estat rodejada d'exigència, que ho agraeixo. Ho agraeixo perquè m'ha portat aquí on soc. I a mesura que he anat creixent, també doncs, he equilibrat aquesta exigència en mi. Ara et puc dir que estic en un dels millors moments de la meva vida, a nivell personal també, estic en equilibri, gaudeixo del que faig, controlant aquesta passió, perquè un dels problemes de les passions és que les passions es desborden, i jo vic per la passió. I li diria que ho està fent molt bé, perquè si Estic molt orgullosa de moltes coses, però si d'una estic molt orgullosa és que sempre he tingut clar cap a on i no he parat fins que he arribat. Doncs li diria això, ho estàs fent molt bé, Marta.
0: Pues, m'agrada molt aquesta reflexió que et faries a tu mateixa de fa uns anys. Jo, arribat a aquest punt, vull donar-te mil gràcies perquè espero, jo m'ho he passat genial, espero que tu també, i també confio que els oients doncs hagin gaudit sobretot d'aquest desbordament, d'aquesta passió i d'aquesta visió tan professional d'un sector que jo personalment aprecio molt i que jo crec que és un dels aliments que cada vegada més, com deies abans, la gent va incorporant al seu dia a dia i anem agafant també cultura, no?
1: Sí.
0: Llavors, gràcies per compartir amb nosaltres tota la teva experiència i sobretot per ajudar-nos a triar millor i a tenir aquesta cultura del formatge d'una manera molt millor que el que fa pues, una hora enrere, no?
1: Moltes gràcies a vosaltres, Joan Carles.
0: Per acabar el programa, també una mica el que fem sempre és que li demanem al nostre convidat que triï una cançó, que la defineixi. Ja sabem com és la Marta com a formatge i ara li hem demanat que ens digui com és de cançó. Llavors ella ha triat una cançó que bueno, jo que ja tinc una edat, pues, era un temazo de mi època, que és de Gloria Gaynor i és el I Will Survive, i que amb aquest tema acabarem el programa d'avui. Realment jo crec que ha sigut un programa molt rodó i que ha sigut una gozada el poder escoltar-te i poder aprendre, sobretot, que és una mica la idea del nostre Entre Nosaltres, sempre saber una miqueta més. Llavors, doncs, tirant aquesta cançó de l'I Will Survive de Gloria Gaynor, ens despedim i us esperem d'aquí 15 dies amb un nou programa. Moltes gràcies, Marta.
1: Gràcies a tu, Joan Carles.
0: I seguiu-vos sempre doncs, a l'Instagram de l'Entre Nosaltres i Esplugues FM al 99.7 i l'endemà doncs, tindreu sempre penjat el podcast a la plataforma iVoox, on podreu escoltar tantes vegades que vulgueu per recordar els noms dels formatges que ens ha dit avui la Marta. Gràcies i fins aviat.

música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

0: Cucum.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona, amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació, de bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

El proper dimecres 30 de setembre, Discoforum ens presenta una sessió d'audiovisual i música clàssica sota el títol Música clàssica i intel·ligència artificial. Tots sabem que la música clàssica redueix l'estrès, millora la concentració i estimula l'activitat cerebral a través de patrons complexos. La intel·ligència artificial crea projectes virtuals sense rostre ni biografia real. Per saber si una cançó està feta amb intel·ligència artificial, hem d'analitzar pistes amb la veu, els instruments, les barreges i la informació de l'artista. Dimecres 30, a partir de 6:45 de la tarda, Discoforum ens presenta aquesta sessió Música clàssica i intel·ligència artificial, a càrrec de Miquel Àngel Escardó. L'activitat es realitzarà a la Biblioteca Pare Miquel d'Esplugues, carrer d'Àngel Guimarà 106, Esplugues de Llobregat.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
2: No em toquis els ous.
3: No em toquis el calamar.
2: No em toquis el nap.
4: Perquè toques molt més del que et penses.
5: Toques l'esforç de molts veïns.
6: Perquè tinguis productes de qualitat a taula.
7: Toques el que menja la meva família.
8: Toques el que més m'agrada.
9: Ara el que toca, productes catalans. De qualitat.
10: Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
0: Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfusterpomes@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
1: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
0: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
1: Els dilluns de 19 a 21 hores.
0: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avent Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
5: Hi ha una màgia que no té truc.
6: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
7: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
8: Apunta't al Voluntariat per la Llengua,
9: el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat.
10: Perquè quan parles, fas màgia.
11: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.
0: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, Centre Excursionista, Tradicions i Costums i Servei per al Lleure i Ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats. Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte, 3 d'octubre, al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
12: Cultura, notícies, actualitat.
3: Entreteniment. Esplugues FM. La ràdio de proximitat.

0: Esplugues FM.
1: Són les 8 del vespre.
0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, al nostre espai d'entrevistes, parlarem amb una persona que ha convertit la seva passió en una professió. Passió per la muntanya, pels viatges, per la natura, per la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits de cel i terra. Avui tenim amb nosaltres una persona de molta alçada, en Xavier Arias. Bon dia, Xavier.
3: Molt bon dia. Molta alçada, potser sí, però sóc baixet, eh? Vull dir que...
2: Però molta alçada perquè has fet moltes alçades o moltes altures, eh?
3: No podré pujar més. No podré pujar més perquè hem arribat al cim del sostre del món, que diguéssim, no?
2: Sí.
3: Fa anys per això, eh?
2: Doncs mira, jo ho pensava fer més endavant, al llarg de l'entrevista, però ja que ho has esmentat tu, hi ha un vídeo al YouTube que podeu recuperar, que es diu xaviarias.cat, Everest, maig, 21 de maig del 2008.
3: Sí, així és. Sí.
2: Que d'aquí uns dies ens enviaves aquest vídeo.
4: Amics i amigues, barcelonins, barcelonines, Barcelona ha arribat al sostre del món. Estem al cim de l'Everest, a 8.848 metres. Ja hem pogut posar la bandera de Barcelona, la bandera catalana i, com no, la bandera del nostre club, que és la que també ens estimem molt. Un petonàs a tots, una forta abraçada i una forta salutació a tots els oients i visitants de Temps d'Aventura. Un petonàs, sobretot també a totes les famílies. Un petonàs de part dels Xavis, dels Xavis, tal com se'ns ha dit aquests dies. Un petonàs.
2: Un petonàs. Quina emoció aquell dia, oi?
3: Sí, d'això ja fa...
2: Clar, 2008, doncs, ja farà 20 anys.
3: Quasi, sí.
2: 18 anys.
3: Sí, ja tenim... Ja fa temps d'això. Sí, la veritat és que va ser un dia molt especial. Ja havíem intentat pujar al cim de l'Everest l'any 2005. No va poder ser i finalment pues, després de, bueno, no, de batallar molt, de treballar molt, de currar-s'ho, com solen dir, i amb la sort, en aquest cas, de l'Ajuntament de Barcelona, pues, vam poder arribar al sostre del món, pues, això, no, un 21 de maig del 8, no? Vull dir que ja fa dies,
2: Déu
3: això.
2: Déu.
3: Però me'n recordo molt, del cim, me'n recordo molt de que vaig fer una trucada a la família, vaig poder trucar a la Mercè, me'n recordo molt també de la sessió de fotografies. L'any 2005 vam intentar pujar a l'Everest amb tot el suport d'Esplugues i entitats, ajuntament i demés, i no vam tindre sort. I recordo que l'any 2008 vam poder treure la bandera d'Esplugues a dalt del cim de l'Everest, que, hòstia, està bé, no?, que els espluguins i espluguines tinguem un peu al món, no?, un peu al sostre del món.
2: Recordo aquella època amb molta pressió, per dir d'alguna manera, del teu cercle d'amistats aquí d'Esplugues, perquè només parlaven de tu, i era qui no parlava de tu és com era. No, doncs tu no ets el nostre equip, no ets del Xavi Arias, no? I era com, ostres, havies d'estar pendent del que estava fent el Xavi, no solament el 2008, prèviament, perquè havies intentat fer l'ascens d'altres vegades, no era la primera vegada, com has dit abans, no? Vull dir que... Tot el teu cercle estava superpendent, més enllà de la família, del Centre Excursionista Sant Jordi, o del grup Escolta,
3: del Gelade i companyia.
2: Els grups de l'Espluga Viva també.
3: Sí, sí, per suposat, tothom.
2: Tot el Esplugues estava molt pendent de tu.
3: Clar, tindré... Home, a veure, jo fa... No sé si són 2 setmanes que es va arribar de nou a la Lluna. No es va, diguéssim... ara ho diré malament, aterrar, perquè la lluna no s'aterra, la lluna s'allunitza, però bueno, en tot cas, es va arribar, pues, això, no?, a la cara oculta de la lluna i demés, i hòstia, només parlant d'això, i a tots els sopars, dinars i demés, hòstia, tornem a anar a la lluna, no?
2: Sí. Ah,
3: en aquella època, vos fot 18 anys, ja s'havia intentat, però això en el 2005, 2007 van pujar el Xollo, també va ser un algo molt xulo, i el 2008, doncs clar, et lies, et fots la manta al coll i te'n vas a pujar al cim de l'Everest, el cim més alt de la Terra. Hòstia, doncs el fet de tindre, doncs, tota la gent, família, amics, pendents, doncs és un orgull. Recordo el dia que arribava a l'aeroport després d'haver fet cim, que hòstia, que mira, se'n fot estar allò, saps, de gallina de piel, vull dir, els castellers van venir, ens van fer allà uns pilars. Hòstia, per mi va ser una bogeria, vull dir, que s'impliqués tot Esplugues, i bueno, pues molt, molt content, no? Potser ara, pues, a grans muntanyes o tan altes, pues, potser no hi estem, no tant a nivell més personal, ara potser és més professional, i ja estic escalant, pues, bueno, sempre, pues, com les mateixes muntanyes, per un tema de que me les demanen a nivell laboral, però sí que tinc, ja dic, un molt bon record d'aquella època, sí, sí.
2: Després, ja més cap al final de l'entrevista, parlarem de la teva part professional. Venga. I, evidentment, parlarem d'Infinite Emotions, val?
3: Sí, clar, i tant.
2: Al llarg de tots aquests anys, el que ha sigut molt important per tu són els companys que has tingut en totes aquestes pujades, a tots aquests viatges, a totes aquestes expedicions. Val? I hi ha persones que han sigut fonamentals en el teu equip. Continuen amb tu o en el projecte d'Infinity?
3: Bueno, o sigui, com a fonamental, bàsicament així, i des de l'inici, pues, hi va estar la meva parella, la Mercè, que amb ella vaig escalar moltes muntanyes junts, no? Sí que és veritat que la vida et va portant cap aquí i cap allà, i llavors pues, la Mercè va deixar, per temes, pues, laborals, per temes de, bueno, per temes, diguéssim, fora
2: familiar, també,
3: per suposat,
2: sí.
3: No? Pues va ser on va poder seguir tant el ritme, i llavors vaig estar una temporada escalant sol, però no trobava el soci adequat, saps? No trobava la pespa, que a vegades més val sol que mal acompanyat, i quan has estat tant temps a la muntanya i jugant-te-la per allà dalt, cal estar ben acompanyat, no? Però sí que és veritat que sóc un privilegiat amb el concepte de que vaig estar, ja et dic, dos anys sol escalant, l'any 2007, que vaig fer el Xollo en el dia, després l'any 2009, que vam escalar l'Otze, però sí que l'Everest ja vaig pujar amb un dels meus millors amics i a la vegada companys d'escalada, que és el Xavi Aymar. Amb ell he pujat bueno, hem escalat moltes muntanyes.
2: En aquest vídeo surt
3: amb, sí,
2: tu.
3: Sí, i amb, aquest, amb, sí, aquest vídeo ella està al cim.
2: Sí.
3: I, bueno, són... O sigui, quan tu escales en una muntanya amb la qual amb el teu company t'aniries a la fi del món, doncs no hi ha... Vull dir, no hi ha res que et pugui fer por. I amb, sí, ell, no, vaig escalar molt. Després amb el Lluís Ràfols també he escalat. Mm-hmm. He escalat... Hòstia, amb molta gent... que hòstia, que m'han ajudat molt, no? I sincerament, pues, orgullós de mantindre també l'amistat, eh? Vull dir, potser ara no escalem tant, però som, ja, amics, i seguim veient-nos, saps?
2: Has fet senderisme, escalada, per roca, per gel... Consells bàsics per una persona que vol pujar a la muntanya. Ara, per exemple, em ve al cap, no? Everest és molt perillós, però el que va passar a Balandrau, déu-n'hi-do, i tots ho, sí, tenim a la memòria. Consells per pujar a alta muntanya?
3: Bueno, jo diria que lo principal és, quan un va a la muntanya, saber el que fa. I llavors, amb la meva opinió, la formació és molt important. D'aquí que tens pals de paller, com pugui ser l'escoltisme, que des de l'escoltisme...
2: És fonamental, sí.
3: Des de l'escoltisme t'introdueixes al món de la muntanya, ja et dic, ja sigui a través del Sant Jordi o a través de l'Espluaiva, no? Aquí a casa nostra, Hòstia, això fa que hi hagi una introducció, no? I després, per suposat, com no, pues parlar de lo que seria pues el pas següent, no? Aquell pas pues, que vaig fer jo, no? Que va ser un pas natural. I anar, bueno, vaig passar al Gelade, i al Gelade allí pues, els que en sabien me n'ensenyaven, a través de la federació pues, van fer els cursos pertinents, bla, bla, bla, i bueno, en definitiva, que la formació és prioritària. Però, bueno, com que això és...

0: Parlo d'una sortida clàssica al Pirineu, perquè vull dir, no hi ha res més bonic que sortir un cap de setmana amb la família, amb els amics, a fer una caminada, un trekking o a pujar un cim. Però no hi ha cosa més desgraciada que sortir malament i que se'n vagi tot a cagar, doncs, perquè hi hagi una desgràcia, no? Llavors, les desgràcies les desgràcies poden passar, és una cosa que pel fet, merament pel fet d'existir, poden passar, però sí que és veritat que si vigilem, la muntanya és totalment segura. O sigui, jo sempre, abans deies, hòstia, és que si l'Ebre és perillós, bueno, jo no el considero absolutament perillós de res, ni la muntanya perillosa ni res, vull dir, què és perillós i què no és perillós, no? Fa dos dies, caminant per Finestrelles, pues, una noia va ser assassinada, no? No sap exactament per què, però bueno, passant el gos, no? Que no hi ha res més segur que passeig el gos,
1: sí,
0: no, per Finestrelles, no? Llavors, hòstia, què és perillós i què no és? Sí que és veritat que cal tindre uns... cal anar amb compte i cal, d'alguna manera, però això, no? Mirar el nivell de l'excursió, mirar-s'ho tot, mirar la meteo, tindre un bon material i si... Home, jo sempre sóc de que els mapes són meravellosos. El que passa és que, desgraciadament, els mapes s'estan perdent i ara ja tenim un telèfon amb diverses, amb moltes aplicacions que ens ajuden. Sí. Cal dir que estaria bé que tothom que es baixi un track d'algú per anar a algun lloc puntual contrasti que això està bé, perquè si aquest algú s'ha equivocat, tu t'equivocaràs amb ell seguint el seu track, no? Però bueno. Sí.
1: Ara tenim un esplugui que està fent la volta al món a peu,
0: sí,
1: que és
0: sí.
1: L'Enric Luzán.
0: Sí, ho sé.
1: I una de les coses, quan va fer l'entrevista, també va estar aquí a la ràdio, era justament tot això que estàs dient, mirar la meteorologia, que l'equipament, també ell ha tingut molta cura de l'equipament, vull dir que tampoc fa falta fer alta muntanya, sinó que l'Enric, per preparar-se, també ha hagut de fer servir les mateixes eines lògiques i tenir cura de tot això que tu estàs dient ara i està fent a peu.
0: Sí, des d'aquí donar-li molts ànims a l'Enric, li queda molt per fer,
1: sí.
0: Però bueno, no hi ha, jo sempre he dit que no hi ha res millor que intentar-ho i posar-s'hi, i a partir d'aquí, si el cap va bé, perquè jo crec que aquí el que serveix és el cap, ho aconseguirà. Vull dir que des d'aquí molts ànims, Enric. I això el que dèiem, sentit comú. Al final, i el cap és sentit comú, saps? Si et diuen que no surtis el cap de setmana perquè tens marrón, hòstia, no surtis, tio. Saps què passa? Que a vegades ens tornem tots bojos i ens pensem que si hem d'anar al cim del Bastiments aquest diumenge...
1: Se'ns
0: pues
1: va la vida.
0: Hi hem d'anar. I ens n'oblidem que estem a un país meravellós i en una ciutat com Esplugues, al costat de Barcelona, pues que tenim infinites coses que fer, que tot no és muntanya. Perquè al fi i al cap, vull dir, jo, pues, amb 50 i escaig anys que tinc, havent pujat al cim de l'Everest, havent-me dedicat tota la vida a la muntanya i dedicant-me professionalment, per mi la vida no és només muntanya, la vida són infinites coses, la muntanya és una cosa més. Per suposat que la muntanya és lo prioritari a la meva vida, no? A vegades, quan prioritzes tant una cosa, t'entape de moltes. I llavors, a vegades, també cal allunyar-se una miqueteta i veure que hi ha coses meravelloses més que, en aquest cas, la muntanya, tot i que no deixa de ser prioritària. Però, hòstia, que si un cap de setmana plou, cony, queda't a casa, gasta el sofà, veu una pel·li, surt a passejar per Collserola. Bueno, ara no, perquè no ens deixen pel rotllo dels tocinos. Però, cony, ves al cine, ves a passejar, ves a un museu, al Museu Bansky, a Barcelona. És una meravella, i tenim moltes coses que fer.
1: I moltes coses per veure.
0: I tant.
1: I tu, amb el teu projecte professional, Emocions Infinites, o Infinity,
0: sí,
1: Emotions,
0: sí.
1: Ens pots portar, jo diria, allà on vulguem. Ens pots portar al Tíbet, ens pots portar a veure aurores boreals, ens pots portar al desert. Ara vull que parlem una miqueta més d'aquesta activitat teva, tan prolífera, tan diversa.
0: Sí, la veritat és que des de fa anys que... Bueno, soc director de lo que seria la meva agència de viatges. El que passa que no considero que jo sigui una agència de viatges clàssica que ven viatges. Jo no em dedico a vendre viatges. Jo, com diu el nom, em dedico a vendre emocions. No

0: I passió, la teva passió i les teves emocions,
1: per suposat,
0: eh?
1: Per suposat, sí. Llavors, clar, jo estic, bueno, intento sortir fora de lo que són els circuits clàssics i ja et dic, vull dir, puc estar a dalt d'una muntanya de 8.000 metres, com puc estar passejant i gaudint, pues, no sé, en una setmana me'n vaig a Namíbia, a Àfrica, pues, a gaudir de les tribus africanes, a gaudir del desert, a fer fotografies, no? Però vull dir que la meva manera de treballar és, pues, sempre ho dic, de 0 a 8.000 metres. És a dir, tinc la sort d'haver fet complir molts somnis, i molta gent, pues, em demana si podem anar a aquesta muntanya o podem anar a aquest país o aquí a casa nostra, pues, a coses molt xules, no? Llavors, d'alguna manera, pues, molta gent me diuen és que ets el meu conqueridor de somnis, no? O m'ajudes a conquerir els somnis. I de fet, això és el que em fa més il·lusió, no? Perquè al fi i al cap, moltes vegades, pues, repeteixes pues, moltes ascensions o moltes muntanyes, pues, perquè la gent també, ja saps tu, que tots volem anar als mateixos puestos. Sí. Però cada vegada que puges a muntanya, la puges amb una persona diferent, la puges amb una manera de veure-la diferent.
0: Èpoques diferents.
1: I cada vegada és una ascensió nova, no?
0: Persones diferents, exacte.
1: Però sí, aquest tema és, vull dir, som transversals més que verticals, exacte.
0: Si voleu conèixer més el Xavier Arias, doncs podeu entrar a les webs que us diré ara, que és xavierfototravel.com, i també tenim una altra pàgina que és infinitemocionsstrex.com. Sí, m'has de corregir perquè el meu anglès és bastant...
1: Tant una com l'altra estan linkades, vull dir que si la gent entra al Xavi Arias Fototravel com si entra a l'Infinite Emotions Treks, les dues estan linkades i allí és on la gent pot trobar, pues, tots els viatges que fem i totes les nostres activitats. Sí que és veritat que treballem, en el meu cas, treballem molt boca a boca i treballo molt a la carta. Això vol dir que, pues, que molta, molta gent... Pues, em demanen viatges molt personalitzats i és bàsicament el que em dedico, perquè ja et dic, vull dir, el perfil d'agència rotllo Corte Inglés del viatge clàssic, tot això ja hi és, llavors no té cap mena de sentit fer el mateix perquè no hi ha, dir, no podem competir amb aquesta gent, no? Però el que sí que podem fer és donar una manera especial de viatjar, que és el que jo intento, no? Vull dir, intento que quan viatjo, que la gent viatgi, bueno, se viatgi de la manera que jo entenc, o com jo entenc el viatjar, no? Sortir, pues, dels embolics, a ficar-te molt dintre dels llocs, conèixer molt la gent, buscar rutes alternatives. Per suposat que si vas al camp base de l'Ebre, pues, hi vas com tothom. El que passa que, bueno, pues, jo sí sé que tothom arriba a les 12 del migdia perquè és l'hora que va més gent, pues, jo vaig més tard. Jo arribo a les 6 de la tarda, que és quan el sol cau, quan hi ha la millor llum, i probablement, pues, arribo tard i de nit a casa a dormir, però he pogut gaudir d'un moment màgic, no? Llavors, procures buscar sempre, pues, això, no? aquell quelcom diferent que a vegades no trobes en altres llocs o en d'altres agències, saps?
0: En la pàgina del Xavier Fototravel també trobem unes fotografies impressionants que les podem comprar.
1: Sí, diguéssim que hi ha l'opció de comprar, pues, les fotografies que la gent cregui convenient. Tinc que dir que de les que més venc són fotografies nocturnes i sobretot fotografies d'aurores boreals, perquè és també una de les meves passions, la fotografia nocturna. Jo per això la web meva es diu Xavi Arias Fototravel, amb el concepte de que ens dediquem a la fotografia de viatges, i des del matí fins a la nit o fins a la nit ben entrada, doncs ens dediquem a la fotografia nocturna, matinal, no? Fotografia de fauna, doncs, macro, petita, com petits animals, petits insectes, com puguin ser grans animals com lleons, tigres, elefants, no? I llavors aquestes fotografies estan a la venda i tinc la sort de, sobretot, tot el que són fotografies nocturnes i les aurores boreals, pues, tenen molta sortida, vull dir que d'aquí animo la gent que li fotin un vistasso i que si alguna fotografia, pues, els hi fa l'ullet, pues, estaré encantat de donar-los un cop de mà.
0: Quanta estona et porta capturar una imatge? Perquè has de deixar la càmera poder hores.
1: Sí, és una foto nocturna, Si és una foto nocturna amb el concept, per exemple, pots fer una circumpolar o fent algun tipus de joc de les estrelles, pots deixar la càmera hores, vull dir, pot estar 2-3 hores. Si són fotografies més puntuals, que després, tipus panoràmica, les montem, pues la foto és puntual, però clar, pots estar pues, tota la nit, sí, intentant agafar pues, sempre la millor toma o el que sigui, i ara em dius quant tardes en fer una foto. Pues l'última foto de la qual estic això super orgullós i que la gent podrà trobar a les xarxes, a l'Insta, sí, és la foto del tigre, que fot 30 anys que buscava el tigre i no el trobava, i ara fa tot just un mes el vaig trobar a la jungla, i vaig poder trobar el tigre, i vam estar de 2-3 hores parats darrere de la càmera esperant que sortís el tigre. La foto ja saps que és un... menys d'un segon, 1-2.50. Sí,
0: però hi ha una preparació.
1: I hi ha una preparació, i allà estàvem, sentats allà darrere de la càmera, esperant que passés el punyetero tigre, que va estar més de 2 hores, vam estar més de 2 hores esperant, i finalment va sortir de dintre de lo que era l'herba, ens va sortir per banyar-se i per fer un xof a l'aigua, saps? I el va poder veure. Vull dir que una fotografia, ja et dic, pots estar... amb una bona fotografia pots estar hores, hores i hores.
0: Aquestes experiències també les podem veure... ja ho has dit, al teu Instagram i bueno, i,
1: sí, sí.
0: Així és.
1: Clar que sí.
0: Després també he vist en la teva, perquè evidentment estàs a la Viquipèdia, també en Jordi Viader va publicar un llibre el 2016 que no sé si el trobaríem encara per explicar una mica quina és la teva activitat esportiva com a alpinista i com a escalador.
1: Pues probablement el trobaríeu, perquè el tinc aquí.
0: El tens aquí, justament.
1: Sí.
0: Ah, goita.
1: El tinc aquí.
0: Molt bé.
1: Perquè aquest dia 23, aquest dia 23 vam sortir, bueno, vaig tindre la sort de poder anar a Passeig de Gràcia a firmar llibres.
0: Ah.
1: Me'n queden pocs exemplars, me queden pocs exemplars. I avui, abans de sortir de casa, he pensat, segur que els hi agradarà, a l'Isabel li agradarà que us dongui firmat aquest llibre, perquè és com aquesta entrevista que estem tenint, doncs ve a ser el mateix, però l'entrevista la tinc més condensada, i aquí, doncs, clar, és un llibre.
0: I de fa 10 anys.
1: I de fa... totes les meves peripècies, sobretot alpinístiques. Bàsicament és un llibre alpinístic, però això sí, parlem des de quan vaig néixer, des de quan vaig començar a anar a la muntanya amb el meu avi,
0: sí,
1: quan vaig passar per Alcau, el Gelada i demés. Vull dir que és un llibre així que fa tot un repàs de la meva vida, fins i tot entrem fins quan el Malik també va néixer, i amb ell hem fet algunes coses, algunes escalades i demés, però sí, vull dir, el tinc aquí perquè us el pugui donar.
0: Perquè per gaudir-lo, i ara se m'està acudint, si te'n queden pocs i alguna persona que estigui interessada,
1: que tu facis
0: des
1: saber,
0: de la ràdio, sí, ho podem vehicular.
1: Sí, i... queden molt poquets, però...
0: Val, que tu m'has dit que ara marxes?
1: Sí, jo marxo, però bueno, si algú estigués interessat, doncs ja els hi faríem arribar d'una manera o altra.
0: Perquè ara estem a 5 de maig del 2026. Jo el vaig enganxar l'altre dia que estava per aquí, per l'Avent Centre Cultural. Ell va entrar a l'Avent i hem hagut de fer l'entrevista ara, perquè tu marxes i no tornes fins al novembre.
1: Sí, jo marxo ara aquest 9 de maig, marxo, comencem la temporada. Llavors, jo... No, o sigui, faig viatge i torno. O sigui, viatjo i cada viatge torno aquí, però torno just una setmana. Llavors comencem ara per Namíbia, seguim per el Tíbet, Pakistan, Costa Rica, Nepal, Marroc... O sigui, ja comencem a fer tot el que seria la temporada, i clar, jo tinc una setmana entre viatge i viatge, i... aquells dies és difícil, perquè clar, deixes un viatge per agafar un altre, per rentar roba, preparar i marxar. Llavors, per això quan me vas agafar, dic, pues serà un plaer abans de marxar poder xerrar una estoneta.
0: Doncs recordem això, si algú està interessat en el seu llibre, a través de Secretaria de l'Avent Centre Cultural, pregunteu per la Laia o per la Mar, i ja mirarem a veure de fer
1: problema.
0: Arribar el llibre i de conduir aquest tema. Xavier, de tots aquests anys d'experiència, més enllà de la teva empresa de viatges, un record que tinguis, i no direm el del 2008 de l'Everest, perquè suposo que, home, evidentment, no sé si és el moment més emocionant per tu, o el més emocionant ha sigut aquest recent de la foto del tigre.
1: Home, la foto del tigre, el que va ser, clar, aquest fa tot just un mes. Sí que és veritat que ja et dic, fa 30 anys que buscava això, no? Que buscava el tigre, i trobar-lo va ser algo molt gran. Però, bueno, o sigui, deixant de banda les altes muntanyes, que totes les que fas i quan arribes al cim, doncs, lògicament, totes tens un molt bon record. Farà un parell d'anys vaig estar al Tíbet i vaig poder anar a fer el que en diuen el trekking del Kailas. És una muntanya sagrada pels tibetans. És una muntanya que no s'escala. O sigui, no es pot arribar al cim, no es dona permisos, no s'ha escalat mai. I és una muntanya remota que està molt lluny. I vaig estar ara fa 2 anys, ara hi torno, i és un d'aquests llocs que on, diguéssim, el rarito, el raret ets tu. Habitualment sempre som d'anar a veure... Som nosaltres els que marxem de viatge i fem les fotografies, no? Ets tu el que vas a on sigui que vagis i ets tu el que fas la fotografia de turno, pues a la tribu que has trobat, als animalets que veus, al lloc, a la ciutat, on sigui. Aquí és al revés, aquí els rarets som nosaltres. Per què? Perquè allà no hi va ningú. Llavors veus els tibetans com s'estranyen de que gent, diguéssim, occidental, pues, hagi arribat allà, i els hi fa gràcia, pues, la roba que portem, els hi fa gràcia els pantalons o com som o què fem, i tots es volen fer fotografies amb nosaltres. És absolutament al revés. I això, però, la veritat és que, ja et dic, fa 2 anys que ho vaig poder gaudir, va ser una meravella, i ara en un mes i escaig també estaré allà, sí.
0: Xavi, escalar muntanyes és una cosa, però jo crec que aquí, paral·lelament, hi ha un creixement personal, emocional i espiritual,
1: sí,
0: que sí que això no voldria deixar de banda.
1: Sí, la veritat és que una cosa és pujar muntanyes. Moltes vegades puges muntanyes, per exemple, quan érem joves pujàvem muntanyes i a vegades no valoràvem el que teníem als peus d'aquestes grans muntanyes, viatjàvem només per escalar, era molt... No ens importava el camí, però sí que ens importava el cim, no? I ara, ja des de fa molts anys, això personalment, doncs clar, ha canviat. I per mi ara el més important és el cim. O sigui, el més important és el camí per arribar al cim, no? I quan valores aquest camí i valores tot el que té al voltant, doncs una gran muntanya o una civilització o un poble o un el que sigui, doncs clar, ho gaudeixes molt més, no? Si a més, doncs en el meu cas, doncs soc molt, diguéssim, en aquest cas, molt... Bueno, el budisme i tot aquest moviment, diguéssim, bueno, no m'agradaria dir religió, perquè no considero que sigui religió, però sí que aquesta manera d'entendre la vida, pues, fa, pues, que seguint una mica els passos del budisme, pues, prengui la vida amb una miqueta més, com més de calma, no? com d'una altra manera, no? Recordo el Malik, que quan va fer un any, més que portar-lo a batejar, li vam anar a casa del Tíbet, amb el lama Tubten Wangchen ens va fer la benvinguda tibetana, i de la família ningú en tenia res, que feia allà el Malik rodejat de persones fent uns cants així budistes. I bueno, nosaltres pensem d'aquesta manera i vam creure que aquesta manera, pues, potser era la millor, no? No sóc una persona que exclogui absolutament res, vull dir, sóc més de sumar que de restar, o sóc més de sumar i de multiplicar, no? Però sí que, pues, a nivell espiritual, tota aquesta manera d'entendre les muntanyes, i el budisme i tot això, pues, és una manera també, perquè clar, són molts anys que portes escalant allà, que els xerpes, pues, et fan fer la puja, que t'expliquen el per què ells creuen en allò, i bueno, vas entrant una mica de tal rol, i amb això estem.
0: Mm, Xavi, tu, de la teva manera de parlar, de la teva parla, això no ho has perdut, però ara a mi m'agradaria. Saps algunes frases amb el, no sé quin idioma parlen a la zona del Tibet? Has hagut d'aprendre per comunicar-te amb la gent original? M'agradaria que ens diguessis alguna cosa. Mira, m'ha vingut ara sí, així, eh?
1: Sí, a veure, tant al Tibet com al Nepal es parlen llengües diferents. Per exemple, al Nepal hi ha més de 100 llengües, perquè hi ha moltes, diguéssim, ètnies, i és molt, molt complicat saber de tot. Però sí que, per exemple, el nepalès per mi és la meva llengua, entre cometes, vehicular quan jo viatjo al Nepal. Llavors, bé, potser no et podria fer una conferència, no. Però sí que jo et podria preguntar, tapainam keo, t'estic preguntant com et dius, i llavors tu em podries dir meronam
0: Isabel. Meronam, o sigui, nam.
1: Sí, nom. Meronam Isabel. Llavors, jo et podia dir molai, kushilayo, jo sóc feliç, vale? Sóc feliç d'haver-te conegut. Vull dir que d'aquesta manera pots entrar, sí, això és el que fa que puguis entrar a casa de qui sigui i prendre't un cafè amb ells, saps? Perquè ja et dic, una vegada t'has presentat, una vegada has dit com estàs,
0: sí,
1: i com vas, i que jo estic content d'haver-te saludat, bla bla bla, doncs, i quan te'n dones compte ja estàs sentat a casa d'aquesta gent fent un té, saps?
0: Això em va passar a mi quan vaig anar a Kènia, que em vaig comprar un llibret per aprendre, i la gent que hi havia em deia, però què estàs fent? Però si només vas 10 dies. Me deia, m'és igual, jo vull dir bon dia, jambo, i a haribari, musurisana, guajeri, i com a mínim, doncs, dir això, bon dia, bona tarda, com et trobes, no sé, lo bàsic, no? Bueno, per no anar sempre amb l'anglès pel món.
1: Bueno, no, l'anglès per suposat que és la llengua vehicular. Bueno, l'anglès, el castellà per suposat, perquè molta part del món parlen en llengua castellana, Sud-amèrica, a més, no? Però l'anglès és important. Però sí que és veritat que quan tu vas a un país i... Això és com que quan a tu te fot gràcia que algú per aquí a Barcelona, pues, veus una persona oriental, o veus, vés a saber qui veus, i et pregunten en català, escolta'm tal, o on vai, o què deixo de fer, o jo què sé, saps?
0: Sí.
1: Llavors, per la mateixa raó de que a nosaltres ens fa gràcia i d'alguna manera veiem d'una manera simpàtica que ens parlin en català pues, la gent que ens ve de fora, pues, el mateix crec que nosaltres també hem de fer. Llavors, pues, clar, si d'alguna manera tu parles català, si parles nepalès, pues al Nepal, quan jo pujo a la muntanya, pues, clar, estic amb la gent i pues intento parlar nepalès, i això pues fa que la gent pues et tingui, o sigui, hi hagi com un respecte, no? Vull dir, no és simplement anar allà per anar-hi, sinó que parles pues d'una manera, insisteixo, no per fer una conferència d'allò, però sí per donar-me a conèixer, sí per parlar, pues demà anirem aquí, o demà anirem allà, o demà farem, o deixarem de fer. Sobretot, per exemple, pues, a veure, al Nepal, la paraula coneguda que tothom coneix, i que segur que tu coneixeràs, el namasté, no?
0: El
1: namasté és el dia, el bon dia. Uh-huh. Si després vas i dius Dani Abad, estàs donant gràcies, no? Però, si anem al Tíbet, això ja és al revés. Llavors, per què? Bueno, és al revés. Me refereixo que si te'n vas al Tíbet, o si te'n vas a la part tibetana de la zona de l'Everest, perquè vull dir, tot el que és la vall del Khumbu sí que és Nepal, però allà tota la reminiscència són tibetanes, doncs allà a la gent ja no li has de dir namasté, ja li dius tashidele. Si els dius tashidele, els estàs dient bon dia amb tibetà, amb xerpa. Llavors, clar, si tots els turistes van dient namasté, namasté, i entres tu i els hi dius tashidele, diuen, para, aquest sap qui som. Llavors, quan fas qualsevol cosa, doncs els hi dius tu xitxé, els estàs donant les gràcies, tu xé, ja, estem parlant de dues paraules, estem parlant de tashidele, estem parlant de tu xé, dues paraules, no te n'he dit més. Amb això ja t'has guanyat
0: la confiança, el respecte a tot.
1: això és com tot, vull dir, moltes vegades quan els que ens dediquem a la fotografia doncs volem fer algun retrat o volem fer alguna cosa xula, doncs, entrar a huevo amb la càmera no fa lleig, no? Llavors, doncs, escolta'm, com estàs? Per exemple, a un portejador li preguntes perquè jo li pregunto quin nom tens? Doncs l'altre em dirà, tant, escolta'm, jo li dic Cati Barçà, vale? Quan li dius Cati Barçà, doncs li estàs preguntant quants anys tens? Doncs et dirà, doncs 18. Hòstia, Cati Quilo, saps? Quants quilos portes aquí? Aquí porto, doncs tants. Ja has entrat en una dinàmica que quan el tio se'n dona compte ja l'he fotut de fotos. M'explico?
0: Sí.
1: I bon rotllo, saps?
0: Oh, molta psicologia tens tu, eh?
1: Bueno, no sóc psicòleg ni menys.
0: No, però molts anys de natura, sí. I molts anys d'interioritzar la natura, el senderisme, que tot això ajuda també, bueno, a fer un creixement.
1: Forma part de la vida i forma part d'un mateix, i llavors les persones canviem, i les persones naixem i ens eduquem i anem fent, i el món, o quan coneixem diferents països, diferents maneres de fer, doncs això ens va moldejant, no? Això és una cosa que al Malik li dic, tio, dic pensa que tens 11 anys i has fet ja més de 20 països. Clar, la propera entrevista és que li pots fer amb ell, no a mi.
0: A la Mercè i al Malik. Clar, els vull aquí.
1: Clar, que jo hagi amb 50 anys pujat al cim de l'Everest o aquestes collonades, té certa gràcia, per suposat, per això estem aquí, no?
0: Clar.
1: Però, hòstia, que el Malik amb 20 anys pues, hagi passat o hagi voltat per més de 20 països, pues, jo crec que aquí està la gràcia, no? Que els que podem... a mi això ho fa que a nivell laboral m'ho permet, no? Quan jo estic a qualsevol país del món, doncs els faig vindre, i d'aquesta manera, doncs clar, tot és molt més fàcil, no? Però tot això fa que amplis la vista, tinguis una mirada del món diferent, no? I clar, estàs sempre a Esplugues, o estàs sempre a Barcelona, o estàs sempre a Catalunya, o estàs sempre, diguéssim, a les Espanyes o a les Europes, hòstia, no has vist res del món, el món és immens i és que és brutal. Llavors, hòstia, doncs puc tindre la sort de viatjar a Finlàndia per veure aurores boreals, tindre la sort d'anar, doncs, a la selva amazònica, doncs, per anar a veure, ja què sé, cocodrilos, puc anar a veure les muntanyes més altes de la Terra, puc anar a Islàndia a veure, doncs, volcans. Tot això fa que, doncs, bueno, doncs que per mi sigui la manera d'entendre la vida, tot i que tinc que dir que, doncs, bueno, que em considero una persona privilegiada pel fet de poder-ho fer. Ara, si és que ho puc fer, és perquè vaig deixar la meva feina. Jo abans era electricista, era lampista, em dedicava...
0: És veritat, guaita tu, que ha passat el temps.
1: Em dedicava a anar per les cases de la senyora Pepeta, amb el taladrador, allà, posar llum aquí, amb algun local perquè es plugues...
0: Amb ton pare.
1: Amb mon pare, no? I ja vas i dius, però què estic fotent amb la meva vida? Hòstia puta, jo tinc que estar tota la vida fent això, i d'un dia per l'altre vaig dir, això s'ha acabat. Per lo qual, pues, si ha de servir per alguna cosa, pues, animar la gent, pues, que, hòstia, que si tenen somnis, que si tenen ganes de fer coses, que les facin, que no ens encasillem amb el que ens han venut, ni que tinguem 30 o 40 anys o 50, que és igual, vull dir, la vida només n'hi ha una. I el que no puguis fer ja no recuperaràs, al qual gas fondo.
0: Estic segura que els teus coneixements d'electricista lampista t'han servit en algun moment per l'alta muntanya, segur.
1: Home, segur.
0: Com un tornavís els feia servir molt bé.
1: Joder, era el que estava al campament base, el que muntava les llums, el que arreglava el generador quan no funcionava. Vull dir que l'ofici mai se perd.
0: Exacte.
1: I l'ofici el segueixo tenint, no?
0: Sí.
1: Però sí que és veritat que centrar la meva vida pensant en doncs demà al matí m'he d'aixecar a tal hora per anar a fer la feina tal, que és el que fem la gran majoria de mortals, doncs jo vaig creure que jo això no ho podia aguantar més temps, i llavors simplement vaig fer un canvi de vida. Amb unes coses han millorat, amb unes altres coses han empitjorat perquè estic menys a casa, vull dir, tot no és una meravella, però busques aquell equilibri o busques allò que fa que estiguis feliç. Si tu estàs feliç, els que estan amb tu, els és més fàcil també que estiguin feliços, per la qual la felicitat d'un no és per un mateix, sinó és per tots els que ens envolten, i d'aquesta manera entenc que hauria d'anar una mica més al món, saps?
0: Xavi, ara canviaré totalment, eh?
1: Vale.
0: Hi ha una cosa que sí que voldria saber la teva opinió i saber, amb aquests anys del teu coneixement de la natura, de pujar a la muntanya, com estàs percebent i com estàs veient el canvi climàtic? Com ho veus tu? Perquè jo, que no sóc persona de natura ni de muntanya, tot i que la respecto molt i l'estimo molt, que sóc més aviat urbanita, mm-hmm. vaig a la muntanya sempre que puc, però no a l'alta muntanya, sí, sí, sí. I al Pirineu poder fa 8 anys que no hi pujo. Tu, que estàs en contacte permanent amb la natura, però la natura d'alta muntanya, la natura d'anar a veure les aurores boreals, com estàs veient el canvi climàtic aquests 30 anys teus de professió?
1: Bueno, a veure, és un tema preocupant, i ja tots i totes sabem com està el panorama, no? Jo sí que és veritat que quan parlàvem, per exemple, del retrocés glaciar, saps? Teníem, per exemple, els Alps, no? I tant el Pirineu com els Alps, i fa, doncs, fot 100 anys teníem glaciars. Uh-huh. Ara ens n'anem al Pirineu i ja no trobem ni un glaciar. Uh-huh. I tenim el glaciar de l'Aneto, que queda lo just, i poqueta cosa més al Vinyamal, i ja no tenim res més, no? Hi havia glaciars. Després, clar, te'n trobes, per exemple, doncs els Alps. Els Alps i els glaciars han fotut un retrocés brutal per tot aquest calentament global i de més que tenim, no? Llavors, això anava a de qui jo deia, bueno, tampoc no serà tant, perquè, joder, aquí l'Himàlaia, aquí sempre hi ha gel. Pues et puc dir que potser des de fa 10 anys, allà ja s'ha començat. Evidentment que ja es notava en su tiempo, no? Clar, que allà ja allò és tan gran que a vegades vas i dius, hòstia, pues jo no ho noto. Pues ja, vull dir, des de fa 10 anys ja allà ja es nota molt, i escalades que nosaltres fèiem, diguéssim, amb gel, ara ja les fem amb roca, perquè el gel ja ha desaparegut. I això ha passat amb 10 anys. Vull dir, és com si el tema aquest del calentament, tot això, fos una cosa, diguéssim, vull dir, que va a full, vull dir, que no té, vull dir, que si no vigilem, la liarem parda. I no és tan sols el tema de glaciars o no glaciars, sinó que climàticament s'està fent uns canvis terribles, i llavors antigament el temps, per exemple, a grans muntanyes, parlo de l'Himàlaia perquè és el lloc que potser més conec, el temps era molt més estable, tots sabíem que el monsó durava pues del juliol estatal, tots sabíem que, per exemple, el monsó s'acabava al setembre, i llavors teníem uns els mesos d'octubre i de novembre teníem uns mesos calmats, suaus, no? de post-monsó. Ara no, ara tot fluctua d'una manera brutal. Hi ha unes pluges al·lucinants fora de quan les han de bé.
0: De temporada?
1: Fora temporada.
0: I geogràficament, perquè el que va passar aquí a la Dana, evidentment, és que aquestes pluges de 600 litres no es poden donar a zones monsòniques.
1: I llavors això, pues, fa que te'n donis compte de que si no vigilem, pues, la cagarem. Però bueno, això ja... Nosaltres, com a petites personetes que estem a la Terra, doncs fem el que crec que cada un hem de fer, sobretot conscienciar els que venen darrere nostre, i torno a posar a taula el nom del Malik, vull dir conscienciar els que venen darrere, dir, xavals, bueno, procurem doncs, no cagar-la, que siguem conscients de que tot això s'ha de vigilar i de més, i per altra banda, doncs, aquí qui ha de apretar el cul són els que manen, clar, si és que els que manen no són capaços d'aclarir-se en una d'aquestes grans conferències que fan, clar, tu a una persona li dius no facis això o no facis allò, saps, allò de vigila el que fas, i després a nivell global, no? A nivell mundial veus que no hi ha una entesa, llavors clar, la gent al final s'enfada i ho envien tot a pastar, no? però bueno, nosaltres que tenim a la mà poder fer bondat, doncs l'hauríem de fer, sobretot conscienciar els que venen per darrere nostre, i bueno, i apretar el cul, i que els de dalt es posin les piles i s'apanyin, si no ens ho carregarem tot.
0: El problema és que que els de dalt no es posaran d'acord i els que patim les conseqüències som nosaltres i, evidentment, la natura, no?
1: Claro, sí. Bé,
0: és que...
1: Sí, sí, és així. Vull dir, al final, el poble... Bueno, hi havia un amic meu que se'm deia el poble que el fotin, saps? Vull dir, el poble, saps? El poble... que el fotin, bueno, esclar, els més petits és els que ens apanyen, però bueno, per la nostra part han de fer lo possible, nosaltres hem de fer sí. lo possible, ja et dic, conscienciar, posar els més petits a tot el nostre entorn i sobretot, pues, fer política, no? I ara potser ja m'estic anant de les mans, però bueno, pues, vull dir, la política no és política partidista, no? Amb el concepte partidista, no? O sigui, és fer política, és buscar de quines maneres podem fer que tot això pues, a nivell d'indústria, a nivell global pugui anar endavant perquè no ens carreguem el planeta al final, vull dir, clar, quin sentit té ara anem a buscar un altre planeta per viure, per espallar-lo. Jo que tinc la sort d'haver viatjat pel món, és una meravella veure coses xulíssimes al món, i llavors això, hòstia, és que seria una llàstima perdre-ho, no? I tot això està a les nostres mans i depèn de nosaltres que pues això, que tinguem un futur més o menys incert, no?
0: A la teva... Bueno, en una de les pàgines web de Emocions Infinites,
1: sí.
0: Infinity Emotions, veig que tens un dels viatges a Groenlàndia, i justament Groenlàndia és un dels llocs que políticament està fotut perquè tothom ho vol. No d'ara, eh? De fa molts anys.
1: Bueno, Groenlàndia té un problema molt gran perquè dir, tots el volen, és com si fos un caramelet que tothom voldria. Ells estan reclamant la independència o el fet de voler gestionar ells
0: amb
1: sols.
0: Amb Dinamarca és que...
1: Sí, clar,
0: i els Estats Units i la Xina, clar, i Rússia ja estan, clar, tots per allà.
1: I la moguda està que és un país... un continent, una illa, un que sé com ni vulguis dir, no? Tu mire, i ara els que ens escolten, no? De Groenlàndia, cony, obriu el telèfon, foteu el Google Maps, feu amb el dit xec-xec i veureu que allò és immens. Què passa? Que els groenlandesos i groenlandeses, que són quatre, que són els esquimals, maldits esquimals, que el nostre, bueno, de fet Malik, el nom de Malik precisament ve dels inuits, no? Llavors, clar, són tan poquets que gestionar un país tan gran, doncs Dinamarca s'hauria d'implicar, perquè lògicament són, vull dir, no deixen de ser dinamarquesos, no? per dir una cosa,
0: sí.
1: Però clar, tothom busca petroli ja, no? Tothom busca cosetes, i clar, estan els americans, estan els japonesos, estan els no sé què,
0: sí.
1: I això, clar, se'ns escapa de les mans, no? És un país meravellós, és un país brutal, país per de fet, les visites o els trekkings o els viatges que es fan allà les fas a un 5% de l'espai del, vull dir, amb un terreny molt petit de lo que és a Groenlàndia, perquè bueno, és un terreny totalment inaccessible, no? Bueno, un altre lloc del món meravellós, vull dir, com jo us dic, vull dir, tampoc no he estat a massa països, vull dir, al món mundial tenim uns 200 països i jo he estat a una seixantena, vull dir, tampoc no puc dir que hagi viatjat per tots els països del món. Potser sí que m'he arrastrat per tot el món, pràcticament he trepitjat tots els continents, menys un que algun dia m'agradaria poder trepitjar, que és Antàrtida, i poder gaudir de, pues això, no? d'aquells punts, allò sí que seria un somni per mi, no? I el meu somni pues, potser seria anar a l'Antàrtida.
0: Segur que el faràs.
1: No, estic convençut que sí, eh? El pas que, bueno, escolta'm, la vida és llarga, i ara, pues, si no toca ara, no toca, ja es farà, no hi ha problema, tot se farà.
0: Xavi, ja estem arribant al final d'aquest espai.
1: Molt bé.
0: I a tots els meus convidats, la darrera pregunta que faig i que a vegades no s'acaba és: alguna cosa que vulguis dir que jo no t'hagi preguntat i que consideris important que ens vulguis ara explicar?
1: No m'agradaria que semblés que ho dic perquè em dedico a això, però jo, per mi, una teràpia, una de les grans teràpies és el viatjar. Per mi viatjar és teràpia. Llavors animaria pues, a tots i totes les que ens escolteu, joder, que viatgeu, saps? Pel vostre compte, amb agència de viatges, és igual, que viatgeu.
0: Ni que sigui fer el Camino de Santiago. De...
1: Exacte. I ara em direu, tio, això ho dius ara que estem en guerra, mig món contra mig món. Bueno, precisament pues, per això us ho dic, perquè vull dir, nosaltres sabem que el món està fet com està, ara tenim tota la zona d'Iran amb un lío de l'hòstia, jo a Iran hi he estat mitja dotzena de vegades, conec el país, és un país espectacular, amb una gent espectacular.
0: Hospitalaris,
1: fins al nivell de pensar on està la càmera, saps? Vull dir, és una bogeria, no? Llavors, des d'aquí, pues això, animar la gent que viatgi, que jo ja sé que la situació és difícil, que a vegades, pues, que joder, que els vols valen una pasta. Bueno, seguim viatjant pues, perquè és una teràpia que ens cal. I viatjar no és agafar un vol. Viatjar vol dir sortir de casa amb ganes de conèixer coses. I si pots viatjar amb un avió, doncs vas a un avió. Però si no, agafes el cotxe. I si no, doncs agafes i te'n vas caminant.
0: Com l'Enric Luzán, pues, que la seva passió és fer la volta al
1: se'n va caminant a peu. Pel fet de sortir de casa, el fet de sortir de casa, de no tancar-nos a casa, de, vull dir, el concepte del viatge, a dir que jo el poso, vull dir, l'extenc a poder fer coses pues, per l'estat espanyol, perquè la península Ibèrica és un lloc meravellós, Portugal, les nostres illes, les Canàries, i ara ens és que el Pirineu, França i tal, tot el que és Europa, doncs, clar, tot això és una meravella. Clar, si es pot sortir d'aquí i anar a veure llocs una mica més, diguéssim, exòtics, doncs cony, feu-ho, no? Però cony, que viatgeu, que sortiu de casa, que viatgeu sols, acompanyats, com vulgueu, i és una teràpia que considero que a dia d'avui doncs, ens convé que tots ens desestressem una miqueteta, i per la manera meva d'entendre la vida penso que pot ser una molt bona opció.
0: Doncs, com diu el Xavi, i ho ha dit al llarg de l'entrevista, per tenir una visió més àmplia i també per conèixer la gent és perdre la por i perdre els perjudicis amb la resta de persones, viatgem.
1: Viatgem.
0: I fem aquests contactes.
1: Viatgem, que el món s'acaba.
0: Per nosaltres un moment o altre s'acabarà, perquè jo ja tinc una edat, soc més gran que tu. Vull acabar l'entrevista com l'he començada. Xavier Arias, gràcies, benvingut per estar avui amb nosaltres.
1: A vos per convidar-me.
0: 35 anys d'experiència, t'avalen. Un home que de la seva passió ha fet una professió, apassionat de la muntanya, dels viatges, la natura, la fotografia, des del desert a l'alta muntanya, paisatges infinits del cel i la terra. Gràcies. Genial. Una forta abraçada.
1: A vosaltres. Petonassos.

0: Les entrevistes d'Esplugues FM.
1: Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimarà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Vols venir a cantar amb la coral La Coloma? T'agradaria aprendre cançons tradicionals catalanes, sardanes, pop, rock, música moderna i d'arreu del món? Si vols formar part de la coral, pots enviar un correu electrònic a jfuster@gmail.com o trucar al telèfon 610-601831. Demana per la Joana, que ella mateixa ara ens explica qui pot venir i formar part de la coral La Coloma.
3: Si us agrada cantar, veniu a gaudir del cant coral a la Societat Coral Centenària La Coloma.
2: Joana, i quins són els dies d'assaig que us reuniu la coral La Coloma?
3: Els dilluns de 19 a 21 hores.
2: Doncs ho tenim molt fàcil. Els dilluns, des de les 7 de la tarda fins les 9 del vespre, a l'Avenç Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 29, Esplugues de Llobregat.

0: Arriba el Festival Arrelat. Música, cançó, dansa d'arrel. Aquest dissabte 3 d'octubre al Casal de Cultura Robert Brilles es realitzarà la presentació del Festival Arrelat. Enguany es fa èmfasi dels valors i dels eixos que reforcen aquest festival, que són el patrimoni local, la perspectiva de gènere i la cançó. I en quant al patrimoni local, es farà un homenatge al Ball de Nans, que enguany fa 45 anys. El Ball de Nans és una peça fonamental que dona origen a la nostra cultura popular i a la Festa Major de Santa Magdalena. Aquest dissabte es farà la presentació de la programació del Festival Arrelat per tot el mes d'octubre i assistiran els artistes i els grups que ompliran el cartell d'aquesta edició 2026. Una vegada s'hagi fet la presentació, hi haurà ballaruca i podrem ballar amb el grup Hidra. És un grup que ens presenta música tradicional, improvisació electrònica i una clara vocació per fer-nos ballar. Les entrades al festival ja estan a la venda a través de la plataforma codetickets.com. Només heu de posar la paraula en el cercador Arrelat. Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat, del 3 al 31 d'octubre. Música, cançó, dansa d'arrel.
1: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
2: De dilluns a divendres, a les 4.
1: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Si ja no et poses l'abric, dona'l i fes-lo nou de nou. Si se t'ha espatllat el despertador, repara'l i fes-lo nou de nou. Si ja no necessites el sofà, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Els infants del refugi és la obra de teatre infantil i familiar que ens presenta a l'Event Centre Cultural el proper 3 d'octubre a partir de les 5 de la tarda. Una aventura que parla de pau, amistat, esperança amb els ulls de la infància. Els infants del refugi és una proposta emotiva que combina aventura, sensibilitat i valors universals. Una història plena d'humanitat en el que ens diu que en els pitjors moments podem obrir camins cap a un futur millor. Aconsegueix la teva entrada i fes la reserva a través de la pàgina web de l'Event Centre Cultural o de la pàgina nyac.cat. Arts escèniques de l'Event Centre Cultural, carrer d'Àngel Guimarà 27, Esplugues de Llobregat.

0: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Esplugas FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
1: A continuació, podreu escoltar el programa de cinema Cua de Cuc amb Gemma Luzán, avui a les 10 del vespre.

0: Esplugues FM.
1: Són les 10.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.

Salutacions a tothom i benvinguts a Cua de Cuc. Malgrat que el món del cinema abasta tot el món, estaríem d'acord si diguéssim que el cinema nord-americà sembla que vagi una passa endavant. Les seves campanyes de màrqueting són molt punyents i agressives. Els diners disponibles semblen inabordables. Les estrelles apareixen enlluernant-nos, però, com hem dit, no tot s'acaba aquí. Sense anar més lluny, el cinema català treu el cap amb molta qualitat i molt de reconeixement internacional. És un tipus de cinema, sota la meva opinió, molt proper al francès, que es mou com peix a l'aigua amb el costumisme, explicant-nos històries molt properes. Avui anirem per aquest camí. Com ja sabeu, Cua de Cuc és el vostre programa de cinema de capçalera i ens podeu sentir a Esplugues FM al 99.7 tots els dimecres a les 10 de la nit i tots els diumenges a les 11 del matí. Abans de continuar, comentarem algunes novetats de la nova temporada de Cua de Cuc que comença a l'octubre. Primer de tot, intentarem, no només està a les nostres mans, obrir l'estudi a opinions alienes a nosaltres, com, per exemple, el programa que vam dedicar a Pierpaolo Pasolini amb el convidat Lluís Carceller. Tenim pendent de gravar, amb el Lluís també, un programa dedicat a Lluís Buñuel, en el que seguirem la trajectòria del geni de Calanda, tant a la seva etapa espanyola com la mexicana, acabant per la francesa. Tot un luxe. També començarem a destacar, d'entre els films dels quals parlem, aquells que mereixen ser anomenats de manera especial. Atorgarem com una mena de premi, el nom encara no el tenim massa clar, havíem pensat en Cua d'Or o Cuca de Llum, no ho sabem encara, que és una distinció que farà que el públic, al sentir aquest segell, sàpiga que estem parlant d'una obra que, al nostre parer, mereix ser vista sense preguntar-nos massa la raó. Bé, seguim amb el programa d'avui. L'hem anomenat Pelis Catalanes Recents. És un recorregut molt agradable en el que destaquen els títols de totes les pel·lícules són d'una sola paraula. Tot un exercici de concisió. I, excepte una, totes han estat dirigides per dones. Una cosa molt rellevant, doncs podríem anomenar-lo com un moviment cinematogràfic català que té la qualitat com a bandera. Les que hem triat són aquestes: Suro, del 2022, Creatura, del 2023, Romeria, del 2025 i Sorda, també del 2025.

Comencem amb Suro, un film que conté característiques que la fan molt interessant. Podrien començar per les relacions de parella quan aquestes es posen al límit degut a influències externes. D'altra banda, l'ocult per nosaltres món rural pel que fa a les explotacions forestals. Els protagonistes del film, a poc, es van adonant de que si volen tenir tot sota control han d'afegir un plus que els exigirà donar quasi bé la vida. També toca el tema dels treballadors d'aquestes explotacions que treballen quasi bé en règim d'esclavitud. Un salari minso, sense legalitzar i en condicions climàtiques extremes. La barreja de treballadors locals amb gent vinguda d'altres països provoca situacions de les quals és difícil sortir-ne. Anem per la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula, Suro, és espanyola, el director és Miquel Gurrea, és de l'any 2022, té una durada de 116 minuts. La música és de Clara Aguilar i els intèrprets són Pol López, Victoria Luengo i Ilías El Houandani, entre d'altres. La sinopsi. Elena i Ivan es proposen construir una nova vida als boscos de sureres, però quan els seus diferents punts de vista sobre com viure a la terra emergeixen, desafien el futur com a parella. El llenguatge del film és el català, malgrat l'aparició esporàdica de l'espanyol i del francès per diferents circumstàncies. Té una certa semblança al cinema del realitzador francès-gallec Oliver Axe, autor de O que arde i la famosa, multipremiada i atrevida Sirat. Suro té una tirada més forta cap a O que arde, que va tenir molt de ressò al Festival de Cannes del 2019 i que van poder degustar en directe al famós Festival de la Côte d'Azur. Amb això, no estem dient que la influència sigui molt marcada, però amb dos directors saben mostrar el món rural cada cop més inhòspit de manera magistral. El que marca tot el film és la relació de parella dels dos protagonistes, o, més ben dit, la descomposició dels dos integrants al estar exposat a un món, al rural, al qual desconeixen totalment i que actua com un protagonista més. La dona, que està embarassada i és la que hereta la finca, es mostra més adaptativa al seu entorn. Projecta la casa dels seus somnis sense comptar massa amb la seva parella, que, per altra banda, intenta integrar-se ajudant en les tasques de recol·lecció del suro, el que provoca situacions un tant enutjoses al no tenir ni idea de com es fan aquestes laborioses feines. La poca química entre els dos actors fa que aquestes situacions siguin poc creïbles. No parlem d'una excelsa Victoria Luengo que broda el seu paper, sinó la manca de continuïtat en certes escenes en les que els actors s'han d'ajudar mútuament. Sembla com si cadascú tirés per la seva banda. La relació d'Helena amb el Karim, un dels treballadors estrangers de l'explotació, que només sap parlar una mica de francès, és molt més fluida i creïble, però és clar, cadascú té el seu paper i no es poden ultrapassar certes fronteres mentals.

El director Miquel Gurrea és nascut a Donostia, però tots els seus estudis i carrera s'ha desenvolupat a Barcelona. Vicky Luengo, o Victoria Luengo, va relatar que va patir un petit accident amb un ruc durant la producció, el qual va quedar com un dels moments més peculiars de la seva convivència amb els animals a l'entorn rural. La premissa de la pel·lícula no és casualitat. Va néixer de la pròpia experiència del director Miquel Gurrea, que va treballar com a temporer extraient suro als boscos del nord de Catalunya durant l'estiu del 2010. A excepció de la parella protagonista, formada per Vicky Luengo i Pol López, i uns pocs personatges específics, gran part de l'elenc de la pel·lícula està compost per actors no professionals de la zona. A la seqüència final del ball, els extras que apareixen celebrant al costat dels protagonistes són, en realitat, amics personals del director. El film es va rodar originalment en català. Per arribar a sales de la resta d'Espanya es va decidir doblar, però comptant amb actors de doblatge professionals i específics, en lloc d'obligar el mateix elenc a redoblar-se a si mateixos. Miquel Gurrea va comentar en una entrevista: "Vaig demanar a Pol López, que va interpretar el protagonista del meu primer curtmetratge al 2008 i és un amic íntim, que fes algunes improvisacions. Jo volia ambientar l'escena i ell va interpretar l'Ivan,

Suposo que els psicòlegs em podrien ajudar. Tot el dolent, i el que és bo també, que presentem com a adults ve de la infantesa. De vegades, per entendre'ns a nosaltres mateixos, hem de tirar enrere. De vegades, molt enrere. Aquest bussejar dins de les nostres vivències ens pot ajudar a conèixer-nos millor. Ens pot ajudar? Doncs no ho sé. Moltes vegades les ferides són molt fondes i és que el primer tall és el més profund. Creatura és una recerca interior viatjant lluny, molt lluny, dins les nostres records, cercant una explicació d'allò que ens turmenta l'actualitat. Anem a parlar una mica sobre això. Abans us cito la seva fitxa tècnica. El nom de la pel·lícula és Creatura. És d'Espanya, la direcció és a càrrec d'Helena Martín, és de l'any 2023, té una durada de 112 minuts, la música, a l'igual que Suru, és de Clara Aguilar, i a les interpretacions tenim a Helena Martín, que és també la directora i guionista, a Oriol Pla, Àlex Brendemull, Clàudia Malagelada i Clara Segura. Sinopsi. Després de mudar-se amb la seva parella a una nova llar, Mila s'adona que la seva pèrdua de desig i gana sexual es troba en si mateixa. A partir d'aquí comença un viatge en què revisita experiències de la seva infància i adolescència amb l'esperança de reconciliar-se amb el seu propi cos. Amb un ritme envejable, la directora, guionista i actriu Helena Martín ens explica en tres actes la repressió i manca d'apetit sexual de Mila, la protagonista. El primer acte és el de Mila adulta, aquella que se n'adona del seu problema al conviure amb la seva parella, amb el qual no aconsegueix sentir-se plena sexualment parlant. Intenta tot de la seva part, però hi ha una barrera no física que li impedeix gaudir de bones experiències. La seva parella, d'aspecte intel·lectual i progressista, posa tot de la seva part, però es queda sobtat per les reaccions de Mila i podríem dir que decideix abandonar. Ja sola, remena en el seu passat intentant trobar un motiu del que li passa. Aquí ja ve el segon acte, el de la Mila adolescent. Els estius són l'excusa per buscar noves experiències a banda de que ens mostren els xats en viu amb homes que només busquen el plaer i de seguida treuen tota l'artilleria. La Mila té 16 anys i els seus pares apliquen la subtil repressió de portar-la en principi pel bon camí. La disbauxa dels seus amics contrasta amb la poca llibertat de Mila, que té els seus primers contactes físics amb un amic, però que no acaben de ser complerts. Una de les escenes que expliquen tot això és quan la colla està al mar damunt d'una plataforma passant-s'ho bé i la Mila se'ls mira des d'una certa distància, submergida a l'aigua, traient només el cap. Anem pel tercer acte, el de la Mila de petita, de nena petita. Per un problema, suposem que físic, la Mila sempre diu «embota la vulva», mentre una gran ellada s'expandeix per tot el seu cos, el que li provoca una forta picor. Les escenes es mostren a una nena feliç que viu jugant i rient com una nena normal. De totes maneres,

ja s'intueix un cert sentiment exagerat de protecció per part dels pares, sobretot del pare. Aquest anar i venir per la vida de Mila ens mostra el difícil que és estar content o contenta amb el teu propi cos. Tot i ser una nena molt maca, una adolescent molt espavilada i una adulta molt atractiva, no pot engabiar la frustració que sent dins del seu cap. Cinematogràficament, tot aquest batibull està molt ben resolt. Hi ha persones que tenen un do a l'hora de mostrar-nos coses intangibles, i l'Helena Martín ho té, sens dubte.

Per plasmar de manera física la incomoditat amb el propi cos i els traumes de la repressió, la direcció va utilitzar elements propers al cinema de gènere i al body horror, com l'aparició d'una urticària estranya a la protagonista. Anem a ampliar una mica el terme body horror. El podríem definir com un subgènere de la ficció de terror que mostra de manera explícita alteracions grotesques, antinaturals o pertorbadores del cos humà. Elena Martín Gimeno va escollir la Costa Brava com a escenari principal perquè considera que el mar encarna la sensualitat, la curació i la memòria lligades al despertar i la reconnexió personal. Creatura va ser exhibida per primer cop a la secció de la quinzena dels cineastes del Festival de Cannes del 2023. Allà va ser guanyadora amb el premi a millor film europeu de la secció. En paraules de la seva directora, la pel·lícula busca parlar sobre les conseqüències de la repressió sexual normalitzada, sobretot en la condició femenina, entrant en qüestions poc comentades com la sexualitat infantil i la repressió a l'educació religiosa. Premis, com hem comentat abans, al Festival de Cannes, millor pel·lícula europea a la quinzena de realisateur. Els Premis Gaudí, 6 premis i 15 nominacions. On es pot veure? Doncs Amazon Prime Video i a Filmin. Una frase de la pel·lícula. Un adolescent que fanfarroneja de la seva conquesta és un lligó i se'l celebra. Si un adolescent fa el mateix, l'anomenen guarra.

La recerca del passat, per moltes persones, és molt important. Si, a més, necessites endinsar-te en ell, es converteix en cabdal. De vegades, aquesta investigació es pot convertir en alguna cosa no molt agradable, donat que descobreixes aspectes no massa grats. Aquest viatge de cerca es pot convertir en una romeria, dit això en el terme menys divertit. Heu endevinat, estem parlant de romeria. Us detallem la seva fitxa tècnica. El títol de la pel·lícula, Romeria, el país Espanya, la direcció és de Carla Simón, és de l'any 2025, té una durada de 115 minuts, la música d'Ernest Pipó i el guió de la mateixa directora, Carla Simón. A les interpretacions tenim a Lucía García, Mitch, Tristan Ulloa i Celine Till. Ara us faig la sinopsi, una mica llarga, però bueno, és el que hi ha. Marina viatja a Vigo per conèixer la família del seu pare biològic que va morir de sida. Igual que la seva mare, quan ella era molt petita. A través de les trobades amb els oncles, les tietes i els avis, la jove intenta reconstruir un relat dels seus pares, però tots senten massa vergonya cap als conflictes de drogues de la parella, cosa que Marina els recorda amb la seva presència. Serà la història d'amor adolescent que viu amb el seu cosí el que permet reimaginar els seus pares i connectar-hi. D'aquesta manera, inventa un conte gràcies al diari de la seva mare que l'allibera de l'estigma que la seva família sent per ells i compleix el desig d'entendre el passat. Pel·lícula sobre la memòria familiar que tanca la trilogia de la directora composta per Estiu de 1993 i Alcarràs. Carla Simón ens demostra un cop més la seva habilitat per explicar-nos històries plenes de tendresa sense caure en la llunyeria. El seu savoir-faire a l'hora de treballar amb actors molt diversos fa que mostrar-nos diferents visions d'una mateixa història sigui una cosa plaent. Evidentment, cadascú posa el seu granet de sorra, però la palma se l'emporta la protagonista Marina, interpretada per una actriu que enamora a la càmera com és Lucía García en el seu debut al llargmetratge. Però no penseu, no té l'exclusiva. La resta de l'elenc està fantàstic, però el seu magnetisme fa que només la mirem a ella. És una pel·lícula que ens parla d'una història molt terrenal, però Simón sap com guanyar-se a tots els públics i llavors s'endinsa en el món oníric, despistant una mica l'espectador, però creant com un punt i a part, o un parèntesis, com ho vulgueu dir, on la fantasia pren protagonisme aprofitant per acabar d'explicar tot l'entrellat. La diferència cultural també queda ben palesa. A l'època de la globalització, percebre aquests petits canvis és força curiós. La xacra de la droga i de la sida, que va ser com una epidèmia als anys 80 i que, suposem, a Galícia va tenir un gran impacte per la proximitat dels narcotraficants gallecs, algú de ben famós, que s'ho prenien com un negoci, malgrat que aquest es portés per davant la vida de molts joves. Aquest fet queda molt ben reflectit a la pel·lícula. També l'intent per part de les famílies dels drogadictes per amagar-ho. De fet, al film es comenta que el pare de la Marina el tenien com a presoner a casa dels avis.

Marina, com en un viatge astral, fa servir la història d'amor amb el seu cosí per rememorar aquells dies nefastos on la droga era el leitmotiv de les seves vides. Viatgen, no sabem si a la realitat o com a ficció, de Galícia fins al Perú amb vaixell. Podria ser el viatge de les seves vides. El mar, tan diferent al Mediterrani, és testimoni d'aquests fets i ens convida a pensar en la immensitat i l'infinit. Carla Simón fa servir escenes gravades per la càmera de vídeo de Marina com volem captar alguns escenaris totalment desconeguts per ella i per apropar-nos a uns personatges que tenen en ment oblidar el passat. La presència de Marina els incomoda per la semblança a la seva mare que els va fer recordar un passat del qual volen passar pàgina. Una altra escena a remarcar del film és quan l'avi comença a repartir diners als seus nets. Quan li toca a la Marina, l'avi li lliura un sobre amb bastants bitllets dient-li que ja no cal que demani la beca, objectiu del seu viatge. Marina, que vol estudiar cinema, els agafa, però poc després es deixa sota la catifa de la casa de l'avi. Estem davant d'un film que ens vol explicar un viatge a l'interior i a la recerca d'un passat fosc i desconegut que s'ha de descobrir peti a qui peti. Premis. Moltes nominacions, però cap premi important. On es pot veure? A Movistar Plus. Basada en una història personal de la directora, una frase que es destaca del diari de la mare és: m'agrada aquest mar.

Si ja afirmem d'entrada que la comunicació humana és complicada, imagineu-vos el que ha de ser per una persona privada del sentit de l'oïda. Sí, a més, afegim que aquesta persona té una filla oient, la cosa es complica una miqueta. Però no es posem tan negatius. L'amor pot en tot i aquests inconvenients poden acabar a convertir-se en insignificants. Tot això és molt maco, però plasmar-ho al cinema té les seves dificultats. Estem parlant de la pel·lícula Sorda. La seva directora, Eva Libertad, ho aconsegueix amb una sensibilitat molt especial i deixant de banda el melodrama. Us detallem la seva fitxa tècnica. El títol de la pel·lícula és Sorda. És d'Espanya, la direcció és Eva Libertad, és de l'any 2025, té una durada molt justa de 99 minuts i la guió també és de la directora Eva Libertad. A les interpretacions tenim a Miriam Garlo, Álvaro Cervantes, Elena Irureta i Joaquín Notario. La sinopsis, anem amb ella. Àngela, una dona sorda, tindrà un nadó amb l'Héctor, la seva parella oient. L'embaràs fa aflorar les pors davant la maternitat i sobre com es podrà comunicar amb la seva filla. L'arribada de la nena genera una crisi a la parella i porta l'Àngela a afrontar la criança de la seva filla en un món que no està fet per ella. La decisió de posar-se al davant d'un projecte com Sorda deixa ben palesa la valentia de tractar un tema que, per poc que la gent s'ho miri, no és universal. Amplia, doncs, l'espectre d'espectadors a tots aquells que vulguin gaudir d'un film fet amb sensibilitat. L'habilitat de mantenir l'espectador pendent demostra que el cinema tot ho pot. Trames més poc comercials hi ha un munt. S'ha de dir que aquesta cinta no és molt recomanable per tot aquell a qui li agradi l'acció. La seva pausa, no exenta d'interès, ens permet percebre com és el dia a dia d'una persona amb una discapacitat sensorial i les seves relacions amb l'entorn. Hi ha actors / actrius que s'atreveixen en tot. A Sorda es va optar per triar a una persona realment sorda, Miriam Garlo. Amb això s'aconsegueix una versemblança que potser només poden captar les persones amb aquesta deficiència. Els que no, doncs poden arribar a entendre com és de complicada la convivència. Es pot ballar amb una persona sorda? El film se'ns diu que sí. Àngela i Héctor inicien un ball subtil en què el cos s'acopla a la cadència que ell li transmet, com si tots dos estiguessin reconeixent-se de nou a través del tacte i la mirada. Tot i que la cançó s'escolta, el que és veritablement màgic és que el seu compàs es filtra per la pell i els batecs compartits. Aquesta coreografia silenciosa i sonora alhora posa de manifest el pilar essencial de Sorda, la connexió profunda entre dos mons aparentment diferents però que ens fonen quan la complicitat és sincera.

0: En alguns moments claus, el disseny de so disminueix o es suprimeix l'àudio per submergir a l'espectador en l'experiència aïllada d'Àngela i transmet sensacions d'incomunicació i de solitud. La pel·lícula utilitza llenguatge de signes espanyol integrant-lo a l'estètica visual del film amb plans mitjans, profunditat de camp neta i una composició que ressalta el valor de la mirada com a forma de comunicació. El rodatge de Sorda va estar marcat per un procés profund d'immersió, accessibilitat i una forta connexió personal entre l'equip tècnic i artístic. L'actor Álvaro Cervantes, que interpreta la parella huyent de la protagonista, va haver d'aprendre llengua de signes durant tot un any abans de començar a rodar per poder comunicar-se i improvisar amb total naturalitat juntament amb Míriam Garlo. L'enllaç i la química entre Álvaro Cervantes i Míriam Garlo van superar les expectatives inicials, aconseguint una complicitat en pantalla molt més bonica i orgànica del que estava escrit originalment. Per a l'actriu protagonista, que és sorda a la vida real i germana de la directora Eva Llibertat, treballar en aquesta producció va suposar la primera vegada que es va sentir en un entorn completament accessible i cuidat. A diferència d'altres rodatges, no va haver de gastar energia en explicar les necessitats de comunicació o fer la tasca de sensibilització amb l'equip, i es va poder centrar plenament a la interpretació. Per construir el personatge d'Àngela de forma realista, es van fer entrevistes i investigacions prèvies amb diferents mares sordes per conèixer de primera mà les seves vivències durant l'embaràs, el part i la cura dels nadons. Premis: Premi del Públic a la secció Panorama al Festival de Berlín, i al Festival de Màlaga, millor pel·lícula, millor actriu, actor i Premi del Públic. On es pot veure, doncs, a Apple TV. Una frase de la pel·lícula: tens alguna cosa que no té ningú. Hem arribat a la fi. Han estat quatre pel·lícules que, pel que no estigui acostumat al cinema català, el pot arribar a marcar. Ha estat tot un plaer parlar-vos d'uns films parits a Catalunya, però que no deixen de ser universals. El llenguatge del cinema és universal, valga la redundància. Ha quedat ben demostrat. Preneu nota: Isabel Almató als controls i Txema Luzan a la resta fan possible Cua de Cuc. Ens escoltem aviat!
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzan.

Bona tarda! Versió 30.18. Qui us parla? El Claudi Morales des de l'estudi de la muntanya. Avui és el torn de...

disco dels 80-90, clar. És original del 83, en realitat. Aquesta banda anglesa que fa pop sintètic, new wave i dance rock. Annie Lennox, David Stewart. Estic segur que tots vosaltres la coneixeu, que sí? Els Eurythmics, clar que sí. Doncs avui analitzarem totes les versions que trobem d'aquest Sweet Dreams d'Eurythmics i en primer lloc comencem a entrar en matèria. Ho farem des d'una banda de rock and roll que es diu Doctor Who's, no els Who, el Doctor Who's Rock and Roll Circus Band. Són uns alemanys que van començar a treballar el 2011, si no estic equivocat. I el que fan són versions, bàsicament versions, i és una banda d'aquestes que amb la que treballem i fem aquests programes, vull dir, una tipologia de banda de la que normalment estan fetes per fer concerts i festivals, no? És una banda més aviat de tocar en directe, ja que toquen versions, i tenen tot un circ al voltant del rock and roll, i van fer aquesta curiosa versió dels Sweet Dreams dels Eurythmics. Us la poso jo mateix. Vinga, versió.

Doctor Who, és Doctor Wu. W-O-W-O-O. La banda d'aquests alemanys són 5 components: el Stefan, el Peter, que és el cantant, el Fabian, que és un dels guitarres, el Stefan és l'altre, després un teclista que es diu Bernd, i per últim un baixista que es diu Avi, més el bateria, que no veig qui és, però amb aquesta banda segur que hi havia un bateria. Com a mínim no figura aquí el seu web. Potser és un de sessió i van canviant. Això és possible. Aquesta banda, des de que va començar els des del 2011 fins al 2016 tenen una gira ininterrompuda que no han parat de fer concerts i concerts i concerts per tot Europa. És una passada la de bolos i bolos i concerts que han fet durant tots aquests durant aquests 3 o 4 anys, perquè si va començar el 2012 fins al 2016, 12, 13, 14, 15, 16, 5 anys. 5 anys de gira ininterrompuda. Seguim endavant, vinga, va. Després dels Doctor Wu, ho diré bé al final, escoltarem una versió d'una banda que es diu 70. Així es diuen. I ells, és una banda que va néixer a París i que bàsicament es va crear el 2006 i, bueno, el que fa és un Latin Soul més o menys parisien. És que crec que el que hem de fer és escoltar-la directament, perquè no vull desvelar quin estil de música fan, perquè a mi m'agrada. Vinga, va, la versió, o la versió, diguéssim, dels Sweet Dreams, perquè ets aquesta banda de París que es diu 70. Som-hi, va!

Toma ya. És que m'he quedat aquí bocabadat, amb aquesta superversió dels 70. Aquesta banda de París, o aquest combo de París, que fan aquest Latin Funk, diria jo. Té mollon de moltes influències, moltes opcions. Ells són els Osman Junior, el Tuchvin Colin, el Florian Pellicer, el Fabian Healy, o Healy, sí, tal qual, que és percussionista, teclista, el Pellicer, percussionista el Colin, i el Osman és el cantant i percussionista també. El Logan Guillet, que és el guitarrista, vocalista, el Matthew Edward, que és el bateria i vocalista també, el Virgil Raffaelli, correcte, és el baixista. Tots ells formen aquesta increïble banda que es diu 70. Si us sembla, seguim endavant amb una altra versió del Sweet Dreams, d'aquest Sweet Dreams que dels Eurythmics que analitzem avui, i és el torn de la Tete, Montcalm. Què tal, la Tete Montcalm? Vinga, va, us diré que és canadenca, canadenca, i que va néixer a 1963. Tete Montcalm, jazz singer.

el 63, als seus 56 anys, la Montcalm, que acabem d'escoltar la seva versió del Sweet Dreams, va quedar impregnada per artistes com Jimi Hendrix, Elvis Presley, Billie Holiday, Eddie Piaf, Janis Joplin, entre altres, i el seu començament, el començament de la seva carrera l'any 81 va fer, va cantar o va formar part d'una banda coneguda que es diu The Cowboy Junkies. És que hi ha molta info aquí que no puc, que tindria que dir, però no tindrem temps de tot. Té la Teresa Montcalm, té des del 94 un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set discs d'estudi. El primer es diu Risk, que va sortir el 94. El segon, el 97, es diu Parle pas si fort. El 2002 va sortir Tete Montcalm. El 2007, Voodoo. El 2009, Connection. El 2011, Here's to You, Songs for Shirley Horn. Perdoneu. El 2013, I Know, I Will Be Alright. Aquests són els, una mica la petita història de la TT, de la que hem escoltat aquesta versió dels Eurythmics, aquest Sweet Dreams interpretada per ella mateixa en aquesta clau de jazz que a mi m'ha fet vibrar molt. Us poso el següent Sweet Dreams, el següent versió d'uns coneguts, d'uns coneguts, uns coneguts coneguts francesos que es diuen Nouvelle Vague.

0: Des del 2003 fins a l'actualitat, els l'Olivier Livox i el Marc Colling, juntament amb les seves 11 cantants, i ara diré, us explicaré per què, juntament amb les seves 11 cantants han anat a...
1: Esplugues FM.
2: Són les 11.

Senyores, senyors, molt bona nit i una setmana més. Benvinguts al teu programa de jazz preferit. A partir d'ara tenim 60 minuts per endavant per compartir amb algun dels temes i alguns dels intèrprets que han fet de la nostra música un estil universal. I avui, tal i com venim fent des d'inicis de la temporada, dedicarem aquest temps a recuperar de forma cronològica un dels estàndards populars del jazz. Avui, el tema triat és el All or Nothing at All, una melodia de 1939 composada per Arthur Hallman amb lletra de Jack Lawrence. Una cançó que el 31 d'agost de l'any 1939 va enregistrar Frank Sinatra acompanyat per l'orquestra del trompetista Harry James i que es va convertir en un èxit popular extraordinari quan el segell Columbia Records la va reeditar l'any 1943 per omplir la producció discogràfica que estava aturada degut a la gran vaga de músics que es va produir entre 1942 a 1944. Com deia, va ser un èxit absolut i va estar 21 setmanes com a cançó més venuda. Va ser, doncs, més d'un milió de còpies al llarg de l'any 1943. La quantitat de versions d'aquest tema és enorme. Probablement es podrien comptar per milers, tant vocals com instrumentals. Nosaltres, de totes les que disposem a la nostra discoteca, hem triat una mostra variada i pensem que força atractiva per compartir-la amb tots vosaltres. Com hem dit i com és perceptiu, us les oferirem per rigorós ordre cronològic, des de la més antiga a la més moderna. D'aquí que començarem amb la lectura de l'orquestra de Jim Dorsey, que va enregistrar el mateix 1939, que, com hem dit, va ser l'any de la seva publicació.

Doncs bé, hem escoltat a la Big Band del clarinetista Jimmy Dorsey, que, com hem dit, l'any 1939 i pel segell Decca Records van registrar aquest All or Nothing at All amb la col·laboració d'un cantant molt, molt famós, molt popular a l'època, anomenat Bob Everly. I un any més tard, una altra Big Band, en aquest cas alliderada pel gran Count Basie i amb la participació de la vocalista Helen Humes, ens deixaven la seva lectura d'aquest tema.

Doncs bé, la Count Basie Big Band i Helen Humes, aquella gran cantant nascuda el 23 de juny de l'any 1913 a la població de Louisville, al estat de Kentucky, i que va morir el 9 de setembre de l'any 1981 a Santa Mònica, Califòrnia. Una de les veus femenines més importants i que més van influir entre les vocalistes de les generacions posteriors. Un cop més, doncs, em refereixo a la qualitat del tema de l'enregistrament, però com deia, hem de pensar que estem parlant de l'any 1939 i la tècnica, doncs, no assolia el nivell que avui estem acostumats. Bé, en qualsevol cas, penso que té un valor històric i que val la pena, de tant en tant, doncs, mirar, girar el cap cap enrere i mirar el que feien tots aquells que ens han precedit i que ens han marcat el camí. Bé, seguidament farem un salt considerable en el temps per detenir-nos l'any 1957, quan una llegenda de l'orgue Hammond, el senyor Milt Buckner, va enregistrar aquest tema per incloure-lo en un disc titulat genèricament Send My Softly.

Doncs bé, el senyor Milt Wagner a l'orgue, amb Earl Barron al saxo alt, encomiable a la seva intervenció, senyor Everett Berskall a la guitarra, Milt Hinton al contrabaix i Ossie Johnson a la bateria i percussió han estat els protagonistes. Un tema enregistrat entre el 24 i el 25 de juliol de l'any 1957 i que, com heu escoltat, tenia un aire, diríem que tropical. Bé, i el nostre proper convidat és el senyor John Coltrane, el gran mestre del saxotenor, que amb el seu quartet clàssic i pel segell Impuls va enregistrar un disc que es va publicar amb el títol de Ballads. El disc es va editar l'any 1963, malgrat que es va enregistrar entre desembre de 1961 fins al 13 de novembre del 1962 en els prestigiosos estudis de Rudy Van Gelder a Englewood Cliff, a l'estat de New Jersey. Doncs bé, en el track número 4 d'aquest disc figura la lectura d'aquest All or Nothing at All.

Doncs bé, el senyor John Coltrane, el saxotenor McCoy Tyner, el piano Jimmy Garrison, el contrabaix i Elvin Jones a la bateria, és dir, el quartet clàssic de John Coltrane. Doncs bé, continuem avançant amb el temps. L'any 1962, el gran saxofonista Wayne Shorter va enregistrar un disc titulat precisament això, All or Nothing at All, i precisament el tema que obre aquest LP original és el nostre tema triat avui. Escoltem-lo.

Doncs el senyor Weinshorter i el seu grup amb aquesta versió del All or Nothing at All. Doncs bé, després d'aquests dos saxos tenors, disposem-nos a escoltar un pianista. I per això ens haurem de traslladar fins l'any 1983 i recuperar un disc que la companyia discogràfica Atlas va publicar sota el títol de Sleeping Bee. El protagonista, el senyor George Cables, un dels pianistes més reconeguts de l'actual escena jazzística. Nascut al Brooklyn, a New York, el 14 de novembre de l'any 1944, està considerat com un pianista de fraseig elegant, d'un sentit rítmic molt fi i d'una tècnica impecable. Només cal que l'escoltem.

Doncs bé, magnífica lliçó pianística la que ens ha deixat el senyor George Cables, que ha estat magníficament també acompanyat de Tony Dumas al contrabaix i de Ralph Penland a la bateria. Com deia abans, aquest tema l'hem extret d'un disc titulat Sleeping Bee, que es va editar l'any 1983. I tot seguit en rebrem a un trompetista. Em refereixo al senyor Jim Rotondi, músic nascut a la població de Butte, a l'estat de Montana, el 28 d'agost de l'any 1962, i que després d'actuar a New York al llarg de més de 20 anys, es va traslladar a Àustria, on va ser contractat per la Universitat de Música i Art Dramàtic de la ciutat de Graz. Té una discografia abundant com a líder per les discogràfiques Criss Cross i Sharp Nine i ha participat com sideman en un nombre de, treballs de músics com, per exemple, Ray Charles, Lou Donaldson, Curtis Fowler, Eric Alexander, George Coleman, etc., etc. A banda, paral·lelament, ella lidera un quintet format per Joe Locke, al vibràfon, David Hasseltine, al piano, John Weber, contrabaix, Joe Farnsworth, a la bateria, Eddie Alexander, al saxo tenor, i Steve Davis, al trombó. Doncs bé, anem a escoltar la seva lectura, la seva interpretació del nostre tema d'avui, el senyor Farnsworth.

Doncs bé, el 13 d'octubre de l'any 1997 i a la ciutat de New York, Jim Rotondi va enregistrar un disc pel segell Criss Cross amb el títol de Jim's Bob i va comptar amb col·laboradors habituals com Eric Alexander al saxo tenor, Harold Marvin al piano, John Weaver contrabaix, Joe Farnsworth a la bateria i, evidentment, el propi Jim Rotondi a la trompeta o fliscorni. Doncs bé, d'aquest disc hem recuperat la versió que acabem d'escoltar. Bé, doncs tot seguit ens traslladarem fins l'any 1996, en el que l'organista Joey DiFrancesco, en els estudis Big Mo Recording, a la població de Kenningston, enregistra un treball discogràfic sota el títol del tema escollit avui, aquest All or Nothing at All. I precisament amb aquest tema i la seva personal lectura s'inicia el disc.

Doncs el senyor Joey DiFrancesco, un dels màxims exponents actuals de l'orgue Hammond, ens ha ofert aquesta versió amb la que ha comptat amb la col·laboració de Paul Bollenbach a la guitarra i de Byron Lanham a la bateria. Malgrat que, com dèiem abans, ens van registrar l'any 1996, el disc físic no va ser publicat fins l'any 1998. I continuem avançant en el temps per situar-nos ara en l'any 2003, quan el pianista Hank Jones i el veterà saxofonista i flautista Frank West van enregistrar un treball discogràfic amb el títol de Hank and Frank, referint-se, evidentment, als seus noms de pila. El disc el formaven 9 temes i concretament el que tancava el treball és el protagonista del nostre espai d'avui, aquest All or Nothing at All.

Doncs bé, magnífica versió. Com no podia ser d'una altra manera la que ens han deixat el pianista Hank Jones i el saxofonista i flautista Frank West, que han estat acompanyats per Ilya Lutskat a la guitarra, John Weber al contrabaix i Mick Rucker a la bateria. I per finalitzar, el temps, com és habitual, és el nostre pitjor enemic, us deixarem amb la versió que l'any 2014, i en un disc publicat amb el títol de Standard Time, ens va deixar el saxofonista hongarès Tony Lakatos, que acompanyat del pianista Jim McNally, el contrabaixista Jay Henderson i el bateria Adam Nussbaum, ens van deixar també la seva versió del tema d'avui. Per cert, Tony Lakatos va ser una de les figures internacionals que va participar en la 27a mostra de jazz a Sant Boi. Concretament, va ser el divendres 26 d'octubre de l'any 2018 i ens va oferir un excel·lent concert que ha quedat a la memòria de tots els afeccionats que vam assistir.

Doncs bé, amb aquest curt fragment del tema interpretat per Toni Locatus, ens tenim que acomiadar. Fins aquí el nostre temps. El just i necessari per agrair la vostra sintonia i per emplaçar-vos pel següent programa, que serà, si tot surt com està previst, la setmana pròxima, el mateix dia i a la mateixa hora. Fins llavors m'acomiado amb aquest habitual a reveure, amics.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Esplugues FM.
2: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
1: Vull una família d'acollida que em faci abraçades dos.
2: Tu pots ser la família que està esperant. Entre tots, fem gran l'acolliment. Generalitat de Catalunya.
3: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses. On es pot recollir aquest material? A qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.

0: Avui tenim amb nosaltres el Josep Florensa. Bon dia, Josep.
1: Bon dia, Isabel.
0: En Josep Florensa és fill de Can Cargol, del carrer Montserrat, nascut a l'any 1958. I la seva professió és mestre de primària. Però la teva dèria, el teu gran amor és la història.
1: Sí.
0: I Esplugues.
1: Sí.
0: I el 2018 això et porta a publicar un llibre,
1: sí,
0: que es diu El paisatge agrícola i ramader,
1: sí,
0: i que va estar publicat pel grup d'estudis d'Esplugues.
1: Sí.
0: Josep, primer de tot, explica'm una mica com era la vida d'Esplugues quan tu vas néixer, bon, si ets de l'any 58 cap a l'any 60-65, que hauries jugar al carrer.
1: Sí.
0: Del carrer Montserrat. Ara és un carrer peatonal i de passeig. No veiem criatures allà jugant de dia.
1: Ui,
0: oi?
1: El carrer Montserrat, en aquella època, als anys 60, hi havia molta canalla, sí, que en aquests moments alguns ja correm per aquí Esplugues, però els que jo vaig conviure, el carrer Montserrat potser seríem uns 10 nens, 10-15 nens, que cadascú anava a escola, cadascú feia el seu món, perquè els nens de l'escola anaven separats de les nenes,
0: sí,
1: però que, per exemple, quan arribava a Sant Joan, fèiem la foguera del carrer de Sant Joan i tots els nens, doncs, preparàvem els ninots que s'havien de cremar i tota la festa de Sant Joan al costat dels tilers, doncs fèiem una foguera i després amb tots els amics que sempre, els caps de setmana i a l'estiu, fèiem fresa i xivarri per tot el carrer Montserrat,
0: sí,
1: i els indrets, és a dir, pujant cap al Raval i pels camps de conreu que hi havia per allà al voltant.
0: Com és això de viure sota del campanar del poble?
1: Totes les nits sonava el campanar, els quarts d'hora i les hores, durant tot el dia, i mai, és a dir, hi ha una qualitat humana, que és que quan has de conviure amb un soroll permanent no la perceps. És a dir, el teu cervell l'ha interioritzat i aquell soroll és imperceptible, és a dir, no et molesta, de fet.
0: Forma part del teu ADN, ara,
1: exactament,
0: que està tan de moda dir-ho, això del,
1: sí, sí,
0: ADN, i tu ja no notes que,
1: sí,
0: que l'has campat.
1: Vaig viure allà fins als 16 anys.
0: Molt bé.
1: Als 16 anys ens vam vendre a la casa en el Xavier Corberó i ens vam anar a viure a la Miranda de Sant Just.
0: L'any 2018 publiques aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader d'Esplugues, però és una feina de molts anys. Què et porta a estudiar, perquè has hagut d'estudiar?

0: primer la història, sí. I a voler publicar aquest llibre, què et porta?
1: És a dir, primerament, a casa meva, jo de petit, jo em dic Florença Brilles, i el germà de la meva àvia materna, mossèn Esteve Carbonell, vam viure a casa sota el mateix sostre, eren dues masies, i vivíem allà. Llavors jo en aquella època no, de petit no tenia pas aquestes inquietuds. El que passa que quan vaig estudiar batxillerat a mi m'agradava la història, després vaig estudiar magisteri, vaig fer l'especialitat d'història, però no, mai la vaig poder exercir. Quan vaig acabar magisteri vaig començar a fer la carrera de geografia i història, i llavors el 1900, quan tenia 33 anys, vaig acabar la carrera. Però clar, és a dir, tu estudies unes assignatures, el que sigui, però aquests coneixements els tens interioritzats, tranquils, però estan allà com una cultura passiva. Però quan vaig fer 50 anys, em vaig plantejar el fet de començar a investigar a nivell del meu poble. Sí. El poble que t'estimes, que és Esplugues, i va ser com vaig començar a fer recerca. El grup d'estudis, la Rosa Bosch, em van proposar de que si volia fer alguna cosa. Vaig fer un parell de conferències. La tercera conferència va ser explicar el paisatge agrícola i ramader d'Esplugues de Llobregat, i vaig fer una cosa que va ser primer fer les conferències i després redactar el que havia estat investigant. Jo, quan tenia 50 anys, em vaig plantejar de fer tres treballs de recerca d'història contemporània. Un, que és l'agricultura, en quant a la transició d'unes Esplugues de paisatge natural, evolució cap a l'industrial.
0: Sí.
1: Un segon, que seria la indústria, i un altre tercer de l'urbanisme. Aquests dos últims, això no sé si ho faré mai, però el primer és aquest.
0: Aquest que tenim a les mans.
1: Aquest em va portar 5 anys de treball, bàsicament 3, els 3 primers, que va ser un treball d'entrevistes, de localitzar antics pagesos, gent que feia bastantes dècades que havien deixat el seu ofici, el seu o el de la seva família, i llavors vaig anar buscant, entrevistant, i vaig fer un treball mixte entre l'arxiu municipal i aquestes entrevistes, i vaig anar construint un relat que tingués una coherència.
0: Perquè us feu una idea, aquest llibre té unes 230 pàgines, de mida d'una 4, o sigui, no és un llibre de format petit, amb moltes fotografies.
1: 500.
0: I això porta molta feina.
1: Sí.
0: La documentació i recopilació també de fotografies.
1: Sí, sí, sí.
0: Ens expliques a la teva primera part, perquè hi ha dues parts en aquest llibre, no podrem tocar-ho tot avui, Josep, però en general parles de l'agricultura, del sol d'Esplugues, de l'activitat que hi ha ramadera i de la població agrícola. I també parles en aquesta primera part de les masies, però ja dic que no podrem parlar de tot, perquè ara no podem resumir aquestes 230 pàgines, i el que sí volem és fer-vos 5 cèntims aquest llibre, perquè l'heu de comprar. O sigui, avui el que volem és potenciar la nostra cultura, però que aquesta cultura s'ha de transmetre, i i trobareu el llibre, no sé si a través del grup d'estudis i també de la llibreria Esplugues, Josep.
1: Efectivament, la llibreria Esplugues. De fet, per Sant Jordi del 2018 va ser quan el vam editar, i hem venut 270 llibres. És a dir, 270 llibres pel que és el municipi.
0: Està força bé,
1: és a dir...
0: Doncs vinga, encoratgem a les persones que ens estan escoltant que aquest Sant Jordi del 2021 teniu aquest llibre per regalar-vos sobre el paisatge agrícola i ramader aquí a Esplugues, i és Esplugues de Llobregat durant el segle XIX i XX.
1: Sí.
0: L'agricultura aquí a Esplugues era molt extensa, perquè clar, Esplugues és un terme municipal petit.
1: Esplugues té 4,6 quilòmetres quadrats, i el que passa que jo el que diria és que això va en funció de la població. La població d'Esplugues fins a mitjans del segle XIX era reduïda, 1.000 habitants com a molt, i anteriorment menys. Llavors és una agricultura de secà, no hi ha riu, per tant l'aigua que es podia extreure del subsol era escassa a través de pous, i llavors bé, bàsicament era, si era de secà, eren ametllers, oliveres, tot un seguit de conreus, vinya. Fins al 1851, que aquí en el llibre figura aquesta data, fins al 1870, bàsicament 1888, perdó, que és quan apareix bé la filoxera i tota la vinya desapareix. Fins a aquells moments, bàsicament el 60% de l'agricultura era vinya i l'altre 40% era cereal. A partir d'aquells moments que la vinya és mort a tot Catalunya, per després replantar-la, el que succeeix a Esplugues és una diversificació dels conreus. S'introdueixen fruiters, es comença a plantar ametllers. A Esplugues no hi havia, hi havia molt poca olivera, no n'hi ha hagut, n'hi ha hagut molt poca. Llavors es va diversificant el conreu. El que passa que, clar, per la proximitat a Barcelona, serà a mitjans, a principis del segle XX, quan aquesta proximitat farà que Esplugues comenci a créixer urbanísticament i comencin a aparèixer algunes primeres indústries.
0: Exacte.
1: Però fins al moment el que havia era agricultura, i el que explico aquí és aquesta agricultura de mitjans del segle XIX fins la desaparició. I el que faig en aquest llibre és anar relatant com aquesta agricultura va sent, va desapareixent. El gran canvi de l'agricultura és després de la Guerra Civil. Després de la Guerra Civil molts camps s'abandonen, i són, però els molts conreus, llavors hi ha un canvi que anirà transformant la població d'Esplugues com a poble cap a ciutat.
0: Sí. En l'últim capítol d'aquesta primera part ens parles de les masies i les cases de pagès. No són el mateix, Josep?
1: No, per mi no. És a dir, hi ha un capítol que parlo de l'estructura de la propietat.
0: Sí.
1: Sí, exactament, el punt 9, que parla de l'estructura de la propietat. L'evolució de l'estructura de la propietat, Esplugues, com en altres municipis, ha passat de grans propietaris, terratenents, en el cas d'Esplugues no, terratenents no, perquè és reduït,
0: sí,
1: però hi havia una vintena de grans propietaris que pràcticament tenien el 80% del municipi. D'aquests 20-30 propietaris, 12 tenien el 1851 tenien el 49% del territori. Però aquests grans propietaris no treballaven la terra, no s'embrutaven les mans. El que tenien eren o bé masovers, el masover treballa en una masia per cuidar aquelles terres que el propietari les cedeix, o bé arrendaven les terres. I aquí està la diferència amb la casa de pagès. La carretera, Laureà Miró, avui en dia la carretera, Àngel Guimarà, tot el carrer Mossèn Cinto de Verdaguer, a l'inici de la Plana, totes aquestes zones que molts de vosaltres heu vist, cases molt velles, Esplugues el 1950 i ha comptabilitzat uns 70 cups de vi.
0: El 1950, vull dir que no fa gaires anys.
1: No fa gaires anys, és a dir, a mesura que aquelles cases velles que alguns de vosaltres heu vist es van anar enderrocant per edificar els pisos que avui en dia ocupen aquests carrers principals,
0: sí,
1: aquestes cases s'enderrocaven i a nivell del terra sortien els cups. Què indicava això? Indicava que els seus antics propietaris o els seus arrendataris era gent que treballava del camp. La gent tenia, doncs, el cavall, el carro, i tenien una vinya arrendada normalment o en propietat, depèn, a vegades la gent tenia una vinya petita pròpia, i la gent el que feia era cuidar la vinya, fer el seu raïm, portar-lo a casa, premsar-lo i fer el seu vi. El seu vi que podien bé vendre'l o l'altre consumir-lo. Aquest costum que hi ha avui en dia de prendre cerveses i refrescos gassejats, això no existia. La gent bevia aigua o bevia vi. I el consum de vi era habitual i era sa. I és, sí.
0: Diuen que fa sang el vi.
1: Bueno, el que permetia el beure vi és que hi havia la seguretat de que com que el vi és la fermentació d'un producte natural, alcohol que es transforma en sucre, el sucre que es transforma en alcohol i tal, el que permetia la fermentació és que si aquella aigua estava contaminada, deixés de ser-ho.
0: Molt interessant.
1: I llavors, clar, si tu anaves a veure amb un pou d'aigua que estigués contaminat, era, o que estigués net, però tu que et pensaves que estava net i hi hagués algun tipus de contaminació, potser t'infectaves d'algun problema. El que tenies molt clar és que beure vi no era dolent.
0: Clar, perquè com has dit al principi, no tenim riu aquí a Esplugues, alguns pous, torrenteres sí que en tenim,
1: sí.
0: Però aigües freàtiques tampoc en
1: sí,
0: tenim.
1: Sí que n'hi ha.
0: Però són abundants, bueno, en aquella època eren abundants, perquè clar, si no, molt de conreu no es podia haver produït si no haguéssim comptat amb les aigües freàtiques.
1: El rec constant de les aigües freàtiques no s'aconsegueix fins a la dècada del 1900-1920, quan apareixen les primeres bombes i es fan els pous que baixen fins a nivell freàtic, és a dir, hi ha un capítol que parla de les aigües, el capítol 6, que hi ha un plànol en què hi han dibuixades els corrents freàtics que baixen. És a dir, aviam, els grans propietaris tenien mines. La família Vidal i Ribas, sobre el 1840, porta de Sant Just la mina Vidal. Aquesta mina Vidal, que la construeix, que li val una fortuna, quan porta l'aigua de Sant Just cap a Esplugues, ell no necessita a la seva casa de canvi d'elèctric, no necessiten tota aquella aigua, i el que fan és vendre-la. Es venen en plomes, la mesura era la ploma i es va distribuint.
0: Podríem trobar la primera, com ho dia jo, no picabaralla, però sempre se'ns sent dir els cargolins, els rifenyos.
1: Sí.
0: I jo pensava que això era molt recent, però poder ja bé per l'obtenció de l'aigua que ja venia des de Sant Just.
1: No ho sé.
0: No?
1: Perquè, no,
0: això em passa pel cap a mi, no és història.
1: No crec que sigui per l'aigua, sinó més aviat per un tema de faldilles.
0: Ah, val, doncs això serà un altre capítol, no serà sí. Cap llibre, eh?
1: Sí, sí.
0: I llavors, serà un debat.
1: I llavors, bé, vull dir... Aviam, les parts més fèrtils eren els fons dels barrancs. Per exemple, Can Cervera, Can Vidalet, els fons dels barrancs, on hi ha Can Rigal, a la part de sota.
0: Sí, que són més humides.
1: Són més humides, allà sí que hi havia aigua, i allà hi havia una producció d'hortalisses molt importants.
0: Clar.
1: En aquests moments, si passeu pel pont que separa Can Vidalet de Can Clota, i es veu Can Clota sota...
0: Sí.
1: Allò,
0: tot allò de petita, quan jo era petita, tot allò eren camps d'ordi.
1: D'ordi i hortalisses, també.
0: Alguna, però més cap avall, sí. Més que a tocar cap a la masia de Can Cervera,
1: sí,
0: no passa.
1: I avui en dia encara, és el poc, sí, que encara. Queda. És el poc que queda.
0: Per situar-nos, per la sí. Gent que ens esteu escoltant, estem parlant de la Ronda, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: On estava la Ronda eren camps d'ordi i d'hortalisses.
1: I llavors, clar, això és el fons dels barrancs. A partir del 1920, és a dir, hi havia mines, la mina Vilar i Ribes, la mina que venia de la Miranda, que anava a les Monges. Després del Raval cap a Sant Pere Màrtir baixaven dues mines. Del Torrent de la Moneda, és a dir, la falda de Sant Pere Màrtir, en baixava una altra que passava cap a les masies de Can Aguilar i anava cap a Hospitalet, cap a Pobilla Cases. I aquestes mines el que feien era recollir les aigües que venien de Collserola, que es filtraven a través de la licorella de la muntanya, es canalitzava i baixava avall, i els propietaris el que feien era usar-la pels seus camps i vendre-la a qui corresponia.
0: Però això a partir, has dit abans, de 1920.
1: No, això, 1820, que tinguem testimonis, però val. Segurament que són anteriors, eh?
0: Val.
1: La de Can Vidalet, la de Can Vidal i Ribas, és del 1830-1840. Clar, què passa? Havien pagesos que tenien una altra forma d'obtenir aigua. Fer un pou, el nivell freàtic passa a l'alçada de l'autopista, passa a 26 metres de profunditat, no és cap broma, i té una ruta concreta que va de Sant Pere Màrtir, baixa, fa una corba i baixa pel torrent de la Creu i baixa avall, i allà es van fer pous, i quan el 1920 i 1930 hi ha bombes elèctriques que permeten pujar aigua,
0: sí.
1: Allà hi ha un ús més intensiu d'aquestes aigües. Però què passa alhora, entre el 1820 i el 1840? Que la companyia d'aigües de Sant Just, que era la que va aparèixer pel propietat del marquès de Monistrol, que va començar a fer la canalització d'aigües cap a Sant Just, de Sant Just cap a Esplugues, i els primers les primera aigua corrent, per això es deia aigua corrent, perquè obries l'aixeta i tenies aigua, va arribar un moment al 1920, aquesta companyia d'aigua, que era local i privada, és comparada per les
0: aigües
1: de Barcelona.
0: Per això, no fa tants anys, jo de petita anava a pagar el rebut amb els meus pares al carrer del Nord, el rebut de l'aigua, sí, a Sant Just.
1: Sí, clar, però de fet el que succeeix és que, clar, és a dir, Esplugues, tenim un... Quan la companyia d'aigües de Barcelona, a través del projecte del senyor Pearson, es fa la canalització de les aigües, el rec, l'aigua corrent de Barcelona, comença a Esplugues, a Sant Pere Màrtir, on hi ha un gran dipòsit d'aigua, jo no l'he vist mai, i l'altre és a l'altre extrem. I llavors, clar, a través de la carretera de les aigües hi ha una canalització que el que fa és distribuir tota l'aigua cap a Barcelona, i per decantació, perquè baixa i agafa pressió i baixa. Però el gran dilema és pujar l'aigua del Llobregat, de Sant Joan d'Espí, dels diferents pous, pujar-los cap a l'estació d'Esplugues, Esplugues Sant Just, perquè aquella finca que havia estat propietat de la família de la família Gelabert de Campí, a finals del segle XIX, s'instal·la la companyia d'aigües, i d'allà es bombeja cap a Sant Pere Màrtir. I els l'aigua és... Bueno, és a dir, què pretenc amb això dir? Que l'ús de l'aigua ha anat evolucionant en funció de les necessitats de la població i del sistema productiu. Uh-huh. El sistema productiu agrícola necessitava poca aigua. O tenia pous, o utilitzava l'aigua de l'aigua de la pluja, o els grans propietaris tenen la capacitat de fer-se mines d'aigua. Els romans ja tenien mines d'aigua.
0: Sí.
1: Els perses també. O sigui que això és més vell que el napeu. I el que succeeix és que la crescuda demogràfica de Barcelona i els pobles de la Rodalia obliguen a crear un sistema molt potent que substitueix els anteriors. Llavors, clar, el sistema de mines va desaparèixer, i el de pous també,
0: vull dir... I dona pas a un altre tipus d'economia...
1: Exactament.
0: A la nostra ciutat.
1: Exactament.
0: La segona part del teu llibre parla, mm-hmm, de les masies, de les cases de pagès, i enumera tota una sèrie de cases que ja no existeixen, perquè jo m'ho estic llegint i veig si Can Cervera, que està a baix de tota Can Clota, sí. Can Clota, Can Cortada també hi és... Cal Esteve, bueno, Can Biel, aquesta la coneixes tu perfectament, però n'hi ha moltes que no les conec absolutament per res.
1: No, perquè no existeixen ja.
0: Ja no existeixen, han estat enderrocades o...
1: Sí, clar.
0: Clar, perquè ara, per exemple, coneixem Can Rigal, que està a Hospitalet.
1: Sí.
0: Can Oliveres, ho coneixem també perquè li han posat nom al metro amb aquestes masies que
1: sí,
0: hi ha allà.
1: Sí,
0: val? Can Clota, també han respectat. Can Clota se li han posat el nom a l'abaixador del tramvia. Però bé, veiem aquí un llistat de 81 masies o sí, cases de pagès, no?
1: Sí, sí. I excepte tres hi ha lleteries, i després hi ha la Torre de Picalquers i després la barriada de Sant Llorenç. Que aquí el que faig és explicar molt breument quatre coses de les cases del barri de Sant Llorenç. Clar, hi ha cases molt humils, que és allò que comentava abans, gent molt humil, amb cases d'estructura molt simple,
0: sí.
1: I després hi ha les grans cases potents, és a dir, les grans cases potents, històricament, primer, el castell de Picalquers,
0: sí.
1: Que sabem que era el gran terratenent d'Esplugues, el gran senyor d'Esplugues. El 1714, com a totes les fortaleses catalanes, com Catalunya va ser vençuda per les tropes castellanes, Felip V les fan derrocar, malgrat siguin fidels i els de Picalquers siguin fidels i defensors de la causa borbònica, la seva muralla es fan derrocar i queda només el que és l'estructura del quarter, perquè era un quarter, una fortificació molt simple, però que el que hi havia simplement era unes instal·lacions agrícoles en què l'administrador de Picalquers, el pagès que vivia allà, quan els arrendataris de les terres de la muntanya anaven a portar el vi, una part se la quedava el senyor, una altra part se la quedava el pagès. I llavors, de fet, el que podia haver estat un castell passa a ser, a finals del segle XIX, una gran masia. Després ja tenim les grans cases.
0: Can Ramoneda també és una de les grans.
1: Can Ramoneda, Can Cortada, Can Pi, Can Clota. Can Clota és magnífica, que perdura en aquests moments encara.
0: Perdona, Josep, situem-nos, Can Ramoneda i Can Pi estan al costat de l'església,
1: és a dir,
0: perquè la gent que ens escolta
1: a la Sagrera, sí. al voltant de l'església hi ha les grans masies que van començar com a petites però van anar creixent en la funció que els seus propietaris tenien més beneficis, i és Can Cortada, Can Ramoneda, Can Casanovas, que després seran les monges, el convent de Montsió, Campi, que és potser és més petita,
0: sí.
1: I després, baixant al carrer Montserrat, cases més humils, que era Can Cargol, Can Vialet, i després cases, que ja no eren masies, que és Canteio, però això és el cantó de la Sagrera. I després, fora d'aquesta zona, el que tenim, la principal casa més gran i més espectacular, és Can Clota, que Can Clota ve del segle XV, que sapiguem, uh-huh. I després hi ha cases del segle construïdes del segle XVIII-XIX, que serien Can Cervera, que en aquests moments ara està ja mig enderrocant, Can Oliveres,
0: Can Cervera, una llàstima que s'està perdent.
1: Després Can Oliveres, que només queden les parets externes, Can Esteve, també queden només les parets externes, allà on hi ha el Mercadona, a la parada del metro de Can Clotes,
0: sí.
1: És a dir, el que hi ha una política simplement de deixar enderrocar el que és vell, perquè aquestes masies velles, aquestes cases molt velles, les parets són fetes de tàpia, llavors no cal que ningú les enderroqui, l'aigua, els agents,
0: l'erosió, els agents naturals,
1: els agents naturals ja fan la seva feina.
0: Exacte.
1: Llavors no cal, bueno. I després el que hi ha són moltes casetes, que això que explicava, de pagesos que treballaven pels altres, és a dir, o que treballaven per propi benefici. Hi ha pagesos que tenien terres fora d'Esplugues, a Cornellà, el pla del Llobregat, que és terra molt fèrtil,
0: sí.
1: I llavors aquesta gent amb el seu carro i se n'anaven a treballar allà, havien de fer el que havien de fer, i tornaven a casa a Esplugues. Esplugues té un avantatge, o tenia un avantatge, és a dir, a partir de l'última gran inundació del Llobregat, si no m'equivoco, va ser el 73, no ho tinc present ara. Fins als moments, el Llobregat, de tant en tant, periòdicament, a la primavera, però principalment a la tardor, el riu sortia de llera i inundava els camps. Però clar, els romans ja fa més de 2.000 anys van fer la Via Augusta Romana, i la Via Augusta Romana no passa per la llera del riu,
0: no.
1: Perquè el riu se l'emportaria.
0: Uh-huh.
1: Llavors sortia de Barcelona, pujava a Collblanc, de Collblanc pujava per Hospitalet fins a Can Rigal, bueno, per sota de Can Rigal, agafava el carrer de Sant Mateu, que el carrer de Sant Mateu és l'antiga Via Augusta, pujava cap al Raval, arribava a Can Carbonell, entrava pel Raval, bueno, el Raval pel que hi havia per allà, i anava cap a Sant Just, sempre seguint aquesta cota elevada que possibilitava el fet de que no hi haguessin greus incidents climatològics de pluges i de torrenteres potser sí, però que el camí es mantenia estable i segur.
0: Els romans eren molt savis.
1: Van fer créixer Europa i llavors,
0: sí. Bueno. Josep, haurem d'emplaçar-te per un altre dia per continuar parlant del teu llibre, i a mi ja m'agradaria finalitzar, si et sembla,
1: sí.
0: Per l'inici del teu llibre.
1: Sí.
0: Tu comences, i això m'agrada molt, amb els agraïments. Normalment la gent fa els agraïments cap al final, i a mi m'ha agradat perquè obres el llibre i un cop veus l'índex fas tota una sèrie d'agraïments a moltes persones.
1: Sí.
0: I entenc que són les persones que t'han ajudat a estudiar i a recercar tota la documentació que tu aportes en el teu llibre.
1: No, aviam, les quatre persones primeres sí. És a dir, jo el que vaig fer va ser iniciar el treball a través de l'estudi del Sindicat Agrícola d'Esplugues. L'últim president, en Josep Caselles, i Vilà, el mesurer de Can Cortada, després l'Anita Hernández, la Roser Llorenç de Cal Carratxec, i el Joan Puiggròs, el Quico Malivern, que ja és mort. Llavors, tota la informació que jo vaig aconseguir a l'arxiu municipal d'Espluga sobre el sindicat agrícola, que vaig anar fent llistats de pagesos, vaig anar-ho contrastant amb ell i amb ells, i llavors el que vaig fer va ser contrastar a quatre persones diferents que havien treballat en àmbits diferents. Vull dir, el Josep Caselles com a pagès i membre del sindicat i president durant molts anys i tota la vida siguem pagès, l'Anita Hernández també de Cal Carboner dels Camp Preciós, la Roser Llorenç com a carreters, com eren carreters, i en Joan Puiggròs, el Quico Malivern, com a matarife, que anava per totes les cases, ells coneixien a tothom. Llavors, clar, jo, la informació que jo aconseguia en els documents oficials escrits, jo els havia de contrastar amb la realitat.
0: Clar.
1: Llavors, jo el que vaig fer va ser, d'aquelles 80 masies, vaig trobar 60 descendents directes o indirectes, o gent que va portar aquelles masies, i un per un els anava entrevistant. Vaig estar 3 anys contínuament buscant i anar-los a entrevistar. Llavors, d'aquelles masies he trobat tot aquest llistat de persones. Algunes són vives, la majoria, moltes són mortes.
0: Sí.
1: I...
0: O algunes recent mortes,
1: sí.
0: Perquè estic veient el nom d'alguna persona que no fa ni un any que s'han mort.
1: Ui, tant, aquí n'hi ha uns quants.
0: Uns quants, oi?
1: Uns quants.
0: Josep, això segurament et donaria per fer un segon llibre, no? Amb tot el que m'estàs dient ara, amb aquestes entrevistes?
1: No, perquè tot això està escrit.
0: Ja està recollit aquí.
1: Això ja està recollit. Jo el que no vaig fer va ser recollir, que tu un dia m'ho vas proposar, perquè no entrevistaves amb Ràdio Caset? No, perquè no hagués acabat mai.
0: Clar.
1: I el que feia era un treball de síntesi. Jo anava recollint dades, sí. Contrastava, i clar, la meva gran sorpresa va ser veure que aquesta gent tenien imatges, fotografies de quan ells eren joves.
0: Clar.
1: I llavors, jo, la meva intenció és seguir fent recerca per d'uns altres temes.
0: Doncs, Josep, moltes gràcies
1: a tu,
0: per haver estat amb nosaltres.
1: Sí.
0: També gràcies a totes aquestes persones que t'han ajudat i ha fet possible tenir el llibre a les nostres mans. I us recomanem aquest llibre, El paisatge agrícola i ramader, d'en Josep Florença, que el trobareu a la llibreria Esplugues, i és un llibre dintre dels quaderns que editen el grup d'estudis d'Esplugues.
1: Moltes gràcies, Isabel.
0: T'emplaço per una propera, perquè segurament tens moltes més coses que explicar-nos. Avui hem estat poca estona amb tu i segurament que ja deus estar preparant algun llibre.
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Doncs ens retrobem ben aviat.
1: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada a tothom,
1: gràcies,
0: com sempre. Des d'Esplugues FM, com sempre, una forta abraçada. I ja sabeu, si heu escrit un llibre, poseu-vos en contacte a esplugasfm.cat. Bona tarda i bon dia.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Festa del 33 aniversari a la ràdio del programa Cocodril Club. Diumenge 18 a les 6 de la tarda a Discoteca Barrocos, Aribau 242 Barcelona. Amb la millor música per ballar dels anys 70, 80, 90 i l'actuació en directe del genial humorista Jordi LP. Accés gratuït. Diumenge 18 a les 6 de la tarda celebrem 33 anys de comunicació. De bons records, 33 anys de Cocodril Club.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast Esplugues FM fm.cat, un poco de todo y algo más.
2: Sabies que, quan separem bé, els residus es transformen? Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
0: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
9: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
11: Quan les dones van cantar és la proposta que ens fa aquest dijous 1 d'octubre el grup d'estudis d'Esplugues de Llobregat. L'any 1931 es van fer diverses recerques sobre la obra del cançoner popular a Catalunya i Esplugues de Llobregat va ser una de les poblacions on es va fer aquesta recerca. Aquesta recerca la va fer en Joan Amades i en Joan Tomàs. De la mà d'en Pau Vinyoles i de l'Esther Santos farem un recorregut per aquesta recerca popular i farem un recorregut de les investigacions que s'estan portant a terme a la nostra població. L'acte es realitzarà aquest dijous 1 d'octubre a partir de 7:45 del vespre al Casal de Cultura Robert Brilles, carrer d'Àngel Guimerà 38, Esplugues de Llobregat.

despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: De closca d'ou a gerani i d'espina de peix a carbassa.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, l'orgànica va al contenidor marró o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camp Hidalet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallarona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.
2: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
6: Estàs escoltant Esplugues FM.